0: que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí. Sí.
0: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
2: No és comèdia.
0: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat.
2: Correcte.
0: Més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor, però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
2: O sigui que prou bé.
0: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada, el final de la primera és obert absolut i està molt ben interpretada i està molt bé. Representa que és un poble on és una illa, entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
2: Bueno, està molt bé, molt bé.
1: Sí, la veritat està bé.
2: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
0: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
2: Bé.
0: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
1: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per Enesis Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
1: A veure, entenc que això és...
0: Univers NCIS.
2: És un altre dels spin-offs o sèries
1: exacte.
2: De l'univers.
1: 8 episodis, només?
0: Al dir-se NCIS Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
2: Doncs ho has encertat, eh?
0: Podria ser.
2: Una cosa...
1: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
2: Jo aquí m'agradaria llegir...
1: Llegeix.
2: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
0: Molt bé.
2: 8 sèries.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Jo no ho recordava, bueno, això.
0: A Miami, Las Vegas, que potser són les més...
2: No, però aquestes són CSIs, no?
1: Clar, jo és
0: això
1: que...
0: Això és CSI.
2: Clar, això és NCIS. És diferent,
1: això
2: és,
1: no
0: jo
1: són
0: us busco la informació...
1: Jo mirava CSI.
0: Clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
1: Sí, sí.
0: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
2: Entre que aviam, bunker, que el wifi tal...
0: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
2: no,
0: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
2: Pues res, escolta...
1: És el que tenim.
2: Warner TV, eh?
1: Sí.
2: Això què és? Això
1: no,
2: deu
1: sí.
2: de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
0: Warner
2: no?
0: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era.
2: Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un pues servei sí. de subscripció.
0: En CIS Los Angeles, New Orleans,
2: sí.
0: Hawaii,
2: vale.
0: Origins, New York, Sydney. No me'n surten quantes, em diu que en surtin.
2: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta
0: una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ui.
2: Pues re,
0: i Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
2: Vale, clar.
0: Però no té el nom encís al principi.
2: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta franquícia,
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
7: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
8: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
9: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
10: Hay una guerra en las calles.
11: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
12: ¿Ha estado de gira?
11: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
5: Todos han desaparecido en 6 meses.
11: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
12: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
1: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa sí, en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
2: Mira, quan has començat a llegir...
0: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
2: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs.
1: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
2: Ja, són...
1: contraposició a vampirs polítics sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
2: Sci-Fi.
1: Avui estàs molt anglès, eh?
2: Bueno.
1: El corazón del crimen.
11: ¿Qué haces aquí?
13: Solo quiero trabajar con los mejores.
11: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
13: Porque hacíamos muy buen equipo.
14: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
13: Nos las apañaremos bien.
11: No durarás mucho aquí.
14: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
1: Ah, molt bé. Sci-Fi és Calle 13.
2: No. Bueno, ah, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
1: Ah, val.
2: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
1: Hòstia, no ho sé.
0: Pot ser, no ho sé.
1: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
2: Vale, molt bé.
1: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
2: No.
1: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
2: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
1: Ah,
2: vull dir, a més, estan a una, com dir-ho, ranura de diferència, no?, amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això se'ns ha traspapelat, o què?
1: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: En tu psia, Odina?
15: Sóc en Capità Utac.
11: Tady radši trvá zabava.
15: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
1: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja...
0: Quina poca feina que tens. Sí, sí.
1: A més, és que, oh, quina mandra. Apple TV...
2: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
2: Com a mínim el trailer...
1: Sí, he dit
2: cara...
1: polaca, polonesa, volia dir.
0: Exacte. Bueno, has dit polaca...
1: Polaca som nosaltres, eh?
0: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entès mai.
1: Mira,
0: perquè
1: Sergi,
0: no passes un moment per fer un canviar
2: de cara. A més, perdó, la
0: i
2: pàgina...
0: I has dit novel·la polaca, clar.
2: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
1: sí,
2: que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
1: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
2: Això t'ensenyaré.
1: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
16: What are you doing?
17: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
16: What do you want?
17: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
16: Just a coincidence.
17: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
16: Oh, shut up. You can leave the way you came.
17: It's all right to come through the house?
16: No.
17: Well, I came in through the house.
1: Tu aquesta l'havies vist?
0: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
1: Ah, sí?
0: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
2: Algú té contractat i...
0: Els pares de la Maria no cago, que diguen mentires.
2: No passa res, jo també xuco.
0: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
1: Sí.
0: A nivell
1: sí,
0: de qualitat, sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
2: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Vale. Entens? O sigui,
1: sí,
2: des de l'inici
1: sí.
2: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
1: Sí, sí, sí.
2: Remarcable.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
2: cas,
1: digues.
2: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
0: Va anar any per menys.
2: Portem 6 temporades, eh?
1: Sí, sí, hòstia, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un... vertedero del Missing
2: Abocador,
1: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lam, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow the House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
18: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison was all about rehabilitation.
19: Rise and shine!
18: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
20: Have you ever seen a man not afraid to die?
21: He's a bad seed. Nothing good will come of
22: him. What are you gonna do, huh? Come on.
23: Rehabilitation.
24: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, Nicole Michelle was born for
24: this. But this job is all about listening.
1: És una presó de Xenoas,
0: sí.
1: Un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
0: Vaja.
1: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
2: Una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
1: Vale. Obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
2: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
1: Ah.
2: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
1: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
26: ¿Quién eres?
27: Frances Neely, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
26: Tengo formación en esto.
27: No tanta como yo. Esto sí.
26: Ya. Yeah.
27: Te lo explico.
26: No me jodas.
27: Quiero la verdad.
26: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
27: ¿No sabes leer?
1: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
2: Nigli.
1: S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
2: Pues,
1: adéu,
2: què?
1: Sergi.
2: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
1: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
2: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... el recurs de la seva existència, per així dir-ho. Ah. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interqüela de dues temporades. Uh-huh. Dit això...
1: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
3: Come on! Come on! What was that?
4: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
6: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
7: You all need to get out of here before it comes back.
6: Before what comes back?
7: Whatever's haunting these woods.
6: Haunting?
1: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
2: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui... okay. De fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
1: Vale, no ho sé.
2: A més, bueno, clar. És més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O bueno, en fi.
1: Sí, sí. Sí, sí.
2: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
1: sí.
2: Això...
1: sí, sí. A veure, aquí no em queda clar...
2: sí.
1: Què és la plataforma i què és la sèrie?
2: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
1: I s'estrena a Comedy Central.
2: S'estrena a Comedy Central, sí, correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... o sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé, segur.
1: Vale.
2: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Uh-huh. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
1: Claro.
2: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
1: Claro.
2: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Uh-huh. Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
1: Carai.
2: Una mica per riure d'aquesta decisió.
1: Yeah.
2: Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els
1: molt
2: nens...
1: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
2: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant,
1: yeah.
2: Ostres, era...
1: too much.
2: Sí, o sigui, yeah. Tenia... de fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda per això.
1: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
2: I tant!
1: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
8: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo,
5: Serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados.

0: T'he de dir que com a tràiler, que vols que et diga, eh? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè... És que escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell
0: que
1: no hauria de sortir
0: no
1: a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a mitat perquè no podies mirar-la.
0: Ja. No, no. T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne-Huillon.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Joseon, una proposta secreta de Stape, passions prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: no,
1: ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, eh? També
1: sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bishcombe com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: es
1: parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista.
1: M'estic
0: confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens...

0: que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment, tenim
0: Paula
1: Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max 4 Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica el millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
1: A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si teniu nassos. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

0: Continguts en xarxa. Badalona 94.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la postpo.
3: Total,
2: postpo.
3: Total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que
2: jo
3: tornaríem.
2: Que sí, que bé.
3: Nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
2: Sí, també, també.
3: Algun dia...
2: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
3: Cuidado, eh? Sí. Molta estona aquí.
2: 2021-2026, no?
3: Sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
2: Exacte.
3: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
2: Clar.
3: Això
2: no es esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
3: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
2: De fet, hi són i els poden recuperar.
3: Exacte, des del principi. Si alguns estàs escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
2: Per posar-se al dia.
3: Mare de Déu.
2: Molt bé.
3: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima
2: actualitat. Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè, si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa.
3: Exacte,
2: perquè no paren
3: part.
2: De passar coses, vamos. Mm-hmm. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
3: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
2: Jo la crispació em contagio super.
3: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions,
2: perfecte,
3: no? Una mica més tranquil·les.
2: Ho intentarem,
3: clar que
2: comencem?
3: Sí.
2: Comencem?
3: Va, doncs vinga, som-hi.
2: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
2: Ja. Tantes coses ens passen.
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
3: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte. Sí, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
3: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més, i encara
2: el dia
4: d'avui segueix sent... Sí, segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
2: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. és el que creiem que probablement més portades i més tertúlies, quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, ha ocupat aquest estiu, justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants, em sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
3: Oriol.
4: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
2: Humanitari.
4: Humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
3: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no?, que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat?
4: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
3: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no?, que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no?, deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
4: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no?, de... a favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia, perquè estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma. Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara... Jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
2: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant... té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenir una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges... o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho. Jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat, també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
4: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és... molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
2: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que... aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa... no? Jo quan la llegia o quan la sentia... pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres...
3: i com ens vinculem,
2: com
3: no?
2: Com ens vinculem, uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
4: Sí, vaig veure aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. Mm. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de... No tenim tant material com ens faria falta.
3: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que m'hem parlat també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació, és vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no?, que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien, depèn quines agressions, doncs per això mateix, no?, perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no?, i no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
4: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és... Si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic, encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, ho hem, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores, sí que al final això és... molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de «Ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és», perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
2: És veritat, i va passar.
4: Ho estem parlant ara, però sí. Si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final... el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics. I que deien una cosa així, com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, i això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades. Que aquest estiu, em sembla que jo el recompte que n'he fet són tres, si no quatre, ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo. Si passa alguna cosa d'aquestes en unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però, pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Uh-huh. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
4: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
2: hauria
4: segur.
2: De ser, clar,
4: que hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, ho hem mantingut, moltes festes populars que s'estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquests espai, és que realment ho han fet amb, pràcticament amb tota impunitat, és en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat, hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, dic, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
3: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
4: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots. I també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que s'han creat i que es creen, no?, ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc, ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no?, que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme, i allò acaba fatal.
3: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
4: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació i és molt, molt bona, la veritat. És en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
3: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs accions, no?, o canvis d'apostolats de cara a les properes eleccions, i això doncs haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
4: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà. Ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
3: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos, i que passis una bona temporada, i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
2: I tant.
4: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
3: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
2: Perfecte.
3: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
2: Això jo no ho hagués pensat mai.
3: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
2: Sí, és veritat.
3: Però allà estem.
2: Allà estem, però no a Apple Podcast també.
3: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte, exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar, exacte, i cercar, totalment. A iVoox també, això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana, i avui quina és la cançó que recomanem?
2: Avui ens l'ha proposat l'Oriol, i és Lollipop de Mika.
3: Perfecte.
2: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
3: Doncs
2: mai.
3: No ho sé.
2: Doncs,
3: si
2: m'apunto tot,
3: si no,
2: ja sí que veuré.
3: Aquesta temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so, i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adeu.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat del passat mes de maig, però la qual no havíem fet cas, prou cas, fins ara. És el nou disc de Tammy Crest. El vam sentir en el primer programa d'aquesta temporada, ara fa 3 setmanes, però doncs calia tornar-hi a escoltar més temes d'aquest disc, que realment doncs és un disc important, és un disc especial. Asikel. Fan 20 anys, 20 anys de Tammy Crest, aquesta banda nascuda al nord de Mali, a la frontera del desert, o en el desert, al desert del Sàhara, i que és una de les bandes de música de blues del desert doncs actualment més potents. Tammy Crest graven amb Glitter Beat Records, que és qui ha publicat aquest disc Asikel. Hem sentit aquest tema i ara ve el que ha estat el single, alhora és el vídeo, un vídeo que val la pena veure'l i en el qual es denuncia com en aquella zona del món, o sigui, en el sud del desert del Sàhara, doncs els conflictes desplacen la població. Una població nòmada, com són els Tuareg, i que s'han vist abocats, s'han vist obligats a establir-se en camps de refugiats, tant a Mauritània al sud com al nord, el que és això, el que és el nord de Mali, en la frontera amb Algèria. El tema es diu Imanin.

Tammy Crest, des del disc Asikel, i aquest tema Imanin, en el qual, com dèiem, explica l'èxode que ha viscut el poble tuareg degut als conflictes bèl·lics i, sobretot, provocats pels jihadistes enfrontats a l'exèrcit i als mercenaris en aquella zona del Sahel o ja a la porta del propi desert del Sàhara. De la pròpia ciutat històrica de Timbuktu, doncs, han hagut de marxar a viure a camps de concentració, que són els que mostren en el vídeo d'aquesta cançó. Anem a buscar, però, un tema anterior d'un disc que ja té gairebé 10 anys. El dedicaven a la seva ciutat, allà on van néixer, Kidal, també una petita ciutat al nord de Mali, Tammy Crest.

L'altra novetat que vam introduir en el primer programa i el que no havíem seguit és un disc, ara sí, publicat durant l'agost, perdó, juliol d'aquest any, és aquesta cantant de Mali, Ma Damba, filla d'un griot. De fet, ella té tota la tradició dels Djelilia, de la música, doncs, de la música tradicional i la tradició oral d'una família de griots. El seu pare, Djeli Baba Sissoko, era un dels griots dels importants a la regió de Bamako, i ella doncs segueix tot plegat. De fet, viu a França des de ja fa uns anys, també donada la situació que es viu a Mali, i ella doncs el que fa és, amb aquest disc, és tornar en l'escena d'una manera, doncs, això com cal, amb una presència i un disc ben produït i amb una força important. Tabolo Koura es diu el disc, i hem sentit un tema que encara no havíem... Bueno, vam sentir un només, ara en van dos més. Aquí va el segon, Simbo.

Damba és el nom d'aquesta dona cantant de Mali que ens porta aquestes històries, aquestes epopeies de les tradicions mandinga i bambara des de Mali. Ho fa doncs amb la fórmula que toca, que és doncs amb aquest ngoni, aquesta guitarreta, aquest petit llaüt, les carbasses, i alhora potser aquí l'innovació és un acordió, perquè de fet el guitarrista que l'acompanya i que els hi fa els arranjaments i les produccions és el francès Thierry Fournel. Bé, Ma Damba, que com dèiem és un disc important perquè la torna a posar a l'escena quan ja té més de 60 anys i ho fa amb un disc com cal, però de fet

La nostra descoberta aquesta setmana ja la vam presentar també en el primer programa de la temporada. És aquest llançament de Real World Records, La Missy, el seu segon disc, de fet, el primer llarga durada, que es diu Let Us Clap. Aquesta dona, que és una activista dels drets per les dones a l'Àfrica, doncs, i amb un discurs rupturista, amb un discurs feminista, però alhora també amb una estètica futurista i amb instruments tradicionals, fa un disc realment increïble. Let Us Clap, aquest primer tema, com ja l'havíem sentit, però en canvi aquest no. No Organs in Heaven.

La Missy, una descoberta que de fet han dit que era el primer disc de llarga durada i no és així, n'hi ha un de 2019, però aquest és el que la llença arreu del món a través de Real World Records. Aquesta dona que ve del nord de Ghana i que actualment viu a Accra, per tant no forma part d'aquella diàspora de l'Àfrica, sinó que viu allà i hi treballa a través d'una fundació en l'empoderament de les noies en una societat patriarcal com és la seva del nord de Ghana. De fet, doncs, la Missy, el seu discurs en aquest disc és claríssim. Ella vol aprofitar i aplaudir les tradicions de les dones de Ghana com un mitjà d'empoderament social i de transformació de gènere a l'Àfrica. La Missy, que a més fa una música, doncs, diguem-ne que molt atractiva. I com tornem a dir, el seu disc es diu Let Us Clap, edita Real World Records, i hi ha temes com aquest altre, Pain

Cima Funk torna a Barcelona i promet tornar a posar del revés la sala Paral·lel 62. Ja va venir fa uns anys, va fer suar a tothom d'una manera increïble amb aquesta barreja de funk i de música afrocubana. De fet, ve a presentar el que és el seu quart disc sencer, de llarga durada, sencer. Això que hem sentit era el Rompelo de l'anterior El Alimento, però han acabat de publicar un que es diu Te Toca, i en el qual hi ha un altre tema que podríem dir que li va igual de bé. Cocinarte, Cima Funk, serà a la sala Paral·lel 62 el dia 9, divendres, dia 9 d'octubre. Cima Funk a Barcelona. Cocinarte.

I pel nostre record no marxem de Cuba, sinó que anem a buscar un disc que va ser publicat una setmana com la passada, de l'any 97. L'any que ve farà 30 anys aquest disc, i és el Buena Vista Social Club, publicat un 16 de setembre de l'any 1997, quan Ray Cooder doncs, va anar a Cuba amb Wim Wenders per gravar un documental, i van acabar doncs, fent el documental, sí, però alhora també fent un disc i retrobant tota una generació de músics com aquesta, Buena Vista Social Club. Chan Chan. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: L'esperança de vida a Catalunya està en 84 anys de mitjana, segons les dades oficials més recents. En el cas de les dones, concretament, és de 86 anys i en els homes, 81. Unes xifres que superen la mitjana estatal d'Espanya i situa Catalunya entre els territoris amb major longevitat, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Avui, en el Dia Internacional de la Gent Gran, volem parlar dels principals reptes i preocupacions que afronten els nostres grans i ho farem des de diferents mirades. Ens acompanya aquí a l'estudi el director de Relacions Institucionals de la Fundació Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya, el saludem, en Ramon Miralles, que és geriatra i catedràtic de Medicina Geriàtrica, director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Comencem. Quins són els principals reptes i preocupacions que té, que afronta avui en dia la gent gran a Catalunya? Qui comença?
4: Començo. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos i enhorabona per aquesta programació d'un dia tan important com avui per donar visibilitat a les persones grans. Doncs des de la Fundació Amics de la Gent Gran el que veiem és que efectivament, no? Doncs Catalunya és un dels llocs al món on hi ha una major esperança de vida, però és veritat que el que és important és que aquesta esperança de vida o aquests anys tinguin qualitat de vida, no? I moltes vegades el que ens passa és que trobem en persones amb una situació molt difícil en tots els sentits, en l'àmbit de la salut i sobretot també en l'àmbit més emocional o relacional, no? En aquest sentit, per això Amics de la Gent Gran ja portem més de 15 anys a Badalona acompanyant a més de 80 persones grans que estan en una situació que diem de soledat. Llavors, aquesta soledat el que fa és que afecta negativament a totes les esferes de la vida de la persona i per això nosaltres tenim programes d'acompanyament, acompanyament a domicili, a les residències i també activitats de socialització. Aquesta soledat és un repte social perquè afecta, de fet, a persones de totes les edats, perquè comencem també a treballar el que és la prevenció de la soledat, però sobretot quan passa a les persones grans, doncs passa sovint per aquestes persones antigues tingut pèrdues, no? Moltes vegades el seu marit o la seva muller. I després també doncs, perquè se senten exclosos o no se senten part de la societat en la que viuen. No? I per tant, avui és un dia molt important per reivindicar que les persones grans segueixen formant part de la societat, que les persones grans també tenen present i futur, no? Que moltes vegades es parla sempre en dir, bueno, no tenen futur. I tant que tenen futur, no? I que les persones grans han de poder decidir quin tipus de vida volen viure, quins són els seus desitjos, quines són les seves voluntats i que és molt important que puguem decidir al llarg de la nostra vida.
3: Una solitud no desitjada que moltes vegades porta un aïllament social que pot derivar en malalties, Ramon.
5: Sí, certament la manca de relacions socials i moltes vegades comporta pues, que la persona pues, tingui un estat d'ànim inferior o més baix o que inclús pues, la manca de relacions pues, que afecti el seu estat d'ànim. I bé, i sobretot també s'ha vist que les persones que viuen soles amb aquesta solitud no volguda, la manca de socialització els hi fa perdre oportunitats de fer hàbits saludables i de fer activitats relacionals, físiques i mentals que contribuirien a l'envelliment més saludable.
3: Quin és el mite mèdic més gran que hem de desmuntar sobre el fet d'envellir?
5: Bueno, jo el primer que diria és que el fet d'envellir no significa tenir malalties i ser dependent. Si, bueno, pensem que per sobre de 60... Pensem aproximadament que una persona de 65 anys té una esperança de vida mitja de 20 anys més, que són molts, Jo els dic als estudiants de medicina o infermeria, els dic que pensem en les seves vides entre els 25 i 45 anys, com van canviar les seves vides. Imagina't quin marge de canvi podria tenir una persona de 65 anys per davant. I també dir que la majoria de les persones grans estan bé, gràcies a Déu, i en bona salut, i estan passejant pel carrer en aquest moment. Les estadístiques en diuen que la fragilitat i la vulnerabilitat està al voltant del 7 o 8%. És a dir, que hi ha quasi el 90% de persones grans que estan bé, en general. Si pugem l'edat mitjana, clar, la probabilitat de vulnerabilitat augmenta a partir dels 80-85, però la gran majoria de la gent gran està bé i això porta molts beneficis a la societat. Segur que hi ha moltes persones grans que fan de cangurs, que ajuden les seves famílies i que inclús bueno, pues, conviuen i comparteixen i permeten que la família tingui un benestar que sense elles no tindrien. I moltes persones grans fan de cuidadores dels seus cònyuges o dels seus pares. És a dir, que, en fi, això té un valor social incalculable, eh?
3: I... I tant. Ens jubilem de la feina, no de la vida, eh? Aquest és el lema del dia de la gent gran d'enguany. Hi ha cada vegada més un envelliment més actiu, no? Cada vegada, dèiem, arribem a grans amb ganes d'encarar el futur, no? I fer coses, omplir les nostres hores.
4: Efectivament, aquest és el lema d'aquest any. Anem tots de blanc, per això avui també vinc de blanc. I, efectivament, és a dir, també és molt important destacar el que diu el company de la capacitat de recuperació de la gent gran. És a dir, nosaltres, hi ha persones grans que es queden vídues, que entren en una situació de dificultat, de soledat, que apareixen a la Fundació i que a partir de que tornen a socialitzar, aquestes persones es recuperen i aquestes persones tenen capacitat de recuperació. És a dir, aquestes persones tornen a estar bé i llavors moltes vegades pensem que quan un és molt gran, no, o té més de 80 anys, sembla que no tingui, que tot hagi d'anar, diríem, de cap avall, no? Quan moltes vegades dius, escolta, aquestes persones volen seguir fent coses, volen fer coses fins i tot per primera vegada, o diuen, mira, a mi sempre m'ha quedat aquesta cosa de voler fer un viatge, m'ho invento, no? A França, per exemple. Escolta, anem a fer possible això, no? Que l'edat no sigui moltes vegades un fre per poder viure la vida que vols viure i fer les coses que vols viure, més enllà del teu entorn i de la teva família, no? Llavors nosaltres també, que l'any que ve fem 40 anys, doncs estem intentant que molts dels somnis de les persones grans, que a vegades són somnis molt modestos, els podem realment fer possible, no?
3: I, Ramon, parlàvem que aquesta esperança de vida cada vegada es va ampliant més. Les previsions són aquestes, no? A nivell mèdic, en quines situacions us trobeu els geriatres amb les persones grans? Quins són els problemes més habituals?
5: Bueno, a veure, és veritat que el fet d'allargar l'esperança de vida és una cosa bona, és una cosa que no havia passat mai a la història, per tant, és un repte nou. En els darrers anys, la cosa bona que ha anat passant és que les malalties, gràcies als sistemes de salut, la medicina preventiva, les vacunes, els antibiòtics, les campanyes de prevenció, tot això, pues les malalties a vegades s'enredereixen, no? I no és, algunes es poden evitar, però altres que no es poden evitar, inclús pues, s'enredereixen i comencen més tard. Què vol dir això? Que les persones grans passen un període més llarg de la seva vida sense malaltia, el qual és molt bo. Quina és la contraposició? Potser que l'etapa final de la vida serà amb malaltia i discapacitat, perquè a vegades unes malalties s'acumularan en els últims anys. Possiblement aquest període més delicat dels últims anys doncs és un repte sanitari i de salut, en el qual potser doncs, hem de pensar per sistemes sanitaris que velin per un confort, un benestar, unes cures pal·liatives i una mort digna, i potser no tant en aspectes tecnològics, no?
3: A Catalunya, de fet, la gent gran ja representa més del 20% de la població, estem parlant de més d'1,6 milions de persones, és una realitat central, no?, del teixit social, però creieu que no se'ls considera un motor actiu de la societat? La societat encara té aquest estigma, no?, aquestes persones amb l'edatisme, no els tenim en compte?
4: Efectivament, com és el lema d'aquest any, no? Ens jubilem de la feina però no de la vida. Realment, quan s'acaba l'etapa laboral, quan no és la productivitat entesa, no?, com l'entenem, doncs sembla com si tot això del que estem parlant no tingui valor, quan precisament les persones grans són persones també moltes vegades cuidadores, són persones que sostenen famílies, són persones que contribueixen socialment, que contribueixen culturalment en els barris, a nivell comunitari. Tot aquest bagatge, tot això que moltes vegades és intangible o es fa difícil de mesurar, té un valor incalculable.
3: I, doctor, com s'arriba a la vellesa amb un bon estat de salut cognitiu? Tots volem arribar grans. Sí que és cert que molta gent diu, és que em fa por fer-me gran, arribar, perquè és el desconeixement, no?, d'en quin estat de salut arribarem. Però per garantir, no?, que arribem bé en bon estat de salut cognitiu, físic, què ens recomana?
5: Bueno, ja, en primer lloc, tenim la sort a Catalunya de tenir un sistema sanitari que és accessible a tothom i això ens permet que podem evitar malalties, no? I això ja és important, i això és responsabilitat de part del sistema sanitari. Després les persones s'han de posar per la part seva. Hi ha tres coses, que és l'activitat física, les relacions socials i el benestar psicoemocional, mental, i una nutrició saludable. Amb aquestes tres coses, que les cadascú són responsables, pues es pot arribar a l'envelliment en un estat de salut més que bo. Després, per últim, hi ha la societat i la comunitat ha de contribuir afavorint entorns que donin oportunitats perquè les persones puguin moure's i fer activitats i fer coses, no? Que seria... Llavors aquí és responsabilitat de tots, sistema de salut, la persona i els sistemes de suport social i comunitari, tots junts.
3: És, no sé si quan arriba la jubilació, que molta gent deixa de treballar, no? Aquest canvi vital que pateixen, és quan comencen potser una mica a entrar en bucle, no? Canvien la seva rutina, perquè sí que és cert que hi ha persones que tot i tenir ja, han superat l'edat de jubilació, continuen treballant perquè volen, perquè consideren que els aporta un benefici per la seva salut.
4: Efectivament, és a dir, moltes vegades també el que passa, i sobretot amb l'era digital, és que moltes vegades aquestes persones voldrien seguir col·laborant, d'alguna manera, socialment, però jo també voldria introduir el tema de la bretxa digital, no? Efectivament, persones actualment de 70-75 anys doncs estan molt avasades o més avasades amb el tema del mòbil, però sí que és veritat que ens trobem que persones de més de 80 anys, doncs això ja no és tan així, no? Els ha arribat, diríem, en una etapa de la seva vida, doncs, molt grans. Llavors, què ha passat? Que des de la pandèmia moltes coses, moltes informacions, molts tràmits s'han de fer de forma digital i hi ha persones que no tenen ni les possibilitats materials ni... una persona evidentment pot aprendre a qualsevol edat, no? Però necessita un acompanyament moltes vegades, no? Potser no té connexió a internet o no la pot assumir, o moltes vegades potser necessita algú que li ajudi a d'alguna manera poder fer aquests tràmits, no? Llavors ens trobem amb persones que voldrien col·laborar socialment, que voldrien seguir formant part, però que com que no tenen internet i no els hi arriba la informació, per això, per exemple, des d'Amics de la Gent Gran, doncs tenim l'acompanyament 1-1, que és a dir, una persona voluntària, moltes vegades amb la persona gran, doncs l'acompanya, no? Doncs a segons quins llocs del seu barri per dir, escolta, jo t'acompanyo, no et preocupis, anem a veure si aquí tu tens un lloc o pots col·laborar d'aquesta manera, perquè si no la persona moltes vegades es queda a casa i també la pròpia bretxa digital l'aïlla moltes vegades en el món 2026 que estem vivint ara, no?
3: De fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran també reivindiqueu envellir amb dignitat, també passa per tenir un habitatge segur i estable.
4: Exacte, vull dir, ens trobem... Acabem, bueno, està encara... tenim calor, no? És a dir, estem ja a la tardor, però hem passat un estiu duríssim, amb onades de calor mai vistes. Nosaltres tenim el programa Estiu en Companyia, doncs és perquè no ens oblidem durant tot l'estiu de les persones grans, però hem hagut d'adaptar totes les nostres activitats perquè, efectivament, doncs, poder fer una sortida a les 5 de la tarda doncs no ha estat viable. Aleshores, nosaltres, durant l'època d'estiu, el que volem és que les persones grans puguin sortir de casa, hi ha més llum, hi ha més possibilitats de poder estar als parcs, de poder fer les revetlles de Sant Joan, per exemple, a l'aire lliure, i ho hem hagut d'adaptar, hem hagut d'anar als refugis climàtics, hem hagut d'intentar buscar llum natural, però estar en espais tancats, i això és una novetat que també estem vivint, és a dir, que els estius, ara mateix, no els estem podent viure al carrer, que és com volíem. Llavors, si a l'hivern ja estàs molt a dintre de casa, o a la residència si vius, doncs a l'estiu sembla que no podrem també estar tot a fora del que voldríem, no? I, per tant, moltes de les cases tampoc estan, diríem, habilitades perquè la persona pugui viure amb un mínim benestar o amb una mínima qualitat de vida. I aquest és un altre problema que tenim.
3: Les administracions es queden curtes, per tant, amb la gent gran? Amb polítiques adreçades amb ells?
4: Jo crec que ha anat avançant... Bueno, ara el company també. Jo crec que ha anat avançant, afortunadament. És a dir, nosaltres amb una trajectòria gairebé de 40 anys doncs treballem amb els governs locals, amb els ajuntaments, evidentment també amb l'Ajuntament de Badalona, però també és veritat que mai és suficient, no? És a dir, cada vegada hi ha més persones grans, hi ha més diversitat, hi ha més necessitats, i llavors això no ha de quedar en l'oblit i hem de seguir treballant i col·laborant perquè puguem atendre totes les necessitats de les persones grans de la societat.
5: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Albert, el company. És veritat que s'han avançat molt, s'han fet moltes coses. Jo crec que molts ajuntaments tenen molt presents moltes vegades de l'entorn i l'espai comunitari amigable, i el sistema sanitari també fa fent esforços, però és veritat que el ritme de l'envelliment ha anat tan ràpid que ens ha agafat que encara no, amb la roda encara no va rodant, però bueno, hi ha expectatives de que anem en aquest sentit.
3: Si poguéssim fer la recepta, no?, que barregés medicina i acció social per millorar el benestar de la gent gran des d'avui mateix, què receptaríem?
5: Una píldora que dins tingués exercici físic i relacions socials. Si hagués aquesta pastilla, seria la pastilla ideal per la vida i pel món.
3: Aquesta és la clau, eh?
4: Totalment d'acord.
3: Jo no sé si es parla molt de vegades que cada vegada anem a una societat més individualista, no? Tot això, no sé si de cara al futur encara accentuarà més la solitud en aquesta etapa de l'envelliment?
4: Jo amb això m'agradaria també ser una mica realista optimista, que dic jo, no? És a dir, també és veritat que, doncs, per exemple, no, la gent més jove, doncs, té també molts reptes i moltes dificultats. També hem de ser, no?, de dir, doncs, es parla, per exemple, aquests dies, no?, amb tot el tema de la dificultat de l'accés a la vivenda, el tema del mercat laboral, llavors... Nosaltres, per exemple, com a fundació, el que estem fent és ser molt flexibles amb els nostres programes i amb les disponibilitats de les persones. Llavors, sent més flexibles, intentant buscar fórmules que permetin fins i tot a persones grans acompanyar a d'altres persones grans, buscar... És a dir, la societat està canviant, Amics de la Gent Gran portem, com dic, gairebé 40 anys, però també nosaltres ens hem de reinventar, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar, o pel que veiem a la nostra pràctica, que si anem també adaptant-nos i anem amb la societat, hi haurà molta gent que també vol col·laborar, o també hi ha molta gent gran que pot estar patint soledat, però que ens diuen, escolta, jo pateixo soledat, però jo podria fer un cafè també amb una persona que visqui a prop meu, i ens acompanyem les dues, no? Per tant, hi ha moltes ganes també de col·laborar socialment.
5: I a més, hem de pensar que les generacions que estan envellint actualment i que s'estan jubilant, probablement han viscut la millor època de la nostra història. Vull dir, sempre hi ha persones que no vull generalitzar, sempre hi ha hagut gent que pateix, no?, com tota la vida, però és veritat que han viscut una època sense guerres, amb benestar creixent, amb pisos amb propietat, amb electrodomèstics, amb cotxes, amb un sistema sanitari, és a dir, probablement està arribant la gent que ha viscut unes condicions tan bones que, a més, pues, tenen inclús pues, unes inquietuds i unes capacitats que generacions anteriors de gent gran no tenien. Per tant, es parla de l'empowerment, no de la gent gran. I potser ens hi trobarem persones que seran molt capaces, en aquest sentit.
3: Sí. Ja per acabar, el perfil majoritari de persones que teneu a la Fundació Amics de la Gent Gran o també a la seva entitat, la Fundació Salut i Envelliment, de la UAB, quin seria el perfil majoritari? Més homes... clar, l'esperança de vida és major en dones, també, oi?
4: A la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem... El perfil és dona, de major de 85 anys, per tant, molt grans. Ara ja és habitual persones, molt habitual, persones de més de 90 anys. Tenim moltes persones centenàries, o sigui, fa 10 anys no era excepcional, ara és habitual. I persones doncs, que estan, que viuen soles i que tenen alguna malaltia crònica i dificultats en la mobilitat. Aquest és l'altra cosa, no? O sigui, les persones grans que nosaltres acompanyem són molt grans, sempre necessiten algú al seu costat per poder fer qualsevol de les activitats i moltes vegades el que els hem de fer és acompanyar-les i fer-los-hi fàcil, perquè si no poden tenir aquesta sensació de ser una càrrega, que moltes vegades aquesta frase de jo no vull ser una càrrega, que moltes vegades impedeix a que puguin fer coses, no?
5: Nosaltres, bueno, jo com a metge geriatre, quan visito a l'hospital veig pacients grans, molt grans, que tenen diverses malalties cròniques i això els hi produeix discapacitat. I aquí, pues, és intentar lluitar per oferir una atenció de qualitat i un suport i acompanyament per millorar al màxim la qualitat de vida. Des de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma treballem en diversos projectes de recerca que promouen l'envelliment saludable i que promouen la prevenció de la discapacitat, no? I en aquest sentit, doncs, fem petits... i hem fet intervencions pilot, inclús a Badalona s'ha fet en diversos llocs i a diversos territoris de Catalunya, sobre com persones grans poden autoavaluar-se les seves capacitats amb un aplicatiu, i a partir d'aquí, si hi ha un dèficit de les seves capacitats, doncs fer un programa d'intervenció perquè puguin millorar.
3: I molts d'ells que volen envellir al seu habitatge o en una residència? No sé si caldria apostar més per residències, més places públiques, no? Perquè també hi ha una llarga llista d'espera, o apostar també per polítiques d'atenció domiciliària.
5: Bueno, aquest és un tema que està sobre la taula de la discussió. Evidentment, la majoria de la gent, la grandíssima majoria de la gent, vol envellir casa seva, i l'ideal seria que el sistema de salut i el sistema de suport socials fos capaç, de manera integrada i tots junts, d'oferir els recursos necessaris per poder viure el màxim de temps possible al domicili. Aquesta és la situació ideal. Ja potser hi arriba un moment quan les necessitats són tan grans o quan hi ha moltes dificultats, pues que s'ha d'oferir també l'atenció residencial.
4: Efectivament, el que ens diu la gent gran, Amics de la Gent Gran, és que volen estar a casa seva perquè és la seva llar, no? I una mica aquesta qüestió, a vegades, d'estigma amb la residència és perquè moltes vegades no veuen que anar a la residència sigui tenir una llar, no? Llavors, com fem que les residències siguin considerades o siguin viscudes com una llar, no? Una llar és molt més que quatre parets, no? És la teva vida, és la teva història, són les teves arrels, no? Llavors, moltes vegades hi ha, afortunadament, cada vegada més programes, més residències que permeten, per exemple, una cosa tan senzilla però tan important com que portis els teus propis mobles, que tinguis les teves fotos, que tinguis en aquelles parets que són noves, però allò t'ho fas la teva llar, no? I això és fonamental. I sobretot que potser no canviïs de barri o no te'n vagis a una altra ciutat, perquè llavors tu, als 90 anys, si vius a Badalona i et porten a Mataró, què fas a Mataró? O sigui, com has de tornar a començar als 90 anys amb la comunitat de Mataró? Llavors és molt important que tu puguis continuar. Aquests són els temes que més ens diuen, no? No m'importaria anar a una residència si em quedo en el meu barri, puc seguir estant amb les meves amigues i puc tenir la llar. Jo, molta gent gran té la capacitat, evidentment, d'entendre, de dir, escolta, jo ja veig que no puc estar a casa meva, no? Perquè tinc una situació de dependència molt, molt dura i tinc el cap molt clar, però jo ja ho veig. Però, escolta, no me'n vull anar de la meva llar. Qui se'n vol anar de la seva llar, no? Ningú.
5: També una mica és trencar aquest estigma negatiu que tenen les residències, que potser en altres èpoques han passat moments difícils, però és veritat que el sector i els professionals estan fent un gran esforç i les residències moltes vegades pues, milloren la seva qualitat assistencial i també ofereixen oportunitats de socialització i d'activitats recreacionals, que moltes vegades estan sol al domicili no les tindries, no?
4: Totalment.
3: Doncs sens dubte, tenir-los en compte, eh? La gent gran, també aquests reptes, de que s'anirà incrementant l'esperança de vida i tant de bo trobem, Ramon, aquesta píndola d'exercici físic i socialització perquè tots puguem arribar també a l'envelliment i envellir dignament i amb qualitat i sobretot que la societat també es trenqui aquest estigma de l'edatisme, les residències i tot plegat. Us agraïm la vostra presència avui aquí en aquest programa especial del Badalona Matí, l'Albert Quiles, director de Relacions Institucionals d'Amics de la Gent Gran. Moltes gràcies.
4: Un plaer.
3: I també en Ramon Miralles, geriatre i catedràtic de Medicina Geriàtrica i director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Gràcies, Ramon.
5: A vosaltres.
3: Que vagi molt bé.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Martín López Macías, un avi centenari que, com dèiem, ha fet 100 anys aquesta setmana. Martín, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien.
3: Muy bien, está estupendo.
2: No me duele nada.
3: Qué bien, o sea, qué privilegio.
2: Lo único que me está fallando un poquito es la memoria.
3: La memoria, pero eso es lo de menos.
2: Pero lo demás
3: está súper bien.
2: El trabajo lo hago sin lentes, sin gafas.
3: No, está claro. Y además, es que mireu el que fa. Mira, us vull ensenyar, perquè abans de començar aquesta entrevista, això és el que fa el Martín. Mireu, ho fa ell a mà. Si els nostres companys poden fer un pla de tall, mireu. Un peixet, són clauers, això podem posar-ho a la clau i això ho fa ella a mà, amb una agulla, amb aquest fil, no? Un pececito, també esta figura, Martín.
2: Sí.
3: ¿Des de cuándo hace esto? ¿Desde la pandemia?
2: Bueno, eso no hace mucho que estoy haciéndolo, hace poco.
3: Hace poco,
2: sí,
3: ¿eh?
2: Sí, hace muy poco tiempo.
3: Porque usted es un artista, porque a banda de hacer estos llaveros tan estupendos, únicos, porque no hay, son irrepetibles.
2: Ser, pero ¿cómo voy a ser un artista si soy analfabeto, si no he ido al colegio?
3: Hombre, no. No, hombre, no, pero usted es autodidacta. No tiene tenido, mucho talento usted.
2: No he tenido colegio.
3: Pues mira, estas creaciones son de talento innato.
2: Bueno, eso es un poquito de paciencia y mucho tiempo y...
3: Pero es que también usted hace unos zapatitos pequeños, que también los hace de forma manual y los cose, y de sí, zapatitos todo, de todos los rincones
2: todo,
3: del mundo.
2: Todo desde el principio hasta el final, hecho. Pero ya eso me viene en largo.
3: Però lo hace muy bien, porque ahora también se acompañan els fills, que no els he presentat, els fills de Martín, que són la Rosa i en Fran. Són dos dels 7 fills que té en Martín. 7 hijos, Martín.
2: 7.
3: Aquí tenemos dos. Benvinguts també.
6: Hola.
3: Un artista, no?, el vostre pare, o què?
6: Molt.
3: Sí, oi?
2: I a ver... Todos trabajando, todos bien. No falta nada más que la madre.
6: Bueno.
3: Martín, pero usted está aquí y bien majo acompañado de todos, su familia, sus hijos que le quieren y usted está hecho un chaval, podríamos decir. Usted nació el 29 de septiembre de 1926. 100 años ha hecho recientemente.
2: Si le pudiéramos quitar el 900...
3: Sí, ¿no?

0: Usted ha comido de todo, no ha hecho deporte.
1: Yo no he hecho nunca pelota como los chicos que hacen pelotas de trapo.
0: Sí.
1: Yo ni de trapo ni de goma. Yo no le he dado una patada a un balón nunca, ¿no?
0: Nunca.
1: Ni he hecho ejercicio. Ahora hago un poquito, porque voy a parar a un centro, y entonces en el centro ese sí, ahí hago por mi cuenta, porque en el centro no se ocupa mucho de... Te tienes que espabilar tú. Mm-hmm. Yo por la mañana cuando llego, acabando de llegar, me echa un cafelito y cojo, me voy a la sala. Allí hay unos aparatos, allí hay unas pesas. Pesan mucho, ¿eh?
0: Pues sí, hace ejercicio de fuerza, ¿no? Que va muy bien para mantener el músculo, ¿no?
1: Me siento en una butaca que hay y cojo una pesa en cada mano, la bajo abajo y luego la subo arriba.
0: Y bien, ¿no? Usted tiene fuerza.
1: Uy, hay que hacerla, pero hay que echar mucha fuerza. Bueno, y cuando me harto lo suelto y ya me voy allí a conversar con los compañeros y compañeras que hay allí.
0: Qué bien.
1: Que ninguno se ocupa en hacer eso, solamente yo. Allí la gente entra para sentarse, para descansar, pero para coger la pesa y para hacer ejercicio con las piernas y hacer movimiento, ninguno se preocupa. Digo, pues bueno, ya lo hay.
0: Y cuando usted le dice a alguien, tengo 100 años, ¿qué le dice la gente?
1: La gente no se lo cree, algunos no se lo creen.
0: No, no.
1: Y tú vas a tener 100 años, ¿y qué come? Pues yo qué voy a comer. Sopa y tocino.
0: Lo más sano que hay.
1: A mi tiempo.
0: Parlem amb la regidora, la Flori Badia. Flori, més enllà de la celebració, no? El benestar de la gent gran implica afrontar també reptes de ciutat. En quina línia treballa la regidoria per afrontar aquests reptes, no? En quines polítiques adreçades a la gent gran es treballa?
2: Sí. Mira, a nosaltres el que més ens preocupa és la soledat no desitjada. Per això, tant les entitats com els casals fan una bona tasca, molt bona feina, perquè realment fan moltes activitats. I l'únic que tenen que fer tota la gent gran de Badalona és senzillament apuntar-se. Després, com ens preocupem molt també perquè siguin persones actives, que és el que ens importa, que la gent gran de Badalona estigui activa i siguin protagonistes sempre de Badalona, som dels pocs municipis, no, que la nostra gimnàstica és totalment gratuïta. L'únic que tenen que ser és socis i poden vindre tota la gent gran de Badalona, pot anar al casal que sigui més proper per apuntar-se a la gimnàstica. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, però també et volia dir, avui és un dia amb la que fem activitats, durant tot el mes fem moltes activitats entorn a aquest dia, però per nosaltres cada dia de l'any és important, perquè la nostra prioritat sempre és la gent gran de Badalona, perquè estiguin sempre actius, que surtin de casa, que no estiguin sols, que facin convivència, que parlin, que es comuniquin. I per això ara t'explicaré la programació i t'explicaré el motiu de la programació. Sempre és un perquè i sempre són escollits per als presidents dels casals.
0: Molt bé, doncs avui hi ha l'acte institucional, oi? Sí, aquesta tarda.
2: Aquesta tarda a les 5 fem l'acte institucional, on el nostre alcalde dona la benvinguda. Després puixen quatre persones de diferents casals a llegir el manifest. És un manifest que el van escriure ells. O sigui, tot ho han fet ells, eh? I llavors ja es fan la foto amb l'alcalde i comença el show, que aquest any és el show de Rafaela Carrà. Per què Rafaela Carrà? Perquè Rafaela Carrà farà que tota la gent gran de Badalona pugui cantar, pugui sentir, pugui escoltar i pugui gaudir d'aquest acte institucional. Uns altres anys hem fet l'òpera, hem fet la zarzuela, però este any fem el show de Rafaela Carrà. ¿A usted le gusta, Martín, Rafaela Carrà?
3: No sé si se acordará.
1: No.
0: Chincuentre, ¿no?
2: Chincuentre. ¿Usted se acuerda de Fiesta, Fiesta, Plo y todo eso, no? No pasa nada.
0: Me explota.
2: Sí.
1: Yo soy del gremio de los sosos.
2: No, de eso nada.
0: No.
2: Para mí es un placer estar aquí celebrando el Día Internacional de la Gent Gran con usted al lado, pero porque usted es el protagonista.
1: Yo lo que no estoy de acuerdo, pero yo no puedo hacer nada. Que en un país, ahora ustedes han estado hablando, yo no me he enterado de absolutamente de nada.
2: Tenemos que

0: gràcies, hem rigut, hem ballat, hem parlat de cuina, d'esports, d'avis, nets, d'amor, de noves oportunitats. Hem vist que mai és tard per començar, per enamorar-se i també continuar estimant. Però sobretot avui ens quedem amb la idea. La gent gran té molt a dir i la seva veu és molt important. Cal escoltar-los, donar-los espai i valorar tot el que tenen per aportar.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: benvinguts i benvingudes a un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un daltabaix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la riarada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure-ho tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs, i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la riarada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo. Mm-hmm.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc, i tenint en compte que és l'aniversari de la riarada Rubí, i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, has recordat el moment de la Dana tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la riarada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt, i ell seguia la història de tota la moguda de la riarada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai, i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la riarada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la riarada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
0: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí, estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar doncs el 50è aniversari de la riarada, i jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant i clar, passava moltes hores amb ell, i vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores, el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i, sobretot, em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus. A mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa. Diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava, i tenia un pòster del Duo Dinàmico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa, que em va demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure a la Rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola a Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la Rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content, dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens, i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar, i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg, vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills, també, i pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit, a la cuina de casa, i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així, doncs, va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones, i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duo Dinàmico, el grafiti, els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el meu pare em deia no oblidaré mai aquells ulls. A partir, doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai, Doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio, i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano, que feia una crida i deia, és que l'agua se lo ha llevado todo, i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
2: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
1: Sí.
2: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
1: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no?, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones, doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text, doncs, es fa evident això, no?, el poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs, és veritat. I sort d'aquesta solidaritat, perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important,
2: doncs,
1: la solidaritat.
2: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles,
1: sí,
2: persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i és una mica, pues, donar-los el seu lloc, no?
1: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt en el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
2: Sí, sí.
1: Que tenim la història de València molt recent, encara.
3: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el,
1: sí,
3: poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
1: polítiques.
3: I això no pot ser que només el poble salvi el poble,
1: evident,
3: perquè vull dir, el poble, no?, els polítics han estat escollits pel poble. Llavors,
1: exacte,
3: davant també d'aquesta situació, no?, de canvi climàtic constant en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no?, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
2: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
3: hauríem,
2: ja us ho explicaré un altre dia,
3: de prendre consciència.
2: Sí, sí, i de fet el que més sorprèn és que les coses no canvin, no?, que no s'estigui fent res, perquè clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?
1: 62, sí.
2: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
1: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Uh-huh. Aquí ho deixo.
2: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, què ens espera? Què trobarem?
1: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
3: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
1: Sí.
3: Ho has viscut d'una manera especial.
1: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo vaig plorar. Per mi va ser... Veure les meves paraules a dalt de l'escenari va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. Però, sí, sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu et trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
2: Ja toca connectar amb el públic.
1: A veure.
2: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres,
3: no?
2: O aquest dissabte, que és el casino, no?
3: Sí,
2: Casinet, no es diu? Ara com es diu? El
1: casino.
2: El casino. Sí. Ai, jo no sí. És perquè dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
3: És més amigable. Sí.
1: Jo voldria que el públic s'emocionés. Perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no?
2: Exacte.
1: Fer xarxa.
2: Montse, moltes gràcies. Et sorprendrem ara amb una cançó. Que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies.

0: Coneguts en Xarxa.
1: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3,
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una efemèride que molts historiadors del jazz creuen va ser, fins a cert punt, un accident. Estem parlant del naixement de la tècnica vocal que es coneix com scat. Segons el Museu Nacional d'Història d'Amèrica, el 26 de febrer de 1926, fa per tant 100 anys, Louis Armstrong va gravar la cançó Heebie-Jeebies com a trompetista i cantant. La primera estrofa la va cantar dient la lletra habitual. Però en acabar la tornada, a l'estrofa següent ja no va articular paraules. Podríem dir que la veu es convertia, en aquell moment, en un instrument més.

Aquesta manera de cantar, aquesta tècnica, se la va anomenar scat i es diu que ja existia. Però es considera que Armstrong, Louis Armstrong, en aquell moment la va introduir en el jazz. El que no hi ha dubte és que va ser la primera vegada que es gravava una cançó cantant-la d'aquesta manera. L'explicació que s'hi ha donat té poc a veure amb l'art i amb la creativitat i més aviat està relacionada amb les cues de pansa, perquè es creu que l'amic Louis Armstrong, en aquell moment, quan estava gravant aquesta cançó, en aquell moment la segona estrofa va oblidar la lletra. La qüestió és que l'escat es va incorporar al llenguatge jazzístic, sent un recurs molt adequat per improvisar amb la veu. I ara us portem alguns exemples, començant per la divina Sarah Vaughan.

0: La gran, la imprescindible Sarah Vaughan fent una demostració pràctica del que coneixem com cant amb la tècnica scat. Hem escoltat una gravació d'abril de 1954. Quan parlem d'improvisació, sovint l'apliquem prioritàriament als temps ràpids, com el que acabem d'escoltar, però òbviament també es pot improvisar una balada i, si voleu, fins i tot s'ha de ser encara més subtil per fer-ho. Aquí tenim a Ella Fitzgerald, que ens canta Un temps lent, una cançó de Billy Strayhorn i Duke Ellington que es titula Daydream. És una gravació feta a l'estiu de 1967 amb Ella, acompanyada pel trio del pianista Jimmy Jones. Aquí teniu Daydream.
1: Thank you. Thank you. Thank you. That was from our little small group. And now we'd like to reminisce with another one of the beautiful songs of Billy Strayhorn, A Wordless.

0: Ella Fitzgerald, Daydream, l'escat aplicat a una balada. I si voleu una opció més contemporània, aquí teniu la veu del Jarró, que no sé si ho sabeu, es deia Alwin López Jarró. I aquest febrer ha fet 9 anys que ens va deixar. El Jarró ens porta una versió de la famosíssima Take Five, aquella composició de Paul Desmond que es va fer famosa amb el quartet en el que Desmond treballava, el quartet de Dave Brubeck. A la versió que escoltarem, el Jarró porta la tècnica de l'escat pràcticament al límit. Fins i tot, en alguns moments, fa una mena d'escat invers. Podeu sentir que canta algun fragment que és totalment rítmic i en aquell moment aprofita per adaptar-hi algunes paraules. Ho fa molt bé, molt bé, i a més és sorprenent, original. És una cançó gravada en directe l'any 1977, una mica llarga, 7 minuts i mig, però creiem que val la pena. Aquí la teniu, Take Five per Al Jarró.
1: Aquí.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Entre els molts tòpics que se'ns aplica a les persones que ens agrada el jazz, n'hi ha alguns que, a més de pesats, són fàcilment neutralitzables. El primer és que és una música minoritària i per a intel·lectuals. Si algú us diu això, recordeu-li que el jazz va començar com a música lúdica i eminentment ballable. En voleu una prova? Actualment hi ha molts llocs on es balla swing, se'l coneix com l'indie hop, i les persones que el practiquen diuen que es diverteixen molt, que fan exercici i que escolten bona música. I si a més l'orquestra és la Barcelona Jazz Orquestra, no es pot demanar més. Del disc Nits de Swing a la sala Apollo, aquí teniu Apollo Jams, 100% ballable.

0: La Barcelona Jazz Orquestra ens ha interpretat Apollo Jams. Segon tòpic, el jazz tot sona igual. Bé, això, a part d'una mentida, pràcticament és un insult. El jazz és un gènere mestís per definició. Va néixer com un còctel musical en el que s'hi va barrejar la tradició europea, tant en música popular com clàssica, i part de la seva instrumentació. Amb la concepció rítmica africana, alguns instruments també d'origen africà que van evolucionar, altres instruments que es van crear per a l'ocasió, i especialment el sentiment, l'aire, la intenció dels esclaus, persones convertides en mercaderia. A partir d'aquí, qualsevol nova incorporació ha sigut benvinguda. Per exemple, seguint amb l'afició al ball, un ball amb molta acceptació i un punt de, podríem dir, passió, dramatisme, és el tango. Mireu com sona una peça típica del repertori hard bop dels anys 60, escrita i interpretada pels germans Adderley, inspirada, ni que sigui de lluny, en el tango.
1: We're going to play a new composition based on the Argentine dance rhythm known as the tango, a kind of a jazz tango that my brother calls tango tango.

influència hard bop molt popular als anys 60, amb un aire de tango i una mica de sentit de l'humor. Els germans Nat i Cannonball Adderley ens l'han portat. Però si voleu fer la barreja canviant les proporcions, amb el tango com ingredient dominant, aquí teniu el guitarrista Al Di Meola i el seu projecte World Sinfonia, que és de l'any 1990. Era un quintet amb dos percussionistes, dues guitarres amb cordes de niló i un bandoneó, que és un instrument del grup que es coneix com de vent i teclat, és a dir, del grup de l'acordió. El bandoneó és l'instrument més característic del tango i el que tocava el gran compositor de tangos, Astor Piazzolla. L'estiu de 1992, Al Di Meola i el World Sinfonia estaven de gira per Europa i a Catalunya van passar per Barcelona i per Palamós. Aquesta gira va coincidir amb la mort d'Astor Piazzolla el dia 4 de juliol d'aquell any, de manera que la cançó d'aquest disc, d'aquesta obra World Sinfonia, titulada Last Tango for Astor, Darrer Tango per Astor, va tenir en aquells concerts més sentit que mai.

El quintet World Symphony, liderat pel guitarrista Aldi Meola, ens han portat aquest Last Tango for Astor. I últim tòpic d'avui. Aquest té un costat estètic interessant, però les persones que ho diuen no van per aquí. Dos punts. El jazz sempre me l'imagino en blanc i negre. D'acord, molt bonic. Però una vegada més, depèn del que estiguis veient i escoltant. Perquè si t'agraden els aires caribenys, pots posar-te a l'orquestra de Chico O'Farrell i tindràs tots els colors del món i un ritme irresistible, també 100% ballable.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Jazzit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem escoltat fa un moment a Chico O'Farrell, trompetista, compositor, arranjador i director d'orquestra d'origen cubà, que va passar la major part de la seva carrera als Estats Units. El seu fill, Arturo O'Farrell, que viu a Nova York pràcticament de tota la vida, ha sigut aquests darrers 20 anys aproximadament el mentor de l'Albert Marquès, un pianista català de jazz establert a la mateixa ciutat, a Nova York. L'any 2023 potser recordareu que vam conèixer l'Albert, que va venir de gira a presentar Freedom First, un disc que havia gravat amb el seu grup de jazz i amb la veu que arribava a l'estudi a través d'un telèfon mòbil de Keith Lamar, que és un pres que es troba en el corredor de la mort d'una presó d'Ohio i que fa molts anys que al·lega que ell no va cometre el crim pel que el van condemnar. L'Albert Marquès s'ha convertit en un dels seus defensors i ha fet concerts per mig món explicant el cas.
2: See, I grew up in a neighborhood called The Village, a small enclave on the east side of Cleveland.
1: Ara tenim l'oportunitat de veure en directe l'Albert Marquès el proper dia 12 de març en el Jamborí de Barcelona, presentant un nou projecte que fusiona jazz i música clàssica. De moment, ara l'escoltarem en un dels darrers discos que ha gravat, a duet amb una trompetista canadenca que no va poder fer la gira de presentació perquè va ser deportada a Canadà, una víctima més de la política de Donald Trump.

També en el Jamboree, els dies 6 i 7 de març, el veterà trombonista Fred Wesley i el seu trio europeu, que es diu Generations. Serà un concert carregat de blues, de groove i de funky, amb aquest músic que es va fer famós en el grup J-Biz, el grup que acompanyava el cantant James Brown. Aquí el teniu a Fred Wesley en una gravació de 1972. La cançó es diu Secret Love.

0: Hey, you're listening to Jazz In, the best jazz show in Barcelona. Check it out. And I am Fred Wesley.
1: Acabarem el programa d'avui, acabarem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, recordant que el proper 6 de març s'inaugura la 45a edició del Festival Jazz Terrassa, a les 8 del vespre, a la nova Jazz Cava, amb l'actuació del quintet de la saxofonista Irene Reig i el trompetista Oriol Vallès. Aquí teniu a l'Oriol en un dels seus projectes amb altres membres d'aquest mateix grup, com per exemple el bateria Joan Casares o el pianista Joel González. Ens porten una cançó que es titula Albatros. I si tenim temps, després també escoltarem un fragment de la peça So What, que obre el disc de Miles Davis Kind of Blue, una obra mestra que es va començar a gravar el dia 2 de març de 1959. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C-14-15A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C-352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C-35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. De la AP-7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C-31, a Sant Adrià de Besòs, també es talla l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C-58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona, hem de sumar una avaria de vehicle a la AP-7 a Sils, que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP-7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C-58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que, de fet, s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent, aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I, en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
4: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
5: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir, doncs, a les tasques de recerca, si és que realment, doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera, que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobús entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
6: Feia 32 anys, concretament, que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150 i 1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi, efectivament. Aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i, per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: El temporal més gruixut ha passat avui, però, en canvi, la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
7: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
1: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
7: Diguem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica n'hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
1: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
7: Això és el que sembla. Els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada. No, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà al Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada. I s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs, bàsicament, no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta, i que, quan arriba a terra, descarrega moltíssima aigua.
1: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
7: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. És el que veiem vivint a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest i a poc anar agafant més i més energia. No? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment està, té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
1: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos al Malic, que té una orografia complexa i també és, a més, una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes, o això no hi té res a veure?
7: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per diguem, el temps que ens ve.
1: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
7: Moltes gràcies, bon dia.

0: altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb què demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Núñez, amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumi més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pyor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què va disposar, de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
4: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar en pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. Darrers van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Batebone i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlun. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
5: La pista no va bé, és impracticable, rellisque moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls que,

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat.

0: Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C-1415A a Castellar del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També a la C-35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a l'AP-7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C-31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP-7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
2: Es preveuen nous xàfecs dispersos localment forts a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est. amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
0: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, amb el Grat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
3: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir, doncs, a les tasques de recerca, si és que realment, doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
0: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat al caràcter històric d'aquestes crescudes.
4: Feia 32 anys, concretament, que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150 de 1.300, però va per aquí la cosa, i abans, doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi, efectivament. Aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i, per tant, màxima precaució en aquest sentit.
0: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
0: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes, formada per PP, Vox i Junts, li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança. I s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no, a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
0: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
0: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o, una mica com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta, o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
6: A veure, és un tema. És un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, és un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'Esquerra? I tant, perquè és un tema on l'Esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
0: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
6: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies, o dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge, o que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'Esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
0: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
6: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts. I a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta. És un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
0: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
6: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
0: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit el temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
7: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
8: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
7: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C-28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a les 2 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a les 7, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar el màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran, perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 euros i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 euros. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà, per als conductors francesos, de més de 50 cèntims respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
9: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver portat el partit.
0: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
10: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però en serem sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé, però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu de les últimes dues dècades. Fins a les 10 del matí de diumenge, el temporal ja deixava a la ciutat un acumulat global de 186 litres i mig per metre quadrat.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Un temporal que ha provocat incidències a Rodalies. A hores d'ara, la R1 no funciona entre Badalona i Barcelona degut a la inundació del túnel de Plaça Catalunya. Els trens de l'R1 només circulen entre Arenys de Mar i Badalona, mentre que el tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes està tallat i disposa de servei alternatiu per carretera. Per anar a Barcelona, recomana transbord a peu fins a la L2 de metro, a Pompeu Fabra. El servei manté afectacions en diferents línies després del temporal que ha deixat mig país inoperatiu. A casa nostra, així ha valorat les incidències l'alcalde Xavier García Albiol.
5: Bé, tenim present que ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys, molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Aleshores, doncs, bueno, la gent afectada ho està entenent perfectament i tornar a la normalitat o abans possible. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries. Avui es recolliran, però més tard, perquè els serveis de neteja estan més dedicats doncs, a treure sorra, a treure terra, a les urgències. Però vamos, que podem dir que estem relativament normalitzats veient el que va caure i el que li ha passat a altres ciutats.
4: I potser ho han escoltat, però en aquests moments acabem de rebre una nova alerta. És alerta als mòbils per aquestes inclemències meteorològiques que es preveuen durant el dia d'avui també bastant complicades. De seguida connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer tots els detalls. És dilluns 5 d'octubre de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: Gran part de l'atenció del temporal al barcelonès s'ha centrat al tram final del riu Besòs. El caràcter torrencial de la conca ha tornat a manifestar-se amb una resposta extremadament ràpida a les capçaleres del Vallès. Sí. Tuti García, bon dia.
6: Bon dia. El riu, que té un cabal mitjà habitual d'uns no arriben a 4 metres cúbics i mig per segon, ha patit una forta pujada fins a assolir els 931. Aquest volum ha situat el llit fluvial en un llindar de perill hidrològic extrem.
4: Precisament a Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament estudia sol·licitar que el municipi sigui declarat zona catastròfica.
6: A Sant Adrià avui les classes es reprendran amb normalitat, ja que segons el consistori no hi ha afectacions que impedeixin el funcionament de les escoles.
4: Entitats socials vinculades a l'habitatge asseguren que els decrets tombats divendres al Congrés podrien haver ajudat moltes famílies a Badalona.
6: Tot i que coincideixen que es podria haver aprofundit més en algunes mesures, defensen que n'aplicava d'altres que beneficiaven a gran part de la ciutadania. La mesura que les entitats més lamenten que es perdi és la que preveia paralitzar els desnonaments de grans tenidors a famílies vulnerables fins al 2030.
4: Recordem que el Congrés dels Diputats va rebutjar divendres els dos decrets d'habitatge que s'aportaven a votació i avui està previst que Pedro Sánchez anunciï des de la Moncloa si avança les eleccions.
6: Doncs sí, el primer, que entre d'altres protegia les famílies vulnerables davant de desnonaments, es va tombar amb 172 vots a favor i 178 en contra. Junts s'hi va oposar, malgrat que el govern espanyol li havia demanat que s'abstingués. Tampoc li van donar suport al Partit Popular, Vox i l'UPN.
4: Les immobiliàries de Badalona asseguren que el mercat de lloguer és molt escàs.
6: Sí, que molts propietaris que llogaven opten per vendre, tot i que l'altíssima demanda dels inquilins. En el mercat de venda, el preu mitjà del metre quadrat a la ciutat volta als 2.800 euros i està polaritzat per barris.
4: El ple municipal de Badalona celebra avui una nova sessió ordinària on destaquen els punts urbanístics i pressupostaris.
6: A l'ordre del dia hi ha nous tràmits per avançar en la transformació de les tres xemeneies i per finançar les obres de reordenació del Parc de Lloreda, així com un pas endavant en el pla urbanístic a Can Colomer.
4: L'ocupació ha tornat a créixer a Catalunya al setembre, superant de nou els 4 milions d'afiliats i registrant un nivell rècord per al novè mes de l'any.
6: En concret, al setembre s'han registrat prop de 38.000 afiliats més. Malgrat això, l'ocupació no bat el rècord històric del passat juliol. Pel que fa a l'atur, aquest es manté estable respecte al mes passat, amb un repunt pràcticament imperceptible del 0,1%. A Badalona, el nombre de persones a l'atur baixa lleugerament.
4: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que es dividirà en diverses fases.
6: Doncs sí, la campanya començarà la primera fase amb la vacunació dels grups específics, els majors de 60 anys, les persones de risc i el personal de serveis essencials. La segona començarà el 26 d'octubre i obrirà la vacunació a tota la població. A partir del 16 de novembre començarà la tercera fase amb vacunació espontània sense cita prèvia.
4: En plana cultural, per fi me'n vaig, ha estat l'espectacle de comiat del badaloní Carles Sans, que puja per última vegada als escenaris de Badalona.
6: Amb un teatre a Zorrilla, ple a vessar, Carles Sans s'acomiada amb una obra codirigida amb José Corbacho, que posa punt i final a 45 anys de trajectòria sobre els escenaris.
4: I en esports, la situació meteorològica adversa ha obligat a suspendre tota l'activitat esportiva federada de bàsquet, futbol i futbol sala prevista durant aquest cap de setmana.
6: Entre els partits afectats, el Joventut Morabanc Andorra, corresponent a la Lliga Endesa, que estava programat aquest dissabte al Palau Olímpic. El partit es disputarà finalment el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. També es va ajornar el partit de Lliga Challenge femenina entre el Joventut i el València Bàsquet B.
4: El Badalona Women va aconseguir un punt a l'estadi Jesús Navas dissabte després d'empatar 3-3 contra el Sevilla en un partit d'autèntica bogeria.
6: Doncs si les badalonines van haver de reaccionar en diverses ocasions davant d'un conjunt local que també va saber trobar resposta a cada cop del conjunt català.
4: El Badalona obté la tercera victòria consecutiva a la Lliga, guanyant el camp del Tona per 1-3 i acaba la cinquena jornada com a líder a l'espera que juguin la resta de partits.
6: Va ser un altre gran partit dels de Genís San Pietro, que es van refer d'un gol dels osonencs als 20 minuts de joc i també d'un terreny de joc molt relliscós per la pluja.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passen 7 minuts de les 8 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. Dos morts i un desaparegut és el balanç de víctimes que deixa el temporal històric que ha escombrat part de Catalunya. Les dues persones mortes les han trobat a Tordera i Montornès del Vallès i continua a hores d'ara un dispositiu de recerca per trobar un jove desaparegut a la Riera de Pineda.
6: I el govern treballa ja en eleccions anticipades a l'espera de data exacta. Després d'un cap de setmana de reflexió, Pedro Sánchez començarà a prendre decisions avui mateix. Està pendent d'algunes qüestions, entre elles la reacció dels carrers per la caiguda dels decrets de l'habitatge.
4: Els castellers de Vilafranca tornen a guanyar el concurs de castells amb un històric 9 de 9 amb folre i una actuació memorable. El duel amb la colla Abella dels Xiquets de Valls ha estat agònic. El podi l'ha completat la jove de Tarragona.
6: I al Brasil hi haurà segona volta. Flavio Bolsonaro supera Lula, però no arriba a la majoria absoluta. Amb el 97% escrutat, cap dels dos candidats ha obtingut més del 50% dels vots en unes eleccions amb una normalitat que no existia ara fa 4 anys.
4: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Ara que escoltàvem a l'inici d'aquest programa que Protecció Civil ha enviat als mòbils unes alert per pluges localment intenses al Vallès Oriental i també al Maresme durant les properes dues hores. Cal extremar les precaucions en mobilitat i també recomanen no acostar-se a zones inundables. En cas d'emergència cal trucar al telèfon 112. Servei Meteorològic de Catalunya, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada cau al cel a moltes comarques metropolitanes i, de fet, ja tenim constància que només d'aquest matí hem passat dels 40 litres per metre quadrat en algunes viles del Vallès Occidental i Oriental. La zona 0 s'està donant aproximadament al curs de la Riera de Sant Cugat. Per tant, plou sobre mullat i probablement tornarem a tenir alguns problemes d'inundacions en aquestes viles més baixes del Vallès Occidental, sobretot, i també de la conca del Besòs. Molta precaució, perquè cau molta aigua en poca estona. Aquests ruixats, aquestes tempestes, les tindrem fins a mig matí aproximadament. Després aniran desapareixent i fins i tot aquesta tarda acabarem veient una mica el sol, ni que sigui a estones. I, en canvi, ja més cap a l'interior, més a tocar de les muntanyes del prelitoral, aquesta pluja arribarà d'una forma molt més local, també, per exemple, a gran part de l'Alt Penedès o de l'interior del Baix Llobregat, per bé que aquesta tarda també tindrem algun ram, per exemple, a la banda de Montserrat o Sant Llorenç del Munt. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís Mi. Precisament ara a Badalona encara plou, a aquesta hora, i tenim una temperatura de 19 graus.
8: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als seus projectes de reforma, els ofereix l'estat del trànsit.
4: Per tant, caldrà agafar el paraigües aquest matí, també tenir precaució a la xarxa viària, que a hores d'ara va ben carregada. Servei Català del Trànsit, Sílvia Delamo, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 10 carreteres encara afectades per les pluges i les inundacions. De fet, hem d'anar amb cautela, sobretot a la zona de la Roca, Castellar del Vallès, les Franqueses i Blanes, que són aquestes carreteres tallades, i a banda del que és tota l'àrea metropolitana està congestionadíssima, plou, i això dificulta i molt perquè la circulació, perquè a més és dilluns. Pel que fa a les vies que estan més a prop, i si us dirigiu a Barcelona, que sapigueu que les rondes estan molt i molt carregades, tenim, per exemple, la zona de Terrassa, la C-16, l'antitud també a la C-17, entre Mollet i l'Ametlla, o fins i tot a Lliçà d'Amunt, la C-31 també amb l'antitud cap a la plaça de les Glòries, o la C-58 i la C-33, per accedir al nus de la Trinitat. Com us deien, rondes molt complicades, plou sobre mullat, i sobretot us demanem que no baixeu la guàrdia i us mantingueu informats. Molt bon dia.
10: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Fem un repàs ara a la informació de serveis que afecta la ciutat amb el nostre company Jordi Ribàs.
11: Informació de serveis.
12: Continua el tall de circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, amb afectació al trànsit general durant l'execució de les obres. L'accés als aparcaments situats als números 125 i 131 es podrà fer a través de la via Augusta i del carrer del Pare Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Santa Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer. I els vehicles privats que circulin per la via Augusta podran continuar el carril reservat al bus, excepte durant les dues franges horàries que coincideixen amb l'entrada i la sortida de les escoles, és a dir, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura pretén facilitar la circulació mentre s'executen les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en direcció a Mataró.
13: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
14: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. L'episodi de pluges torrencials aquest cap de setmana ha deixat un escenari insòlit i registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades, obligant a activar els protocols d'emergència i a restringir de forma severa la mobilitat.
6: Sí, dissabte es va convertir formalment en el dia més plujós a Badalona des que es tenen registres de l'estació meteorològica automàtica de Badalona Museu, que va tancar la jornada amb un registre de 152 litres per metre quadrat de pluja acumulada. Aquesta xifra polvoritza l'anterior rècord absolut de la mateixa estació establert el 12 d'octubre de 2016 amb 83. Fins a les 10 del matí de diumenge, el temporal ja deixava a la ciutat un acumulat global de 186 litres i mig per metre quadrat. Així valorava les incidències Xavier García Albiol.
5: Bé, tenim present que ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Aleshores, doncs, bueno, la gent afectada ho està entenent perfectament i tornar a la normalitat ho abans possible. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries. Avui es recolliran, però més tard, perquè els serveis de neteja estan més dedicats doncs, a treure sorra, a treure terra, a les urgències, però vamos, que podem dir que estem relativament normalitzats veient el que va caure i el que li ha passat a altres ciutats.
4: Bombers de la Generalitat, atès a Badalona, 89 avisos des de dissabte a les 8 del vespre. Van actuar sobretot en inundacions de baixos, pàrquings, locals i pisos en alçada on va entrar aigua a través de les terrasses. També van intervenir en la caiguda de diversos arbres, com és el cas d'un arbre a la plaça del rector Rifé. A Badalona, per cert, el 112 va rebre 172 trucades fins a les 6 de la tarda i més de 3.000 van ser al conjunt del barcelonès.
6: Una de les incidències més significatives que ha provocat aquest episodi de pluges torrencials a Badalona ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp ha impactat en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. L'impacte es va produir cap a les 11 de la nit de dissabte i, segons els veïns de la zona, va provocar un fort rebombori i es podia percebre fins i tot olor a cremat, així com columnes de fum que sobresortien de la instal·lació que es troba a tocar de l'Institut Barres i Ones. Ens ho expliquen la Cristina i en Roberto.
11: Empezó pum, pum, pum, a petar como si fueran disparos. Igual, entonces empezamos a ver un montón de humo negro que sabíamos que era de aquí porque se nos fue la luz. Pero es que luego se apagó un momento y empezó a salir otra vez un humo negro.
15: Y empezó la explosión, pipo. Tuve que bajar corriendo, tengo 4 de los perros. Y tuve que bajar huyendo porque no sabía si me iba a derrumbar la casa o mis perros se me iban a morir o se iba a quemar. Todo esto estaba lleno de agua.
6: Segons l'alcalde Xavier García Albiol, es tracta d'una incidència especialment greu, ja que els danys a la subestació impedien instal·lar un generador alternatiu per restablir el servei. Per donar resposta als veïns de l'entorn, l'Ajuntament ha habilitat aquest diumenge dues sales del centre cívic Torremena, prop de la zona afectada, com a espai d'acollida. S'hi han instal·lat diversos punts perquè els afectats poguessin carregar els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics mentre esperaven que recuperés el subministrament. En Ramon i en Juan són alguns dels veïns del barri de Sant Mori de Llefià que s'hi han apropat.
16: Me han dicho que iban a abrir el centro social y claro, yo para el trabajo necesito el móvil mañana por la mañana, empiezo a las 6 de la mañana. Y bueno, pues me voy a acercar un momento a cargarlo allí a la esta, y es a lo que hemos venido, a cargar los móviles. Por lo menos nos han dado la opción de poder venir a cargar el móvil aquí, ¿sabes? Porque en casa es que no hay manera.
17: Estábamos allí y se escucharon como un estruendo y al poco rato pues me asomé a la ventana, estaban los bomberos apagando un fuego, se ve que había dañado el transformador de la calle. Entonces me parece bien que por lo menos hayan habitado esto para el tema de cargador de móvil.
4: Els operaris de la companyia elèctrica han treballat a la zona des de primera hora del matí de diumenge. De fet, preveien que cap al final del dia la incidència ja quedés resolta. I us hem d'explicar també que, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, un total de 6.217 clients continuen sense subministrament a causa del temporal de pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Des de l'inici del temporal, Endesa ha gestionat 1.777 incidències a la xarxa elèctrica. D'aquestes continuen actives 271. Els equips continuen treballant per solucionar les incidències. I també, entre d'altres incidències, aquí a Badalona va caure un mur al carrer de les Nou Cases del barri de Bufalà. I avui dilluns els arquitectes municipals avaluaran l'afectació. Ho explica la Mireia València, que és afectada per la caiguda d'aquest mur.
18: El vaig aparcar ahir per la nit i quan he arribat aquest matí m'ha trucat un amic, m'ha dit, el tens aparcat darrere? Li dic que sí. I ha arribat i m'he trobat el cotxe així, ja amb la cinta, el carrer tancat i en aquest estat. Tinc el que és tot el vidre darrere en el terra, i tot el lateral ple del tros de mur i està rebentat pel costat.
6: I els efectes del temporal s'han notat també a la serralada de Marina, amb afectacions als accessos de la urbanització del bosc d'en Vilaró i també a Canyet, a l'entorn del carrer de la Verema, amb despreniments de terra i caiguda d'arbres. A Badalona, el temporal de mar ha tornat a engolir sorra de les platges i els embats de les onades han arribat a les façanes d'algunes instal·lacions nàutiques. S'ha actuat també als passos soterrats que donen al passeig davant l'acumulació d'aigua.
4: I atenció també a Rodalies, perquè aquest dilluns es presenta complicat per als usuaris del tren. La R1 no funciona entre Badalona i Barcelona perquè el túnel de Plaça Catalunya està inundat. Els trens de l'R1 només circulen entre Arenys de Mar i Badalona, mentre que el tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes està tallat i disposa de servei alternatiu per carretera.
6: Per anar a Barcelona es recomana transbordament a peu fins a la L2 de metro a Pompeu Fabra. El temporal ha deixat un rastre de fang, pedres i sediments arran del desbordament de rieres en trams de la R1. Recordem que ahir, durant el pic de la crescuda del Besòs, l'aigua va estar a punt de superar el pont de la línia sobre el riu. El servei manté afectacions en diferents línies després del temporal de pluges. Renfe està pendent dels treballs d'adequació de la infraestructura que està fent Adif i, a mesura que recuperen les vies, es fan marxes exploratòries amb trens buits per comprovar que la circulació es pot reprendre amb garanties de seguretat. Allà on no es pugui recuperar la circulació ferroviària, Renfe activarà serveis alternatius per carretera.
4: I aquest diumenge gran part de l'atenció s'ha centrat al tram final del riu Besòs. El caràcter torrencial de la conca ha tornat a manifestar-se amb una resposta extremadament ràpida a les capçaleres del Vallès. El riu, que té un cabal mitjà habitual d'uns discrets 4,33 metres cúbics per segon, ha patit una forta pujada fins a assolir els 931. Aquest volum suposa multiplicar per 215 vegades el seu cabal normal, col·locant el llit fluvial en un llindar de perill hidrològic extrem. Ens en dona més detalls a nostra companya Ana García d'Albéniz.
19: A les 7 del matí s'ha produït el pic més alt, arribant als 936 metres cúbics per segon. De fet, es calcula que el raval del riu Besòs ha arribat a triplicar el de l'Ebre en condicions normals. Veïns dels municipis de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Barcelona han rebut aquest diumenge un missatge d'alert pel risc de desbordament. Els accessos del parc fluvial del Besòs s'han tancat completament i, davant d'aquesta situació excepcional, les autoritats locals i Protecció Civil de la Generalitat han restringit al màxim la mobilitat no essencial. Amb tot, a mesura que ha avançat la jornada sense presència de precipitacions, el riu ha recuperat la normalitat. Poc abans de les 11 del matí, el govern català ha enviat un altre alert per informar de l'aixecament de les restriccions de mobilitat al Barcelonès i a diverses comarques catalanes afectades per l'episodi de pluges. Poc després de les 3 del migdia, els bombers han rebut un avís per l'aparició d'un vehicle arrossegat per les fortes pluges a la zona del riu Besòs. En aquest cas, s'hi han desplaçat fins a 6 dotacions, les quals han confirmat que no hi havia ningú a l'interior del cotxe i que el propietari havia estat localitzat il·lès. Més enllà de les incidències registrades al Barcelonès, l'episodi de pluges deixa dues persones mortes a Tordera i a Montornès del Vallès. Els bombers també busquen una persona desapareguda a la Riera de Pineda.
4: Gràcies, Anna. I a Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament ha convocat per avui una reunió d'urgència per avaluar els danys provocats pel temporal als diferents barris i zones de la ciutat i iniciar els tràmits per sol·licitar que Sant Adrià sigui declarada zona catastròfica.
6: Sí, al municipi avui les classes es reprendran amb normalitat. L'alcaldessa Filó Canyet ha informat que després de contactar amb els centres educatius no hi ha afectacions que impedeixin el funcionament de les escoles. L'objectiu, diu, és anar recuperant progressivament la normalitat a tots els serveis.
20: Estem treballant conjuntament a la delegació de govern per poder declarar Sant Adrià de zona de afectada per la catàstrofe meteorològica i, a més, hi haurà una reunió, ja està convocada amb tots els CAPs i el comitè d'emergència que continua actiu per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
6: Pel que fa als talls de llum, el consistori manté el contacte amb Endesa per restablir el subministrament als edificis afectats amb la màxima rapidesa i garanties de seguretat.
4: Vuit i 23 minuts, abordem d'altres notícies relacionades amb l'actualitat, perquè entitats socials vinculades a l'habitatge asseguren que els decrets tombats divendres al Congrés podrien haver ajudat moltes famílies a Badalona. Tot i que coincideixen que es podria haver aprofundit més en algunes mesures, defensen que n'aplicava d'altres que beneficiaven a gran part de la ciutadania.
6: La mesura que les entitats més lamenten que es perdi arran del rebuig als dos decrets és la que preveia paralitzar els desnonaments de grans tenidors a famílies vulnerables fins al 2030. La FAP assenyala que a Badalona hi ha molts desnonaments previstos i afirma que des de dijous, quan els decrets havien entrat en vigor provisionalment, després de publicar-se al BOE, ja se n'havien aturat alguns. El mateix defensa la plataforma Sant Roc Som Badalona, que explica que el decret hauria permès frenar la gran majoria de desnonaments que es produeixen a la ciutat. Això sí, denuncia que tot i l'entrada en vigor, aquests dos dies els jutjats han seguit autoritzant molts llançaments. Escoltem Julio Molina, president de la CONFAC i membre de la FAP, i també Carles Segués, membre de Sant Roc Som Badalona.
0: Badalona no en vano es una de las ciudades que está teniendo muchísimos desahucios, ¿no? Y por tanto, al tumbar estos dos decretos que ya estaban ejerciendo, llevaban un par de días que se estaban paralizando los desahucios, pues la verdad que afecta mucho y muy mal. Mucho, muy mal. Por tanto, vamos a seguir teniendo los problemas que teníamos agravados incluso.
4: Per exemple, aquest mes de setembre hem tingut 43 desnonaments previstos. D'aquests 43, n'hi havien 42 de grans tenidors que afectaven a famílies vulnerables i un d'un particular que afectava també una família vulnerable.
6: Des de la FAP creuen que encara que els dos decrets no hagin tirat endavant, el seu debat ha servit per generar consciència entre la ciutadania i creu que a partir d'ara es convocaran nombroses manifestacions per pressionar els grups polítics que hi han votat en contra.
4: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també de Junts. El primer, que entre d'altres protegia les famílies vulnerables davant de desnonaments, es va tombar amb 172 vots a favor i 178 en contra. Junts s'hi va oposar, malgrat que el govern espanyol li havia demanat que s'abstingués. Tampoc li van donar suport, com diem, el PP, Vox i UPN. Pedro Sánchez obre ara, com diem, durant tot aquest de setmana, obre aquest període de reflexió. Just abans de la votació, Sánchez va prendre el torn de paraula per fer una última apel·lació als diputats del PP, Vox i Junts i advertir-los de les conseqüències del seu vot.
21: Tanto a sus señorías del Partido Popular como de Junts les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno.
6: Els diputats de Junts van mantenir el no, malgrat les crides de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que els va instar a permetre la convalidació del text i modificar-lo posteriorment mitjançant la tramitació com a projecte de llei.
22: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen. L'excepcionalitat de l'habitatge ens demana decisions excepcionals a tots. Retirin el Reial Decret, senyora ministra, seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent.
6: Escoltava Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. El segon decret, que preveia la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer i indemnitzacions als llogaters, se li van

0: Del lloguer és molt escàs i molts propietaris que llogaven opten per vendre, tot i l'altíssima demanda dels inquilins, Tuti.
1: Doncs sí, l'immobiliària High Home publica un pis al portal, diuen, i en 15 minuts el salda. L'Héctor Rangel n'és un dels socis.
2: Tenim entre un pis en cartera, entre els 800 i els 1.000 euros, normalment ni el publiquem, perquè hi ha tal quantitat de gent que tenim en espera que els hi podem facilitar. Però si el publiquem, estem parlant que està 15 minuts en publicació. I en 15 minuts potser poden arribar 80 o 100 persones aplicant per aquest pis. Gent que fa inclús com una espècie de currículum familiar, amb fotografies, t'adjunta nòmines, t'adjunta tota la seva vida econòmica per veure que és capaç de pagar. És fatal.
1: Rangel parla de la por poc fundada, diu, dels propietaris a les ocupacions. Recorda en aquest sentit que a nivell estatal l'ocupació de pisos de particulars és del 0,006%. Tot i això, molts propietaris opten per vendre. En el mercat de venda, el preu mitjà del metre quadrat a Badalona volta als 2.800 euros i està polaritzat per barris. El centre pot ser de 4.000 i a la Salut de 2.000. Tot i la magnitud de les xifres, un pis de 250.000 euros no dura un dia.
2: Sobretot els 250.000 és l'habitatge tipus, en posem a una zona com a Pep Ventura, per exemple. Estem parlant d'un pis que pot durar perfectament al mercat 24 hores, 48. Hi ha una allau de sol·licituds de gent que està pendent per trobar aquest tipus de pis. Pis model de 3 habitacions, un bany i un balcó. Per 250-260.000 euros, tenim un cas molt recent, no podíem ni acaparar les sol·licituds de la gent per anar a veure'l.
1: A Badalona es continuen venent, sobretot pisos de segona mà. Els nous superen els 400.000 euros. Hi ha un cas extrem, el del barri de la Mora. Allà ens diuen, des de High Home, que la demanda és principalment d'estrangers amb alt poder adquisitiu procedents de França, Alemanya o Turquia. En molts casos paguen al comptat preus a partir dels 800.000 euros.
0: Són 8:45 del matí. El ple municipal de Badalona celebrarà avui una nova sessió ordinària on destaquen els punts urbanístics i pressupostaris. A l'ordre del dia hi ha nous tràmits per avançar en la transformació de les tres xemeneies i per finançar les obres de reordenació del Parc de Lloreda, així com un pas endavant en el pla urbanístic a Can Colomer. També es proposen diverses modificacions al pressupost de 2026, entre les quals destaquen 614.000 euros més per al contracte de neteja de les instal·lacions esportives.
1: I en l'apartat de mocions, el grup municipal d'Esquerra Republicana plantejarà qüestions com la proliferació de rates a Sant Antoni de Llefià i de mesures fiscals de suport a la rehabilitació d'edificis i als establiments afectats per obres municipals. Per la seva banda, els comuns reclamen garantir el dret de l'habitatge, l'ampliació del parc públic i la protecció de les famílies davant dels desnonaments.
0: L'ocupació ha tornat a créixer a Catalunya al setembre, superant de nou els 4 milions d'afiliats i registrant un nivell rècord per al novè mes de l'any, segons les dades publicades pel govern espanyol. En concret, al setembre s'han registrat prop de 38.000 afiliats més. Malgrat això, l'ocupació no bate el rècord històric del passat juliol.
1: Pel que fa a l'atur, aquest es manté estable respecte al mes passat, amb un repunt pràcticament imperceptible del 0,1%. A Badalona, el nombre de persones a l'atur baixa lleugerament. Actualment hi ha 16 persones menys sense feina que l'agost, situant la xifra d'aturats a la ciutat en 11.700.
0: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que es dividirà en diverses fases. El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió d'euros contra la Covid-19, amb l'objectiu de protegir la ciutadania.
1: La campanya començarà la primera fase amb la vacunació dels grups específics, els majors de 60 anys, les persones de risc i el personal de serveis essencials. La segona començarà el 26 d'octubre i obrirà la vacunació a tota la població. A partir del 16 de novembre començarà la tercera fase, amb vacunació espontània sense cita prèvia, que va contribuir a augmentar significativament la cobertura l'any passat. Les injeccions s'administraran a tots els CAPs de Catalunya, hospitals, COAP i centres sanitaris.
0: Enguany volen assolir el 75% de les persones vacunades a partir de 60 anys, personal sanitari i sociosanitari, i el 60% de les dones embarassades, persones de risc, infants entre els 6 mesos i els 5 anys. S'espera que la campanya sigui semblant a la del 2019, 2024, 2025...

0: on es van administrar més d'un milió i mig de dosis de vacuna antigripal i més de 900.000 contra la Covid. Sota el lema "Ho arreglarem a cops", la plaça Pompeu Fabra ha acollit aquest dissabte la segona edició de la Fira Badacop. Es tracta d'una jornada on les cooperatives i entitats de l'economia solidària de Badalona mostren la tasca que desenvolupen al territori. La pluja, però, ha obligat a escurçar les activitats i ha condicionat la programació que hi havia prevista.
1: La iniciativa ha tornat a portar el cooperativisme als carrers de la ciutat per donar visibilitat a projectes i organitzacions que treballen en àmbits diversos de l'economia social. Durant el matí, la plaça Pompeu Fabra ha acollit tallers, contes, actuacions musicals, jocs, un intercanvi de roba, un mural col·laboratiu, un taller de plantes aromàtiques, jocs de taula i un podcast en directe. A més, també ha permès conèixer diferents iniciatives i projectes vinculats al territori.
0: La Fundació Formació i Treball ha celebrat aquest migdia la cinquena edició del dinar Gastro Recap, un àpat 100% elaborat amb aliments recuperats. Ha tingut lloc al restaurant Dins Gastronomia de Sant Adrià de Besòs, que diàriament ofereix menús en què el 70% dels productes provenen del reaprofitament. Aquesta proposta l'ha fet possible un equip del qual bona part dels seus treballadors són de Badalona.
1: Doncs sí, el dinar s'emmarca dins la campanya de la Generalitat Aprofitem els Aliments, que compta enguany amb més de 100 restaurants a Catalunya, 30 més que l'any passat. L'objectiu de l'entitat és reduir les més de 250.000 tones de menjar que es llencen any rere any. Així ho assenyala el responsable de Sostenibilitat Alimentària de la Fundació Formació i Treball, Marc Badia.
2: La recuperació és un dels grans eixos de la divisió alimentària i són molts quilos d'aliments els que recuperem l'any. L'any passat van fer 250.000, l'anterior van fer 316.000. Això genera llocs de feina, tant al magatzem com a la cuina, a la part de restaurants, de sala. Doncs són molts llocs de feina els que genera aquesta part del malbaratament.
1: Així mateix, Dins Gastronomia complirà un any dins el projecte Manà, una iniciativa finançada per la Unió Europea per fer front al malbaratament alimentari.
3: Badalona Matí.
0: Per fi me'n vaig, ha estat l'espectacle de comiat del badaloní Carles Sanz, que puja per última vegada als escenaris de Badalona. Amb un teatre Zorrilla ple a vessar, Sanz acomiada amb una obra codirigida amb José Corbacho, que busca fer riure l'espectador, com en els darrers 45 anys de trajectòria professional.
1: Carles Sanz va aterrar divendres al teatre Zorrilla amb Per fi me'n vaig, l'espectacle amb què posa punt i final a 45 anys de trajectòria sobre els escenaris. Durant 80 minuts, l'actor i humorista repassa amb el seu particular sentit de l'humor les reflexions que li provoca la retirada dels escenaris i el canvi de vida que li espera ara que deixa definitivament el teatre.
4: Ironitzo en una primera part de l'espectacle sobre totes aquelles coses que diuen que un ha de fer quan deixa de treballar, no? Tothom va dient això, i jo m'ho vaig carregant una cosa darrere l'altra, no? Vaig com desmitificant això. Aquí la gent es veu molt identificada, no? I en una segona part parlo de històries personals meves, totes boges, molt divertides, molt loques, totes reals, i que el públic, bueno, es fa un far de riure.
1: L'objectiu, però, continua sent el mateix, que durant les últimes 4 dècades fer riure el públic i aconseguir que surti de la sala amb un somriure. Sanz afronta així la seva última etapa als escenaris mentre ja pensa en què farà quan arribi el moment de substituir el teatre per la mà que Déu.
0: Vuit i 37 minuts. Ramon Durán, bon dia.
5: Bon dia.
3: Badalona Matí. Esports.
0: Ramon, situació excepcional en l'àmbit esportiu aquest cap de setmana a Badalona.
5: Sí, la veritat és que no n'érem conscients, eh? Quan anàvem cap a Tona dissabte al migdia, no érem conscients tampoc del tot, al 100%, de la situació que s'estava generant més enllà cap al matí. Ja s'havia parlat d'aquestes possibles dificultats. Així tot, hem de dir que el Tona Badalona sí que es va poder disputar, més que res per un tema, jo crec, que d'horari, no perquè Osona en si no estigués afectada, sinó per un tema d'horari. El partit va començar 4:45 i es va poder disputar, però ens vam assabentar de seguida que el Joventut Moravang Andorra de les 6 de la tarda doncs no es disputaria finalment. Els partits del diumenge pel matí tampoc es van arribar a celebrar. Entre ells, doncs, recordem, doncs, van quedar afectats el Sígol Sant Cugat, que sí que s'havia de disputar el dissabte a la tarda, el partit de diumenge al matí de la primera catalana entre la Unificació de Llefià i el Castellar, i no obstant això, més enllà que també partits de futbol sala en diversos pavellons no es van poder jugar, sí que es va poder disputar el debut de l'Iris Futsal a segona catalana femenina contra l'Sporting Montmeló. La Federació Catalana de Futbol, recordem, va suspendre tots els partits de dissabte des de les 5 de la tarda i fins les 2 a totes les zones afectades. El tenis taula va ser l'excepció. El partit de tenis taula entre el Club Tenis Taula Badalona i el Club Tenis Taula Sabadell es va mantenir segons la programació prevista. Per tant, doncs, ja s'han començat a buscar dates per disputar tots aquests compromisos. La majoria d'ells, en determinades competicions, seran entre setmana.
0: Molt bé, Ramon. I la Sisa Joventut i el Moravang Andorra van haver de suspendre el seu partit previst per dissabte a les 6 de la tarda per les fortes pluges, també, que van caure a Badalona i que han escombrat tot Catalunya, pràcticament.
5: Es va plantejar disputar-lo diumenge al matí, però, clar, encara hi havia restriccions i, per tant, es van voler curar en salut i no es va, al final no hi va haver-hi acord. Per tant, dues hores i mitja abans del partit de l'ACB es va donar l'okay per la suspensió. Ja data definitiva serà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. Els dos clubs s'havien posat d'acord per jugar, com dèiem, ahir a la tarda, però l'ACB no veia clar que es pogués jugar perquè no hi havia garanties que la pluja s'aturaria. A més, els andorrans estaven dormint a l'hotel Badalona Tower i no hi havia places per passar, en aquest cas, una nit més. Això permetrà, en cas que la penya pugui recuperar jugadors lesionats, tipus Jani Crac, que no estava inscrit per aquest partit, que si aleshores ja està recuperat el dia 14 d'octubre, pugui disputar el maig.
0: I el Badalona Women, Ramon, que va aconseguir un punt a l'estadi Jesús Navas dissabte després d'empatar 3-3 contra el Sevilla en un partit d'autèntica bogeria.
5: Sí, perquè depèn de com es miri, perquè, clar, tu fas el 2-3 al minut 94 i el 96 fan el 3-3 quan n'han afegit 7. Per tant, doncs, va ser un punt satisfactori per una banda, però agradós per una altra, perquè a la butxaca ja veies que podien viatjar els 3 punts cap a Badalona. El Badalona Women va tenir les primeres ocasions i va sortir de manera molt ofensiva en el terreny de joc. Això sí, va ser el Sevilla de David Lozano qui va colpejar primer amb un gol de Fatou Kanté al minut 33. El Badalona Women, que va aconseguir empatar a la segona part, es va tornar a posar de seguida per davant el Sevilla, va tornar a empatar el Badalona Women, i quan semblava que podia ser definitiu l'empat a dos, vam entrar en un temps afegit, com dèiem, d'autèntica bogeria, amb el 2-3, gol de Mirari per part del Badalona Women, però el Sevilla no va baixar els braços i va tornar a trobar el gol de l'empat amb Blum com a protagonista, que va establir el 3-3 definitiu. Escoltem el tècnic del Badalona Women, escoltem a Marc Ballester.
6: Sí, crec que la primera part no hem tingut continuïtat. Quan estàvem atacant, teníem una acció bona, tres en precipitació, elles en pilota, la veritat que ens han trobat, ens han fet mal, ens ha costat ajustar-nos, i sí que la segona part, doncs, ajustant sobretot sense pilota dos, tres coses, i crec que amb l'entrada de Paula, no?, amb aquesta profunditat per fora, hem tingut molta més situació de perill, a elles els hi ha costat molt més arribar-nos, no?, aquestes situacions d'amplitud, i, bueno, hem generat moltes ocasions pels tres gols, i fins i tot crec que podia haver sigut més ampli el resultat.
5: Doncs ara hi haurà una aturada per compromisos internacionals i després el pròxim partit ja serà, doncs, el 18 d'octubre el Badalona Women, doncs, que no tornarà a la competició, almenys en partit oficial, fins d'aquí dues setmanes.
0: I el Badalona obté, Ramon, la tercera victòria consecutiva a la Lliga, guanyant el camp del Tona per 1-3 i acaba la cinquena jornada com a líder a l'espera que juguin la resta de partits.
5: Sí, perquè han de jugar encara 6 partits. Només es van disputar 3 partits d'aquesta cinquena jornada. El del Tona-Badalona dissabte a la tarda, se n'havien de jugar 2 més dissabte, no es van disputar, i els que es van jugar ahir a la tarda, el partit de l'Atlètic Lleida i el del Vilassar, no? En tot cas, doncs, l'anècdota és que el Badalona, que fa 3 setmanes era cué perquè havia perdut els 2 primers partits, ara és líder després de guanyar els 3 següents. hi ha dos o tres equips que si juguen el partit i aconsegueixen puntual poden passar, però en tot cas ara circumstancialment l'equip de Geni San Pietro, que va tornar a guanyar una gran actuació al camp del Tona en un terreny de joc que estava evidentment molt mullat, es van haver d'adaptar a una superfície complicada, igual que l'equip local del Tona, i en definitiva un partit, a més que se li va posar en contra, se li va girar en contra al Badalona, va començar perdent en el minut 20, va empatar el 30, es va arribar al descans amb l'1-1, i a la segona part l'equip va defensar molt bé, va saber també atacar molt bé, i va aconseguir dues dianes que li donen 3 punts d'or. Escoltem a Geni San Pietro destacant la feina del col·lectiu.
7: Normalment sempre és una victòria d'equip, no? Perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que resalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip i res, és un pas més i a seguir treballant.
5: Doncs sembla que aquest Badalona comença a rutllar de valent i ara el pròxim compromís serà diumenge a la tarda, a les 6 de la tarda, a la travessera de Montigarà contra el Vilanova.
0: I Ramon, tot i que la Federació Catalana de Futbol va anul·lar tots els partits de dissabte a partir des de les 5 de la tarda, no? El primer equip femení del Badalona Iris sí que va poder entrenar-se a la Lliga.
5: Sí, correcte, i va debutar en aquesta primera jornada, ho va fer contra l'Sporting de Montmeló i va perdre una 4, eh? El partit va estar marcat per la insistència en atac de les vallesanes, que van anul·lar 3 de les 4 dianes en el primer temps. La jugadora més destacada del partit va ser Halimatu Traoré. L'ala esquerra va marcar un hat-trick i va estar l'atacant més perillosa del conjunt montmeloní. El gol de l'Iris el va anotar Ona Porres al minut 19. Tot i el resultat, les badronines es van mostrar prou sòlides en defensa i el segon entrenador de l'equip, Marc Aracil, assegura que un dels objectius de la temporada és intentar ascendir.
8: L'objectiu d'aquesta temporada serà intentar pujar de categoria amb la plantilla jove que tenim per la temporada que ve hasta primera.
5: Doncs el pavelló de Casellemes, on es va disputar el partit, es preveia que jugués el maig del primer equip masculí del Badalona Iris contra el Monistrol a 5:45 de la tarda, però en aquest cas doncs, sí que es va suspendre, no es va poder disputar.
0: I Badalona escalfa motors per aquesta 11a edició del 100 quilòmetres Badalona Challenge, que se celebrarà diumenge 11 d'octubre.
5: Doncs sí, la cursa es va presentar aquest divendres al centre de Montigarà. Es tracta d'una cursa solidària que destina tota la recaptació a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, una organització que dona suport als infants en tractament oncològic i les seves famílies. Un dels objectius principals del projecte és aconseguir que hi participi molta gent. Ho explica David Neira, organitzador del repte.
9: Cada any més gent es va apuntant a la cursa. Esperem passar a superar els 227 de l'any passat. Estem quasi a punt d'arribar als 200, encara queda una setmaneta, i al mateix dia sempre hi ha gent que s'apunta a última hora.
5: La prova es farà al Passeig Marítim, on s'iniciarà a l'altura de la Donzella de la Costa i s'hauran de completar 20 voltes al recorregut per assolir els 100 quilòmetres. Enguany, a banda de la prova, al llarg del matí hi haurà actuacions musicals i sortejos.
0: Ramon Duran, moltes gràcies.
10: Ràdio Ciutat de Badalona. Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port. A la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
11: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
12: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat. A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
11: Quina idea tens? Segur que la tenim.
12: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
11: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
13: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
14: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
15: Bon dia.
16: Moment d'anar al quiosc.
1: Avui anem molt tard. Comencem, com sempre, repassant les portades del dia dels principals diaris catalans.
15: Doncs dos temes que estan a totes les portades són aquesta possible convocatòria d'eleccions i també el temporal del cap de setmana. Comencem pel periòdico, que el titular el dedica a això, l'incert de desenllaç de la legislatura, diu el govern s'activa per l'avanç de les eleccions. Pel que fa a la imatge, doncs veiem en aquest cas els efectes de la riuada a Pineda, on va desaparèixer una persona a un cotxe volcat a la Riera, i diu les ferides del temporal. A La Vanguardia, el titular principal és pel sondeig que ha fet La Vanguardia. Diu el 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta. Pel que fa a la imatge, el riu Besòs és protagonista al seu pas per Santa Coloma i Sant Adrià, i diuen el temporal causa a Catalunya dos morts, un desaparegut i danys abundants. També veiem aquest riu Besòs al diari Ara, en aquest cas la desembocadura del riu Besòs amb les tres xemeneies de fons, i titulen dos morts junts desaparegut pel temporal. I pel que fa al principal titular, diuen el futur de la legislatura pendents de Sánchez. El punt avui dedica la portada i el principal titular al temporal, diuen un temporal devastador. L'emergència del cap de setmana per unes pluges de rècord es tanca amb dos morts, un desaparegut, rius desbordats i problemes de mobilitat.
1: Doncs més enllà de les portades dels diaris, donem un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada. I que és notícia fora de Badalona, que també ens afecta, que la consellera Parlon demana evitar desplaçaments al Vallès Oriental i al Maresme.
15: Sí, s'ha enviat aquest alert fa uns minuts per alertar d'aquest risc. Diu la consellera Núria Parlon que les persones que estiguin al Vallès Oriental redueixin la mobilitat, evitin desplaçaments i es protegeixin davant l'avís màxim per pluges intenses amb un nivell de 6 sobre 6 fins a les 9:45 del matí. Aquest fet, com dèiem, doncs ha fet enviar l'alert també al Vallès Oriental, però també a la comarca del Maresme.
1: I, com deies, Sílvia, també ho recollia les portades dels diaris, hi ha hagut dos morts i una persona desapareguda pel temporal de pluja amb afectacions i crescudes històriques.
16: La imatge del dia.
15: Sí, és inevitable no destacar una de les imatges del cap de setmana com a imatge del dia. En aquest cas ens quedem en una de les més properes al nostre municipi, aquest riu Besòs gairebé desbordat, en aquest cas estem veient el pont per on passen els trens, i l'aigua gairebé a tocar. Recordem que el riu ha registrat un cabal de 931 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet, de manera que ha triplicat el seu cabal habitual. Com deies, doncs, les tempestes d'aquest dissabte han deixat dues persones mortes i una tercera desapareguda, un home mort a Tordera a causa de les fortes pluges registrades a la zona. Era un home de 75 anys que, doncs, era a les instal·lacions del caravan internacional Costa Brava, on li ha caigut un mur a sobre. També s'ha confirmat una segona víctima mortal a Montornès del Vallès, una persona desapareguda que els bombers buscaven en una aparcament particular inundat. Els bombers i salvament marítim també reprendran avui la recerca d'una persona desapareguda que, segons apunten diversos testimonis, hauria caigut a la riera de Pineda de Mar, al Maresme.
1: I Rodalies, que reprèn el servei amb comptagotes, Sílvia.
15: Així és, la xarxa ferroviària ha estat una de les més afectades pel temporal de pluja d'aquest cap de setmana, amb incidències a la majoria de línies de Rodalies. Aquest dilluns, com sabeu, no s'ha pogut reprendre tota la xarxa i hi ha trams que es fan amb autobús, com és el cas de la línia que passa per Badalona, l'R1, doncs que hi ha servei de tren entre Arenys i Badalona, però servei alternatiu per carretera entre Arenys i Maçanet-Massanes i entre Badalona i Barcelona, doncs hi ha altres mitjans de transport habituals com el metro o autobusos. Un dels incidents que ha generat més caos, doncs, és l'acumulació d'aigua al túnel de Plaça Catalunya, per on circulen la majoria de línies afectades.
1: Mm-hmm. I a tot això, almenys 9 centres educatius, 9 escoles, no podran obrir aquest dilluns per efectes dels aiguats.
15: Sí, els centres estaran tancats, segons el Departament d'Ensenyament. Són 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, en concret cap d'ells a Badalona. A banda d'aquests 9 centres, doncs 87 més obriran les portes, però no ho faran amb normalitat per incidències diverses.
1: I Pedro Sánchez, que ho sabíem aquest matí, compareixerà a les 9 del matí, d'aquí res, amb una possible convocatòria d'eleccions anticipades.
15: Sí, com sabeu, la decisió arriba després que el Congrés de Diputats hagi tombat els 2 decrets d'habitatge proposats pel govern espanyol. El primer que ha de passar perquè la convocatòria electoral sigui oficial és l'aprovació per decret per part del Consell de Ministres, que es podria reunir aquest dilluns mateix si Sánchez convoca eleccions. El dimarts la convocatòria apareixeria publicada al butlletí oficial de l'Estat. A partir d'aquest moment, la llei de règim electoral estableix que han de passar 54 dies fins a la celebració de les eleccions. Per tant, la cita podria ser el 29 de novembre. Si es confirma aquesta data, les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començaria el divendres 23 de novembre i s'allargaria 15 dies fins al divendres 27 de novembre.
1: I la marxa per l'habitatge de Madrid aplega milers de persones. Va ser dissabte.
15: Sí, no sabem si és una de les coses que ha fet que Sánchez prengui la decisió en aquesta línia de convocatòria d'eleccions. 500.000 persones, segons el sindicat d'inquilines, i 70.000, segons la delegació del govern espanyol a la capital. La cita va començar amb la sortida de 4 columnes que es van acabar unint a la plaça Cibeles. Els participants s'han mogut sota una pluja intermitent, entre crits demanant una vaga general i també crítiques a Junts per Catalunya.
1: Què més tenim a la premsa? Doncs que la policia desallotja l'assentament de la platja del Trampolín a Ceuta.
15: Sí, no s'ha facilitat el nombre exacte de persones que han estat desallotjades, però l'estimació oficial xifrava en més de 3.500 les persones que vivien en aquesta platja. Fons del cos de la Policia Nacional han informat que uns 600 migrants han decidit tornar de forma voluntària al Marroc per evitar passar pel centre d'atenció temporal d'estrangers per ser identificats. A la resta de migrants els han traslladat precisament en autobusos fins a aquest centre d'atenció temporal, situat a prop de la frontera del Tarajal, per procedir a la identificació prèvia abans de repartir-los per diversos espais d'acollida habilitats pel govern espanyol.
1: I en planes internacionals, ho esteu veient, Flavio Bolsonaro i Lula es disputaran la presidència del Brasil en segona volta el 25 d'octubre.
15: Sí, sorpresa al Brasil, el candidat de l'ultradretà Partit Liberal, el senador Flavio Bolsonaro, guanya la primera volta de les eleccions presidencials amb el 99% del vot escrutat. Bolsonaro obtindria el 47% dels vots davant del gairebé 45% del president sortint, el progressista Luis Ignacio Lula da Silva, que busca el seu quart mandat no consecutiu. El resultat aboca els dos candidats, Bolsonaro de 45 anys i Lula de 80, a una segona volta que està prevista pel pròxim 25 d'octubre.
1: Sílvia, anem a la proposta cultural.
15: Vinga.
16: Què no et pots perdre?
1: On anem avui?
15: Avui anem a l'Estadi Olímpic de Barcelona, perquè segur que sabeu que comença aquesta minigira de 4 concerts a Barcelona, sí, d'Oques Grasses. Es titula l'últim concert. Serà 4 concerts a l'Estadi Olímpic, on el grup català s'acomiadarà del seu públic. Serà dilluns, dimecres, divendres i dissabte, a partir de 2:15 de la nit.

0: molt bonica la lletra, totes les lletres d'Oques.
1: Oques Grasses, que comença avui aquest seguit de concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Gràcies, Sílvia. Fins demà.
0: Fins demà.

0: Badalona Matí.
1: Arribem a les 9 del matí. Avui en aquest programa estarem molt atents a la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que està prevista a aquesta hora, després que divendres anunciessin aquests dos decrets d'habitatge que van quedar tombats al Congrés. Doncs bé, veurem des de la Moncloa el president si finalment anuncia aquest avançament de les eleccions, que tot fa preveure que sí, estarem atents i punxarem en directe per escoltar el president. Sí, com sigui, també bona part de l'actualitat en aquest programa d'avui, en aquest Badalona Matí, la centrarem en fer balanç de totes les incidències del temporal, aquest insòlit que hem tingut aquest cap de setmana a Badalona. A partir d'un quart d'onze parlarem amb Oriol Rodríguez, meteoròleg badaloní, per entendre el perquè de tot plegat. També analitzarem les incidències registrades a la ciutat i al nostre entorn amb Protecció Civil. A tres quarts d'onze també ens visitarà el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, per abordar el risc d'inundabilitat de la zona del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies. I és que aquest increment del cabal del riu Besòs, que ha multiplicat per 215 vegades el seu cabal mitjà habitual, doncs ha posat sobre la taula aquesta situació d'inundabilitat. Veurem el que ens explica, però també avui és el Dia Mundial dels Docents. A les 9 està previst ara que entrevistem el Ramon Castell, que és professor de l'Institut La Pineda, per conèixer de primera mà quina és la situació dels docents. Tot això fins a les 12 del migdia, aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat. I Ramon Duran, en esport, que tindrem avui?
2: Doncs avui tindrem un pupurri de combinacions, del cap de setmana, evidentment, dels partits que es van disputar i dels que no es van disputar. Principalment, entre els suspesos, hem de destacar, doncs, que el Joventut Morabanc Andorra no es va arribar a jugar dissabte a les 6 de la tarda. En tot cas, sí que s'havia jugat al matí, però en aquest cas va ser a Sevilla, va ser el Badalona Women. I aquí a Catalunya, doncs, hem de dir que el Badalona sí que va poder disputar a 4:45 el seu compromís al camp del Tona, no? Els partits que van quedar suspesos a partir de les 5 de la tarda.
1: Ramon, perdona que t'interrompi, però ara mateix surt el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Moncloa. L'escoltem, a veure què anuncia.
3: Declaració institucional. Queridos ciudadanos y ciudadanas, como sabéis, hace más de 3 años las urnas y el Congreso de los Diputados y Diputadas decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos, duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición, una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Finalitza aquesta declaració institucional del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de la Moncloa, on ha anunciat que el 29 de novembre es convoquen eleccions, serà diumenge, avui mateix a convocar aquest Consell de Ministres Extraordinari per dissoldre les Corts, i com ja s'anava ja sospitant i anunciant, no, durant aquests dies anteriors, aquest període de reflexió que ha fet el president durant aquest cap de setmana, doncs queda confirmat en aquesta declaració institucional, eleccions el 29 de novembre. Durant aquesta intervenció, que ha durat uns 11 minuts, ha començat puntual a les 9, Sánchez ha repassat els avenços aconseguits durant aquesta legislatura, també ha reconegut que han hagut de fer front a la pitjor oposició, ha dit la pitjor de tot l'Estat, diu que també han transferit als governs autonòmics més recursos que mai, que el govern de coalició no ha deixat d'avançar, també ha destacat que Espanya és l'economia que més creix, que el poder adquisitiu de la població ha estat el triple, s'ha incrementat el triple respecte a altres països europeus. També ha destacat que han fet tot el que estava a les seves mans per defensar l'interès dels espanyols, i també ha destacat que l'Estat és referent mundial en pau, feminisme i prosperitat. També ha fet autocrítica, reconeix que encara hi ha insatisfacció per una gran majoria social i també ha dit que han reconegut que han comès errors. Per tant, aquesta és notícia d'última hora, eleccions el 29 de novembre. Sens dubte, estarem atents a aquesta informació, abordarem aquest tema a la tertúlia d'actualitat i farem seguiment també a les edicions informatives, tant al 94.4 de Ràdio Ciutat com als informatius de Televisió de Badalona. Sí, com sigui, ara parlarem d'educació, perquè també l'actualitat ens deixa d'altres temes, i és que el Parlament de Catalunya ha reconegut l'autoritat dels mestres i ha instat el govern a regular la seva protecció i seguretat jurídica. És el moment de fer el primer cafè.
0: Badalona. Les 9 del matí.
1: Un tema, el de l'educació, que ha estat notícia dia sí i dia també en els últims mesos pel malestar dels docents per un empitjorament crònic de les seves condicions, diuen. En aquest context neix un nou moviment de docents, l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha tingut un paper clau en les mobilitzacions del darrer curs. Un badaloní, professor de l'Institut La Pineda, forma part de la comissió de comunicació d'aquest nou moviment i ens visita avui al Badalona Matí. És en Ramon Castell. Bon dia i benvingut.
4: Hola, bon dia, benvinguts. Estic a l'Albenis, no a La Pineda.
1: Ah, l'Institut Isaac Albéniz. Doncs mira, és un error que tenim aquí al guió,
4: costat, sí,
1: que de seguida ho corregim. Benvingut.
4: Bon dia.
0: Badalona Matí. El primer cafè.
1: Ramon, primer de tot, què és l'Assemblea Educativa de Catalunya, quan neix i amb quin objectiu?
4: Bé, bon dia. L'Assemblea Educativa de Catalunya neix cap al febrer, és el resultat de la coordinació d'assemblees de centre de tota Catalunya. Va néixer una mica a partir de les assemblees de Barcelona Nord i s'ha estès per tota Catalunya. Hi ha més de 578 assemblees ja registrades i s'està estenent per tot el territori.
1: Ja existia a nivell local i ara fa el salt a nivell català?
4: Sí, sí. De fet, aquí a la zona del Barcelonès Nord hem tingut una tradició important de moviment assembleari, de centres, i vam fer una mica el salt, una proposta a nivell de tota Catalunya, i la veritat és que ha regit prou, no? O sigui, ara està, diguem-ne, estès per tota Catalunya.
1: Quin forma part actualment?
4: Són assemblees de, tant d'escoles com d'instituts de tota Catalunya, o sigui, els centres que formen assemblees i s'inscriuen a assemblees docents formen part de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
1: Vostès han tingut veu dins de les negociacions amb el govern, amb el Departament d'Educació? És un dels objectius que es marquen?
4: De moment no hem tingut, diguem-ne, veu en cap negociació. De fet, les negociacions per part del Departament estan tancades del final del curs passat amb el pacte que van fer en Comissions Obreres UGT i el Sindicat de Secundària, i a partir d'aquí s'han negat a fer cap mena més de negociació. O sigui, de moment estan tancades. És el Departament que ha de moure fitxa i convocar el comitè de vaga, perquè el curs va acabar en vaga i ha començat en vagues, i segurament continuarà en vagues, depèn del que decideix les assemblees de la pròxima Assemblea Educativa de Catalunya, però de moment el Departament no s'ha mogut un mil·límetre.
1: Ramon, no sé si no creus que la ciutadania té la impressió que ja hi ha massa interlocutors educatius amb el govern per desencallar aquest conflicte? Parlem de sindicats, altres associacions de mestres i docents.
4: Hi ha sindicats, de fet, hi ha un ventall de sindicats important. El que passa és que mai ha vingut una vena de representació de centres, no? D'assemblees de centres. I això és el que s'ha constituït. De fet, hi ha hagut un canvi en el tema representatiu. Si entenem el que va passar cap a finals del curs passat, va ser que dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, que són minoritaris en el sector d'ensenyament, juntament amb els sindicats de secundària, van pactar amb el departament. Es va fer una consulta a nivell de tota Catalunya, entre tots els docents, on van votar, estaven ja votant de 90.000 docents a Catalunya, van votar al voltant d'un 65% i el resultat va ser negatiu, de no refrendar a l'acord que va, diguem-ne, signar amb el departament aquests sindicats, no? Per tant, la representativitat i la democràcia, per part dels docents, van dir que no a aquest pacte, no?
1: Hi haurà més mobilitzacions aquest curs?
4: El que he comentat, a finals d'aquest mes hi haurà l'Assemblea Educativa de Catalunya, però es preveu que hi haurà més mobilitzacions.
1: No creu que els principals perjudicats són els alumnes?
4: Sí, sí, totalment. Els principals perjudicats són els alumnes per la qualitat educativa que hi ha en aquest país. Portem més de 20 anys amb una emergència educativa i no s'està donant cap mena de resultat. Falten inversió. El Parlament va aprovar una resolució de que s'havia d'invertir més del 6% en educació, que no s'està complint. Falta inversió en el que és, per exemple, l'escola inclusiva. Ficat alumnes d'escoles d'educació especial en escoles normals sense recursos. Falten, diguem-ne, vetlladors, falten, diguem-ne, personal de suport. O sigui, l'escola educativa té un problema important.
1: Tornem al Parlament, perquè dèiem al començament que la cambra ha reconegut l'autoritat dels mestres i ha instat el govern a regular la seva protecció i seguretat jurídica i psicològica. Com ho entomen, això? Esteu satisfets?
4: Bueno, això ha sigut degut al boicot que ha hagut a partir de lo que més de 1.300 centres de Catalunya s'han negat a fer sortides i colònies. En un crit d'alerta de la situació gairebé d'emergència, no? Ha intentat fer, en aquest sentit, el govern una mena de sessió, a dir, bueno, reconeixem el paper dels mestres i blindar-los, diguem-ne, de banda. Penso que quan sortim de colònies o sortim de sortides, la quantitat d'alumnes que tens al teu càrrec, i són menors d'edat, és importantíssima, no? O sigui, la responsabilitat és molt gran. És una cosa que fa molts anys que havia estat reconeguda, no?
1: La manca d'autoritat a les aules era un punt clau de les negociacions?
4: Hi ha moltes, diguem-ne, demandes. Una d'elles, per exemple, són les ràtios. O sigui, tenim una quantitat d'alumnes a l'aula importantíssima, amb cada vegada més problemes socioeconòmics de diagnòstic a l'alumnat que no s'estan, diguem-ne, resolent. Per tant, la manca d'autoritat a l'aula és una part més d'aquesta, diguem-ne, mancança dels que estan patint l'educació.
1: El que no ha quallat, sembla, és el contracte de país que reclamava Esquerra Republicana. Els republicans el fixaven un horitzó de 8 a 12 anys a través d'un finançament estable i suficient que donés continuïtat a aquestes polítiques educatives independentment dels canvis de govern. Això creuen que els hi hagués donat més estabilitat? Ho reclamaran?
4: A veure, aquí han estat governant tant socialistes com Esquerra Republicana anteriorment i no han fet absolutament res per millorar la qualitat educativa. O sigui, estirar pilotes endavant, crear comissions, crear, diguem-ne, dilatant tot el procés possible per intentar allargar el període de govern que tinguin, no? No hi ha un pacte de país per solucionar l'educació, no hi ha un interès real per millorar-ho i, per tant, demanem això, no?
1: Amb quins problemes més habituals es troba un docent a l'aula? Què és el que més preocupa?
4: Cada vegada a l'aula hi ha més diversitat. Tenim alumnes amb diagnòstics cada vegada més complicats. Hi ha una problemàtica també socioeconòmica important a l'aula i això no s'està resolvent. El que parlem de l'escola inclusiva, quan parles d'escola inclusiva i tens alumnes amb unes mancances importants i no hi ha recursos per solucionar-los, és una enganyifa, no? O sigui, s'estan tancant escoles d'educació especial i estan posant alumnes en una escola normal. No només afecta a l'alumne que té problemes, sinó afecta a la resta d'alumnes que tenen un dret a una educació, diguem-ne, de qualitat. I, per tant, les mancances són molt greus.
1: Veient els resultats de PISA, que tant han donat a parlar, hi ha alguna cosa que no rutlla, creuen?
4: Els últims 15 anys els resultats de PISA anem en caiguda lliure. O sigui, aquesta vegada és que no han sortit perquè han fet trampes al solitari. O sigui, els han advertit com 8 o 9 vegades del govern central de que no estaven fent bé les coses i el govern ha continuat fent-les. O sigui, els resultats PISA és la continuïtat d'aquesta caiguda lliure per la falta de planificació dintre del sistema educatiu i la falta de recursos.
1: Com es poden revertir aquests mals resultats?
4: Invertint i preveient un pla educatiu encara lluny, però consultant a la comunitat educativa.
1: Està d'acord amb la nova planificació del departament que recupera el curs veient les lectures obligatòries a batxillerat?
4: Bueno, és un pedaç més de dir que aquesta emergència, no? O sigui, hauríem de seure i parlar d'un pla a llarg termini amb concrecions, parlant amb els docents sindicats per determinar quin full de ruta hem de fer per millorar l'educació.
1: La consellera va plantejar un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. Com a docent, creu que amb això hi ha prou?
4: Sí, a veure, l'any passat s'han gastat no sé quants milions en comprar tauletes i ordinadors. O sigui, resulta que un any fan un negoci de venent tauletes i ordinadors i entrant a l'aula amb totes aquestes mesures de les noves tecnologies i l'any següent, en dos mesos després, diuen que s'ha de canviar. O sigui, quina mena de credibilitat d'aquestes propostes, no?
1: A l'Institut Isaac Albéniz, patiu calor, patiu fred, no sé si forma part d'aquest pla de climatització. A nivell de climatització, com està la situació?
4: La climatització a les aules és posar ventiladors. De fet, fins i tot l'associació de famílies ha posat ventiladors a primer d'ESO perquè la situació era, les ha pagat ells, la situació era insostenible, no? Estem parlant de final de curs i principi d'aquest setembre, el calor a les aules era insuportable. Amb 25-30 alumnes a l'aula són, diguem-ne, mesures que s'han de revertir ràpidament, no?
1: Ramon Castell, professor de l'Institut Isaac Albéniz de Badalona, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
4: A vosaltres.
0: Ràdio Ciutat de Badalona. El Dia Internacional.
5: Avui, 5 d'octubre, se celebra el Dia Mundial dels Docents, una jornada impulsada per la UNESCO per reconèixer la tasca dels mestres i professors en la formació de les noves generacions. L'educació és considerada una de les eines més importants per al desenvolupament personal i social. Més enllà de transmetre coneixements, els docents contribueixen a fomentar valors com el respecte, la tolerància i l'esperit crític, una professió que continua sent clau per afrontar els reptes de futur.
6: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Torna Filmets.
8: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
7: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Filmets Badalona Film Festival.
8: Totes les emocions.
10: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
1: 5 minuts i arribarem a 2:15 del matí, moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui donem la benvinguda a l'Elisabet Jiménez, la Mercedes Estebanez, en Francesc Ribot i l'Enrique Lara. Bon dia a tots quatre.
11: Bon dia.
1: Per dir-ho d'alguna manera, remullats encara i de seguida fent balanç també d'aquest temporal insòlit que ha afectat a Badalona, també gran part de Catalunya, litoral, prelitoral, però també avui l'actualitat mana. De seguida parlarem de Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions el 29 de novembre. Abans, però, recordem a la nostra audiència les maneres per participar en aquesta tertúlia.
10: Participa a la nostra tertúlia.
12: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373 o deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
13: Que no es obligatorio, ¿no?
1: Sí, sí, es obligatorio ponérselo los auriculares, ya que nos han oído, sí, sí. Así queda más radiofónico y nos oímos todos mejor.
13: Vale.
1: Todos mejor. Muy
13: ¿Has sonado eso?
1: Sí, claro.
13: Reverbera.
1: Continuem. 9:27 minuts, ho dèiem, hem pogut escoltar aquí en directe la declaració des de la Moncloa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El president ha comparegut a les escales de la Moncloa per anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades pel 29 de novembre. Ha tancat d'aquesta manera aquests dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del Partit Popular, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez el que ha fet és mantenir converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral per aprofitar aquesta mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En un discurs sense preguntes, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia per doblegar les elites, diu, conquerir avenços socials i també seguint transformant Espanya. Durant el seu discurs també ha afirmat que part de la majoria social viu amb insatisfacció quan veu que els seus drets han estat trepitjats al Congrés en benefici d'uns pocs i han admès també errors del seu executiu. També ha fet autocrítica, malgrat això ha dit que el seu govern no ha deixat de treballar per impulsar una agenda progressista i de creixement.

0: evidentemente, pero lo que es alucinante es pues el discurso que ha hecho el presidente para convocar elecciones. O sea, ha hecho un mitin electoral de cierre de campaña más que una convocatoria de elecciones, como ha pasado siempre que algún presidente ha convocado. Lo que ha venido a decir es que mal gobierna la oposición. O sea, lleva 8 años gobernando, no ha resuelto un solo problema. Luego ha dicho lo bien que estamos los españoles gracias a él. No hay más que salir a la calle para ver cómo a los españoles nos salen los billetes por las orejas. Todos vivimos estupendamente bien. Pagando pocos impuestos, tenemos unos servicios de primera. Todo el mundo tiene casa. O sea, están todos los problemas solucionados gracias a él. Y bueno, la verdad es que es surrealista. Estamos en un presidente que tiene, pues bueno, que convoca elecciones, es una huida hacia adelante, evidentemente. Él sabrá por qué las convoca ahora y no la semana pasada o hace 2 semanas, la situación es la misma en realidad. Es un presidente que ha gobernado en contra del Parlamento, es un presidente que ha gobernado en contra de los españoles, es un presidente que se ha aliado con derechas, con izquierdas, con terroristas, con quien le ha dado la gana, solo para mantener el poder y estar ahí. Es un presidente acosado, él y todo su núcleo familiar y de partido, por casos judiciales realmente terribles, como el último que hemos escuchado ahora, de intentar contratar a unos narcos para acabar con la juez Viedma. O sea, ya eso es de un surrealismo tal que ya no sabe uno si está despierto en España o está soñando en una película de negra totalmente. Es terrible. Esperemos que nadie se deje engañar, porque ya supongo que ya nadie se deja engañar por este hombre, el 29 de noviembre, que salgamos todos a votar, que lo tengamos claro desde el principio y que aseguremos que nuestro voto va directamente a donde tiene que ir.
1: Mercedes.
2: Bé, a mi no m'ha acabat de sorprendre la convocatòria, perquè ja portàvem un cap de setmana que s'anava parlant. Sí que és veritat que em sobta, doncs, que el Partit Socialista, precisament, ell ho ha lligat, no?, amb aquests dos decrets d'habitatge, i el Partit Socialista, precisament, és un dels partits que ens ha portat a la situació actual, no?, des de, recordem, en els inicis, és el decret Boyer que ja va eliminar els lloguers indefinits i altres mesures. Clar, aquí... Sí que coincideixo amb ell, no? En aquesta part hi ha una sèrie de partits, com és el Partit Popular, Junts i Vox, que clarament, votació rere votació al Congrés, es veu que sempre voten a favor dels interessos d'una minoria, que casualment és la que té molts diners i moltes propietats i sempre estan al costat d'aquestes grans empreses que estan acumulant pisos i pisos i pisos amb aquesta voluntat d'extreure el màxim benefici i d'especular amb l'habitatge, no? I recordem que l'habitatge llavors és un dret, és a dir, la gent necessitem un lloc on viure, no? I aquests dies s'està posant sobre la taula, doncs, que hi ha aquesta dicotomia. O fomentes el dret de l'habitatge i, per tant, prens mesures que clarament les que s'han fet fins ara, jo crec que la situació a la que hem arribat és perquè s'han pres molt tímides i que calen mesures que van molt més a l'arrel del problema, o estàs a favor de que la gent pugui especular amb drets bàsics. També penso en l'alimentació, que també ho estem veient, no? Com han anat pujant els preus al llarg dels anys, i crec que el que s'està generant és un descontentament de que la gent cada vegada veu més que els seus salaris no arriben per pagar les coses que tots necessitem bàsiques, no són luxes. Jo necessito menjar, necessito accedir a un habitatge, vull una educació i, per tant, com és que s'està desmantellant també l'escola pública, necessito, si estic malalta, anar a la sanitat, etcètera, etcètera, etcètera, no? Llavors, aquí... hi ha un descontentament general, que jo entenc que hi ha gent que es pugui plantejar, però clar, si mirem històricament què han fet segons quins partits, doncs Junts ho vam veure clarament ahir, o abans, el divendres, no?, quan van votar en contra dels decrets, però recordem que qui pugui pensar que el PP és una solució, recordem el seu històric, és a dir, van ser els primers que van liberalitzar el sòl, que ens va portar una crisi immobiliària el 2008, que la seva resposta va ser anem a fer una reforma laboral perquè els empresaris puguin acomiadar la gent, i recordem quan ells governen en autonomies i en moments de crisi s'han produït més morts amb la Ayuso i el Covid o a la Dana València. Entonces, cuidado amb qui s'està posicionant com a possible solució amb el tema de l'habitatge. Tots aquests estan callats perquè no tenen cap mesura que resolgui el problema. Cap.
3: Acabem d'escoltar el posicionament de tots, després hi haurà torn de rèplica. Cuando yo, quieras, Enrique.
4: Sí, antes de entrar aquí, estaba porfiando aquí con el compañero Ribó que no iban a haber elecciones y 3 minutos después la anuncia, ¿no? O sea, que fíjate cómo tengo mi bola de cristal.
5: He guañado la posta, ¿eh?
4: Sí. Mi bola de cristal está fatal. Entonces, lo que sí que veo es que no hay una solución de futuro, que esto no quiere decir que vaya mejor.

0: vaya peor, que la cosa van a estar como están, que aquí lo que hace falta es un pacto de país con respecto a la vivienda, porque aquí lo que hay que generar es vivienda pública y porque ese pacto no se, en ningún caso se va a celebrar porque hay una diferencia de postura con respecto a la derecha y con respecto a la izquierda. Y ya está. Y entonces vamos a estar un poco más lo mismo si pierden al revés, ¿no? O sea, va a estar el PP con Vox y aquí pues vamos a ver cuáles son las soluciones, pero no va a haber un pacto de país. Y entonces todo lo que se haga en esa línea, pues estaremos en el mismo sitio. O sea, soluciones, no problemas. Y ese pacto no va a suceder.
1: Francesc.
2: Bé, el PP pot dir que ha aconseguit que el Pedro Sánchez convoqui eleccions, però és que el PP porta anys i anys i anys des del primer dia amb una manca total de respecte amb els ciutadans que havien votat i ha demanat les eleccions anticipades del primer moment. Una mica jo crec que tots els partits haurien de reflexionar que els tempos són els que hi ha. Es produeixen unes eleccions, la gent vota i qui governa ha d'intentar configurar una majoria per governar i l'oposició ha fet oposició, però no està contínuament erosionant les bases mateixes del sistema democràtic. Dit això, el Pedro Sánchez, jo personalment crec que s'equivoca. Era cantat que convocaria eleccions perquè hi havia una pressió des dels seus propis partit i del territori perquè les convoquessi, perquè hi ha molts alcaldes del PSOE i molts presidents autonòmics del PSOE que el que volen és que el Pedro Sánchez no estigui com a president de govern quan es facin les seves eleccions respectives al mes de maig, perquè pensen que això anirà en contra seva. I ha buscat el moment on creu que té una excusa per poder-les anticipar. Aquestes eleccions les convoca no per l'interès nacional de l'estat espanyol, no per l'interès dels ciutadans, les convoca per pur interès personal i partidista. I això mai és una bona manera ni mai per encertar-la. És a dir, convocar eleccions anticipades tenim històricament, tant a la banda del PP com a la banda del PSOE, moltes experiències de qui convoca les eleccions pensant que les guanyarà les acaba perdent. Esperem. Jo entenc que el calendari amb un any al PSOE i en tot el Pedro Sánchez se li faria llarg. Entenc que hi ha problemes reals en aquest país que anirien erosionant la imatge del Pedro Sánchez. Dic, i aprofita a l'únic moment que hi ha una certa mobilització de l'esquerra a partir d'un fet que ens va indignar tots i que ha mobilitzat l'opinió pública. I el socialista i el Pedro Sánchez espera que aquesta mobilització de la gent més o menys d'esquerra pugui arribar a prou força al dia de les eleccions i intentar repetir una majoria alternativa de govern. Dit això, dic, el dia que truqui la porta tots farem balanç del que va prometre i del que no ha complert. Perquè escolta, desenganyem-nos. Pedro Sánchez i el PSOE han fet moltes promeses a tothom, però ha complert ben poques.
3: Ostres, per empezar,
2: del PP tampoc no em fio res.
3: La de no robar. Jo he dit una cosa, por lo visto aquí, los
0: sí,
3: cuatro
0: que
3: estamos...
0: Se puede dar de la mano con el PP.
3: A mí me encanta interrumpir, o sea, si querés la vida, yo feliz.
0: Pero lo de robar se da de la mano con el PP.
3: Pero una cosa, aquí estamos todos de acuerdo, por lo que estamos escuchando, que todos estamos de acuerdo que Pedro Sánchez no convoca elecciones por el país, no convoca elecciones por patriotismo, no convoca elecciones por su partido, no convoca elecciones por la ciudadanía, convoca elecciones por sí mismo, por puro interés. No, sí, pero a ver, eso lo habéis dicho, y precisamente ha sido lo que has dicho.
4: El tema de Elizabeth, después entre más réplica.
3: No, me deja.
4: Acabemos.
3: Vale, gracias. Entonces, como estamos todos de acuerdo, que pensemos que ese señor ha gobernado durante 8 años y que es el que se presenta de candidato. O sea, vamos a tener 4 años más de lo mismo, no, peor, porque la situación es muchísimo peor. Yo no quiero olvidar a Ceuta, ¿eh? O sea, España está como está ahora mismo y lo ha conseguido ese señor que se fue de vacaciones además. O sea, 4 años más de este señor, ¿realmente queremos un egoísta, una persona que solo piensa en sí mismo, en escapar de la justicia y conservar su patrimonio? ¿Queremos que esa persona dirija el país durante 4 años más y nos vamos todos a la porra? ¡Qué bien! También quiero recordar que todos los partidos a la izquierda del PSOE han apoyado a Sánchez y le han mantenido, y le han estado riendo las gracias y han estado con él, y no han levantado ni un solo puño, ni han levantado una manifestación, ni en nada de nada. O sea, están ahí apoyándole en el gobierno. O sea, que ahora que vengan... No, ahora hay elecciones, espera, vamos a separarnos, porque claro, qué malo eres ves tú, si van en paquete, si es que van en paquete. Sí. O sea, por favor, españoles, pensemos en nosotros mismos,
0: por
3: cada
0: favor,
3: uno en su ideología.
0: La esperanza de lo que viene en nefasta.
3: Pedro Sánchez más, no más
0: una
3: Pedro Sánchez, jamás en la vida.
1: Perdona, jo crec que hi ha una cosa en la qual en aquesta taula estem d'acord, que és que tot, i ho hem estat parlant la majoria del temps, que és que això és un càlcul partidista. Però igual que és un càlcul partidista...
3: Partidista no,
1: personal. Que el PP porti
3: partidista
1: demanant les eleccions
3: des
1: del primer dia.
3: Los varones del PSOE llevan tiempo pidiendo eleccions.
1: Perquè el que hi ha darrere que el PP porti demanant eleccions des del primer dia de la legislatura és que no té cap mesura. Llavors, un moment, jo t'he deixat parlar. Un moment, jo he deixat parlar.
5: D'un sisplau, escoltem a la Mercedes i després escoltem
1: a mi em preocupa que el debat se centri en quins són els interessos partidistes. Anem a parlar dels problemes de la gent, que és el que ens està portant a la situació ja no política, social i econòmica del país.
3: Pedro Sánchez,
1: llavors, quines són les mesures en matèria d'habitatge que té, per exemple, el Partit Popular per garantir que es compleixi el dret a l'habitatge i que la gent deixi de patir per aquest tema? Perquè si mirem... Perdona, Eli, si mirem el que està passant... Si mirem el que està passant en aquesta ciutat, el que veiem és que l'alcalde s'està desentenent totalment d'aquest tema, que no paren de proliferar els pisos turístics en els nostres barris i que no està fent servir les eines que té per garantir això i reclamar-li a la resta d'administracions que cadascú facin les seves mesures.
3: És un discurso mentiroso.
1: És anar a parlar de realment quines són les mesures que planteja cada partit en relació a una problemàtica social que està generant aquest descontentament de... com és que els preus dels aliments no paren de pujar, com és que no es poden accedir a pisos de lloguer perquè el que s'està fomentant són els pisos de temporada i els lloguers temporals, etc, etc, etc.
5: Ja hi ha hagut una reacció, pel que fa... Està, disculpeu, se'ns està colant per aquí un...
6: Un anunci publicitari.
5: Un anunci i que realment no sabem d'on prové aquest so perquè...
6: Però factureu-lo, almenys.
5: Ara, ja està. Temes que passen. Coses de la tecnologia, que ens fa parar una mica... Bé, així com sigui, volia comentar que ara ja hi ha hagut les primeres reaccions, en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. El president ha afirmat que és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere, després que el president, com hem escoltat, Pedro Sánchez, hagi anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Illa diu que un govern que va néixer per avançar no pot aturar-se perquè alguns prefereixin el bloqueig, ha afirmat en una publicació a través de X, i ja ha assegurat que Catalunya no es resigna i no es rendeix. Catalunya, diu, estarà amb Pedro Sánchez, ara més que mai, ha clos. I tot això ens porta, diguem, vols afegir alguna cosa?
6: Sí, que el senyor Illa està fent el mateix que ell criticava quan manava el senyor Pujol, que és parlar en nom de Catalunya. Dic, sisplau, jo, el president de la Generalitat sempre serà el meu president, però que no parli per boca meva. Per boca meva parla la gent a què he votat i que està representada al Parlament. I a partir d'aquí continuem amb la conversa. A veure, dic, l'únic actiu que té fonamentalment el Pedro Sánchez per mobilitzar el vot de l'esquerra és la por al que ha de vindre. Pensar-se en un país, en un estat que governi PP i Vox, dic, això és el que fa mobilitzar la gent. I el tema de l'habitatge és una de les banderes que pot unir a totes les esquerres i el que cal, i el PP hauria de fer el que li van demanar també amb el Congrés, que és, escolta, acceptar seure's en una taula, mirar quines mesures reals es poden fer per evitar que es produeixin els desnonaments, per aconseguir que hi hagi més habitatge públic, per evitar que la gent sigui expulsada de les seves llars, per evitar que les ciutats i els barris no se'ls reconeguem perquè hi ha més gent que ve d'expats i el comerç va desapareixent. I jo entenc que la veritat no la tindrà cap grup amb exclusiva, però que és el tema és prou important perquè tots aportem el millor de nosaltres mateixos perquè aquest problema desaparegui. I ho veig més fàcil que es pugui fer des d'una majoria d'esquerres al govern que no amb el PP i Vox, que neguen el problema.
0: Jo crec que ese es el problema de que se quiere votar o se piensa en votar, como la experiencia la tenemos en Badalona, en contra de, porque en contra de Albiol, pues así nos ha ido. Entonces, lo que tiene que haber propuestas encima de la mesa y cambios reales. Porque si no, estamos donde estamos. O sea, yo por eso hablaba de que... Y esto solo puede ser posible con un pacto de país que no se van a sentar nunca. O sea, el PP y la izquierda y la derecha en ciertos temas se tienen que poner de acuerdo. En temas de país, como Ceuta, en temas en temas de tal, no aprovecharlo, como ahora tú has metido una cuñita, porque al final lo que está pasando... referente a Ceuta, han metido Ceuta,
3: no, pues
0: que la han nombrado antes.
3: No hablemos de Ceuta.
0: No hablemos de Ceuta.
3: Venga, vale. No vamos a meter cuñitas. Pero vamos a olvidarnos de Ceuta, ¿verdad
0: vale,
3: que sí?
0: No, entonces,
6: tenim prou problemas.
5: No, escolteme, Enrique. Enrique, acaba, sisplau.
0: ¿Me toca?
3: Sí, claro.
0: Gracias, Eli.
3: No, el presentador, no a mí.
0: No, hombre, si me dejas. Yo lo único que digo es... las esperanzas que hay de futuro son pocas, ¿vale? Porque no hay ninguna propuesta referente al Habitat. No hay ninguna propuesta referente...
3: Están en el Congreso los diputados, la están congelando,
0: hombre, sí,
3: no la sacan,
0: sí,
3: es verdad.
0: Y lo único que hay es ir en contra, y el derribo. Entonces, el derribo al que esté en el poder... Y eso ha funcionado, o sea, y eso es lo que ha pasado aquí en Badalona, si somos nos ha pasado aquí. Y después resulta de que las cosas que importan de la ciudad pues no están encima de la mesa, ni hay soluciones, hay discursos y parafernaria, pero no hay soluciones reales. Y luego hablaremos de l'Habitat, cuando toque, ¿no?
5: Sí, i tant. Hi ha molts temes i poc temps, perquè el temps vol aquí a la ràdio, però també volia fer referència, ara que estàvem parlant de Salvador Illa, i és que el sondeig d'Ipsos per a La Vanguardia, elaborat entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre, amb 2.000 entrevistes, dibuixa un escenari de forta fragmentació política, si avui hi hagués eleccions al Parlament. El PSC passaria, aquí veiem el gràfic que els telespectadors de Televisió de Badalona el poden veure, passaria de 42 a 30 escons, mentre que l'Aliança Catalana saltaria dels dos actuals a 30,
0: wow,
5: igualant als socialistes, i Vox passaria d'11 a 18.
0: Van a comer la tosta.
5: Junts també patiria una forta davallada de 35 a 16. Aquest sondeig és una fotografia puntual o realment estem davant d'un canvi profund del mapa polític català? Fa molt que es parla d'aquesta gran irrupció i gran crescuda d'Aliança Catalana. Creieu que es materialitzarà? Per què creieu que la gent apostarà per aquest partit, segons fan preveure totes aquestes enquestes?
1: Jo penso que aquí hi ha dos fenòmens. El primer és el que ja he intentat explicar, que hi ha un descontentament general de que la gent està veient que en el seu dia a dia, no, o sigui, els governs, els diferents governs, des del local fins a la Generalitat i a l'Estat, no estan donant resposta a les seves necessitats, i això està carregant a la gent, perquè és que ho notem a les nostres butxaques també, i a l'angoixa que sent la gent de ser desnonada o de no poder pagar necessitats bàsiques. Alhora crec que també hi ha un... És a dir, han sortit altres persones com el Roger Tugas, que també han fet enquestes i que diuen que les enquestes que han anat fent no són com aquestes o no són tan exagerades com aquestes, i per tant jo aquí també crec que hi ha un debat al voltant de com els mitjans de comunicació contribueixen o alimenten segons quins discursos, però bueno. I després, en relació amb Illa, jo vull comentar, recordem que tenim un president de la Generalitat que està més preocupat per ampliar l'aeroport que per arreglar Rodalies. I crec que això és un exemple molt clar del que està succeint i de la separació que hi ha entre la gent de classe treballadora que agafa el transport públic per anar a treballar, sigui Rodalies, sigui l'autobús, etc., i uns dirigents que estan més preocupats per com ampliar l'aeroport en comptes de restringir, doncs, per exemple, jets privats, i llavors tenir més espai per altre tipus de trajectes. Llavors, aquí és on hi ha una mica també la disfunció, desde mi punto de vista.
3: Vale, vamos a ponernos en un barrio cualquiera. No, es igual, no, de toda Cataluña, no. Si te centras en Badalona, me centraré en Badalona yo también. Vamos, es una encuesta, sí. Es una encuesta a nivel de Cataluña, a nivel de Cataluña. Y estamos hablando de que la izquierda pierde absolutamente el fuelle, la gente ya no cree en la izquierda, les han engañado lo suficiente ya como para decir, mira, me hablas mucho de la paz mundial y de cosas súper tal, pero resulta que yo salgo a mi barrio, no puedo andar, tengo inseguridad, pasa lo que pasa, o sea, no puedo vivir, las casas ocupadas, los barrios están cada vez peor. La gente está hasta las narices. Entonces, lo que cuando un político se aparta de las necesidades reales de las familias y de la gente que está en la calle, pues pasan estas cosas. A la izquierda se le va la fuerza por la boca diciendo unas consignas súper globalistas, pero resulta que cuando toca las cosas del comer y del beber se olvida de la gente totalmente y no hace más que políticas que agravan todavía más, como la regularización de un montón de ilegales metidos, porque esos son personas, ¿eh? No, perdona. Es que, ¿ves? Es que cuando resulta que cogemos los problemas y los escondemos debajo de la mesa...
0: Ilegales? ¿Cómo lo de Ceuta? De votaciones
3: no, pero es que la gente,
5: escúchame
3: una cosa, es que esas encuestas no es un cuadro que dibuje a alguien porque se le ocurre. Esos son intenciones de voto de personas. Es que hablamos de eso, hablamos de personas. La gente está hasta el moño.
0: Acabarás hablando de la ocupación.
3: La gente está hasta... Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. La gente está hasta el moño. Si vienen tantas personas, ¿dónde van a vivir? Pero es que es una cuestión matemática. Y una cosa, y el tema este de de meter miedo. Esta de las encuestas es normal, que en Cataluña pues la gente ya a la izquierda ya pase olímpicamente. Pasa igual en el resto de España. El problema es que en Cataluña, pues por el tema de la estelada, estos partidos, los que no son de izquierdas de la estelada y los que no son de izquierdas de la no estelada, tampoco se van a poder poner de acuerdo. Y va a ser una pena, porque va a volver a gobernar la izquierda cuando la gente no es lo que quiere. Eso se tiene que leer, se tendría que leer a nivel nacional, esos resultados. Porque aquí votaría la Alianza Catalana, pero ¿qué votaría esta gente a nivel nacional? Eso puede compensar bastante el tema de que se pegue un buen batacazo a la izquierda en las urnas, porque la gente ya no cree en la izquierda, les han engañado muchísimo, ya no creen.
6: A veure, si la gent no creu, no creu en els partits polítics en general,
3: no, en general,
6: lo qual...
3: No, no,
6: deixa'm acabar, Elisabet,
3: sí,
6: sisplau.
3: Sí, hombre,
0: escoltem ara...
6: I tu no pares de fer-ho.
5: En francès.
6: Deixa estructurar les paraules i després, si vol, les crítiques. A veure, la gent ha perdut la confiança en el sistema polític perquè la dreta l'ha fallat sempre i l'esquerra no ha estat a l'alçada. Després, sí, les enquestes són enquestes, és la foto d'un moment determinat. I ho dic des de la posició d'Esquerra Republicana, que totes les enquestes li donen un petit creixement. O sigui, per tant, les esquerres no fallen per tothom. Tres diputats,
3: un
6: quan
3: no
6: a vosaltres...
3: Creu,
6: No, totes les enquestes donen el creixement i a vosaltres totes us donen una pèrdua de vots que es desvien cap a Vox.
3: Sí.
6: La qual no m'alegra, no m'alegra, perquè si una cosa és el foc, l'altra és l'infern. Per tant, malament rai. Ara bé, hi ha variables que poden fer canviar molt aquesta correlació de forces d'aquí és que es produeixin les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, hem de veure com evoluciona el mapa polític. A la gent li preocupen, sobretot, les coses que li afecten al dia a dia.
5: Clar.
6: Li preocupa el tema de l'habitatge, que és la primera preocupació transversal per tots els partits, i aquí els partits no donen respostes, i per tant, per això crec que s'haurien de ficar tots rebutjant les protagonistes per fer-ho. La gent li preocupa la seguretat, i això és veritat, que una part de l'esquerra no ha tingut mai aquest discurs. No es passa al nostre cas. Nosaltres tenim claríssim que, primer, des de fa 40 anys, que no hi ha drets sense deures. Tenim claríssim que la seguretat hauria de ser una de les banderes de l'esquerra, perquè sense seguretat no hi ha llibertat. I a partir d'aquí, evidentment, tenim un país que ha crescut descontroladament i que, per poder garantir uns serveis socials, públics, en condicions, s'ha de una mica també repensar, aturar i veure quina és la població que pot acollir el nostre país en condicions, sense separar els que han vingut fa dos dies dels que han vingut fa 200 anys, perquè si agafem els noms, i això és com a Vox, que si agafes els cognoms dels principals dirigents de Vox, hombre, la banderita espanyola no sé si és la que tenen a la butxaca, jo crec que deu ser la del dòlar, perquè la meitat són de fora, eh? Però bueno, escolta, tothom és digne de contribuir amb el seu país i hi ha exemples molt grans de gent que ha vingut de fora i són referents en molts camps, no? Per tant, escolta, comencem a treballar sense els biaixos partidistes, mirem de que quan arribi un moment ja farem campanya per a les eleccions i que a les campanyes d'eleccions fiquem propostes damunt de la taula i debatem les propostes. I si és possible que abans de les eleccions ens fiquem d'acord en què és el que s'ha de fer per a l'habitatge, què és el que s'ha de fer perquè Rodalies pugui ser gestionat pels que ho patim, pues, hòstia, tot millor. I el senyor Illa, a part de fer declaracions, que les fa molt maques, igual que altres que tenim aquí a Badalona, les concreti. I després se'n recordi que és president dels catalans, dels que l'han votat i dels que no han votat. I que la seva obligació com a president és defensar i enfrontar-se cada vegada que faci amb el govern de Madrid. Es digui Pedro Sánchez o es digui Feijó o es digui Mónica Rodríguez o...
0: La verdad, no sé o la sensación que yo tengo es que ningún dirigente político ni ningún partido nos crea seguridad o nos ve o tenemos la sensación de que se esté trabajando para los temas sociales y que se avance. Esa es la sensación que tenemos desde la ciudadanía, sea en el Ayuntamiento de Badalona, sea en la IENE y sea en el Estado, ¿vale? Entonces, no vemos, porque todos sabemos las deficiencias que hay en la sanidad, en Rodalías, y al final la sanidad también cae aquí, en el gobierno de aquí, del país, que hay ahora y que ha habido en los otros gobiernos. Sabemos el problema del hábitat, sabemos, o sea, al final, en los problemas que importan, la sensación que tenemos es, ¿a quién le votamos? Que son todos iguales, ¿no?
3: No son todos iguales.
0: Sí,
3: mira, ¿sabes,
0: sí, hombre,
3: ¿sabes
0: sí.
3: qué pasa? Mira, a mí me hace mucha gracia porque llevo muchos años militando en el Partido Popular. Entonces, cuando el PP lo hace mal, que lo hemos hecho mal alguna vez, evidentemente que sí, entonces, los del PP son malos. Pero cuando lo hacen mal los otros, el discurso es, todos los políticos son malos. No, señor, hay esperanza en este país, por supuesto. Sí que hay esperanza en este país, faltaría más.
6: Y no pasa por el PP Vox.
3: Y en el Congreso, bueno, va a pasar... va passar per un partit nou que apareix de marcianos. No s'ha fastidiat.
6: No, no, però
3: en el Congreso de los Diputados hay un montón...
0: Si quieres aterrizamos en Badalona.
5: El tema de Elisabeth, ara, si us plau, Elisabeth.
3: En el Congreso de los Diputados hay un montón de propuestas del Partido Popular que son buenas para hacer vivienda y estar congeladas. Y eso es una realidad. Así que no digas, por favor, que no sabemos. No, hay que enterarse, hay que ampliar. No solo leer lo desde un color, sino mirar realmente todo.
0: ¿De verdad crees que yo no estoy al día de lo que es?
3: Hablas de mucha gente como si la gente fuese tonta y no supiese lo que se está manejando por ahí.
0: Manejo información, soy una persona informada.
3: Y por otro lado, Esquerra Republicana...
5: ¿Qué va a hacer Godard? De un en un que no se entera de esa casa.
3: Esquerra Republicana, Francesc, es quien está sosteniendo a ella en el Parlament y está sosteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. O sea, que sois exactamente los mismos.
6: Pues quina força més gran que té Esquerra...
3: Sí, senyor, porque en España hay un problema. Con 4 votos coges y diriges un presidente. Es con un chantaje. Es que esto no es lo que no se puede hacer y se tendría que evitar. Y Esquerra Republicana es Pedro Sánchez. Y Esquerra Republicana es
6: ella, pero es que no lo digo yo.
3: Si sois vosotros que estáis negociando con
5: que no
3: ellos
5: no
3: y los
5: mantenéis.
3: Que no te guste, que no te guste.
6: Vos fer-ho més fàcil.
5: Francesc, sisplau, Mercedes.
3: No t'enfades conmigo, si ja parla, vete a tu partido. No, no. Vete a tu partido a decirles, no t'enfades conmigo, no, no, jo no soy la culpable.
6: Jo no m'enfado amb tu.
3: Si fuese por mí, no estaríais ahí.
6: No us estigui si valides el que diuen molts dins del PP.
5: Però perquè no quieres hablar de lo que te he dicho. Francesc, Elisabeth, sisplau.
3: Perquè no quieres hablar de lo que te he dicho.
5: Sisplau, podem, sisplau.
6: Però no deixaré que ja m'aturi.
5: Mira, un altre Saler tenim aquí per trencar el gel. O sigui, això és ideal. Ha arribat en el millor moment.
3: És la lepra. Què diu? Què diu?
7: Exactament.
5: Anem al... Pluges torrencials fins a les 2 d'avui. Evitar desplaçaments innecessaris. No us acosteu a rius, rieres, barrancs. No abaixeu a soterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. D'acord? Ens acaba d'arribar un altre esaler. Abans, a l'inici d'aquest programa, ens ha arribat un altre. I ara un
1: mira,
5: altre.
1: Mira, la meva intervenció era per aquí.
6: I mantingueu-vos informat per les ràdios i per les televisions.
1: Vaig intentar lligar
5: fons oficials, això
1: el debat 1 amb el debat 2. Vinga. Va, anem a veure si me'n surto,
5: 4 minuts i mig ens queden, vinga.
1: Hem anat parlant, no? No sé quin polític t'he enganyat, no sé. Jo crec que si ho portem en clau local i ho enllacem en què ens acaba de sonar aquesta alerta, aquí tenim l'exemple claríssim del polític que ens té tots enganyats amb promeses incomplertes, senyor, que és l'Albiol. I anem, ho trec del tema habitatge i me'n vaig amb les pluges que estem tenint i amb aquesta alerta que acabem de rebre en directe. On està el pla d'actuació municipal?
3: Te l'havia de fer jo.
1: No existeix, no el tenim. I ara hi ha l'excuseta que és que els altres em van deixar això, que ja portem uns anyets aquí, eh? Segona, on estan els 3 dipòsits que ens va prometre aquest senyor? Els va prometre ell. Ens va començar a dir que primer seríem en fons europeus, que després seríem l'AMB, tenim 442 milions allà en el calaixet, un ajuntament que està intervingut per Hisenda perquè no estem fent els pagaments a proveïdors. Llavors, perdoneu, és que tenim l'exemple al costat de casa, eh? Un alcalde del Partit Popular que l'únic que fa són promeses que no compleix. Per tant, cuidado amb qui posem d'exemple i que aquí algú se li hauria de caure la cara de vergonya i potser posar-se més a treballar i menys fer viatgets. També em preguntava, on ha estat aquest cap de setmana?
3: Yo empecé en Vía Pública en este ayuntamiento en 2023. Y la primera lluvia que nos cayó torrencial, estaba todo manga por hombros, no había absolutamente nada, lo pasamos de pena y fue horrible, se inundó todo. Geyser es horrible. Nos pusimos manos a la obra y ahora está pasando muchísimas menos cosas que pasaban antes. De hecho, yo vivo en Barcelona y ha sido un puñetero desastre, pero un puñetero desastre. Aquí es que ha caído una lluvia torrencial, ha caído una lluvia excepcional. O sea,
7: antes y ahora.
3: No, te puedo asegurar que yo lo viví en mis carnes en 2023. Pues mira, un plan que esta señora dice que no existe y sí que existe porque nos lo compramos de arriba abajo. Se reunió ayer un comité.
1: ¿On está, Eli? On està? El podem veure, el podem publicar?
7: Ser público,
1: pot ser públic?
3: Pregúntalo.
1: És que ho estic preguntant.
5: Francesc.
1: És que ho estic preguntant.
3: Sí que funciona i s'han hecho un montón de coses.
6: No, jo ara... que l'Albiol és una persona que promet molt i fa poc, això ho sabem tots. En campanya electoral,
3: i si no,
6: rectifiquen tu el que...
3: Falta mucho por hacer, pero hay un montón de cosas hechas.
5: Escoltem el francès, esclar.
6: Rectifiquen el que, si el que dic jo no és correcte. En campanya electoral, l'any 2023, ell va dir que es farien 3 dipòsits pluvials a Badalona. En l'any 2024 va fer unes declaracions dient que no es farien, però que estarien les obres en marxa amb l'any 2026. Cap a l'any 2023 estarien les obres en marxa les 3 d'això. Quina és la realitat? Que hi ha, dels 3, hi ha 2 que s'han encarregat els estudis. És a dir, que quan acabi el mandat haurà passat els 4 anys i no s'haurà començat cap obra dels 3 dipòsits pluvials que havia. Que la promesa que havia fet, que aconseguia els recursos de la Unió Europea, doncs no s'han aconseguit els recursos de la Unió Europea. Afortunadament, tenim prou diners al calaix per poder-ho fer. I, realment, evidentment, la pluja jo, primer de tot, amb això de la pluja, agrair als serveis d'emergència, agrair a bombers, als Mossos d'Esquadra i a tots els veïns la dedicació, el sacrifici que han fet.
3: Guàrdia Urbana, Protecció Civil de l'Ajuntament,
6: per fer el que han fet, perquè moltes vegades parlem dels polítics, però qui manté la ciutat en funcionament és la gent que està a peu de carrer.
3: I els polítics també estaven en aquesta ciutat en la calle.
6: Sobretot si hi ha una càmera. Si hi ha una càmera, segur que sí.
3: Ens queda un minut. Seguir por este lado, que la gente nos va a acabar entender.
5: Ens queda un minut, ara.
6: Jo ho entenc perfectament.
5: He
6: dit alguna mentida?
5: Si us plau, Francesc Elisabet, se'ns acaba el temps. Si us plau. Aquest és l'alert per pluges torrencials. Recomana evitar aquests desplaçaments a les comarques del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva. Per tant, molta precaució, sobretot també informació a través dels mitjans de comunicació i canals oficials en situacions com aquestes. El tema del temporal donarà també molt a parlar avui durant aquest Badalona matí. En parlarem amb un meteoròleg, també amb Protecció Civil de l'Ajuntament de Badalona per
3: Seremos
5: fer balanç
3: ahí,
5: de totes les incidències. Us agraïm a tots quatre, Eli Jiménez, Elisabet Jiménez, Mercedes Estebanez, Francesc Ribot i Enrique Lara, la vostra presència avui a la tertúlia de Badalona matí.
0: Hoy no me habéis dejado hablar,
3: Ni nada.
5: Com sempre, aquesta hora ens acomiadem dels telespectadors de televisió de Badalona i el Badalona matí continua, com sempre, fins a les 12 del migdia. Que vagi molt bé.
7: ...94.4. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Torna Filmets.
9: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
7: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat. Filmets Badalona Film Festival.
9: Totes les emocions.
7: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
10: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Badalona matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
5: Passa un minut de les 10 del matí, fem un repàs a l'actualitat. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Badalona ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades. Fins a les 10 del matí de diumenge, el temporal ja deixava a la ciutat un acumulat global de 186 litres i mig per metre quadrat. A hores d'ara, la R1 de Rodalies no funciona entre Badalona i Barcelona degut a la inundació del túnel de Plaça Catalunya. Els trens de l'R1 només circulen entre Arenys de Mar i Badalona, mentre que el tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes està tallat i disposa de servei alternatiu per carretera. Per anar a Barcelona, recomana transbord a peu fins a la L2 de metro a Pompeu Fabra. El servei manté afectacions en diferents línies després del temporal que ha deixat mig país inoperatiu. A casa nostra, així ha valorat les incidències l'alcalde Xavier García Albiol.
12: Bé, tenim present que ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Aleshores, doncs, bueno, la gent afectada ho està entenent perfectament i tornar a la normalitat o abans possible. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries. Avui es recolliran, però més tard, perquè els serveis de neteja estan més dedicats doncs, a treure sorra, a treure terra, a les urgències. Però vamos, que podem dir que estem relativament normalitzats veient el que va caure i el que li ha passat a altres ciutats.
5: Repassem altres notícies destacades d'aquest dilluns 5 d'octubre.
7: Badalona matí.
13: Gran part de l'atenció del temporal al barcelonès s'ha centrat al tram final del riu Besòs, Tuti Garcia.
14: Sí, el caràcter torrencial de la conca ha tornat a manifestar-se amb una resposta extremadament ràpida a les capçaleres del Vallès. El riu, que té un cabal mitjà habitual d'uns no arriben a 4 metres cúbics i mig per segon, ha patit una forta pujada fins a assolir els 931. Aquest volum ha situat el llit fluvial en un llindar de perill hidrològic extrem.
13: Precisament a Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament estudia sol·licitar que el municipi sigui declarat zona catastròfica.
14: A Sant Adrià, però, avui les classes es reprendran amb normalitat, ja que, segons el consistori, no hi ha afectacions que impedeixin el funcionament de les escoles.
13: L'alcaldessa Filó Cañete explicava que l'objectiu ara és anar recuperant progressivament la normalitat a tots els serveis.
15: Estem treballant conjuntament amb la delegació del govern per poder declarar doncs Sant Adrià, de zona de afectada per la catàstrofe meteorològica, i a més, doncs, hi haurà una reunió, ja està convocada amb tots els CAPs i el comitè d'emergència, que continua actiu, per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
13: Entitats socials vinculades a l'habitatge asseguren que els decrets tombats divendres al Congrés podrien haver ajudat moltes famílies a Badalona.
14: Tot i que coincideixen que es podria haver aprofundit més en algunes mesures, defensen que n'aplicava d'altres que beneficiaven a gran part de la ciutadania.
13: La mesura que les entitats més lamenten que es perdi arran del rebuig als dos decrets és la que preveia paralitzar els desnonaments de grans tenidors a famílies vulnerables fins al 2030. Escoltem Julio Molina, president de la Confab i membre de la FAB, i també a Carles Sagués, membre de la plataforma San Roque en Badalona.
16: Badalona no en vano es una de las ciudades que está teniendo muchísimos desahucios, ¿no? Y por tanto, al tumbar estos dos decretos que ya estaban ejerciendo, llevaban un par de días que se estaban paralizando los desahucios, pues la verdad que afecta mucho y muy mal. Mucho, muy mal. Por tanto, vamos a seguir teniendo los problemas que teníamos agravados incluso.
17: Per exemple, aquest mes de setembre hem tingut 43 desnonaments previstos. D'aquests 43, n'hi havia 42 de grans tenidors que afectaven a famílies vulnerables i un d'un particular que afectava també una família vulnerable.
13: I recordem que el Congrés dels Diputats va rebutjar divendres els dos decrets d'habitatge que es portaven a votació.
14: El primer, que entre altres protegia les famílies vulnerables davant de desnonaments, es va tombar per 172 vots a favor i 178 en contra. Junts s'hi va oposar, malgrat que el govern espanyol li havia demanat que s'abstingués.
13: Tampoc li van donar suport el Partit Popular, Vox i UPN.
18: Tanto a sus señorías del Partido Popular como de Junts les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía. Porque los bulos, las ambigüedades y las excusas absurdas terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno.
13: Les immobiliàries de Badalona asseguren que el mercat de lloguer és molt escàs.
14: I que molts propietaris que llogaven opten per vendre, tot i l'altíssima demanda dels inquilins. En el mercat de venda, el preu mitjà del metre quadrat a la ciutat volta als 2.800 euros i està polaritzat per barris.
13: Des de la immobiliària Hi-Homi expliquen que quan es publica un pis al portal, en 15 minuts, el salda Héctor Rangel n'és un dels socis.
19: Tenim, ens entra un pis en cartera, entre els 800 i els 1.000 euros, normalment ni el publiquem, perquè hi ha tal quantitat de gent que tenim en espai que els hi podem facilitar. Però si el publiquem, estem parlant que està 15 minuts en publicació. I en 15 minuts potser poden arribar 80 o 100 persones aplicant per aquest pis. Gent que fa inclús com una espècie de currículum familiar, amb fotografies, t'adjunta nòmines, t'adjunta tota la seva vida econòmica per veure que és capaç de pagar. És fatal.
13: El ple municipal de Badalona celebra avui una nova sessió ordinària on destaquen els punts urbanístics i pressupostaris.
14: A l'ordre del dia hi ha nous tràmits per avançar en la transformació de les tres xemeneies i per finançar les obres de reordenació del Parc de Lloreda, així com un pas endavant en el pla urbanístic a Can Colomer.
13: També es proposen diverses modificacions del pressupost del 2026, entre les quals destaquen 614.000 euros més per al contracte de neteja de les instal·lacions esportives. L'ocupació ha tornat a créixer a Catalunya al setembre, superant de nou els 4 milions d'afiliats i registrant un nivell rècord per al novè mes de l'any.
14: En concret, al setembre s'han registrat prop de 38.000 afiliats més. Malgrat això, l'ocupació no bat el rècord històric del passat juliol. Pel que fa a l'atur, aquest es manté estable respecte al mes passat, amb un repunt pràcticament imperceptible del 0,1%. A Badalona, el nombre de persones a l'atur baixa lleugerament.
13: I avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que es dividirà en diverses fases.
14: La campanya començarà la primera fase amb la vacunació dels grups específics, els majors de 60 anys, les persones de risc i el personal de serveis essencials. La segona iniciarà el 26 d'octubre i obrirà la vacunació a tota la població.
13: A partir del 16 de novembre començarà la tercera fase, amb vacunació espontània sense cita prèvia. En plana cultural, per fi me'n vaig, ha estat l'espectacle de comiat del badaloní Carles Sans, que puja per última vegada als escenaris de Badalona.
14: Amb un teatre a Zorrilla ple a vessar, Carles Sans s'acomiada amb una obra codirigida amb José Corbacho, que posa punt final a 45 anys de trajectòria sobre els escenaris.
13: Durant 80 minuts, l'actor i humorista repassa amb el seu particular sentit de l'humor les reflexions que li provoca la retirada dels escenaris i el canvi de vida que li espera ara, que deixa definitivament el teatre. Ens ho explica l'actor Carles Sans.
20: Ironitzo en una primera part de l'espectacle sobre totes aquelles coses que diuen que un ha de fer quan deixa de treballar, no? Tothom va dient això, i jo m'ho vaig carregant una cosa darrere l'altra, no? Vaig com desmitificant això. Aquí la gent es veu molt identificada, no? I en una segona part parlo de històries personals meves, totes boges, molt divertides, molt loques, totes reals, i que el públic, bueno, es fa un fart de riure.
13: I en esports, la situació meteorològica adversa ha obligat a suspendre tota l'activitat esportiva federada de bàsquet, futbol i futbol sala prevista durant aquest cap de setmana.
14: Entre els partits afectats, el Joventut Morabanc Andorra, corresponent a la Lliga Endesa, que estava programat aquest dissabte al Palau Olímpic. El partit es disputarà finalment dimecres, dia 14 d'octubre, a les 8 del vespre. També es va ajornar el partit de Lliga Challenge femenina entre el Joventut i el València Bàsquet B.
13: El Badalona Women va aconseguir un punt a l'estadi Jesús Navas dissabte després d'empatar 3-3 contra el Sevilla en un partit d'autèntica bogeria.
14: Sí, les badalonines van haver de reaccionar en diverses ocasions davant d'un conjunt local que també va saber trobar resposta cada cop del conjunt català.
13: Així parlava el tècnic Marc Ballester al final del partit.
21: Sí, crec que la primera part no hem tingut continuïtat. Quan estàvem atacant teníem una acció bona, tres en precipitació, elles en pilota, la veritat que ens han trobat, ens han fet mal, ens ha costat ajustar-nos, i sí que la segona part, doncs, ajustant sobretot sense pilota dos, tres coses, i crec que amb l'entrada de Paula, no?, amb aquesta profunditat per fora, hem tingut molta més situació de perill. A elles els hi ha costat molt més arribar-nos, no?, aquestes situacions d'amplitud, i bueno, hem generat moltes ocasions pels tres gols, i fins i tot crec que podia haver sigut més ampli el resultat.
13: I el Badalona obté la tercera victòria consecutiva a la Lliga, guanyant el camp del Tona per 1-3, i acaba la cinquena jornada com a líder a l'espera que juguin la resta de partits.
14: Va ser un altre gran partit dels de Genís San Pietro, que es van refer d'un gol dels osonencs als 20 minuts de joc i també d'un terreny de joc molt relliscós per la pluja.
13: El tècnic Genís San Pietro va destacar el triomf com una victòria coral.
22: Normalment sempre és una victòria d'equip, no?, perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que resalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip, i res, és un pas més i a seguir treballant.
23: Badalona Matí, 94.4.
13: Passant 11 minuts de les 10 del matí, repassem el que és notícia aquesta hora fora de Badalona. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades pel 29 de novembre, una decisió que arriba després que el Congrés, amb els vots de Junts, el PP i Vox, tombessin els decrets llei d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Ho ha anunciat a les 9 del matí en una compareixença solemne a la Moncloa.
14: I Protecció Civil ha enviat fa uns minuts un missatge és alert a les comarques del litoral i prelitoral per alertar de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. L'avís demana extremar les precaucions en els desplaçaments, evitar-los si no són necessaris i evitar acostar-se a rieres, torrents i zones inundables.
13: Dos morts i un desaparegut és el balanç de víctimes que deixa el temporal històric escombrat per de Catalunya. Les dues persones mortes les han trobat a Tordera i Montornès del Vallès, i continua un dispositiu de recerca per trobar un jove desaparegut a la riera de Pineda.
14: I al Brasil hi haurà segona volta. Flavio Bolsonaro supera Lula, però no arriba a la majoria absoluta. Amb el 99,9% escrutat, cap dels dos candidats ha obtingut més del 50% dels vots en unes eleccions amb una normalitat que no existia ara fa 4 anys.
13: Moment de conèixer la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una altra vegada cau al cel a moltes comarques metropolitanes i, de fet, ja tenim constància que només d'aquest matí hem passat dels 40 litres per metre quadrat en algunes viles del Vallès Occidental i Oriental. La zona 0 s'està donant aproximadament al curs de la Riera de Sant Cugat. Per tant, plou sobre mullat i probablement tornarem a tenir alguns problemes d'inundacions en aquestes viles més baixes del Vallès Occidental, sobretot, i també de la conca del Besòs. Molta precaució, perquè cau molta aigua en poca estona. Aquests ruixats, aquestes tempestes, les tindrem fins a mig matí aproximadament. Després aniran desapareixent i fins i tot aquesta tarda acabarem veient una mica el sol, ni que sigui a estones. I, en canvi, ja més cap a l'interior, més a tocar de les muntanyes del prelitoral, aquesta pluja arribarà d'una forma molt més local, també, per exemple, a gran part de l'Alt Penedès o de l'interior del Baix Llobregat, per bé que aquesta tarda també tindrem algun ram, per exemple, a la banda de Montserrat o Sant Llorenç del Munt. N'estem pendents a la xarxa.
13: Gràcies, Lluís Mi. Moment de conèixer l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs encara parlem d'una desena de carreteres afectades per les pluges, per inundacions, esgradissades i caigudes d'arbres, i pel que fa a l'àrea metropolitana, ara mateix la situació és complicadíssima, sobretot a les rondes, hi ha molta mobilitat. Tenim l'AP7 amb diversos punts de lentitud, a Cardedeu, Montmeló, Castellbisbal, Martorell, també a la zona, per exemple, dels accessos nord, C33 i C58, també als túnels de Vallvidrera i a la part sud també. Per tant, només podem fer que demanar-vos de nou, sobretot que limiteu la mobilitat i els desplaçaments en la mesura del possible, i si ja us trobeu a la retenció, reduïu la velocitat i augmenteu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
13: Gràcies, Sílvia. Bon dia. I ara fem un repàs a la informació de serveis que afecta a Badalona.
23: Informació de serveis.
4: Continua el tall de circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, amb afectació al trànsit general durant l'execució de les obres. L'accés als aparcaments situats als números 125 i 131 es podrà fer a través de la via Augusta i del carrer del Pare Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer. I els vehicles privats que circulin per la via Augusta podran continuar el carril reservat al bus, excepte durant les dues franges horàries que coincideixen amb l'entrada i la sortida de les escoles, és a dir, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura pretén facilitar la circulació mentre s'executen les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en direcció a Mataró.
6: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
23: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
13: És un quart i un minut d'onze. Catalunya ha viscut aquest cap de setmana un episodi de pluges torrencials excepcional. A diversos barris de Badalona s'han acumulat al voltant de 110 litres per metre quadrat i a l'estació del Museu de la Ciutat dissabte es van registrar 152 litres, superant de llarg el rècord anterior del 2016, 83,3 litres, el dia més plujós dels 21 anys de dades d'aquesta estació. Una situació extraordinària que també va obligar l'Ajuntament a activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'emergència, amb el tancament d'instal·lacions municipals no essencials i també la cancel·lació d'activitats a l'aire lliure. De tot plegat en parlem avui al Badalona Matí amb l'Oriol Rodríguez, que és meteoròleg badaloní, per conèixer també com s'ha gestionat l'emergència. També tenim al telèfon en Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Bon dia a tots dos.
24: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
5: Primer de tot, Oriol, què ha passat exactament des del punt de vista meteorològic? Quins ingredients s'han combinat perquè es doni aquesta situació?
3: Bé, el que hem tingut és una situació que a priori és típica dels mesos de tardor. Al final, la tardor és l'estació de l'any més plujosa i, per tant, és habitual que tinguem aiguats, que tinguem doncs, fins i tot episodis d'inundacions. Forma part del clima mediterrani. El cert, però, és que aquesta situació podríem dir que ha vingut dopada, incrementada, per un mar que està molt més calent del que tocaria per l'època de l'any. Estem parlant d'una anomalia al voltant de 3 graus i fruit justament de totes les onades de calor i la temperatura tan desbocada que hem tingut al llarg de l'estiu, que també doncs, ha tingut repercussió al mar. I justament el mar molt calent, al final podríem dir que és una bomba de rellotgeria, és a dir, que si diguem-ne, a l'atmosfera es compleixen les condicions perquè plogui, si tenim el mar calent, és fàcil que plogui ploure amb molta més intensitat i acumular grans quantitats de pluja com ha passat ara.
5: I, Oriol, fins a quin punt podem parlar d'un episodi excepcional, no? Que es parla molt, ha estat insòlid?
3: Sí, a veure, en el cas de Badalona s'han acumulat quantitats en funció de l'observatori, ha sigut una mica irregular, però els valors més importants, per exemple, han estat, a més mesurats amb pluviòmetres homologats, per tant són dades de fiar, fins a 187 litres per metre quadrat a Bufalà i 192 al barri del centre. Estem parlant de quantitats que són, diguem-ne, molt poc habituals. De fet, sí que ja hi ha algun antecedent, tot i que són ben pocs, i els trobem, per exemple, el 12 de novembre del 1988, llavors van caure 231 litres per metre quadrat, o el 31 de juliol del 2002, quan en van caure 218. Per tant, estaríem parlant, si féssim un podi, des del 1968, l'aiguat d'aquest cap de setmana se situaria en el número 3. Per tant, tindria la medalla de bronze.
5: Oriol, dèiem que la temperatura del mar ha estat una mica l'origen, no de tot plegat, però podem parlar també d'origen tropical? Es pot parlar de la tropicalització del Mediterrani?
3: Sí, és a dir, si tenim un mar molt calent amb una temperatura semblant a la que pot haver-hi, doncs, per exemple, al Carib, no? Com ha passat sobretot a finals d'estiu, ara ja ha anat baixant la temperatura, però bo, això estem a principis d'octubre amb valors de temperatura del mar encara voltant de 24-25 graus, que això és anormal per aquí, per la nostra zona. A més, com dèiem, el mar al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això doncs sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? I de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics potser d'altres latituds.
5: Li preguntem al Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Sigfrid, comencem pel balanç. Quines han estat les incidències més destacades que heu hagut d'atendre a Badalona durant aquest episodi?
0: Hola, bon dia. Doncs l'acumulació d'aigua, sobretot a el que seria la via pública, en llocs concrets, baixos i petites esllavissades, alguns problemes estructurals per la gran quantitat d'aigua caiguda, però bueno, inicialment grans problemes no hi ha hagut, els habituals que ja coneixem, passos soterrats inundats, en aquesta línia.
5: Sigfrid, l'Ajuntament va activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Correcte. En fase d'emergència. Explica'ns què implica activar aquest pla i quina és la feina que es posa en marxa a partir d'aquell moment.
0: Correcte. El Pla Bàsic és l'organització, és l'element que organitza la situació d'emergència. A partir d'aquí tots els nivells s'activen, que dependria d'un pla sectorial, que és el Pla Especial d'Inundacions, en el qual Badalona ja sabeu que està treballant amb ell, encara no el té resolt. I nosaltres estem de facto treballant en aquesta línia, per la qual això estarà insertat dins del document únic de protecció civil. I això significa organitzar la part, tots els departaments municipals que evoquin tots aquests recursos que disposen per poder treballar de forma organitzada i eficient, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, el centre del CECOPAL. A partir d'aquí, doncs, ens enllacem amb el que seria la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i treballem plegats, coordinadament tant amb bombers, guàrdia urbana, urbanisme, medi ambient, i és el que es fa.
5: Davant episodis com aquest, què és el que més us preocupa a nivell de ciutat? Inundacions, mobilitat, bueno, rieres... Hi ha alguna zona crítica en concret?
0: Bueno, tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin, realment és molt complexa, molt complexa. És una situació realment fora de lo normal. Això, per una banda, tenim els punts vulnerables monitoritzats i una altra, doncs, una sèrie de punts crítics que tenim que vetllar, o sigui, serien rieres, indudablement, el treball que s'ha de tot el que sigui drenatge, permeabilitat, també el front litoral juga un paper molt important aquí també, els riscos que tenim en els diferents llocs de la ciutat i, en fi, una situació delicada.
13: Cada vegada parlem més d'aquests episodis meteorològics extrems. Això, Siegfried, està fent canviar els protocols o la manera que teniu de treballar, d'organització?
0: Indudablement. De fet, l'INUNCAT del 2026 ja ha fet uns canvis importants en els quals aboca molta força també a el que seria la informació de la ciutadania i la publicitat per part de tothom. D'aquí venen els missatges de saber. Segurament s'acabaran de perfilar una mica millor, però és un moment que ens toca capdalt a tots, no només als serveis d'emergència, però sí obliga a una modificació total, a la coordinació més eficient, a que tots els serveis estiguin en ordre, a fer una feina prèvia i una feina posterior de rehabilitació. És el moment de les emergències, malauradament, però les emergències són sobtades i van d'una forma com ara, no? El moment d'ara mateix.
13: Parlaves ara dels avisos de alert. No sé si creus que hi ha un risc, que si s'envia massa sovint, de vegades es parla, Després d'una situació que no acaba sent tan greu com es preveia, la població acabi restant-li importància o no fent-li cas. Què n'opines?
0: Segurament, jo no soc un expert en comunicació, segurament s'ha fet molt esforç per arribar a aquest desalert, molts esforços tècnics per poder dur-los a terme. Cal confiar en les persones que treballen en aquests àmbits, igual que el que són prediccions meteorològiques, no? Seria pràcticament la mateixa visió. És una predicció meteorològica. Si creiem en el que és la ciència i la tecnologia, tenim que pensar que això s'està fent. En cent sí que és cert que s'està treballant per poder-ho millorar, si hi ha algun matís que es tingui que corregir, però l'ESALER és un èxit i funciona, i és fins i tot amb l'ESALER, i continuen havent-hi morts, malauradament, abans d'ahir. És amb l'ESALER, i passa això. Imaginem-se sense l'ESALER. Sí. És que no és moment d'analitzar si això és negatiu, sinó que és positiu, i el que tenim que fer és assolir una millor eficiència de la missatge, no?
13: I encara es continuen produint, malauradament, aquestes conductes imprudents per part de la població, tot i l'enviament d'aquest desalert, digues, Oriol.
0: Sí, tots cansats de desalert i continuem veient actituds que cobres les xarxes socials, els vídeos, i és al·lucinant.
13: Exacte.
3: Sí, anava a dir que justament comentava, no?, el tema aquest de l'autoprotecció, que és molt important. Vull dir, s'ha fet molta feina i se n'està fent, i més que se n'hauria de fer. En aquest sentit, volia comentar també que fa un any i mig aproximadament es va portar al ple de l'Ajuntament de Badalona una moció, que vaig tenir l'oportunitat de poder-la defensar, que justament el que es proposava era millorar la senyalització de les rieres i de les zones inundables aquí a Badalona. Al final, Badalona forma, diguem-ne, part de l'àmbit geogràfic del Maresme. Tenim rieres que travessen la ciutat de muntanya cap a mar, que quan plou molt aquests carrers s'omplen d'aigua i poden arribar a arrossegar cotxes, com ha passat, de fet, en el passat. I el que deia, no?, que aquesta moció el que defensava, i que va ser aprovada, a més, per unanimitat, que poques vegades passa això aquí a l'Ajuntament, doncs això, no?, millorar la senyalització, indicar aquests carrers que són rieres, doncs, que són zones inundables, recuperar, per complementar el nom actual dels carrers, però recuperar aquests noms de les rieres perquè la gent sigui conscient d'on viu, perquè hi ha molta gent que no sap, per exemple, que l'Avinguda Martí Pujol és una riera, o que doncs, l'Avinguda Sant Ignasi de Loyola i la Rambla Sant Joan és una riera i que, per tant, són zones perilloses quan hi ha aquest tipus d'episodis, però que, també permeteu-me dir que, malauradament, que, almenys que en tingui constància, no s'ha fet cap avenç en aquest sentit, malauradament, i ens hem de trobar en una situació d'aiguats, que tant de bo això sigui la manera d'esperonar, doncs, a tots els polítics de l'Ajuntament, de l'oposició, del govern, per fer alguna cosa justament per millorar també aquesta capacitat d'autoprotecció i de coneixement de l'entorn de la ciutat on vivim.
13: Oriol, sembla que no es va acabar de formar aquell mini-huracà mediterrani, no?, que en un primer moment es va anunciar.
3: Sí, exacte, no es va arribar a formar. El que vam tenir va ser, tècnicament, el que s'anomena un sistema convectiu de mesoscala, que, perquè ens entenguem, bàsicament és un conjunt de tempestes molt organitzat, que dura moltes hores, que té una extensió, doncs, important, que porta precipitacions molt destacables i que va anar resseguint tota la línia de la costa molt lentament, i això va afavorir, doncs, que es produïssin aquestes quantitats de pluja tan importants i, a més, amb intensitats molt elevades. Vull dir també que, malgrat que pugui semblar que no, però a Badalona vam tenir molta sort en aquest sentit, perquè si bé van caure quantitats, ho dèiem, properes a aquests 180, 190 litres per metre quadrat en no gaires hores, no va haver-hi gaires moments en els quals plogués podríem dir, amb una intensitat torrencial, sinó que va estar plovent de manera, diguem-ne, abundant, intensa, durant molta estona, però aquestes puntes d'intensitat torrencial van ser poques i, a més, van estar bastant espaiades. Això va fer que no es produïssin, diguem-ne, riarades com s'haguessin pogut produir i com, de fet, va passar aquí al costat del Maresme en diverses poblacions amb inundacions molt importants. Per tant, en certa mesura, vam tenir sort que va ser una pluja abundant, d'aquella espessa d'anar fent, però que vam tenir poques puntes, podríem dir, de torrencialitat.
5: Aquest mini-huracà del qual es parlava se l'anomena Medica?
3: Sí.
5: I creus que si s'hagués materialitzat la situació hauria estat encara pitjor?
3: Probablement el que hagués passat si s'hagués acabat produint aquest Medica, no? Aquest cicló mediterrani amb característiques tropicals, clar, és difícil de saber què hagués passat exactament. Podria ser que hagués plogut més, però segurament el factor més diferenciat és que hi hagués hagut ventades més intenses. Al final, un cicló d'aquestes característiques acompanyat de ratxes de vent que poden superar els 100 km per hora, cosa que no va passar. En cas que hagués passat, doncs, evidentment, això hagués pogut produir altres problemes perquè amb el terreny tan saturat l'estabilitat de molts arbres, no?, de les arrels dels arbres, es veu compromesa i, per tant, probablement hagués hagut moltes incidències en aquest sentit.
5: Que fenòmens com aquest al Mediterrani costen de veure?
3: Costen de veure, però existeixen, hi ha antecedents. Per exemple, vull dir, és una anècdota, per dir-ho així, no?, però a mitjans dels anys 80, TV3 era l'única televisió a l'estat que tenia el Meteosat en directe, el satèl·lit meteosat. Es va produir, en aquest cas, a les Illes Balears, un

0: treballant en algunes de les incidències, aquest temporal del cap de setmana?
1: Mira, m'has agafat ara que estava parlant per l'altre telèfon amb el Segar. Encara la situació ara és canviant i també s'ha intensificat a la part dels Vallesos i estem seguint l'episodi i no puc dir-te res més perquè ara estic a punt de posar en marxa també tota l'operativa que tenim aquí. Con lo cual, ara la situació és inicialment aquestes pluges fins a les 14 hores és la informació que tenim que ens activarà, però bueno, no, prefereixo no donar una opinió referent a la evolució perquè això millor seria l'Oriol a nivell meteorològic que ens podria donar la informació perquè és molt canviant i és delicada. S'afegeix a aquesta intensitat de pluja que hi ha hagut aquesta nit, per la qual ara seria el moment d'això, de problemes estructurals, perquè s'ha de avisar més potent, caiguda d'arbres, segurament algunes alertes ja ha vingut un i vindrà un altre avís, en fi. Per la qual la situació és emetent, caldrà estar emetent i treballant aquests punts vulnerables i crítics que tenim detectat i en la mateixa línia que s'ha treballat fins ara i a veure si tenen so i fa el menys mal possible, no?
0: Si això hagués passat en un dia laborable entre setmana, la gestió, Siegfried, creus que hagués estat més caòtica, més complicat de gestionar tot plegat?
1: Bueno, tot el que sigui gestió de massa, gestió de... Hi ha molts punts que estan encara treballant, que deia, si la gent va treballar, ja, el que són restriccions de la mobilitat és un altre dels aspectes que en el futur ens tocarà treballar de forma intensa, perquè clar, estan en què decidir doncs, restriccions potents de mobilitat i sobretot en l'àrea metropolitana, escoles, instituts, proves mèdiques, entorns laborals que potser no poden realment prescindir del personal. És un canvi de paradigma molt potent que té unes afectacions greus, sèries, i que necessita d'un treball molt curós fora de l'emergència, però ara no es dona tregua, ara estem dins de l'huracà i no... Jo us, en fi, és que tinc que marxar, no puc continuar l'entrevista, ho dic perquè si no hi ha res més, jo us agrairia que en deixéssiu.
0: Sí, Siegfried, cap problema. Doncs sí, aneu a descansar, que déu-n'hi-do també la feinada que heu fet durant aquest cap de setmana.
1: No, és a seguir operatiu.
0: I tant, ja continua
1: en marxa. I llenço la mà a l'Oriol perquè ha explicat una cosa anteriorment que jo l'he seguit des del moment que va sortir i és molt interessant, m'agradaria contactar. Si em passeu el contacte d'ell, per favor.
0: I tant, te'l farem arribar.
1: Sí, moltes gràcies. Gràcies, Oriol.
0: Gràcies, Siegfried Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, per la seva intervenció. I ara que dèiem això, Oriol, que la temperatura del mar es preveu que vagi pujant. Per tant, fenòmens com aquest ens hem d'acostumar, cada vegada seran més habituals.
2: Sí, a veure, és una mica el que dèiem, és a dir, són fenòmens que de per si formen part del nostre clima, del clima mediterrani, és a dir, si parlem amb els nostres pares, els nostres avis, segur que tenen històries d'inundacions, de riarades, del riu Besòs desbordat, etc. El que passa és això, no?, que amb un augment de la temperatura, que implica també un augment de la temperatura de l'aigua del mar, i per tant aquesta major energia, aquesta major, diguem-ne, quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera, sí que és cert, episodis com els d'aquest cap de setmana o com el que estem tenint ara mateix aquí a Badalona, per exemple, també amb aquestes pluges que estan sent intenses ara mateix, doncs segurament seran cada cop més freqüents i més intensos. Tot això sempre intercalat en períodes de sequera, que també formen part del nostre clima i que amb el canvi climàtic també són cada vegada més severes, més extenses i més perllongades, no? Com la que vam tenir entre els anys 2021 i 2024.
0: I Oriol, ja per anar acabant, aquest episodi de pluges, podem dir que entra el top 3 de registres a Badalona, de l'Observatori Municipal?
2: Sí, és el que comentava abans, és a dir, sí, hi havia, diguem-ne, el dia més plujós des de que hi ha dades a Badalona, que de manera continuada, que això és el 1968 fins a l'actualitat, el top 1, per dir-ho així, la medalla de bronze se l'emporta aquest 12 de novembre del 1988 amb 231 litres per metre quadrat. En aquella ocasió, i de fet hi ha imatges que corren per internet, que crec recordar que les va emetre en aquest cas Televisió de Catalunya, doncs hi havia imatges que es veia la Riera de Canyet, és a dir, l'Avinguda Martí Pujol, l'aigua desbordada i arrossegant cotxes riera avall. En segona posició hi ha el 31 de juliol del 2002, llavors van caure 218 litres per metre quadrat, una tempesta, de fet, no va haver-hi pràcticament llamps, va ser pluja constant, abundant, durant la nit i matinada de l'últim dia de juliol i el primer d'agost a tota la zona del Baix Maresme. A Taià, per exemple, es van acumular, si no recordo malament, 240 litres per metre quadrat, a Montgat també, per tant va ser tota aquesta zona molt afectada, també amb inundacions, i en tercer lloc trobaríem l'aiguat d'aquest cap de setmana. Tot i això, quan parlem, això estem parlant, diguem-ne, d'acumulació total, d'acumulació total de pluja. Però el que fa mal no és tant tot el que s'arriba a acumular, sinó la intensitat, és a dir, en quanta estona cau aquesta aigua. I sí que trobem aiguats amb menys quantitat de pluja, però amb una intensitat major, que són els que han causat més danys, com per exemple el 14

0: de setembre del 99, quan una altra vegada la Riera, Martí Pujol, no? La Riera de Canyet es va desbordar, va arrossegar cotxes i la policia municipal va haver de rescatar persones de dins dels vehicles al centre mateix de la ciutat. Per tant, són episodis que es poden anar repetint.
1: I ara mateix, Oriol, durant la tertúlia hem rebut un alert. Quina és la situació, quina és la previsió en aquests moments?
0: Bé, ara mateix s'ha format un altre sistema convectiu, no tan intens com el del cap de setmana, ni tan, diguem-ne, organitzat, però que s'ha format sobre el mar, ha anat entrant. De fet, hi ha hagut inundacions ja importants, per exemple, altra vegada a Granollers, on han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. S'acosten ja als 100 litres en aquest punt del Vallès Oriental. En el cas d'aquí a Badalona, també està plovent amb intensitat. De fet, venint cap aquí, es veien, no?, per exemple, el torrent de la Font, que és dels pocs torrents que està descobert al centre de la ciutat, just per sobre l'autopista, doncs, que ja començava a baixar amb alegria, i és que, de fet, ja portem quantitats que superen altra vegada els 30 litres per metre quadrat a bona part del terme municipal, i pensem que al llarg d'un any habitual superar els 30 litres en un dia potser passa un parell de vegades l'any, tres, no és una cosa gaire freqüent. Per tant, estem parlant una altra vegada d'un dia d'aiguats intensos que cal estar atents. Tot això s'anirà traslladant en direcció nord-nord-est, per tant, anirà resseguint el Maresme, Vallès Oriental, s'anirà cap a les comarques de Girona. Per tant, segurament d'aquí a no gaire estona, aquí a Badalona, la intensitat de pluja anirà minvant, i com de fet es deia a l'espai del temps d'abans d'aquesta entrevista, doncs en principi la tarda serà força més tranquil·la.
1: Molt bé, Oriol Rodríguez, meteoròleg badaloní, moltíssimes gràcies per venir avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres.
1: Fins aviat. Gràcies.
2: Badalona Matí, al 94.4.

0: 107.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions.
6: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
7: Sense pròrrogues, cada dimarts a 2:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.

0: 10:37, seguim aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí. El fenomen meteorològic insòlit d'aquest cap de setmana, ara en parlàvem, ha tornat a posar el riu Besòs al centre de l'actualitat. Les pluges van fer que el cabal es disparés, multiplicant 215 vegades el seu volum habitual. La crescuda del riu ha tornat a evidenciar que vivim en un territori amb risc d'inundació, ja que en alguns trams el riu va estar un metre i escaig de desbordar-se a Sant Adrià de Besòs. I aquí apareix un dels grans projectes de transformació del litoral, el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, amb la construcció del futur Catalunya Media City, una zona on una vegada més l'esplanada ubicada davant la nau de turbines s'ha negat d'aigua. Per parlar-ne de tot plegat, avui visita el Badalona Matí en Ferran Falcó, que és el director del Consorci del Besòs. Ferran, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ferran, com valores l'episodi viscut al Besòs? Consideres que la resposta davant això ha de ser conèixer millor el risc d'inundació, adaptar-nos i també invertir en reduir-lo?
1: Sí, això és... Ahir vaig tenir la necessitat de fer una piulada, que suposo que és el motiu pel qual em vareu trucar, en la qual explicava, sense alarmismes, que evidentment l'episodi d'ahir va ser un episodi extraordinari, va ser un episodi potent, 937 metres cúbics segon, vol dir que vam tenir un cabal molt, molt important en el riu Besòs, però això no vol dir, perquè també ho vaig llegir-ho ahir en algunes piulades, que hàgim de desistir de la voluntat de treballar bé, prenent les mesures que s'han de prendre per mirar de minvar els riscos d'inundabilitat que té aquest sector, doncs que hàgim de, diguem, baixar els braços i abandonar la possibilitat de desenvolupar-lo. A mi em sembla que això té un punt fins i tot d'absurd i de contrahistòric. Mai a la història de la humanitat cap humà ha decidit no travessar un riu perquè el primer que va travessar-lo es va ofegar. El que s'ha fet és inventar-se un pont. Mai cap japonès ha decidit deixar Tòquio perquè hi haguessin terratrèmols. El que ha fet han estat edificis capaços d'aguantar-los. Mai cap de nosaltres hem decidit deixar de fer un edifici perquè es pogués incendiar. I hem pres mesures, escales d'evacuació, extintors, el que sigui, per fer possible que aquell edifici fos el màxim de segur possible, no? Per tant, ni els holandesos van deixar Holanda, malgrat que els Països Baixos són un país inundable, ni els londinencs han deixat Londres. Tothom ha treballat perquè el seu territori fos el més segur i el més resilient possible. I aquí sempre hem dit que passaríem de tenir un sector contaminat a tenir un sector descontaminat, que passaríem de tenir un sector inundable a un sector resilient, que no vol dir no inundable, mai hem dit que deixi de ser-ho, i que passaríem de tenir un sector que no té cap mena de vida ni d'activitat, llevat la que faci la distribució elèctrica avui per avui, a tenir un sector ple de vida, amb activitat econòmica, amb activitat residencial, amb activitat comercial i amb activitat de formació, d'innovació i de cerca.
0: Ferran, en aquesta piulada que feies, en aquest fil de comentaris a la xarxa social X, deies que el PDU de les Tres Xemeneies es va aprovar l'any 2023 amb un informe favorable de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, incorporant, a més, aquestes mesures, no, d'inundabilitat exigides segons el mapa de perillositat i risc d'inundació vigent, no, el MAPRI. Dius que per responsabilitat vau decidir anar més enllà, oi?
1: Sí. El PDU es va aprovar considerant uns 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector. No vol dir baixant pel riu, vol dir circulant pel sector de les Tres Xemeneies. 40 metres cúbics segon d'aigua. I nosaltres ens vam adaptar als requeriments del nou MAPRI, i de la nova normativa europea, i vam augmentar aquests 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector a 310 metres cúbics d'aigua circulant pel sector. I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst de fer-hi. I això ens va portar a prendre que estan relacionades en el projecte, que per cert està a exposició, està en aprovació inicial, esperant l'aprovació definitiva i està penjat a la nostra web. Això ens va portar a dissenyar uns projectes d'urbanització que tenen algunes singularitats. Per exemple, les cotes dels carrers. La cota del carrer Dolores Ibàrruri, que és el central d'aquest sector, passa de 4,70 m actual a 6 metres. Tanmateix, es genera la capacitat de circular aigua amb la creació de passos, de sifons, de connexions hidràuliques que ho facin possible. Es dissenyen uns sifons, per exemple, per sota del nou col·lector, el futur col·lector de Llevant, que el que han de poder fer també és conduir aquesta aigua. I, en definitiva, el que intentem fer amb aquestes mesures és aconseguir que, en un cas de desbordament, aquí hi ha les famoses T50, T100 i T500, que són... la T50 és que hi hagi un episodi d'inundació amb una probabilitat d'un 2%. La T100 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una probabilitat d'un 1% a l'any. I la T500 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una possibilitat d'un 2% a l'any. Doncs bé, amb aquestes tres modalitzacions, el que hem fet ha estat prendre tota una sèrie de mesures. Amb sifons, amb les cotes dels carrers, amb la plataforma, usant la plataforma inferior del carrer Olímpic, que actuarà com un sifó quan la passera que es farà dins al carrer Olímpic amb el desenvolupament d'Inditex es posi en marxa, amb el nou pas soterrat per l'Avinguda Maresme, que també actuarà com a sifó, i també amb tots els suds, les zones verdes deprimides, que es projecten en el parc perquè puguin aguantar, filtrar, aguantar, vull dir, amb llàmines d'aigua, filtrar i absorbir aigua durant un episodi d'aquestes característiques.
0: I Ferran, hi ha una qüestió que va més enllà, oi, de les tres xemeneies, perquè aquest nou mapa de risc amplia la zona potencialment inundable també entorn al Poblenou, fins més enllà també del port de la ciutat, no?, de Badalona. És un problema territorial.
1: Sí, evidentment, evidentment els modelatges del MAPRI, fets amb aquest model que hem pres nosaltres, el que determina és que en cas d'una inundació, d'un desbordament del riu Besòs, l'aigua arribaria, evidentment, a barris de Barcelona fins al Poblenou i arribaria també fins al barri de la Móra de Badalona i probablement també al barri del Gorg. Molt o poc? Poc, però en tot cas arribaria. I per això nosaltres, a banda de dissenyar mesures pel que és el nostre sector, el sector de les tres xemeneies, el que hem fet ha estat estudiar mesures que no són dins del nostre sector i que jo crec que l'important aquí és que, a més de que nosaltres fem la feina que tenim encomanada de fer de tirar endavant aquest sector amb seguretat i prenent les mesures que determinem, d'altres facin la seva de feina. I aquí és on, per exemple, hem presentat a Adif una proposta perquè s'elevi el pont del ferrocarril. Perquè ahir aquest pont del ferrocarril va estar a un 82% de la seva capacitat. És a dir, ens vam quedar a punt de que fos realment desbordat pel riu. I això fa anys que es diu i fa anys que en parlem. I jo crec que precisament la lliçó d'ahir és que aquesta mena d'actuacions s'han d'accelerar i que aquest és un pont que actua de barrera en el cas d'una crescuda importantíssima del riu Besòs i que hauríem d'augmentar el seu gàlib. Però n'hi ha més, hi ha més mesures en aquest sentit, no? De moment el que podria fer Adif en el pont del ferrocarril, i crec que farà, serà reposicionar tubs de servei que estan en el propi pont avui i que si agafeu una fotografia els veureu perquè són una llenca de tubs que està sota l'estructura del propi pont. Si els mouen i els reposicionen, doncs més capacitat de passar aigua tindrem. O reobrir el pas per sota del Maristany al marge dret de la desembocadura. Allà hi ha hagut actuacions per evitar precisament que persones hi poguessin acampar o viure posició de New Jerseys, d'impediments, etc. Tot el que siguin impediments a que l'aigua pugui córrer s'han de poder anar traient. I també en matèria de manteniment, la Diputació de Barcelona, que és la qui ens fa aquesta feina i per fer, i per cert, la fa molt bé, doncs probablement hagi d'augmentar el seu nivell de manteniment del que és la llera, no? En definitiva, a mi el que em sembla és que davant d'un episodi com el d'ahir, el que no hem de fer és creure'ns que no li podem fer front. El que hem de fer precisament és actuar i prendre mesures perquè aquest desenvolupament i aquesta vida que volem crear en aquest sector que en aquests moments està descontaminat, ai, perdó, està contaminat, doncs ens permetin gaudir d'un espai que en episodis extraordinaris doncs, serà inundable, però que en la vida normal i ordinària de la nostra societat serà plenament operatiu.
0: Ferran, aquesta proposta, no?, que vau presentar a DIF d'elevar el pont del ferrocarril per on passa la R1, entenc que aquest projecte, de moment, en quin punt es troba? S'ha avançat en aquest sentit? Teniu alguns terminis per part de DIF?
1: Clar, aquesta no és la nostra competència ni és la nostra feina. Nosaltres el que vam fer va ser traslladar-ho, primer parlar-ho amb el responsable de DIF a Catalunya i segon traslladar-ho també al Departament de Territori, que és el nostre departament de referència, perquè hi ha la Secretaria d'Infraestructures. Ells tenen aquest estudi que vam voler encarregar a Barcelona Regional, és un estudi que el que preveu és situar la cota de la solera del pont a 8,69 metres i el carril de la via a 9,89, és a dir, més elevat del que ho és en aquests moments, i això implica també alguna obra que seria ben positiva per tots nosaltres. Implica que per l'aterratge d'aquesta nova via, per exemple, hauríem de moure l'estació de tren de Sant Adrià, la qual cosa és una perfectíssima oportunitat per tenir una millor estació de tren a Sant Adrià de Besòs, que bé que se la mereix la ciutat i bé que la necessitarà quan les tres xemeneies estiguin a ple rendiment i quan Inditex estigui a ple rendiment. Per tant, jo vull veure el got mig ple i vull veure les possibilitats que se'ns obren a partir dels projectes de transformació que tenim en el sector. Si no fem res i ens rendim i admetem que com que és inundable no s'hi pot fer res i no s'hi ha de fer res, seguirem igual, exactament igual. I cap de les mesures de millora que hem posat sobre la taula no es faran perquè no s'han fet els darrers 100 anys i no es faran tampoc en els propers 100. I em sembla que el barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que pateix perquè és inundable i també perquè té una xarxa de clavegram insuficient, home, amb un projecte com aquest pot millorar. Per tant, no només estem parlant de les tres xemeneies, estem parlant del conjunt, de l'àmbit d'influència de les tres xemeneies, que és molt més gran i ens convida a seguir fent les coses millor i a invertir en infraestructures que ens permetin superar episodis com el d'ahir, que dic que va ser extraordinari, que va ser realment molt potent. Jo a la nit, quan vaig veure la quantitat d'aigua que estava caient i seguia una mica les pàgines de l'Agència Catalana de l'Aigua per veure quants litres d'aigua estaven passant en aquell moment en el cabal del riu Besòs, vaig pensar que podíem acabar tinguent un episodi d'aquests que només hem modelat, no? Finalment no va ser així, però vam estar a punt. I, per tant, això no vol dir que no pugui passar en el futur i això ens convida jo crec que ens ha d'esperonar a treballar per fer el que sempre ha fet la humanitat, que és sobreposar-se a les inclemències i per realment fer polítiques d'adaptació al canvi climàtic que siguin pràctiques i eficaces, i aquestes ho són.
0: Ferran, també parlaves d'un sistema d'alerta primerenca, no?, amb Protecció Civil, Sant Adrià i Badalona. En què consisteix això? Com funcionaria?
1: Bé, això ho estem treballant amb Protecció Civil. De fet, també ho hem donat a conèixer a l'equip de Protecció Civil de Badalona. És un sistema d'alertes que el que farà serà a la població que viu en el barri de Sant Joan Baptista o que viu al barri de la Mora o que viurà a les Tres Xemeneies poder-li vestir, igual que es fa avui per avui, amb el SES Alert que ens envia Protecció Civil, doncs tenir un sistema d'alertes per a la població que allà hi viu, perquè simplement es confinin, pugin a habitatges més alts, etc. Recordem que les Tres Xemeneies en planta baixa no es permet habitatge, per exemple, eh? Per tant, es prenen tota una sèrie de mesures que, igual que avui, quan quan el riu doncs, puja de cabal, es proveix d'entrar-hi, hi ha tot un sistema de barreres que ho fa impossible, doncs tinguem mesures també per alertar la població, perquè vivim en situacions en què cada vegada més aquesta cultura del risc i de la pròpia protecció i de la prevenció doncs, han de ser més evidents i les hem de tenir més clares, no?
0: Molt bé, Ferran, ja per acabar, pràcticament no ens queda temps. Com avança el projecte del Catalunya Media City? Hi ha alguna novetat pel que fa al calendari, avenços?
1: Bé, doncs ara estem a l'aprovació inicial dels projectes d'urbanització, aquests projectes que t'explicava, que inclouen aquestes mesures. Esperem al novembre, a la primera setmana de novembre, tenir les aprovacions definitives i a partir de les aprovacions definitives entrar ja en el que seria la redacció de plecs, la licitació d'obra, per poder començar una de les fases d'urbanització del sector. Per tant, seguim tirant endavant amb molta il·lusió i molt segurs de que el que estem fent no és pas empitjorar el nostre entorn, sinó millorar-lo i d'una manera molt, molt, molt ostensible i molt, molt, molt important.
0: Ferran Falcó, director del Consorci del Besòs, gràcies per atendre'ns avui en directe al Badalona Matí. Que passi un bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capraboacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions.
3: Badalona Matí.
6: 5 minuts, arribarem a les 11 del matí i avui una vegada més ens acompanya aquí a l'estudi en Claudi Mans Teixidor i avui parlarem amb ell d'un dels grans símbols de Badalona, el Pont del Petroli. Què tal? Bon dia, Claudi.
7: Hola, bon dia. Bueno, bon dia no.
6: Avui... Bueno, no gaire bo, perquè el cel està molt negre,
7: Està molt negre, sí, i només este és negre.
6: Ara que s'està restaurant i que durant aquesta setmana es preveu que s'acabi instal·lant aquesta plataforma circular al Pont del Petroli, aprofitem per fer memòria, descobrir d'on ve, per a què servirà, no?, i servia, i com ha acabat convertint-se en una peça tan, tan emblemàtica de la ciutat. Ara que veníem de parlar dels temporals, amb el meteoròleg l'Oriol Rodríguez, Protecció Civil, i amb el Ferran Falcó, director del Consorci del Besòs, recordar que aquesta restauració es fa perquè el pont pugui ser fort i resistir als embats dels temporals.
7: Sí, home, els ponts sempre han tingut el problema de que de vegades cauen. Jo recordo el pont del tren, ara que parlava el Ferran Falcó del pont del tren, el pont del tren enfonsat amb les inundacions del Vallès de 1962, que jo havia d'agafar el tren per anar a estudiar a Barcelona i no podia. O sigui, havíem d'anar amb el tramvia, no aquest tramvia d'ara, sinó un altre tramvia que hi havia que passava per la carretera. O sigui que això, els ponts enfonsats els recordo bé.
6: Ja, recordes. De fet, diuen des del Consorci que és de bon coll d'ampolla, aquest pont. S'acumula els sediments durant
7: sobretot,
6: el creixement del riu?
7: Sí, més que res les canyes. Ahir el vaig veure, hi havia molta canya i molta cosa, llavors, esclar, no hi ha manera de que passi l'aigua. Però...
6: Claudi, després de 6 anys tancat, sembla que finalment el tornarem a tenir aquí, el Pont del Petroli, en condicions?
7: Sí, bueno, això depèn de si posen els diners, clar, que sembla que sí que els estan posant.
6: De fet, sempre en diem pont, però tècnicament és un pantalà,
7: És un pantalà, sí, no és un pont. Un pantalà és una construcció feta amb pilons per endinsar-se en el mar, però no per travessar res, sinó simplement per anar fins allà a pescar o per amarrar-hi barques o el que sigui. De fet, el Pont del Petroli va tenir com a origen, ni diuen el Pont del Petroli, perquè servia per descarregar vaixells de petroli cru que venia de Filadèlfia, als Estats Units, i que servia per alimentar una refineria de petroli que hi havia a la costa de Badalona, la primera refineria que hi va haver a Espanya. I bé, allà destilaven el petroli, en feien gasolina, en feien gasoli, en feien altres coses, i això ho destilaven. Això passava al segle XIX. I després, doncs, aquest pont del petroli, que de fet el descarregaven no amb camions, perquè no existien encara la possibilitat de fer-ho, descarregaven amb bidons, alimentaven la refineria i d'allà sortien, ara sí ja amb camions o camionetes o furgonetes o el que fos, cap als llocs de consumir el benzol, la gasolina, el gasoli i tot això. I aquest pont primer era de fusta, perquè de fet era primer un sistema molt, diguem-ne, precari, però després ja el van fer de ferro. Després, vull dir, bastant després, l'any 1965 el van fer de ferro. Llavors aquest és el pont... Jo els recordo tots dos, els he vist tots dos, i de fet allà no s'hi anava, o sigui, la platja no arribava fins allà. Abans allò estava ple de blocs de pedra d'aquests per protegir les fàbriques que hi havia al darrere, i el fet és que per allà al mig hi malvivien doncs, famílies que feien el que podien allà dintre. I alguna vegada hi havíem anat. Però el Pont del Petroli no, simplement no s'hi anava.
6: I arribem a un punt important, que és cap als anys 90, no? Deixar d'utilitzar-se durant un temps, es planteja fins i tot desmuntar-lo.
7: Absolutament, sí, esclar. I aprofitar el ferro que hi havia. El ferro és una cosa valuosa. Però hi va haver un moviment ciutadà, que va ser per una banda un pastisser, que es deia Josep Valls, i per altra banda una regidora iniciativa que es deia Munsa, no me'n recordo, Munsa Nisú, que van aconseguir doncs, trobar la manera de parar el desmantellament, primer, i després intentar trobar la manera de restaurar-lo. I efectivament, això es va aconseguir, van restaurar-lo i se'n va fer un passeig amb el mono, amb el mico, vaja, el mico de l'anís del mono allà col·locat, contemplant el pont i contemplant els seus...
6: Que ara el tenim dins d'una capsa metàl·lica, eh? Sí. Deu tenir ganes de sortir, el mico.
7: Bueno,
6: eh?
7: Home, sí, perquè realment...
6: T'ha protegit.
7: Sí, no fa massa, estava fora encara, però ara el deuen tenir protegit. No he vist això, eh? Però el deuen tenir-lo protegit per evitar
6: fer-lo malbé.
7: Fer-lo malbé durant les obres, esclar.
6: I finalment aquest any 2009 que es va obrir al públic com a passeig, quan es va convertir en aquell pont del petroli, no, que tots tenim al cap ara mateix.
7: Sí, en majúscula ja.
6: En majúscula.
7: Sí, en majúscula. Sí, abans el pont del petroli era un pont del petroli en minúscules, però ara va passar a ser el pont del petroli en majúscula perquè ja era un monument. Ara en aquest moment ja era un monument, era un passeig, era una cosa ciutadana. I bé, per mi em sembla que ha sigut una de les coses més reeixides del que s'ha fet aquests últims, aquest segle XX.
6: I ganes de tornar a passejar,
7: home,
6: eh?
7: Esclar.
6: I travessar-lo i gaudir d'aquesta plataforma circular, sí, que de ben segur ens el resisteixi davant aquests temporals.
7: No sé si posaran el poema que hi havia d'en Jordi Sarsanedes al final, però en tot cas hi posaran alguna cosa. O sigui, ho estan monumentalitzant, i en principi això és una cosa bé. Tot el que és patrimoni monumentalitzat, doncs és una cosa que està bé. Igual que han monumentalitzat les tres xemeneies que parlàveu abans, també.
6: Totalment.
7: Perquè per ara aquelles tres xemeneies no trauran fum.
6: No, de moment no. Es convertiran en aquest hub audiovisual i del videojoc, eh?
7: Sí, sí.
6: Doncs, Claudi, moltes gràcies per passar avui pel Badalona Matí.
7: A veure, anem a arrostrar la temporal.
6: Has portat paraigües?
7: He portat paraigües, sí.
6: Sí, sí, perquè d'unidó com està el cel, eh? Aquí a la Morera el veiem ben negre.
7: Ben negre, ben negre.
6: Per tant, molta precaució. Gràcies, Claudi Mans. Fins aviat.
7: Molt bé, fins aviat.
2: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
0: La Bada, en Caco i la Nyam.
8: Wow.
2: Els personatges més divertits de Badalona.
0: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
9: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
10: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
11: Notícies Badalona.
12: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Nova alerta de protecció civil de pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'avui. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres, barrancs i no baixar a soterranis. Tampoc pujar a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, s'ha de contactar al 112. També protecció civil ha activat aquest dilluns un missatge d'alert per alertar d'aquestes pluges localment intenses durant les pròximes hores, és a dir, des de les 8 fins a les 10 aproximadament, ho ha enviat per alertar el Vallès Oriental i el Maresme. L'avís també ha arribat a zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que van afectar el territori durant el cap de setmana. El missatge demana també a la ciutadania extremar les precaucions en els desplaçaments i evitar acostar-se, com dèiem, a rieres, torrents i també altres zones susceptibles de patir inundacions. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat també de la formació de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central. La previsió manté, per tant, la situació d'inestabilitat després del temporal dels darrers dies. Les autoritats recomanen limitar la mobilitat, si no és imprescindible, evitar circular per zones inundables i seguir l'evolució dels avisos meteorològics i de protecció civil. També Rodalies, aquest dilluns, està complicat pels usuaris del tren. No funciona entre Badalona, la R1 i Barcelona, degut a la inundació del túnel de Plaça Catalunya. Els trens de l'R1 només circulen entre Arenys de Mar i Badalona, mentre que el tram entre Arenys i Maçanet-Massanes està tallat i disponible. Posa de servei alternatiu per carretera. Per anar a Barcelona es recomana transbord a peu fins a l'L2 del metro a Pompeu Fabra. El servei manté afectacions en diferents línies després del temporal que ha deixat mig país inoperatiu. Aquí a casa nostra, l'alcalde valorava així les incidències. Escoltem a Xavier García Albiol.
8: Bé, tenim present que ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys, molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Aleshores, doncs, bueno, la gent afectada ho està entenent perfectament i tornar a la normalitat o abans possible. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries. Avui es recolliran, però més tard, perquè els serveis de neteja estan més dedicats doncs, a treure sorra, a treure terra, a les urgències, però vamos, que podem dir que estem relativament normalitzats veient el que va caure i el que li ha passat a altres ciutats.
12: I precisament a Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament estudia sol·licitar que el municipi sigui declarat de zona catastròfica. A Sant Adrià les classes es reprenen amb normalitat, ja que segons el consistori no hi ha afectacions que impedeixen el funcionament de les escoles. Escoltem a l'alcaldessa Filo Cañete.
11: Estem treballant conjuntament a la delegació de govern per poder declarar doncs, Sant Adrià de zona afectada per la catàstrofe meteorològica i, a més, doncs, hi haurà una reunió ja està convocada amb tots els CAPs i el comitè d'emergència que continua actiu per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
12: I Pedro Sánchez convoca eleccions generals anticipades el 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. A la seva compareixença des de les escales de la Moncloa, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en aquests 8 anys. Ha indicat que el seu executiu vol seguir endavant amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten a l'habitatge i per això ha considerat que per fer més necessita renovar i ampliar el suport de la gent. Escolta.
13: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
12: I en esports, la situació meteorològica adversa ha obligat a suspendre tota l'activitat esportiva federada de bàsquet, futbol i futbol sala prevista durant aquest cap de setmana. Entre els partits afectats, el Joventut Morabanc Andorra, corresponent a la Lliga Endesa, que estava programat aquest dissabte al Palau Olímpic. El partit es disputarà finalment el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. També es va ajornar el partit de la Lliga Challenge femenina entre el Joventut i el València Bàsquet B. Ara mateix, 21 graus de temperatura a la ciutat.
14: Badalona 94.4.
15: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
16: Torna Filmets.
17: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
16: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
18: Filmets Badalona Film Festival.
19: Totes les emocions.
20: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
21: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
22: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
6: Passen 8 minuts de les 11 del matí. Seguim en directe aquí al Badalona Matí, el despertador de la ciutat. És habitual pensar que per trobar l'excel·lència mèdica o els serveis més punters cal anar al centre de Barcelona o fins i tot viatjar altres països. Però a casa nostra, a Badalona, tenim exemples que demostren exactament el contrari. Avui parlem de Ginac Estètica, una clínica amb 18 anys de trajectòria al cor de la ciutat que acaba de rebre fa poc un reconeixement d'abast estatal. Ha estat escollida com un dels 5 millors centres de medicina estètica de tot l'estat espanyol, als premis Salut, Look i Pro Beauty. Per celebrar-ho i conèixer el secret d'aquest èxit, tenim avui amb nosaltres a la seva directora, la Núria Muñoz Ramos. Què tal, Núria? Bon dia.
1: Bon dia, què tal estem?
6: I moltes felicitats. Com heu rebut aquest premi, aquest reconeixement?
1: Moltes gràcies. Bueno, al final hi ha molt esforç darrere. Ha sigut, no, ha sigut una sorpresa també perquè són uns dels premis d'estètica com més importants. I bueno, amb molta alegria. O sigui, al final, per nosaltres és un reconeixement que significa un tot, no? Un tot com a clínica, un tot com a equip i un tot com la filosofia que nosaltres seguim i defensem, que vol dir que anem per bon camí.
6: Clar, una notícia d'aquest estil, suposo que molt orgull, no?, que ha significat per tot l'equip, perquè, clar, entre els 5 millors centres estètica d'Espanya, no sé si és la primera vegada que us presenteu en un concurs d'aquestes característiques, ja ho havíeu intentat en altres ocasions.
1: Sí, a nivell estatal sí. O sigui, al final, Ginac Estètica és el que tu has dit, portem 18 anys al sector, sempre hem sigut centre referent aquí a Badalona, també a Catalunya, però bueno, ara estem molt enfocats en poder donar un pas més, en poder trobar aquest foradet a nivell estatal, i bueno, sobretot és això, no? Estar enfocats a resultats, a treballar amb la millor tecnologia que va sortint i sobretot en la formació de l'equip i en la cohesió que hi ha.
6: Destaqueu que l'èxit ha crescut silenciosament, no?, durant gairebé 20 anys. Creieu que aquest premi és aquesta recompensa, de fet ara m'ho comentaves, de no haver buscat la fama ràpida, sinó la feina ben feta al dia a dia, no?, cuinar mica en mica, fent xup-xup.
1: Sí, bueno, a veure, sí que, o sigui, és una feina que ve molt de cuna, no?, del que significa Ginac. Fa 2 anys va haver-hi un traspàs generacional, al final és un negoci familiar, i vaig agafar jo el mando del negoci, jo no venia d'estètica, sí que he crescut de primera mà, no?, amb tot el sector, però bueno, també era un repte de portar les esquenes al que significava Ginac, no? que érem, doncs, això, no? El centre referent de Badalona, el lluitar per aquesta excel·lència en tots els serveis, i bueno, sí, s'ha volgut donar un pas més, i a poc a poc, doncs, és això. O sigui, nosaltres el que hem incorporat ha sigut el seguiment en protocols, el mix entre serveis d'estètica i serveis de medicina estètica, i bueno, el que s'ha vist han sigut, doncs, els resultats, que és el nostre enfoc principal, en personalitzar els tractaments, i bueno, jo suposo que gràcies a això, doncs, estem aconseguint tot el que estem aconseguint.
6: Dius també, no?, que l'excel·lència no necessita ser al centre de la capital catalana, no?, per ser reconeguda. Explica'ns una mica per què vau optar per Badalona, perquè és la vostra llar.
1: Sí, principalment és això. O sigui, al final el repte és aquest, no? Sempre tenim grans noms a nivell d'estètica, doncs, a les grans ciutats, a Barcelona, a Madrid, no? I ostres, i al final era com un... Per què no pot passar a casa? Llavors, nosaltres el que agafem és el tarannà de qui són els millors, qui són els nostres referents, i poder portar-ho aquí. Al final, el perfil de client és el mateix. La gent el que vol és veure resultats, és una clínica que l'escoltin, i sobretot això. O sigui, moltes vegades ens venen, no?, ostres, el tractament de moda és el d'esperma de salmón de no sé què. Nosaltres insistim sempre molt, comencem amb un diagnòstic. Amb aquest diagnòstic ja muntarem tot un protocol personalitzat amb el que tu necessites. Llavors, aquesta manera de fer, que a vegades fa por, no?, amb un negoci com més local, ostres, és que he d'estar aquí, he d'estar allà. No, feu un pas enrere. Jo suposo que aquesta manera de fer és el que al final, doncs, et permet poder estar a la mateixa alçada d'altres clíniques, d'altres centres amb molt de renom, que al final tenen una manera molt similar a treballar.
6: Núria, en tots aquests anys, no sé si heu tingut la temptació o pensament en algun moment de portar el negoci a un altre lloc, que no sigui a Badalona.
1: Sí, hi ha projecció. A mi m'agrada molt estar a ciutats secundàries, sobretot també crec que cada vegada més, no? La gent a poc a poc es va escampant una mica amb ciutats secundàries, més residencials, i sí que hi ha una projecció de poder créixer, però no, de moment encara no a grans ciutats. Vull dir, grans ciutats com Barcelona o com Madrid, però sí, tenim la projecció de poder créixer en altres ciutats.
6: Perquè, és clar, estar lluny del bullici, no? Suposo que permet centrar-se en el que realment importa, no? El pacient.
1: Sí, o sigui, no és tant el tema del bullici, és més un tema del final d'on viu la gent, no? I què és el que busca i està a prop. O estàs a prop perquè estàs al costat de la feina o estàs a prop perquè estàs al costat d'on la gent viu. I també és una oportunitat al final de poder-te diferenciar en ciutats on l'oferta encara no està tan consolidada com en ciutats principals.
6: I parlem ara de xifres, perquè estem parlant que més de 20.000 persones han passat per les vostres mans en aquests 18 anys i un 95% expressa la seva plena satisfacció, no? El més curiós és que gairebé tothom arriba per recomanació de coneguts o familiars. Com s'aconsegueix, no?, crear aquesta cadena de confiança tan sòlida sense dependre d'anuncis, publicitat?
1: Bueno, jo crec que el secret al final és en l'equip, no? O sigui, jo sempre dic que GINAC és una experiència. O sigui, en el moment que tu passes per la porta, el teu estat canvia, no? Ens preocupem molt pels petits detalls, que hi hagi la música, si vols una mica d'aigua, si vols una infusió, si necessites anar al lavabo, no? I llavors en aquest món que vivim, que tot és estressant, que tot és, ostres, ha d'anar ràpid, comencem nosaltres a frenar tot això. Llavors aquella experiència no només passa a recepció, sinó que també continua a les consultes o a les cabines per fer-te el tractament. Llavors, moltes vegades, no?, sobretot amb tractaments de medicina estètica, aconseguim trobar aquesta calma, que tu pots estar fent un tractament, però veus una experiència com molt tranquil·la, no?, molt relaxant. Això ho transmitim no només amb l'ambient, sinó també amb la decoració, amb el tracte, amb el professional, i bueno, llavors suposo que això és el que agrada. Nosaltres, a nivell equip intern, també és la nostra manera que ens agrada treballar, i suposo que quan tu estàs fent una cosa, no?, amb tot el cor, pues al final això es transmet i és el que premia.
6: Teniu algun cas de diferents generacions d'una mateixa família que han vingut a la clínica?
1: Sí. Moltes. Sí. Sí, portem l'àvia, els pares, fills, sí. Adolescents, que la primera vegada que han de venir al centre, sí. Sí.
6: I avui en dia, amb les xarxes socials, Núria, com Instagram o TikTok, són una llau constant, de tractaments estètics, ràpids, filtres irreals i ofertes molt, molt agressives. Vosaltres defenseu que la medicina estètica s'ha de practicar amb el mateix rigor, no?, que qualsevol altra branca mèdica. Com es combat aquesta banalització, podríem dir, del sector?
1: Sobretot és el criteri professional. Vull dir, sobretot amb les formacions, en les tècniques, en triar els professionals perquè tinguin un bon criteri, crec que és essencial. De fet, vam tenir un cas que just ens va... Bueno, va sortir una clienta descontenta. Era una clienta de 21 anys i volia un tractament de medicina estètica, i la doctora li va recomanar que pel seu tipus de pell, que estava perfecta, que no li feia falta, no? I la va derivar a un tractament d'estètica de cabina. Per mi això és un èxit. Per mi això és un èxit, perquè realment aconsellem el que el pacient necessita. que és el que s'ha de fer. Hi haurà gent doncs, que estarà més contenta, més descontenta. Jo estic molt tranquil·la en que tots els meus professionals recomanen el que necessita aquella persona. I sobretot a dia d'avui, no? que anem molt ràpid, que hi ha molts filtres, que és tot molt sintètic, jo crec que és essencial defensar la naturalitat, defensar el que es necessita i com confiar molt en el criteri professional.
6: Molt bé, doncs Núria Muñoz Ramos, directora de GINAC, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí, felicitats i assolir molts més èxits i reconeixements.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu un molt bon dia.
6: Gràcies, que vagi molt bé.

0: matí d'aquest dilluns 5 d'octubre de 2026, passat per aigua, perquè, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, es manté aquesta precipitació molt intensa i continuada al litoral central, sobretot al barcelonès, aquesta darrera hora. De fet, a Badalona s'han registrat 21,5 mil·lilitres en 30 minuts. Per tant, agafem el paraigües, que la jornada d'avui també es preveu passada per aigua. I ara el que us volíem comentar és que, com ja hem fet habitualment aquí al Badalona Matí, estem sortejant, regalant entrades dobles pels partits de la penya durant aquesta temporada. Estigueu molt atents al Badalona Matí perquè obrirem telèfons, tot just a partir d'aquesta hora. Obrim telèfons perquè entre les primeres trucades, els primers a trucar, tenim 5 entrades dobles per anar a veure el partit de la primera jornada de la Basketball Champions League entre la Sisa Joventut i el Vinei Penlic Erslilla. Aquest dimecres, 6 d'octubre, a 8:45 del vespre. Afanyeu-vos perquè les primeres trucades que rebem tenen el premi assegurat. S'emporten aquestes entrades. O sigui, el més ràpid és qui guanya aquesta entrada. Recordem el telèfon.
1: Participa al nostre programa. Truca'ns al 93 395 4004. 93 395 4004.
0: Si voleu veure la penya en directe, doncs no ho penseu, truqueu i aconseguiu aquesta entrada doble al llarg de tota la temporada aquí al Badalona Matí. Les regalarem, Així que estigueu ben atents i a aquesta hora ja obrim línies telefòniques. Mentre truqueu, el que farem ara és anar amb una connexió amb la nostra companya Raquel Moreno, perquè la ciutat compta des del passat setembre, a inicis de setembre, amb una nova llibreria anomenada Les Pomes, un nou espai cultural obert al públic, familiar i especialitzat en literatura infantil i juvenil. Fins allà s'hi ha desplaçat la nostra companya de la redacció d'informatius, la Raquel Moreno, per esbrinar tots els detalls d'aquest nou establiment. Bon dia, Raquel.
2: Hola, què tal? Doncs aquí ens trobem i és que aterra a Badalona una nova llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'estrenada llibretera Empar Sabater. És un nou espai cultural ubicat al centre de la ciutat. De fet, ens trobem al carrer de Canonja Baranera número 67. Amb ella, amb l'Empar, volem parlar per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. Molt bon dia, Empar. Què tal, com estàs?
3: Molt bé, contenta, emocionada i nerviosa també.
2: Com ha estat, no?, el projecte, el camí per obrir aquest nou negoci? Com heu aterrat aquí a Badalona?
3: Doncs jo soc originalment de València, de la ciutat de València, però porto ja vivint 5 anys a Badalona. La meva parella, el meu marit, és de Badalona i al final tot el nostre recorregut ens hem, diguem-ne, assentat aquí a la ciutat. Vivim molt a prop també de la llibreria i... Com naix Les Pomes? Les Pomes és un projecte personal, d'aquelles coses que un porta dintre, no?, que li ve de gust fer en un determinat moment, per recorregut personal, per coneixements, per ganes. I com naixen moltes coses, doncs tot comença amb un toc-toc, no? Un, oi, ei, escolteu, que està aquest local, no? I si comencem a mirar? I si comencem a mirar? I si comencem, no? Llavors, allò que comença, no?, amb una petita llavor, de fet, la imatge de les pomes gràfica no és una poma literal, és una llavor, a partir de com construir, no?, aquest espai que diria que ha quedat força acollidor.
2: I ara deies, Empar, no ha estat fàcil, no? És fàcil, és difícil emprendre en el moment en què ens trobem, no?, com vivim a la societat un negoci.
3: No és fàcil, de fet, avui que ja estem oberts estem contents, però si m'ho preguntes probablement fa 10 dies i algú em preguntés, t'obriries un negoci? I li diria no ho feu mai, no? És molt difícil obrir un comerç, hi ha una manca d'espais, s'han de pagar lloguers, s'han de pagar afortunadament també molts tributs, que és el que ens sustenta, no?, com a societat. S'ha de fer moltíssima feina. I una llibreria, a més, no és un, diguem-ne, no conec llibreters que s'hagin fet rics, és una aposta personal també important, però bueno, confiem en la ciutat, no?, i confiem en la gent de Badalona, que com a mínim la rebuda ha estat fabulosa de totes les famílies. També tenim altres referents, no? Les companyes de Salta Martí, no? Que porten 20 i no sé quants anys aquí al mateix carrer, les companyes de Mitja Mosca, no? La llibreria, que per nosaltres les estimem moltíssim, i això fa gremi, i això fa barri, i això ajuda.
2: I això, com deies, no? Fa ciutat, que se suma a les llibreteres que ja existeixen en el municipi, però bé, tret diferencial, no? Que podran trobar els lectors, no? Aquests ciutadans de Badalona i de fora de la ciutat, què trobaran aquí en aquesta nova llibreria?
3: Doncs, mira, nosaltres ens hem especialitzat, o ens volem encara més especialitzar, no? En literatura infantil i juvenil, llavors podreu trobar tastets, no? de diferents temàtiques o diferents seccions. La botiga està molt concebuda també per la infància i, per tant, la infància funciona amb frontalitat, no? Amb poder veure, sí? Llavors tenim un àlbum il·lustrat, hi ha fotollibre, hi ha llibre-joc, hi ha una part de coneixements, tenim tota una part de 0-3, no? Primeres lectures, una part més vinculada, no? A el que seria creativitat, manualitats, narrativa i còmic infantil, i narrativa i còmic juvenil, i una cosa que hem anomenat popurri adult, que de moment és novel·la gràfica, no? Il·lustrada. També hem portat una petit tastet, no? d'un tipus de papereria, no? Una mica més, més curosa, aquest tipus de joguina, no? Que és joguina que són d'editorials, també, i bé, anirem portant, diguem-ne, com més... amb més joguines, no? O més elements que estiguin, no? relacionats amb el món de la literatura. Sí? Hi ha joies, també, no? amb aquesta part, les taules aquestes que hem una mica com seleccionat, doncs ve una part, no? del gust personal, no? que nostre, i que ens defineix molt, amb l'àlbum il·lustrat, no? la Hub, del Marsol, hi havia una forma, no? que és un espectacle, Anna del Lago, el non-stop del Toni Ungerer, bé, no? És com veure's que hi parlo amb certa passió i amb certes ganes, perquè són joies de la literatura i que haurien d'estar a l'abast de tots els infants.
2: I en part suposo que no, aquestes joies que dius amb aquest segell personal, en aquest cas teu, i que compteu també amb un espai que almenys no havíem trobat mai a cap llibreria, i és aquesta zona d'estampació, no? On els lectors poden fer el seu propi punt de llibre. Per què has pensat en crear això?
3: Bé, perquè la imatge gràfica de la llibreria és important, no? Ja neix d'aquestes tres pometes que veiem, i a la vegada també hem fet com una imatge gràfica complementària, sí? De formes. La primera infància, no? Treballem amb les formes, treballem amb els elements, no? Amb el quadrat, amb el triangle, amb el cercle, sí? Això ens porta, no? Ens porta al joc, ens porta a dibuixar, ens porta a estampar, no? I amb la interacció, no? que els infants puguin fer. La llibreria també és un espai per estar, no? No només ha de ser de vegades un espai de consum, no? Som barri i tenim ganes de que la gent vingui, i estic a vegades avorrit, o de vegades no estic avorrit, però hi tinc ganes de venir, no? A jugar, a llegir, i pots estar i dic, ei, ens farem aquesta cosa, no? I els nens juguen, pinten, dibuixen, i anirem construint una mica aquest univers, per dir-ho d'alguna manera.
2: Ara parlaves, no, d'aquesta petita infància, una petita infància que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar, a la que s'ha de fomentar, no, aquest gust per la lectura, precisament ara que hem tornat a l'escola i aquests resultats, no, de l'informe PISA, que no han estat gaire positius. Creus que és important vetllar, no, per despertar aquest valor, aquesta passió, aquestes ganes de llegir des de ben petits, des de nadons?
3: Sí, òbviament, no? com a llibretera et diré que sí, no? que llegir és important, és divertit, és un hàbit com qualsevol altre, és un hàbit que et fomenta, sí? Tenim una cosa avui en dia, no? Jo penso, llegint, no? moltes vegades, com a societat, no? que entrenem el nostre cos, no? i ens preocupem, no? entrenem el cos, entrenem la nostra, no? les nostres dietes, no? que ens curem i aprenem, no? i el nostre cos aprèn a cuidar-se. El cervell també es cuida, i es cuida a través de la lectura, i es fomenta, sí? I al principi, quan anem al gimnàs, ens costa de vegades una mica, però, no? i fem força, i al final aconseguim moltes coses. El nostre cervell també

0: de llibres. Passa moltes coses amb la lectura, sí? Jo m'he trobat, tant per experiència com a mare i ara com a llibretera, que hi ha molts nivells de lectura, sí? El bo és que tenim, en general, no només aquí, sinó en general moltes llibreries, tenim molta oferta, i cadascú ha de trobar què li agrada llegir, sí? I de quina manera, i trobar també, no, entre les escoles, els pares, els llibreters, acompanyar aquest moment, no? Aquest moment que pot ser un moment íntim i pot ser un moment també de joc, sí? Però bueno, és important també que nosaltres com a adults també llegim i fomentem aquest hàbit.
1: Ampar, ara deies que aquest espai no només vol ser, no, un lloc on venir a comprar, on venir a consumir, on endur-te un llibre, sinó un lloc on venir a reflexionar, on venir a matar el meu avorriment, a xerrar, no, a xafardejar, a veure què trobo, no, a aquesta nova llibreria. I crec que vosaltres també podreu convertir-lo, no, en aquest espai obert a la ciutadania, obert a totes les famílies, especialment per aquestes edats més primerenques, des dels més menuts fins als joves i adolescents. Què teniu pensat fer? Perquè crec que teniu un badiu que l'esteu ja preparant, no?, per poder fer tallers, xerrades, clubs de lectura per les famílies.
0: Sí, aquesta també, bueno, part de que ens vam, diguem-ne, decantar, no?, per aquest local a l'hora de llogar-lo, va ser que té un badiu meravellós. I llavors, tot i encara no el tenim, perquè ens ha pillat una època una mica encara de construir-lo, la idea és que aquest badiu sigui un badiu obert. Pots venir, pots estar, farem tallers, farem contacontes, bueno, anirem dissenyant clubs de lectura més específics, no? per adolescents, per famílies, per petita infància, no? Crec que això fa les famílies, com a mínim totes les que han vingut, és com, ostres, tenim moltes ganes d'això, i jo soc mare, i jo també tenia moltes ganes d'això, i de que el meu fill també ho pogués gaudir. Llavors, bueno, espero que ben aviat poder tenir notícies, o que puguem tenir notícies d'aquesta part.
1: Doncs, en part, llibretera de, no, aquesta nova llibreria infantil Les Pomes, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Esperem rebre aviat notícies teves, aquestes propostes culturals que, com bé ens explicava l'Empar, doncs podrem trobar aquí al centre de la ciutat, al carrer de Canonja Baranera número 67, i coincidint, doncs, amb aquest retorn a l'escola, aquest retorn també a descobrir nous llibres.
2: Moltes gràcies, Raquel. 11:32 minuts. Continuem aquí al Badalona Matina. Aquest matí, precisament, passat per aigua, eh? I és que fa poca estona que hem sabut que el cap de protecció de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que l'episodi de pluges que està afectant avui principalment l'àrea de Barcelona no estava previst pels models meteorològics, i ha afegit que, tot i això, s'ha reaccionat de manera ràpida i que s'està fent i s'haurà de continuar fent seguiment de la situació. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha parlat de la situació, que ha estat sobrevinguda, però ha destacat aquesta capacitat de reacció dels serveis. Delgado ha demanat que se segueixi les recomanacions a les comarques afectades, i especialment l'ordre de confinament al Vallès Oriental, així com que no es vagi a buscar els infants als centres educatius. Per tant, molta precaució en aquesta nova jornada d'inclemències meteorològiques. Recordem que aquí, durant aquest programa, ens han saltat dues alertes, dos és alert durant aquest directe. Per tant, sempre fer cas a aquestes recomanacions de Protecció Civil i informar-se per mitjans oficials. D'altra banda, també faig una última crida, que les línies estan obertes al 93-395-4004. Les primeres trucades que entrin en directe s'emporten entrada, Una d'aquestes 5 entrades dobles que tenim per veure el partit de la primera jornada de la Basketball Champions League entre la Sisa Joventut i el Benei Pellíker Zilia. Suposo que es pronuncia així, és una mica complicat de pronunciar. Però bé, així es juga demà, 6 d'octubre a 2:15 del vespre. 93-395-4004.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem...

0: del migdia. Saludem en Jaume Forés. Què tal? Bon dia, Jaume.
1: Bon i plujós dia.
0: Bon i plujós dia. És el moment de parlar de teatre. Avui ens parlaràs del cinquantenari del Teatre Lliure.
1: Sí, exacte, perquè aquest 2026 el Teatre Lliure celebra els 50 anys de trajectòria, diríem, com una de les institucions escèniques més importants del país, i tampoc ha estat absent de les pluges, perquè el passat dissabte havien de fer la festa pública, havien preparat una festa a l'aire lliure a la plaça Margarida Xirgo de Barcelona i es va haver d'anul·lar per les pluges que ens van afectar dissabte. Però tot i així, la programació de la celebració serà com tota la tardor, durarà tota la tardor. Perquè, clar, el Teatre Lliure va començar a caminar el 2 de desembre del 1976 amb una estrena d'una obra que es deia Camí de nit 1854, escrita i dirigida per Lluís Pasqual, que parlava sobre l'origen del moviment obrer català. I, com tots sabem, s'ha convertit doncs en una de les principals institucions teatrals de Catalunya, i jo fins i tot diria que d'Espanya, perquè 50 anys doncs donen per molt, no? Va començar com una cooperativa, després es va transformar en una fundació, i tot va començar sota un lema que ells encara utilitzen avui dia, que és un teatre d'art per a tothom, que és un lema que ells van prendre del Piccolo Teatro de Milà, que aleshores estava dirigit pel Giorgio Strehler, que és un dels noms més importants del teatre europeu, no? L'equip fundador, van ser molta gent, però l'equip fundador de la cooperativa del Lliure, diríem que els noms més destacats eren la Carlota Soldevila, el Lluís Pasqual, el Pere Planella i, evidentment, el Fabià Puigcerver, que era un escenògraf i director de teatre que va revolucionar l'escena catalana i que bàsicament era l'ànima principal del Lliure i que ens va deixar a principis dels anys 90 massa aviat,
0: diríem. També actors i actrius d'aquella primera fornada, no? Que hi trobem noms de prestigi com ara Lluís Omar, no?
1: Sí, exacte, Lluís Omar, l'Anna Lizaran, la Imma Colomer, la Montse Alcañiz, el Fermí Reixach, aquests ja hi eren des del principi, i encara alguns que potser no estaven els primers anys, però de seguida van formar part de l'equip de Lliure, com la Emma Vilarassau, el Jordi Bosch, vull dir que és una veritable escola del teatre català, eh? Sí. I clar, en mig segle doncs han passat moltes coses, no? Han tingut crisis, han canviat directors, tots coneixem, per exemple, quan el Lluís Pasqual va acabar dimitint el 2018-19, i han tingut episodis més brillants i alguns una mica més truculents. Sí. Ha canviat de seu, va passar de Gràcia, al Lliure Gràcia, on la cooperativa Lleialtat Sencer de Gràcia va saltar a Montjuïc, que és on avui dia el coneixem, però després el 2010 va tornar a recuperar el Lliure de Gràcia, ara té aquestes dues seus. Diríem, ha passat per molts llocs, sí. Ara mateix està comandat pel Julio Manrique, i cal dir que el Lliure, l'equip de Lliure, és a dir, la gent que treballa dia a dia Lliure, entre les oficines, els tècnics, la gent de sala, la gent de neteja, no? Tota aquesta gent que és tan important, actualment dona feina a 90 persones de forma fixa, avui, que és una empresa bastant gran, eh? Ens hem de fer aquesta idea. I mira, si et sembla bé, parlarem una mica de què han preparat aquesta tardor per celebrar aquests 50 anys.
0: Molt bé, fem un repàs.
1: Fem un repàs.
2: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com la Bella Helena l'any 1979, els fundadors del Teatre Lliure.
3: Tinc esperit lliure!
2: Fa 50 anys ells tenien un somni, i gràcies al seu esperit cooperatiu, avui nosaltres podem pujar en un escenari fet amb les seves pròpies mans. Això és... Tot fent... La Bella Helena!
1: Doncs, com acabem de sentir, això és el tràiler de l'obra, una de les obres que ara mateix està en cartell, que és Tot fent la Bella Helena, que és un d'aquests espectacles que han programat per celebrar aquest 50è aniversari, no? La Bella Helena és una opereta del Jacques Offenbach que es va fer l'any 79, és a dir, el principi gairebé del Teatre Lliure, dirigit pel Pere Planella, i que ara un equip format per el Miquel Masfiol, que és un director i dramaturg balear, que ja ens va regalar una trilogia fantàstica que ell deia de la condició millennial, en què adaptava clàssics de la literatura des d'una perspectiva contemporània, va adaptar Les penes del jove Werther, Els miserables... doncs ell ha agafat com l'espectacle que va muntar el Pere Planell el 79 i l'ha convertit en una cosa nova, no? com si avui dia una nova companyia volgués fundar el llibre des del principi. Llavors és bastant irreverent, és molt divertida, això ho fan el llibre de Gràcia, i recupera com tota aquesta essència cooperativa en què tothom feia una mica de tot del llibre, no? És una mirada contemporània a aquells orígens. Però no és l'únic espectacle que s'ha programat pels 50 anys. Per exemple, el Lliure de Montjuïc, i crec que ja en vaig parlar a l'últim programa, fins a aquest diumenge encara podeu veure l'òpera Tres Rals, aquest gran musical de Bertolt Brecht i Kurt Weill, dirigit per la Marta Pazos, que va inaugurar també el 50è aniversari del Grec Festival de Barcelona i que ara està en el Lliure. Però al llarg de la tardor anirem trobant més obres. Tindrem El retorn de l'herència, Matthew López, dirigit pel Josep Maria Mestres, que va ser un gran èxit de fa un parell de temporades i tornarà. Hi haurà un homenatge a la Margarida Xirgo, que aquí a Badalona ens l'estimem tant, amb una dramatúrgia de la Cristina Clemente, dirigida per l'Israel Solà, que és el director de la Calòrica, amb la companyia IT Teatre Lliure. Vull dir que hi haurà moltes sorpreses.
0: Molt bé.
1: Però a part del teatre hi ha més vida, no? Més enllà del teatre. I, per exemple, el llibre també ha preparat una exposició que jo recomano moltíssim al Palau Robert de Barcelona, que es diu Un teatre lliure i que es pot visitar de forma gratuïta fins al dia 17 de gener. És una mostra comissariada per la Tània Balló, que s'allunya una mica aquestes retrospectives històriques a l'ús, com, per exemple, fa un parell d'anys vam veure l'exposició que va fer la Cubana pels 45 anys, que allà hi havia moltes dades històriques, i el llibre ha fet una cosa diferent. Ha convidat 5 escenògrafs vinculats al teatre lliure al llarg de la seva trajectòria i han fet 5 instal·lacions escenogràfiques. Són el Frederic Amat, la Montse Amenós, el Max Lenzel, el Lluc Castells i la Sílvia de l'Anyó. I la veritat és que és molt xulo anar-hi perquè veus una mica cadascú com s'aproxima al teatre lliure, com ho entén. El Frederic Amat ha fet unes construccions amb uns autòmats, la Montse Menós ha recuperat els terres de muntatges originals dels anys 70 i 80, el Max Lenz l'ha fet tota una construcció que juga amb la llum i amb la foscor i que per mi és la més interessant de tota l'exposició i que parla molt bé d'aquests espais del teatre que es transformen constantment. El Lluc Castells fa un homenatge a tots els treballadors del teatre, més enllà dels actors i directors, els que normalment surten sota el focus, no? De tota la gent que fa possible que la casa funcioni, i la Sílvia de l'Anyó ha recuperat maniquí, no? Figurins, vestuari, dels últims 40 anys del lliure. Hi ha peces molt xules, hi ha peces del mateix Fabià Puigcerver, que s'ha dedicat, impera per tota l'exposició, i tothom d'una manera o altra fa referència al Fabià perquè era l'ànima, no? Però realment és una exposició que val molt la pena, jo us hi convido a anar, i a més, si sou teatreros, anireu descobrint petites càpsules, petites sorpreses, no? Hi ha vestuaris del Gelabert Arzopardi, la Maria Elena Roquer, de muntatges del Carles Santos, que són tots aquests noms que vinculem tant al Teatre Lliure aquests 50 anys, i la veritat és que fa molta il·lusió anar-hi, això, al Palau Robert.
0: Molt bé, Jaume, em sap greu, però ens hem d'acomiadar perquè és que l'actualitat mana. Tenim avui una jornada complicada a nivell d'incidències a la ciutat i ara anirem en directe a l'estació de Rodalies de Badalona per conèixer l'última hora amb aquesta suspensió del servei de la RU de Rodalies. Per tant, Jaume, si et sembla, ens emplacem per una altra secció per a continuar parlant sobre teatre i el teatre lliure, d'acord?
1: Exacte, gràcies.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Bon dia.
4: Badalona Matí.

0: Dos minuts i arribem a les 12 del migdia, us ho dèiem, eh? El servei de Rodalies de la RU està completament suspès des de les 11:25. De fet, ha estat testimoni d'això el nostre company Sergi Crusells, que es troba a l'estació de Rodalies de Badalona. Sergi, bon dia.
1: Bon dia, Àlex. Doncs sí, ha estat als pocs minuts que hem anat a gravar. Han avisat per megafonia que, a causa de la situació meteorològica, la circulació de Rodalies ha estat aturada i que no sortien més trens. Als pocs minuts ha arribat un tren direcció a Barcelona, per dir-ho d'alguna manera. Venia des de Maresme, han baixat totes les persones que estaven al tren i els han dit que anessin cap al metro, que busquessin busos, altres vies per arribar al seu destí, però que aquell tren no es mouria d'allà.
0: Molt bé, Sergi, moltes gràcies per aquesta última hora. Sens dubte estarem molt atents fent seguiment a totes les incidències. De fet, també amb la Sílvia Villarroel. Bon dia, Sílvia.
2: Bon dia, Àlex.
0: Al butlletí de les 12 ens explicaràs aquestes i d'altres incidències, oi?
2: Exacte, seguirem pendents dels missatges i les recomanacions de Protecció Civil i també de la reunió que ha començat ara a les 12, que comença ara a Sant Adrià de Besòs, una reunió per avaluar els danys provocats pel temporal i sol·licitar que Sant Adrià sigui declarada zona catastròfica.
0: Així és, així ho anunciava l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, la Filo Cañete, ho hem explicat a l'informatiu. Avui també es preveia reprendre les classes amb normalitat i la intenció era doncs, fer aquesta reunió i que els serveis poguessin tornar a la normalitat i reprendre doncs, la vida, torna a la rutina, com diguem. Bé, sigui com sigui nosaltres, com diem, seguirem aquí atents als serveis informatius, tant de Ràdio Ciutat com de Televisió de Badalona, de tot el que ens deixin aquestes pluges d'avui. Nosaltres tornem demà a les 8 amb un nou Badalona Matí. Gràcies per acompanyar-nos durant aquestes 4 hores de directe. Fins demà.
3: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
4: La Bada, en Caco i la Nyam.
5: Wow.
3: Els personatges més divertits de Badalona.
4: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
6: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
7: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
8: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Com us avançàvem tot just fa uns minuts, l'RU està sense servei ferroviari en tot el seu recorregut. Seguirem pendents de com avança aquesta incidència amb Rodalies. I avui, nova jornada de pluges intenses a Badalona. Protecció Civil l'ha activat aquest dilluns al matí. Un missatge és alert per alertar de les pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme fins a les 2. També l'avís ha arribat a zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que van afectar el territori durant el cap de setmana. Des de dissabte, l'acumulació d'aigua a la ciutat ja passa dels 204 litres per metre quadrat. I, de fet, l'episodi de dissabte ha estat el tercer aiguat més fort des de que es tenien registres, el 1968. L'alerta d'avui de Protecció Civil demanava evitar desplaçaments innecessaris ni acostar-se a rius, rieres i barrancs fins a les 2 d'aquest migdia. A Badalona, Protecció Civil treballa a partir del Pla Bàsic d'Emergència que monitoritza els punts vulnerables a ser inundats de la ciutat. Escoltem a Sigfrid Ramos. Ell és oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona.
9: Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, la situació és excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població ha de tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin realment és molt complexa.
2: I també a Sant Adrià de Besòs es manté l'avís per pluges intenses fins a les 2 i es manté l'alerta pel risc de desbordament del riu Besòs. Des de l'Ajuntament, als perfils de les seves xarxes socials es recomana evitar apropar-se al riu i a les zones inundables i seguir les indicacions de protecció civil. També extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. També l'Ajuntament de Sant Adrià ha convocat, com dèiem, per aquest migdia, tot just ara comença a les 12, per avaluar els danys provocats pel temporal als diferents barris i zones de la ciutat i iniciar així els tràmits per sol·licitar que Sant Adrià sigui zona declarada zona catastròfica. Al municipi, com dèiem, les classes s'han reprès amb normalitat. L'alcaldessa Filó Canyeta ha informat que després de contactar amb els centres educatius no hi ha afectacions que impedeixin el funcionament de les escoles. L'objectiu és anar recuperant progressivament la normalitat a tots els serveis. Escoltem a l'alcaldessa.
5: Estem treballant conjuntament a la delegació del govern per poder declarar doncs, Sant Adrià de zona de afectada per la catàstrofe meteorològica i, a més, doncs, hi haurà una reunió, ja està convocada amb tots els CAPs i el comitè d'emergència que continua actiu per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
2: I altres qüestions que també ens afecten a la ciutat i a tot el país és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. El president del govern espanyol ha indicat la seva intenció enumerar els projectes que ha dut a terme el govern socialista i ha assegurat que el seu executiu s'ha convertit en un referent de pau, feminisme i prosperitat. Sánchez vol seguir endavant, diu, amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten l'habitatge. Per això ha considerat que fer més necessita renovar i ampliar el seu suport de la gent.
8: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
2: Ara mateix tenim 19 graus a Badalona.
10: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Benvingut a un nou i apassionant viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir que l'experiència és una pinta que t'arriba quan ja no tens cabells per pentinar-te. I més o menys és així, oi? Però encara sort que ens queda tota la música, tota la vida, tots els bons records. I això, ja ho saps, ho fem junts.
2: Hola, sóc el Josep. En primer lloc, felicitats pel vostre programa. I jo volia demanar la cançó Xica Solitària dels Lone Stars.

Sí que Solitària no va tenir tant d'èxit com l'anterior Mi Calle, però déu-n'hi-do. Encara molta gent se'n recorda del Lone Star, l'estrella solitària, la banda del meu amic Pere Gené. Va publicar-se el 1972. I tot seguit... les versions.

Estava pensant que aquesta cançó podia també formar part d'aquell espai que dediquem a les que ens donen bon rotllo. Sí, transmet energia de la positiva. Era 1967 quan la gran Diana Ross, per cert, la dona que ha aconseguit més números 1 històricament tant en solitari com al capdavant de les Supremes, un grup de noies, van publicar aquest The Happening, que es va convertir en el tema central de la pel·lícula del mateix títol. La pel·li va ser un fracàs rotund, però la cançó va ser número 1 de Billboard. Vet aquí que 23 anys després, és a dir, el 1990, unes noietes de Valladolid anomenades Greta i Los Garbo, en homenatge a aquella gran actriu de finals del cinema mut o principis del sonor, Greta Garbo. Bé, noietes que, a més, eren germanes, eh? Eren la Beatriz, la Belén i la Sara, que vaig tenir l'ocasió de conèixer personalment i d'entrevistar en diverses ocasions, va i agafen aquesta cançó amb una adaptació al castellà que no desmereix l'original, com ara comprovareu. Respecten la melodia, però canvien la lletra a la història d'una gresca que acaba a comissaria. Li van dir, menuda fiesta!

0: Menuda fiesta. Adaptació al castellà el 1990 de l'original de les Supremes de Diana Ross, The Happening, del 1967, per Greta i los Garbo. Divertida. Sí, dona bon rotllo.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Com m'agrada aquest piano. Sí, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, si això del coco t'agrada, fes-me un favor, digue-ho als teus amics. I recorda que aquí tens una segona oportunitat per si fas tard, per si t'has despistat, per si no et vols perdre res. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes YouTube, iVox.com o Apple, entre d'altres, per escoltar-nos en diferit. O per descarregar els programes i portar-los amb tu. Allà on vagis i a qualsevol raconet del món. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Per participar en el programa, fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Sant Feliu de Guíxols, on sabem que tenim molts amics, en Josep Soler, que ens diu: hola Albert, ho fas molt bé això del cocodril, però jo ja t'escoltava des dels Malla Musicals i precisament et volia proposar una cançó que em recorda l'estiu del 88 aquí a Sant Feliu. Va ser una nit de concert quan la vaig conèixer i després vam anar a fer una copa i sonava Perfect de Fairground Attraction. Va ser una nit perfecta, com diu la cançó, i amb final feliç inclòs. Lo nostre només va durar un any, però em va quedar molt bon record. Una abraçada, mestre. Gràcies, Josep Soler. Doncs aquesta és una d'aquelles cançons que a mi m'agrada punxar també a les meves sessions de discjòquei, perquè crec que, a més de bon gust, dona categoria.

que ve Josep, Josep Soler de Sant Feliu de Guíxols, quan tenim aquesta sensació, oi? Com tu recordaves d'una nit perfecta. Sí. Perfect. De la banda Fairground Attraction va ser el seu gran èxit el 1988. Però potser ara us descobriré el següent single d'aquesta banda, que no va sonar gaire, però que també era realment agradable. Find My Love. Trobar el meu amor. A veure què us sembla.

Find my love. Trobar el meu amor. Per cert, que fa un moment ha saltat el disc. I és que hem punxat el vinil original que ens van enviar de promoció en aquell 1988. Quant temps feia que no escoltaves per la ràdio que un disc saltava o es ratllava? Aquí no hem deixat mai de posar els estimats vinils.

com van les coses? I l'amor, eh? Avui, com està l'amor? Ah, i curiosament t'ho pregunto mentre sona una música d'una pel·lícula que es va dir Enamorarse. Devia ser de 1983-84, més o menys. Ens va agradar molt, perquè, a més, els protas eren molt bons. Meryl Streep i Robert De Niro, que llavors era jove. La música d'aquesta banda sonora era de Dave Grusin. Aprofito per recordar-te que una de les seccions que està oberta a la teva participació és que em diguis una cançó d'una pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Una cançó o el tema incidental, el tema instrumental d'una pel·li, per l'espai de les bandes sonores d'aquí, del Coco. Ara rebo el correu des de Tarragona d'en Rafa Castro, que em diu: Albert, fa molts anys que t'escolto i m'has fet descobrir moltes bones cançons que se m'havien escapat. En aquella cinta que estem gravant entre tots per un viatge, poso En els braços de Mary, de Sutherland Brothers i el grup Quiver. Ah, sí, sí, sí, és que, clar, estem gravant una cinta de casset. Ens imaginem que estem als anys 80 i que estem preparant un viatge fantàstic en cotxe. I entre les coses que ens hem d'endur, és molt important tenir la música que a nosaltres ens agrada a mà per fer rodar aquella cinta de casset al cotxe, no? Per autopistes ràpides o per carreteres lentes, amb corbes, amb paisatges fantàstics. Quina cançó posaries tu en aquesta cinta? Perquè molts amics estan prenent nota de les cançons que proposeu i tenen la intenció de gravar la cinta de veritat. Perquè molta gent no ha deixat mai de posar cassets. Doncs aquesta que ens demanes, Rafa, és de 1976. La banda va durar poc. Es van dissoldre 3 anys més tard, el 79, i aquest va ser el seu èxit més important. Eren un duet escocès de folk i de soft rock que van treballar amb una banda anomenada Quiver. I la cançó realment és molt maca, molt curta. És d'aquelles que jo em posaria diverses vegades perquè s'acaba de seguida.

i en el nostre grup de Facebook, el grup dels oients, dels seguidors d'aquest programa, un grup que té milers de seguidors, d'amics. El company DJ i mestre de DJ Jordi Carreras l'altre dia va voler parlar d'aquests casets meravellosos que ens han acompanyat pràcticament mitja vida. I va escriure una cosa molt maca, dient 180 latidos. Eso era una cinta de cassette. Grabábamos canciones desde la radio y también programas. Rebobinábamos con un boli Bic. Y guardábamos en ella todo lo que sentíamos. Cada cassette era un pedazo de alma. Un pacto íntimo. Ese click del Walkman. Y digo en Jordi, somos de una generación que aprendió a sentir sin tener prisa. Per això estem gravant el casset poc a poc. Ara el correu des de Girona, de l'Anna Alemanya, ens diu: bon dia, felicitats pel teu programa. És un plaer esmorzar amb tan bona companyia. Jo a la cinta posaria Quiero abrazarte tanto, de Víctor Manuel, perquè em recorda els estius quan amb les amigues anàvem a la platja amb el casset a tot volum. Des de Girona, l'Anna Alemany. Doncs saps que aquest va ser el seu primer èxit, el 1970.

Quiero abrazarte tanto. I havia gravat alguns discos, però aquest va ser el primer gran èxit de Víctor Manuel al 1970. No, encara no coneixia a Ana Belén, com ens van explicar fa alguns anys aquí al programa. Ells dos junts es van conèixer precisament a Sant

Amb un petó al cel per al nostre col·laborador de luxe, el gran expert en Beatles, Josep Maria Francino, hem escoltat una versió diferent a l'original, tot i que és la gravació original que el 2006 va remenar en George Martin amb aquests nous arranjaments. I jugant amb les versions, fixa't quina va fer Rick Wakeman.

Eleanor Rigby és la cançó que li hagués agradat escriure, entre d'altres, a Víctor Manuel i també a la seva companya, Anna Belén. En ella, basada en un fet real, els Beatles es preguntaven d'on ve tota la gent solitària i a on pertanyen. Eleanor Rigby, descrita com una oda a la solitud.

0: John Lennon i Paul McCartney es van conèixer el 1957 en una festa celebrada a l'església de Sant Pere, en un barri de la seva ciutat, de Liverpool. I allà van conèixer la història d'una dona que va morir a l'església i va ser enterrada junt amb el seu nom. Sí, la cançó està inspirada en el cas real d'una serventa que es deia Eleanor Rigby, que va morir amb 44 anys, el 1939. Però quan van conèixer la història, i es van conèixer en aquell 1957, Lennon i McCartney eren uns adolescents i van estar una bona estona contemplant la làpida d'Eleanor Rigby, pensant quina vida va tenir. I 9 anys després d'aquesta trobada, Paul McCartney va escriure aquesta meravella que estem escoltant en la versió instrumental de Rick Wakeman.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida, des del Coco. Estem gravant una cinta per un viatge fantàstic que algun dia farem. I escoltarem totes aquestes cançons que ens proposeu. Si encara tens cintes, no les llencis. Cada cinta et recordarà circumstàncies de quan la vas gravar. Et recordarà vivències. I potser fins i tot per quin motiu vas escollir una cançó determinada.

des de Rupit, que diuen que és el poble més antic de Catalunya, i en qualsevol cas és preciós, ens escolta i escriu Eduard Fresno, que diu que en el casset posaria The Fool de Gilbert Montagné, que li recorda quan era molt jovenet. Doncs, amb molt de gust escoltem aquest One Hit Wonder d'aquest cantant, músic, pianista i organista que va néixer invident, nascut a París el 1951.

Full, el boig. Gilbert Montagnier, francès, però va triomfar cantant en anglès aquesta cançó el 1971. També va ser èxit aquí. És la cançó que posaria en el nostre casset l'amic Eduard Fresno des de Rupit. I tu quina posaries? Digue-me'n només una, sisplau. Aquesta és la gràcia. Aquest és el joc, eh? Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. De moment ho deixem amb la proposta per la cinta de casset de la Rosa Garcia des de Lleida. Diu que posaria Bette Davis Eyes de Kim Carnes. Ah, però sabies, Rosa, que aquesta és una versió? Sí. És una versió molt més bona que l'original. L'original no va triomfar gaire. Era de Jackie Del Shannon. Mira. No sembla la mateixa, oi?

Versió original d'aquesta cançó dedicada als ulls de Bette Davis, que també ens ho ha fet passar davant la pantalla. En aquest cas ja de la petita, que ara ja no són tan petites les teles, però que, en fi, que resulta molt difícil veure clàssics en pantalla gran, oi? Llàstima. Jackie Del Shannon, nascuda als Estats Units el 1941, va publicar aquest Bette Davis Eyes el 1974. Set anys més tard, una colla d'arranjadors, de productors, s'hi van estar 3 setmanes donant-li volta per fer la cançó amb un so actual, i la van encertar totalment. Fins i tot el videoclip de la cançó es considera l'inventor de l'estètica dels anys 80. S'hi van estar 3 setmanes preparant aquesta fantàstica versió de King Carnes. Nascuda a Los Angeles el 45, va publicar això el 81. Gràcies, Rosa Garcia. Prenem nota per la nostra cinta de viatge.

0: Bad Davis Eyes. Aquells ulls de Betty Davis. Aquest gran èxit de Kim Carnes per sempre des del 1981. Algú va dir: només som tolerants amb allò que no ens afecta.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: I de tant en tant, per als nous oients que ens consta que són molts que s'hi van incorporant, recordem per què ens diem així. Doncs ens vam inspirar en un dels primers rocs de la història, aquell que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, see you later, alligator. Original de Bill Haley, que hem considerat sempre el nostre pare artístic. I que estem escoltant en una versió molt més marxosa del Dr. Feelgood, el doctor Troba-t'hi a gust, que és el que sempre intentem aquí al programa, eh? Bueno, té relació amb el correu que acabo de rebre des de Barcelona d'en Joan Quesada, que diu: una de les cançons més importants de la meva vida és The Year of the Cat d'Al Stewart, i vaig poder veure'l en directe a l'U de Gas el 1996. Doncs vas tenir sort, perquè és l'única vegada que ha actuat a Espanya i concretament a Catalunya. Sí, va ser el 96 d'aquest home nascut a Glasgow, al Regne Unit, el 1945. Té relació amb el títol del programa, perquè li vam demanar que ens deixés gravada una salutació, i quan va veure apuntat el títol li va fer molta gràcia. I és que això que escoltes, i que va començar l'octubre del 93, els primers 7 anys es va realitzar amb locució en castellà, perquè es feia per tota Espanya i es deia hasta luego, cocodrilo.
2: Hola, soy Al Stewart. Un saludo para el programa Hasta luego, crocodilo. De Albert Maya.
0: No et queixaràs, Joan. T'envio la versió de luxe, la versió llarga d'aquest any del gat. La cançó fa referència a l'any del gat en el zodíac vietnamita, que va coincidir amb l'any que es va escriure la cançó, el 1976. A més, la lletra fa al·lusió a la mítica pel·lícula Casablanca, evocant imatges de misteri i seducció.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Nova jornada de pluges intenses avui dilluns a Badalona. Protecció Civil ha activat aquest dilluns al matí un missatge és alert per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. L'avís ha arribat també a les zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que van afectar el territori durant el cap de setmana. Des de dissabte, l'acumulació d'aigua a la ciutat ja passa dels 204 litres per metre quadrat. I, de fet, l'episodi de dissabte ha estat el tercer aiguat més fort des de que es tenen registres, el 1968. L'alerta d'avui de Protecció Civil demanava evitar desplaçaments innecessaris ni acostar-se a rius, rieres i barrancs fins a les dues del migdia. A Badalona, Protecció Civil treballa a partir del Pla Bàsic d'Emergència que monitoritza els punts vulnerables a ser inundats de la ciutat. Sigfrid Ramos és oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona.
4: Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin, realment és molt complexa.
3: I seguim també pendents de la reunió convocada per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per avaluar els danys provocats pel temporal als diferents barris i zones de la ciutat i iniciar els tràmits per sol·licitar que Sant Adrià sigui declarada zona catastròfica. El municipi es manté l'avís per pluges intenses, volíem dir, fins a les dues també del migdia i es manté l'alerta pel risc de desbordament del riu Besòs. Des de l'Ajuntament, als seus perfils de les xarxes socials, es recomana evitar apropar-se al riu i a les zones inundables i seguir les indicacions de Protecció Civil. També extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge en la seva compareixença aquest dilluns al matí. Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. La campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies fins a les 0 hores del dissabte 28, jornada de reflexió. En esports, el Badalona obté la tercera victòria consecutiva a la Lliga, guanyant el camp del Tona per 1-3.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Bon dia i bon dilluns, 5 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Amb Martí González.

Dilluns 5 d'octubre de 2026. Avui a l'Enjoc parlarem després d'un cap de setmana accidentat pels aiguats a gairebé tota la part del Principat de Catalunya, en què s'obliga a ajornar molts compromisos, molts partits. També parlarem dels que sí que s'han jugat, com per exemple el 7-0 que li va clavar ahir el Barça de Pere Romeu al Real Madrid en partit de Lliga F. Com dèiem, el Barça que continua demostrant la seva superioritat, evidentment al campionat domèstic, però també a la Champions, on va guanyar 0-6, recordem, fa només 4 dies en la segona jornada de Champions femenina. Molt futbol avui, amb el repàs de tot el que s'ha jugat en aquests partits d'aquest cap de setmana, també bàsquet, amb un molt mal cap de setmana pels equips catalans, ple de derrotes, en aquest cas, tant a l'ACB com a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, a aquesta hora comença el sorteig de la primera ronda de Copa del Rei amb 8 equips catalans.
1: Doncs així és, un de primera divisió l'Espanyol, el Girona i el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat de Lliga Elit, que encara ha de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar al partit de tornada d'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt Pota Blava té un 1-5, recordem, de l'anada a Ses Illes. Queden exempts els quatre equips que disputaran la Supercopa d'Espanya: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: N'estarem pendents durant el programa dels emparellaments, evidentment, dels equips catalans. En categoria femenina, ho dèiem ara, golejada històrica del Barça, el primer clàssic del curs de la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney, amb un golaç de fora l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola ha confirmat que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar 2 amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0, un partit del Girona Montilivi contra el Mallorca, malgrat la falta de punteria. També li va faltar en cert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra, en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels Aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar 2 punts al temps afegit a la visita a l'Antequera a Can Dragó, tercera derrota consecutiva al Nàstic 2-0 al camp del Múrcia i desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 al camp de l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: A filial blaugrana es va imposar la Lama 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villa Viciosa de Odón i l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar a 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Juliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela en remuntada inclosa i continua a primer un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 el filial de Logroñés, Promeses, i suma el tercer triomf a la Rioja, que en triomf del Manresa Reus 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B, Nàixera, també es van suspendre pel temporal.
0: En bàsquet, mal cap de setmana, com dèiem, per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se la Lliga Femenina en derrota tant el Cadí La Seu a la pista de l'Avenida com l'Espart Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas, a l'ACB, el Kitsanas Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida, 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el Fiat Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 194 a la de l'UCAM Múrcia.
0: En hoquei patins, debut en golejada de la selecció espanyola femenina farcida de catalanes al Mundial d'Assumpció al Paraguai.
1: El comitat estatal amb 7 catalanes de superar França per 8-0 en el primer partit de grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19, Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat 4-1 Itàlia. En la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts del líder de la general, Jorge Martín.
1: El cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Àlex Rins va acabar 16è.
0: En waterpolo, Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: I acabem amb un punt de pàdel. Les catalanes Adi Sánchez i Andrea Austero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2. La parella número 2, volíem dir, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Triay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 10 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol després d'un cap de setmana accidentat per les pluges que han caigut a gran part del país. Avui, com dèiem, estem pendents del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que implica 8 equips catalans, l'Espanyol de primera divisió, el Girona i el Sabadell de segona, l'Europa i el Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa de segona federació, a banda del Prat, de Lliga Elit, que encara ha de segellar la classificació perquè ahir no va poder jugar a la partida de tornada de l'eliminatòria breu contra el Sant Rafel d'Eivissa pels aiguats. Això sí, el conjunt Patalola té un 1-5, recordem, de l'anada de Ses Illes, per tant, és bastant probable que pugui ser en aquesta primera ronda de Copa del Rei i enfrontar-se a un equip de primera divisió. Ara mateix en el sorteig està parlant el capità del Racing de Santander, Sergio Canales, escoltem en directe.
1: Jo? Jo digo sí a la intel·ligència.
0: No podem escoltar ara mateix en directe Sergio Canales, com dèiem, en aquests sorteig pendents, evidentment que comenci en si el sorteig i que comencin a treure les boles dels 8 equips catalans per explicar-vos els emparellaments d'aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. En queden exempts encara els 4 equips que jugaran la Supercopa d'Espanya, en aquest cas el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. Recordem que la Supercopa d'Espanya es juga aquest any a Istanbul, a Turquia, després d'aquests 4 anys jugats a l'Aràbia Saudita. Pendents, com dèiem, que comenci aquest sorteig, evidentment us explicarem aquí els emparellaments dels catalans. Aquesta tarda, per cert, hi ha el sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda, en què hi entren ja alguns dels equips de primera, de Lliga F, Espanyol i Badalona Women, entre d'altres, dels catalans. A més, que també hi serà l'Europa, que ve d'eliminar, recordem, el Villarreal. Encara no hi serà el Barça, vigent campió de Copa de totes les competicions de l'any passat i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, el Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista ahir amb pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora ja l'equip de Pere Romeu va plasmar la seva superioritat també al marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Sidney Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea. Escoltem la jugadora, la protagonista del partit, Clàudia Pina, en zona mixta.
2: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así. Bueno, nuestro objetivo y nuestro trabajo es salir al campo, hacerlo lo mejor posible. Es lo que intentamos hacer, creo que es lo que hemos hecho hoy. Grandísima primera parte, no les hemos dejado de salir en ningún momento. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento. Hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
0: Una Clàudia Pina que va ser substituïda força d'hora i ella mateixa admetia que era el millor, tot i que li hagués agradat quedar-se al camp.
2: Bueno, en un partido así que te sientes tan bien, obviamente siempre quieres estar dentro del campo, pero es verdad que aún seguía un poquito con lo que tuve con el día del París, de la rodilla y el tobillo, y creo que lo mejor para mí era ese cambio temprano, que el partido ya estaba ganado.
0: Déu-n'hi-do, Clàudia Pina, per estar tocada. 4 gols, com dèiem, en poc més de 40 minuts. El Barça reforça encara més el seu liderat a la Lliga F. 5 punts més de marge ja en només 6 jornades respecte al Real Madrid i també al Madrid Club de Futbol Femení, que ara mateix és segon. I ara arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode, evidentment, a Can Barça, per jugar en el cas de la selecció espanyola 2 amistosos als Estats Units. No hi serà Vicky López, que ja ens estranyava divendres que quedés convocada. Finalment no va poder jugar ahir amb el Barça i tampoc no anirà amb la selecció espanyola. També estan encara en les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça. Aquesta setmana es completa aquesta finestra llarga de seleccions. Demà es disputa, per exemple, el Croàcia-Espanya a Split. Veurem si tornen a tenir minuts Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que va debutar en la selecció absoluta sent titular dissabte contra la República Txeca, amb la victòria d'Espanya 3-1, amb golaç també de Lamine Yamal, a més dels 6 jugadors del Barça. Ja va recuperar aquí algun dels internacionals al Girona, que va empatar sense gol 0-0 contra el Mallorca, en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li va faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat lamentar que aquesta manca d'efectivitat, i va elogiar també l'actuació del porter del Mallorca, el porter usonenc Arnau Tenas.
3: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podia emportar el partit.
0: El Girona, que és quart amb 14 punts, els mateixos precisament que el Mallorca. El Sabadell n'ha sumat, en aquest cas, un menys, 13, després d'empatar també ahir sense gols al camp de, a casa, en aquest cas a la Nova Creu Alta, contra l'Andorra, de l'equip de Gerard Piqué, el Sabadell, que en aquest cas havia jugat dissabte, recordem, a la Nova Creu Alta, un partit que es va ajornar dissabte per les pluges, i, com dèiem, 0-0 va acabar aquest Sabadell-Andorra. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar fer un gol. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Les més clares les va tenir el conjunt arlequinat en els últims minuts, però ni Miqui Codina ni Yanis Rahmani van trobar el camí del gol. El tècnic Ferran Costa considera que van mereixer més premi que el rival.
5: Tindrem partits més brillants o millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la classificació, el centre d'esports es manté setè, ara amb 13 punts. L'enfrontament, per cert, s'havia de jugar dissabte a la tarda, però va quedar posposat ahir a la nit pel temporal de pluja.

0: Més futbol a la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Múrcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins encadenen ja tres derrotes consecutives mentre que els garciencs no acaben deixar que cap també després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador. Escoltem precisament el balanç d'ahir d'aquest Osca 3 Europa 1 del tècnic escapulat Luis Blanco.
1: En la primera part, doncs, hem comès moltes errades, amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari, estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal, hem estat a prop. Necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé.
0: L'Europa es queda amb 4 punts a la part baixa de la classificació, en zona de 100, 7 en té el Nàstic i un més 8 al Sant Andreu, que hi va deixar escapar la victòria contra l'Antequera al temps afegit en una jugada pilota aturada quan guanyava 2-1, a finalment 2-2 a Can Dragó. I a la segona federació masculina el Barça Atlètic continua líder després de guanyar ahir al camp del Tudelano 1-2 amb remuntada inclosa. També va guanyar fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra filial del Logroñés. Es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, amb un dur comunicat avui del club agarenc, que lamenta aquesta suspensió tenint en compte les condicions que hi havia. I també sí que es va jugar en aquest cas el duel català, triomf clar del Manresa 1-4 al camp del Reus Redis. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
2: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos quan una pèrdua en sortida de pilota Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ustrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Henry Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem Edu Albacar.
3: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ustrell.
2: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
0: Gràcies, Aleix. Per acabar de repassar els resultats, a la tercera federació masculina, gran part de la jornada es va haver de suspendre pel temporal meteorològic. Ahir es van jugar 2 partits, l'empat a 1 entre Atlètic Lleida i Poble de Mafumet i la golejada 1-6 de l'Europa B al camp del Vilassar de Mar. Dissabte només es va poder jugar un partit, el Tona 1, Badalona 3. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
4: Bon dia. Un Badalona molt solvent es va imposar al camp del Tona per 1-3 i aprofita la suspensió de bona part de la jornada per situar-se el líder amb 9 punts i 3 victòries consecutives. Ni el mal temps ni un terreny de joc irregular per culpa de la pluja van poder frenar un Badalona que ha sumat 9 punts consecutius a la Lliga. Els escapulats van trigar a posentar-se en el terreny de joc i ho van passar malament els primers 20 minuts, quan el Tona va fer mal en accions ràpides i el joc per alt. Els usonencs es van avançar als 20 minuts de la primera part en una acció protestada per possible fora de joc. La reacció escapulada va arribar 10 minuts més tard, quan Nils Auret culminava una jugada de banda. El Badalona va arribar molt sòlid al descans i va continuar amb molta regularitat, tant defensiva com ofensiva en el segon període. Després d'avisar en dues ocasions, Aguilera va aprofitar un rebot a l'interior de l'àrea per fer pujar el segon gol escapulat. Amb molta consistència, els de Genís San Pietro van saber aguantar el pas endavant del Tona per empatar, fins que Juaco va connectar un xut que, gràcies a l'estat del terreny de joc, va suposar el tercer definitiu. Un triomf que corrobora el bon moment dels badalonins. Així ho manifestava el tècnic Genís San Pietro.
5: Normalment sempre és una victòria d'equip, no? Perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que resalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip i res, és un pas més i a seguir treballant.
4: A la pròxima jornada, el Badalona s'enfrontarà a un rival directe en la zona alta de la classificació, el Vilanova. El partit es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a la Travessera de Montigat.
0: Gràcies, Ramon. Parlem de bàsquet. Mal cap de setmana pels equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte van caure els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, que hi ha la Seu i Espar Girona, en la primera jornada de competició, i a l'ACB també van perdre tots, excepte la penya, que no va poder jugar pel temporal. Dissabte també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El Quinzenàs Manresa va començar molt endollat el partit, defensa intensa i atac ràpids, fent 21 punts en 5 minuts, però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival i a patir en atac, on només Timmy Allen, amb 30 punts, mantenia l'equip dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del darrer quart i Notae apareixia per acabar amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador que no reflectia la superioritat dels gallecs durant el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat a la sala de premsa després del partit.
7: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses en baloncesto y viene aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
6: El Quinzenàs Manresa haurà de canviar de pressa la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Ratio Farm Ulm, alemany, en un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
0: Gràcies, Jordi. Ahir desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Per ordre cronològic, l'Hilerna Lleida va acabar caient de 13, 81-94, en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el San Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar i molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després del partit.
8: El partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador el San Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè, bueno, amb jugadors amb molta experiència que sabem que els averaixos són molt importants i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
0: Primera desfeta de l'estrena a casa dels lleidatans al Barris Nord. Fora de casa també va perdre el Fiat Girona, que va acabar acusant l'Odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria i després de competir en el primer quart, va acabar perdent força i va acabar encaixant la derrota més contundent de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, de 40 punts de diferència, a la pista del Baskonia. Finalment, tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent a Múrcia 100-94. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic.
9: En primer lloc, he de dir que el rival ha jugat un gran bàsquet. Per tant, si perds, no vol dir necessàriament que hagis comès errors. Però sí que els hem comès. Per exemple, hem permès que el rival rebotegés massa en atac. 17 rebots ofensius, 17 segones o fins i tot terceres oportunitats és massa. Especialment a la seva pista, amb aquest públic, que és molt sorollós i els ha donat més confiança. I és per això que, probablement, ells han llançat i han encertat alguns llançaments complicats. I també alguns llançaments amb sort.
0: En qualsevol cas, això que va començar, ara toca canviar de xip, perquè ja aquesta setmana tenim partits de competició europea per a alguns dels equips catalans. És el cas del Girona, que demà debuta a la FIBA Europe Cup, rebent a Fondajau el Dinamo Bucarest. També juga demà, en aquest cas, a la Champions, la sisa joventut, rebent el Herzliya Israelià. I divendres jugarà el Barça, en aquest cas partit d'Eurolliga, també a casa al Palau, contra els Žalgiris Lituà. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Nova jornada de pluges intenses avui dilluns a Badalona. Protecció Civil ha activat aquest dilluns al matí un missatge és alert per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. L'avís ha arribat també a les zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que van afectar el territori durant el cap de setmana. Des de dissabte, l'acumulació d'aigua a la ciutat ja passa dels 204 litres per metre quadrat. I, de fet, l'episodi de dissabte ha estat el tercer aiguat més fort des de que es tenen registres, el 1968. L'alerta d'avui de Protecció Civil demanava evitar desplaçaments innecessaris ni acostar-se a rius, rieres i barrancs fins a les dues del migdia. A Badalona, Protecció Civil treballa a partir del Pla Bàsic d'Emergència que monitoritza els punts vulnerables a ser inundats de la ciutat. Sigfrid Ramos és oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona.
3: Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagi, realment és molt complexa.
2: I seguim també pendents de la reunió convocada per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per avaluar els danys provocats pel temporal als diferents barris i zones de la ciutat i iniciar els tràmits per sol·licitar que Sant Adrià sigui declarada zona catastròfica. El municipi es manté l'avís per pluges assistents intenses, volíem dir, fins a les dues també del migdia i es manté l'alerta pel risc de desbordament del riu Besòs. Des de l'Ajuntament, als seus perfils de les xarxes socials, es recomana evitar apropar-se al riu i a les zones inundables i seguir les indicacions de Protecció Civil. També extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge en la seva compareixença aquest dilluns al matí. Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. La campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre i s'allargarà durant 15 dies fins a les 0 hores del dissabte 28, jornada de reflexió. En esports, el Badalona obté la tercera victòria consecutiva a la Lliga guanyant el camp del Tona per 1-3.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Badalona 94.4.
6: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta.

0: paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui, a llocs peculiars del món, anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
1: Sendes.
0: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roura va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui accedir-hi però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, que l'Ajuntament volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agradi caminar.
0: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li han demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenia algú malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús el rec, els recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algú malalt. Algun maniàtic que volia veure aigua molt bona anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anaven molt bé.
0: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers de segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que a Maçanet deien platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà, amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
0: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol

0: i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
0: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que hi ha pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigués en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè diríem el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, et trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca, i alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
0: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que són, suposo, devien ser isards o mufons. I després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Era gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada. I van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que els van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa 2 roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
0: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que es té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, el cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
0: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu se'n cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar-les. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta Ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
2: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu es guard, com anem?
1: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I, mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que, des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que, des del Pens, ens durà a pujar al Puig Cornador, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns, en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar a Alpens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada 2 anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la copla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem per tot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla.
3: Sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornador, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de l'Afec, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció, en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església, que diu, literal, la por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la serra de Santa Margarida fins al Collet de la Vaga i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista i, en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el salt del grau de GPS en cua de cavall, malauta, i en aquest punt... I el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender enverdissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens hem de prendre amb calma, és de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1 i mig sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puigcornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim, tot seguit, a Svaneti.
4: Vam arribar a Mestia. Mestia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens en territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mestia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tot unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques. D'aquesta zona d'Svanetia és el símbol i és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar a retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. el segon dia vam saltar al poble d'Adichie. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants, vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada, quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adichie a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, amb la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar a una altra casa, també ens van fer el menjar allà, amb el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousgouli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, és, realment és que és fantàstic. Ousgouli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI. En allà vam visitar una torre per dins. I vam veure doncs, com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant a el que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales. D'aquí d'Ousgouli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, una altra era Ushba i l'altra era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia. Vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres, amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país i, evidentment, és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.

0: El 29 de novembre hi haurà eleccions generals anticipades. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença a primera hora d'aquest matí. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés aprovés els dos decrets d'habitatge. Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dilluns 5 d'octubre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: També us parlarem del sindicat de llogateres que ha reaccionat a aquest anunci i creuen que la convocatòria d'eleccions no soluciona la crisi de l'habitatge. I avui nova jornada de pluges intenses a Badalona. Protecció Civil ha activat aquest dilluns al matí. Un missatge és alert per alertar de pluges localment intenses. També us explicarem que la R1 de Rodalies ha quedat tancada fins a nou avís degut a la situació climatològica.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença, que dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització ciutadana perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. L'escoltem.
2: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar la rienda del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
0: Per la seva banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat que Sánchez hagi anticipat les eleccions i creu que ho ha fet per por als casos de corrupció i noves informacions judicials que el puguin afectar. Aprovada la convocatòria al Consell de Ministres, apareixerà publicada demà dimarts al butlletí oficial de l'Estat. A partir d'aquest moment començaran a comptar els 54 dies fins a la celebració de les eleccions. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. La campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre i s'allargarà 15 dies fins al divendres 27 de novembre, un dia abans de la jornada de reflexió. I el sindicat de llogateres creu que la convocatòria d'aquestes eleccions no soluciona la crisi de l'habitatge. En declaracions als mitjans aquest dilluns, la portaveu de l'entitat, Carme Arcarazo, diu que l'anunci de Pedro Sánchez no canvia el fet que el lloguer mitjà a Barcelona es continuï situant en els 1.200 euros i que aquesta setmana, asseguren, hi haurà 90 desnonaments a la capital catalana. A més, ha instat la ciutadania a acudir a la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona i també ha cridat a la vaga general, que encara no té data. Sobre la possible aprovació d'un dels dos decrets de l'habitatge, la Diputació Permanent ha afirmat que això pot parar el cop, però no capgira el sistema d'habitatge ni aturar l'especulació. L'escoltem.
3: Per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir baixades dràstiques del preu del lloguer, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que realment permeti tenir un parc d'habitatge públic digne, la convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros, la convocatòria d'eleccions no canvia que aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona, però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
0: Nova jornada de pluges intenses avui dilluns a Badalona. Protecció Civil ha activat aquest dilluns al matí un missatge S alert per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. L'avís ha arribat també a zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que van afectar el territori durant el cap de setmana. Des de dissabte, l'acumulació d'aigua a la ciutat ja passa dels 204 litres per metre quadrat i, de fet, l'episodi de dissabte ha estat el tercer aiguat més fort des que es tenen registres al 1968. L'alerta d'avui de Protecció Civil demanava evitar desplaçaments innecessaris ni acostar-se a rius, rieres i barrancs fins ara al migdia. En un moment concret del matí s'han recollit 21,5 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts i l'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal fins a les 9 del vespre. El riu Besòs també ha incrementat avui el seu cabal fins a prop dels 300 metres cúbics, lluny dels 920 als quals va arribar dissabte. Bombers ha intervingut en 16 actuacions des de les 6 del matí per la nova tongada de pluges. Es tracta d'incidències que tenen a veure amb inundacions de baixos, retirada d'arbres caiguts i rescat de persones que havien quedat atrapades en ascensors. I els experts alerten que episodis de pluja com el de dissabte seran cada vegada més habituals. També obligaran a una coordinació més eficient de Protecció Civil i cossos de seguretat i a la complicitat de la ciutadania per evitar incidents. Així ho han explicat l'oficial de Protecció Civil de l'Ajuntament de Badalona, Sigfrid Ramos, i el meteoròleg badaloní Oriol Rodríguez al programa Badalona Matí. La pluja de dissabte va deixar registres de fins a 192 litres per metre quadrat al barri del centre, o, per exemple, 187 a Bufalà, unes dades molt poc habituals que situen l'aiguat viscut en el tercer més fort des que es tenen registres oficials. L'escalfament del mar, amb temperatures entre 3 i 4 graus per sobre de l'habitual per l'època, està portant grans quantitats de vapor i energia a la capa més baixa de l'atmosfera. El meteoròleg badaloní Oriol Rodríguez parla d'una bomba de rellotgeria que pot fer que situacions com la de dissabte, més pròpia del clima tropical, siguin cada vegada més freqüents al Mediterrani.
4: El mar, al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això, doncs, sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? Mm-hmm. I, de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics, potser, d'altres latituds. Aquest tipus de fenòmens ja han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
0: Davant d'aquest nou paradigma, des de Protecció Civil alerten de la necessitat d'una major coordinació entre administracions i cossos de seguretat. A Badalona es treballa en la redacció del Pla Especial d'Inundacions, mentre el Pla Bàsic d'Emergències permet controlar els punts de la ciutat, com ara rieres o el propi litoral, susceptibles a patir inundacions. Així ho ha explicat l'oficial de Protecció Civil, Sigfrid Ramos.
5: Tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin realment és molt complexa.
0: Des de Protecció Civil asseguren que les alertes són efectives, tot i reconèixer que s'haurà de treballar en un futur en restriccions de mobilitat per disminuir al màxim els riscos. També fan una crida a la complicitat de la ciutadania per conèixer la realitat de l'entorn, com ara on són les rieres més properes.
1: Badalona migdia.
0: I la R1 de Rodalies s'ha quedat tancada fins a nou avís degut a la situació climatològica. El tancament s'ha produït en un matí, avui al matí, que ha començat complicat pels aiguats acumulats durant el cap de setmana. També hi ha hagut afectacions al metro, tot i que ha funcionat majoritàriament amb normalitat. A Badalona no hi ha servei a la L10 Nord entre Llefià i 11 de setembre i a la L2 els trens no paren a l'estació de Sant Roc quan van en direcció a Badalona Pompeu Fabra. I tornem a l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana, que ha deixat un escenari insòlit i registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Fins a les 10 del matí de diumenge, el temporal ja deixava a la ciutat un acumulat global de 186,5 mil·límetres, és a dir, litres per metre quadrat. Així ho ha valorat Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
6: Ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podíem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries. Avui es recolliran, però més tard, perquè els serveis de neteja estan més dedicats doncs, a treure sorra, a treure terra, a les urgències.
0: Bombers de la Generalitat va atendre a Badalona 89 avisos des de dissabte. Han actuat sobretot en inundacions de baixos, pàrquings, locals i pisos on, en l'alçada on va entrar l'aigua a través de les terrasses. També han intervingut en la caiguda de diversos arbres, com és el cas de l'arbre ubicat just davant de l'antic Sant Pep a la plaça Rector Rifé. Una de les incidències més significatives ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp ha impactat en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. Ens ho expliquen la Cristina Vázquez i el Roberto Pérez, veïns de la zona.
7: Empezó pum, pum, pum, apretar como si fueran disparos, igual. Entonces empezamos a ver un montón de humo negro que sabíamos que era de aquí porque se nos fue la luz. Pero es que luego se apagó un momento y empezó a salir otra vez un humo negro.
8: Y empezó la explosión, pipou, pipou. Tuve que bajar corriendo, tengo cuatro perros, y tuve que bajar huyendo porque no sabía si me iba a derrumbar la casa o mis perros se me iban a morir o se iba a quemar. Todo esto estaba lleno de agua.
0: Aquest dilluns encara hi havia uns 200 clients afectats al barri de Montigalà, segons s'ha explicat Endesa. Els operaris continuen treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. També, entre d'altres incidències, va caure un mur al carrer de les nou cases, al barri de Bufalà. I avui dilluns els arquitectes municipals avaluaran l'afectació. Ho explica Mireia València, afectada per la caiguda del mur.
9: El vaig aparcar ahir per la nit, i quan ha arribat aquest matí m'ha trucat un amic, m'ha dit, el tens aparcat darrere? Li dic que sí, i ha arribat i m'he trobat el cotxe així, ja amb la cinta, el carrer tancat i en aquest estat. Tinc el que és tot el vidre darrere en el terra, i tot el lateral ple del tros de mur i està rebentat pel costat.
0: I els efectes del temporal s'han notat també a la serralada de Marina, amb afectacions als accessos de la urbanització del Bosc d'en Vilaró i també a Canyet, a l'entorn del carrer de la Verema, amb despreniments de terra i la caiguda d'arbres. I a Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament ha convocat per avui una reunió urgent per avaluar els danys provocats pel temporal als diferents barris i zones de la ciutat i iniciar els tràmits per sol·licitar que Sant Adrià sigui declarada zona catastròfica. Escoltem l'alcaldessa Filo Cañete.
10: Estem treballant conjuntament a la delegació de govern per poder declarar doncs, Sant Adrià de zona afectada per la catàstrofe meteorològica. I, a més, doncs, hi haurà una reunió, ja està convocada amb tots els CAPs i el comitè d'emergència que continua actiu per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
0: I aquest diumenge, gran part de l'atenció s'ha centrat precisament a Sant Adrià, en el tram final del riu Besòs. El caràcter torrencial de la conca ha tornat a manifestar-se en una resposta extremadament ràpida a les capçaleres del Vallès. El riu, que té un cabal mitjà habitual d'uns 4,3 metres cúbics per segon, ha patit una forta pujada fins a assolir els 931. Aquest volum suposa multiplicar per 215 vegades el seu cabal normal, col·locant el llit fluvial en un llindar de perill hidrològic extrem. Ens dona més detalls l'Anna García del Benis.
11: A les 7 del matí s'ha produït el pic més alt, arribant als 936 metres cúbics per segon. De fet, es calcula que el raval del riu Besòs ha arribat a triplicar el de l'Ebre en condicions normals. Veïns dels municipis de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Barcelona han rebut aquest diumenge un missatge d'alert pel risc de desbordament. Els accessos al parc fluvial del Besòs s'han tancat completament i davant d'aquesta situació excepcional, les autoritats locals i Protecció Civil de la Generalitat han restringit al màxim la mobilitat no essencial. Amb tot, a mesura que ha avançat la jornada sense presència de precipitacions, el riu ha recuperat la normalitat. Poc abans de les 11 del matí, el govern català ha enviat un altre alert per informar de l'aixecament de les restriccions de mobilitat al Barcelonès i a diverses comarques catalanes afectades per l'episodi de pluges.

0: I fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Luismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Sens dubte que la situació ha estat molt delicada les últimes hores, i és que hi ha hagut pluges torrencials fins a 112 litres per metre quadrat a Granollers, fins als 75 litres per metre quadrat a l'Eixample de Barcelona, 105 litres al barri de Vallcarca, també de la ciutat comtal, 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar, o també, déu-n'hi-do, gairebé 40 litres per metre quadrat en el cas de Cubelles. Ja el màxim d'aquesta pertorbació marxa. Per tant, bones notícies als vallesos, al barcelonès, al Baix Llobregat, Maresme, la Selva, també el Penedès, en el cas del Garraf, perquè deixarà de ploure d'aquí a poca estona. Ara bé, compta encara entre alguns racons de l'Empordà, del sud del Gironès, perquè al llarg d'aquesta tarda es reproduirà algun xàfec. També al Prepirineu, però d'una forma molt més local. I cap a Ponent o les Terres de l'Ebre, de moment clarianes. I compta perquè demà tornarem a tenir una situació complicada, sobretot a partir del migdia, una altra vegada a la demarcació de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
3: No és un eclipsi, però això només es veu cada 20 anys. Pel nostre 20è aniversari, a Obramat llancem una selecció única. 20 productes imprescindibles amb preus imbatibles. Estoc limitat. Afanya't, que s'exhaureixen. Del 18 de setembre al 5 d'octubre. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Els esports amb Ramon Duran.
4: La penya no va poder disputar el seu compromís de CB contra l'Andorra, però debutarà demà a la FIBA Champions League contra el conjunt israelí del Berni Azaya. En futbol, el Badalona Women, que va, en aquest cas, treure un empat del camp del Sevilla en un partit amb un final boig. Qui s'ha posat líder de la nit al dia ha estat el Badalona, amb 3 victòries consecutives, això sí, líder provisional, perquè es van suspendre 6 partits de la jornada. Ho explicarem tot plegat aquí en el temps d'esports, evidentment, en un cap de setmana descafeïnat pel temps, perquè hi va haver equips, uns quants, que van poder disputar els seus compromisos, principalment els que jugaven dissabte al matí i també a primera hora de la tarda, també els equips que van poder disputar els seus partits diumenge a la tarda, però en tot cas, com dèiem, el Joventut, per exemple, que havia de jugar dissabte a les 6, doncs no ho va poder fer. Ara els verdinegres, que hauran de debutar contra el Penlik Erlilla, l'equip israelí, demà a la FIBA Champions League, un partit doncs, que es disputarà demà a partir de 8:15, i que evidentment seguirem a la sintonia de Radio Ciutat de Badalona. Vam saber més o menys cap a les 4 de la tarda aproximadament, ja avançava el nostre company Xavi Ballesteros, que doncs, molt probablement el partit entre la Sisa Joventut i el Morabanc Andorra acabaria sent suspès. Recordem doncs, que es va decretar l'alerta dissabte, començava a les 6 de la tarda, i en tot cas doncs, els partits que haguessin de començar ja més tard d'aquella hora doncs, no podrien fer-ho, perquè evidentment el govern català es va voler curar en salut, que no hi hagués cap mena de sorpresa. Evidentment, la tromba d'aigua que va arribar a caure a la nit va ser impressionant, causant doncs molt mal, i ja n'estareu tots a la guaita, evidentment, d'aquesta situació. Fins i tot aquest matí també ha estat excepcional, però com dèiem, la penya que estava preparada per jugar contra el Morabanc Andorra, tots dos equips van intentar posar-se d'acord per jugar el partit fins i tot diumenge a la tarda, però hi havia una sèrie de hàndicaps que tampoc garantien la possibilitat que es pogués disputar el matx al 100%. Per tant, doncs en principi, aquest enfrontament de la segona jornada de la ISB, el primer partit que la penya havia de disputar a casa com a local a la Lliga, doncs es disputarà el dimecres 14 d'octubre. Per la seva banda, l'equip femení, l'equip de Fabián Téllez, havia també de jugar a casa el primer partit de Lliga, de la Lliga Challenge, ho havia de fer contra el València, i el partit també va quedar ajornat. En aquest cas, el Joventut Femení jugarà aquest dimecres. Serà a partir d'un quart de nou el partit entre el Joventut Femení i el València, corresponent a la primera jornada de la competició de la Lliga Challenge. Per tant, doncs, com dèiem, dos partits que ja tenen data després de la suspensió. Qui sí que va poder jugar va ser el Joventut U22, l'equip de Pau Ribas, que a més es va imposar a l'Unicaja de Màlaga, equip el que va apallissar per 101-59. Va suposar la primera victòria de l'equip de Pau Ribas amb un gran treball col·lectiu, amb 5 jugadors que van fer dobles dígits, destacant, per exemple, Eduard Coll com a màxim anotador amb 21 punts. Per tant, doncs, reguitzell de situacions el dissabte, que es va prorrogar a diumenge, i per tant, com dèiem, un cap de setmana on hi va haver molts, molts compromisos suspesos. Qui va jugar, passem al futbol, dissabte pel matí, va ser el Badrona Wiman. Ho va fer al camp del Sevilla en un partit que va tenir una mica de tot. De fet, a la primera part, el Badrona Wiman no va ratllar els millors 45 minuts i va marxar al descans perdent per 1-0. Les indicacions i les directrius que va ordenar el tècnic Marc Ballester al descans van causar un bon efecte, i a la segona part va reaccionar l'equip badaloní, que va empatar el maig mitjançant un golarro, en aquest cas de Lucía Martínez, la central d'aquest partit, la migcampista reconvertida en central, que va marcar pràcticament des de la frontal de l'àrea un gol per l'escaire de la porteria del Sevilla. Tot seguit després va tornar a colpejar el Sevilla, que es posava un altre cop per davant 2-1. Però això sí, un Badalona Women que va continuar dominant, arribant, intentant culminar, i al 70 Sheila Guijarro tornava a posar, en aquest cas, l'empat en el marcador 2-2. El Badalona Women no es conformava amb la igualada, anava pels 3 punts, i ja en el temps afegit va haver-hi un gol de les badalonines que ens va fer pensar que els 3 punts vindrien cap a Badalona. Mirari es va estrenar com a golejadora del Badalona Women, feia el 2-3 en el temps afegit, en el 94, però com són les coses, i mai millor dit, no? Fins que no està el partit al darrer sospiro, al darrer segon, o fins que l'àrbitre no xiula, no s'acaba. I el 96 empatava de nou el Sevilla, en aquest cas amb un desajustament defensiu que va costar-li els 2 punts al conjunt de Badalona. Per tant, el got mig ple, el got mig buit, depèn de com es miri. Jo crec que en aquest cas la sensació va ser de mig buit, tenint en compte que la victòria estava al sac. Mancava acabar de lligar-lo. Escoltem en Marc Ballester, el tècnic del Badalona Women, valorant el que va donar de si al partit.
5: Sí, crec que la primera part no hem tingut continuïtat. Quan estàvem atacant, teníem una acció bona, tres en precipitació, elles en pilota, la veritat que ens han trobat, ens han fet mal, ens ha costat ajustar-nos, i sí que la segona part, doncs, ajustant sobretot sense pilota dos, tres coses, i crec que amb l'entrada de Paula, no?, amb aquesta profunditat per fora, hem tingut molta més situació de perill, a elles els hi ha costat molt més arribar-nos, no?, aquestes situacions d'amplitud, i bueno, hem generat moltes ocasions pels tres gols, i fins i tot crec que podia haver sigut més ampli el resultat.
4: Doncs no va ser així. És veritat que, a diferència d'altres ocasions, el Badalona Women va fer 3 gols, però en aquesta ocasió, doncs, els errors també li van costar els 3 punts. Però vaja, 8è lloc, 8 punts a la classificació, ara mateix 2 victòries, 2 empats, 2 derrotes, i aquest és el balanç del Badalona Women a la taula classificatòria. Recordem que s'enfrontarà al Tenerife a la pròxima jornada, que no serà diumenge, sinó serà ja el dia 18 d'octubre, perquè hi ha una aturada per seleccions. Lucía Martínez, l'autora del gol de l'empat del Badalona Women.
6: Yo creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión, y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas, y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
4: Qui no va jugar tampoc va ser el Sigul, a la tercera federació femenina, que va ajornar el seu partit contra el Sant Cugat, contra el líder de la competició, i per tant doncs, aquest partit que també s'haurà de fixar data per poder-lo disputar, segurament entre setmana, segurament, eh? A la tercera federació masculina, a 4:45, el Badalona jugava a Tona i va aconseguir la tercera victòria consecutiva. Un Badalona que, com dèiem abans, de la nit al dia s'ha situat líder. Això sí, 6 partits van ser suspesos dels 9 que hi havia en joc, però ara mateix només 3 equips, per possibilitat de puntuar o depenent de victòria o empat, podrien passar el Badalona a la classificació. Un Badalona doncs, que es mantindria entre els 5 primers segur i ara mateix no tan sols va dormir com a líder, sinó que com a mínim arribarà fins la pròxima jornada sent líder i, a més, haurà de rebre a un rival directe a la classificació com és el Vilanova. Escoltem el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, valorant el partit, un Badalona que es va veure amb el marcador en contra el minut 20 de la primera part, als 30 van patar i a la segona part va acabar de capgirar el marcador. Molt bon partit dels escapulats i així ho valorava el tècnic Genís Sampietro.
7: Hem tingut els 10 primers minuts o 15 dolents, no? Que veies que l'equip havia entrat malament perquè al final és un context superdiferent i estem acostumats a una altra cosa i ha anat malament, ens han fet el gol i a partir del gol ens hem reposat superbé. Hem sigut nosaltres, inclús amb les dificultats que tenia el partit, hem aconseguit empatar i molt bé, la veritat. I la segona part, doncs, l'equip ha estat supersèrio igual, hem aprofitat amb una mica més de fortuna, hem sigut molt, molt eficaços, però l'equip, jo els he dit avui, no? Dic, si som capaços també de guanyar avui en aquest context, en un camp com aquest, on et porta a fer un joc completament contrari al que tu fas, era un repte per nosaltres i un pas endavant.
4: El que més va destacar Genís Sampietro va ser el treball com a grup, la victòria coral del seu equip. Cadascú va aportar el que va poder i tots els jugadors van ser fonamentals.
7: Normalment sempre és una victòria d'equip, no? Perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que ressalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip i res, és un pas més i a seguir treballant.
4: I qui s'estrenava com a golejador, a banda de Nil Sauret, que va fer el gol de l'empat, va ser Oriol Aguilera, que era l'encarregat de fer l'1-2 pel Badalona. El central, cedit pel Girona, que diu que s'està retrobant com a jugador, celebrava a l'haver guanyat i també el seu gol.
8: Sí, no, molta felicitat al final a nivell del gol. És una cosa que t'ajuda molt a nivell personal i també per poder sumar amb l'equip. Ajuda molt a l'equip, bona victòria, 3 seguides i ja per la següent, la setmana vinent.
4: I sobretot acumulant 90 minuts de joc, Oriol Aguilera, que precisament va venir al Badalona perquè necessitava minuts de joc, volia disputar molts minuts i de moment el Badalona els està tenint amb molt de protagonisme.
8: Molt content perquè sí, com tu dius, sumant minuts, tornant a sentir-me jugador i molt content, molt implicat al grup i feliç d'estar aquí amb aquest grup i de continuar en aquesta bona dinàmica.
4: I de moment sense muntar castells en l'aire perquè primer van ser 2 derrotes, ara són 3 victòries i hi ha tranquil·litat, però no és fàcil guanyar 3 partits seguits.
8: No és fàcil i menys venint d'on veníem, de l'inici que hem tingut, però crec que l'equip està bé, 3 victòries consecutives i a continuar.
4: Doncs el Badalona cada moment suma i continua a l'espera del partit de diumenge a les 6 contra el Vilanova. Tot aquest resum, tot aquest contingut, avui resumit al programa L'Esport a Televisió de Badalona a partir de les 8 i avui també tertúlia de futbol aquí a Ràdio Ciutat. Adéu-siau!
3: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als seus projectes de reforma, els ofereix l'estat del trànsit.
9: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
11: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
9: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida...

0: Anirem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempesta, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
1: Gràcies, Lluís Mina. Estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
2: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
1: Protecció Civil envia unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
2: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
1: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
2: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels 2 decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
3: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
1: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
2: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
1: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
1: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
4: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
1: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
7: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
6: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
1: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
6: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM mateix des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
1: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament

0: comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Veo Televisió, Clara Armengol.
1: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
0: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
2: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
3: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
2: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
0: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
4: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
0: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya.
5: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
6: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
5: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
7: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi ha hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona, i també de Girona, del sud de Girona.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, i el detonant, el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
8: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
9: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
8: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
8: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
10: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
0: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
12: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
11: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
0: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
13: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix al bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
14: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
13: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
15: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
13: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
16: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
13: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
8: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
8: La convoca el Sindicat de Llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
0: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas. I és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
17: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
18: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip, eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
17: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
19: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp, Ràdio Adrià Duc.
20: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
21: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
20: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta.

0: Oques Grasses posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, s'ha donat a conèixer que operen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja. Es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dookie o Lola Young. I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. La nova havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda amb presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
1: Avui, a les 11, segona jornada, Montxile, selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlleters horaris i també al next vespre amb la Lali Giné. Molta precaució. Fins demà. Giné.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. Sánchez convoca eleccions anticipades després d'un cap de setmana de mobilitzacions per l'habitatge amb manifestacions a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat que la Moncloa considera un èxit. El president del govern espanyol ha dedicat la seva intervenció a enumerar els projectes que ha dut a terme el govern socialista i ha assegurat que el seu executiu s'ha convertit en un referent de pau, feminisme i prosperitat. Sánchez vol continuar endavant, diu, amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten l'habitatge. Per això ha considerat que, per fer més, necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
4: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
3: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat que Sánchez hagi anticipat les eleccions i creu que ho ha fet per por als casos de corrupció i noves informacions judicials que el puguin afectar. El Popular ha assegurat que es tracta d'unes eleccions decisives i que van més enllà d'escollir entre PP i PSOE. Es tracta de decidir, ha dit, entre la corrupció i la decència. I el sindicat de llogateres creu que les eleccions no canvien els preus de l'habitatge i fa una crida a la vaga general. La portaveu de l'entitat, Carme Arcarazo, assegura que l'aprovació d'un dels decrets pot parar el cop, però no atura l'especulació. Des del sindicat de llogateres creuen que la convocatòria d'eleccions no soluciona la crisi de l'habitatge. La portaveu de l'entitat, Carme Arcarazo, considera que l'anunci de Pedro Sánchez no canvia el fet que el lloguer mitjà a Barcelona es continuï situant en els 1.200 euros i que aquesta setmana hi hagi una norantena de desnonaments previstos a la capital catalana. Arcarazo assenyala que la convocatòria electoral no canvia els plans de vaga general de l'entitat i ha avançat que estan en contacte amb altres sindicats per concretar una data. L'escoltem.
5: Anem cap a una vaga general per capgirar el sistema d'habitatge, per canviar el model que ara mateix està segrestat per l'especulació, per aconseguir contractes indefinits, baixades dràstiques del preu del lloguer, que es prohibeixin les compres especulatives, un impost a la riquesa que realment permeti tenir un parc d'habitatge públic digne i anem cap a una vaga general també per aconseguir drets sindicals com a llogaters, per aconseguir negociacions col·lectives, per aconseguir dret a vaga.
3: I nova jornada de pluges intenses aquest dilluns a Badalona i ja en van 2 en tan sols 3 dies. Han arribat a caure 21 litres i mig per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Tot plegat després que Protecció Civil enviés poc abans de les 8 del matí un alert per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. L'avís també ha arribat a zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que van afectar el territori durant el cap de setmana. Des de dissabte, l'acumulació d'aigua a la ciutat ha passat dels 204 litres per metre quadrat. L'alerta d'avui de Protecció Civil demanava evitar desplaçaments innecessaris ni acostar-se a rius, rieres i barrancs fins ara al migdia. I en esports, la situació meteorològica adversa ha obligat a suspendre tota l'activitat esportiva federada de bàsquet, futbol i futbol sala prevista durant aquest cap de setmana. Entre els partits afectats, el Joventut Morabanc Andorra, corresponent a la Lliga Endesa, que estava programat aquest dissabte al Palau Olímpic. El partit es disputarà finalment el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. També es va ajornar el partit de Lliga Challenge femenina entre el Joventut i el València Bàsquet B. Ara mateix 19 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol, és la proposta de la Natàlia Cerezo. I una de les novetats literàries d'aquesta tardor és El preu de néixer, de Laura Gost, publicat per Proa. Una novetat que ens ha calat ben endins. Una novel·la que ens farà reflexionar cap on anem, amb una veu narrativa molt ben trobada. Si busqueu una bona lectura, aquí la trobareu.
3: La novel·la, en realitat, dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals. Clar, jo crec que això permet, la novel·la permet situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar.
2: No baixarem intensitat, perquè ens acompanya en Marc Balcells, autor d'Arqueomàfia, un assaig fresc publicat per La Campana. Els Tombaroli, lladres de tombes, en són els protagonistes.
4: Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera. Firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra.
2: Acabarem amb música. Us portem un tastet del Festival Terrer al Priorat, un territori ple d'història i bons vins, on la música s'hi suma celebrant el seu desè aniversari. En parlem amb en Blai Rosés, el seu director.
5: Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens hem donat compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi, que intentem fer des del terrer oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
0: A tu, estimat oient, que acabes d'escoltar aquests primers instants d'aquesta nova edició del Calaix, has pogut comprovar que tenim diversos calaixos per obrir on hi trobarem propostes interessants per ser escoltades. Així doncs que benvinguts i benvingut a tots i a tu, especialment oient, en aquesta edició número 359 de la temporada 8 del capítol 3 de El Calaix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovic s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovic. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovic. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma». «Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovic, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?» «Ah, ho veieu? Una escopeta». «És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovic. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa». «Què és a casa, el senyor, jaia?» «Sí». «I què fa? Que reposa?» «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovic es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
9: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laura Agost va recollir el 2018 el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre ha vist premiades i publicades algunes de les seves obres. És autora de les novel·les La cosina gran, El món es torna senzill i Les cendres a la piscina, guardonada amb el Premi Proa. Al preu de néixer, la seva última novel·la serà traduïda al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià i ja se n'han adquirit els drets audiovisuals. A la societat del preu de néixer, cap infant pot venir al món si una altra persona no accepta morir en lloc seu. Aquest relleu es gestiona mitjançant contractes, llistes d'espera i protocols administratius. Per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d'accedir al mercat negre, tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l'Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
10: Feia molt que no parlàvem amb la Laura Agost des del Premi Proa, i això que el van fer tard, perquè jo sempre defenso que les novetats estan molt bé, però les novetats poden viure molt de temps. Si ara el recuperéssiu, també el gaudiríeu. Però el deixarem una miqueta de banda, perquè sí, arriba el preu de néixer. Laura, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
10: Bueno, el preu de néixer, amb totes les portes obertes, ara ho parlàvem, no?, fora de micro, traduccions, audiovisual, o sigui, una absoluta meravella, però és que el tema s'ho val. O sigui, jo ja no sé d'on te vas treure. Bueno, la inspiració de tot arreu, perquè és que el món se va al garete, diríem, no? Però...
3: Sí, a veure, jo crec que, clar, se n'haverà en realitat dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals. I, clar, jo crec que això permet que la novel·la, tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual afortunadament encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar, precisament per això, perquè tot i que estan exagerades certes qüestions, inevitablement per provocar aquesta angoixa afegida, són això, són uns temes que ja mos interpel·len i ja mos preocupen.
10: Està molt bé, perquè jo, a mesura que t'anava llegint, anava recordant la pandèmia. Tots els ecos que hi ha hagut després, tots aquests negacionistes, totes, de dir, pues, això ho han fet per matar gent, perquè sobre gent, per les cotitzacions de la Seguretat Social. O sigui, ha sigut com un rebombori de molt soroll, però jo penso que ho has dibuixat molt bé en el llibre. Que realment l'objectiu és interpel·lar el lector, penso jo. Sí, Laura?
3: Sí, sí, a mi m'interessa molt els conflictes humans, m'interessa molt explorar les contradiccions, els dilemes ètics dels personatges. Aquí per mi el repte en aquesta novel·la era apropar-me a un to més de thriller psicològic, podríem dir, o thriller moral, no? Amb una tensió narrativa que potser m'havia explorat en novel·les anteriors. Però clar, aquí és això, una premissa, no? Que, bé, clar, bàsicament aquests cinc cèntims seria més clar, seria que cap infant pot arribar en aquest món, no? Que dibuixa la novel·la. Si alguna mort abans precediria el lloc... Clar, com suposa, vaja, que els personatges que protagonitzen aquesta història no poden mantenir-se al marge de tota una sèrie de posicionaments morals, en realitat, no? Perquè, clar, a més, per mi sí que era important deixar un cert marge, com una escletxa, per la llibertat individual dels personatges, en el sentit que no estem parlant, com sí que veiem altres, sovint altres novel·les de caire distòpic, que plantegen dibuixen un estat totalitari on els personatges se veuen obligats, impel·lits a seguir unes regles concretes. Aquí l'estat no diu a les persones estau obligats, per exemple, a tenir un fill en els 30 anys i si no heu de morir i heu de servir com a relleu. No diu això, sinó que diu en cas que vulgueu ser pares, en cas que aquest desig de paternitat o maternitat passi per sobre de tot, sigui prioritari, aquestes són les normes. No? Per tant, aquí obligues els personatges i indirectament jo crec que és l'actor a demanar-se què faig en aquest cas. No? És a dir, quines concessions estic disposat a fer i quines coartades morals procuraré cercar per sentir-me bé amb aquesta tria, no? Amb la meva decisió. Això per mi era fonamental. Jo tot el temps, a més, quan l'escrivia, que la vaig començar a escriure a part estant embarassada del meu fill, i la vaig acabar quan el meu fill tenia pocs mesos, clar, jo m'ho demanava molt, deia, què faria jo? I m'agrada pensar que el lector farà el mateix, que la començarà i l'acabarà potser amb aquesta pregunta i pot sense cap resposta sòlida, no? Això ja no ho sé.
10: Bé, les coses són així. Imagineu-vos llegir llibre sabent que va estar escrit, no? Va ser escrit mentre tu, Laura, estaves embarassada. O sigui, en un moment en què tu, tenint el teu fill dins, pots imaginar-te, no? Si posar-te en la tessitura. Vull dir que a sobre, més real ja, impossible. Ja només és aplicar les lleis. Posa la pell de gallina. Perquè quan aneu llegint, anireu prenent decisions i jo faria això, jo faria allò, però llavors la Laura, que és molt llesta i té una mirada polièdrica, us posarà tres opcions més i diràs, ostres, això no m'havia pensat.
3: Clar, a veure, a mi m'agrada això perquè, a més, sobretot per mi important en aquesta novel·la, escapar de alliçonaments morals o blancs i negres, ètics, no? Molt, molt marcats. Tampoc no volia caure en moralines ni dibuixar personatges bons i dolents, sinó precisament des d'aquesta mirada de certa humanitat cap als personatges, per mi l'important era que hi hagués, això sí, una certa coherència en les conviccions, els principis i la manera d'actuar dels personatges que hi són, dels protagonistes. Però per mi el més interessant és això, és justament tots aquests dubtes i totes aquestes contradiccions. Per mi aquí és on hi entren, on hi ha els dilemes que generen aquesta angoixa i, per tant, també on hi resideix, per mi, el punt fort, vaja, de la novel·la. Si no, si tot fos molt senzill, doncs no, això està bé aquí, això no està bé. Per mi és important que hi hagi obstacles i que fins i tot en ocasions puguis arribar a sentir com a lector que no hi ha una opció perfecta, purista, no? Perfectament purista a nivell moral, una opció on no t'has mullat gens, o no hi ha cap tipus de conflicte o de escrúpol moral, no? Això per mi té més gràcia.
10: A més, jo penso que un dels punts forts, sense desvetllar res que no pertoqui, perquè és un llibre que s'ha d'anar amb cura amb el que diem, no?, l'entrevista, però és aquesta dualitat, no? La cara A i la cara B, o sigui, el que era abans, com es vivia abans, que és com estem vivint nosaltres ara, per tant, una part ens pertoca perquè sabem com es viu, i l'altra, aquesta part més distòpica, jo ja poso entre cometes, no?, que és aquest futur que ve. A nivell legal, ja no és només a nivell ètic, moral, sinó també a nivell legal, no?, aquest canvi de societat, no?, de model social.
3: Sí, és clar, i per mi, de fet, és important també remarcar que, efectivament, com bé comentes, hi ha un nou principi legal, no?, segons el qual, clar, canvien aquestes normes i, per qual, com dèiem abans, per formar una família has d'acceptar unes regles del joc, però no està plasmat, aquest canvi de paradigma no està plasmat d'una forma postapocalíptica, catastròfica, sinó que ja... Per mi, com a mi, la intenció era, des de que comença la novel·la, que els personatges que ja han nascut amb aquestes regles, que ja han tornat grans en aquest món, ho viuen amb certa naturalitat, no? I això també és interessant perquè crea, per mi, un contrast amb les generacions justament precedents, just la generació anterior, que sí que ha vist el canvi de normes a mesura que tornava gran, no? I això també, mira, m'ha fet gràcia que esmentessis lo de... el tema de la pandèmia, perquè també, clar, tenim una capacitat d'adaptació a les persones, per bé i per mal, molt, molt forta, molt desenvolupada, no? I això implica, clar, pot ser que hi ha infants que varen créixer durant la pandèmia i ràpidament varen assumir que la seva normalitat era, per exemple, anar amb mascaretes o viure aïllats del món. Doncs aquí hi ha persones que accepten una nova normalitat consistent en haver de fer uns tràmits burocràtics que impliquen una negociació amb sa mort, no?, per arribar, per exemple, a reproduir-se.
10: Jo realment, no sé si explicaria ja res més, penso que el moll de l'os, no?, és precisament aquest, i després llegir-lo i interpel·lar el lector. Laura, un cop acabes, no?, a mesura que has anat creant i has anat creant tot aquest món, sobretot estan embarassada, sensacions, m'agradaria saber una miqueta com ha anat aquest procés de creació de la novel·la, en el sentit de com t'has anat sentint interiorment una miqueta, no?
3: Mira, en realitat, jo m'ho he passat molt bé escrivint, és a dir, que ho he dit molt d'escriure aquesta novel·la, perquè sí que record molt com, clar, inevitablement, quan... No crec que sigui que vagi lligat 100% en el fet d'haver estat mare, però sí que, com comentes, pot ser hi ha un punt d'intensitat en la manera d'experimentar certes sensacions de reflexions sobre el futur, no? Perquè al capdavall també et dus una persona al món i, per tant, no pots evitar donar moltes voltes i reflexionar molt sobre el futur que li espera. I supos que, bé, hi va ser en una d'aquestes, a part passejades, caminava molt, on reflexionava molt sobre aquestes qüestions, que va sorgir aquesta premissa. Però, clar, un cop la vaig tenir i vaig centrar-me molt en dibuixar quins personatges hi hauria, quins girs de guió, trames, subtrames, una cosa molt, molt esquemàtica, molt d'esqueleta, perquè volia que tot encaixés. Per mi ha estat un procés molt fascinant. A més, jo dic que és curiós, però tan embarassada com quan ja va néixer el meu fill i encara tenia la novel·la a mitges, he notat que tenia un punt de productivitat afegida. No sé si també és una qüestió més logística, el fet aquest de tenir menys temps, i el temps que tenia, però, m'apropava a l'ordinador amb un desig, amb unes ganes de poder submergir-me novament aquí, perquè era aquella hora o no hi havia més hores. I això també ha estat distint, vull dir, una experiència diferent, però, ja dic, molt enriquidora i molt intensa. Sí que hi havia algun moment que recordo embarassar amb el meu fill petit, que a vegades li deia... Ai, Blai, quines coses que pensa sa mamà. Quines coses que està pensant sa mamà, sí. però ha estat molt bonic, un procés molt, ja dic, molt estimulant.
10: Bé, estimulant, ara m'ho has posat molt bé, Laura, perquè realment és molt estimulant el llibre. No el deixaré que comenceu fins a que veu, perquè ni li falta ni li sobra. Té una narrativa fantàstica i, a més, és que té aquell punt de sal exacte que fa que el sabor de boca que et quedi al final sigui espectacular. I tingueu ganes de tornar a llegir la Laura Agost. El que no l'hagi descobert, ja heu escoltat a la biografia els seus treballs previs, per si la voleu recuperar. Laura, jo donar-te les gràcies per una lectura magnífica, a més, actual, una cosa que penso que és necessària, no? De reflexionar. La literatura, al cap i a la fi, és també anar més enllà, no? És interpel·lar a les persones. Penso que has fet un gran exercici aquí.
3: Que bé, no, moltíssimes gràcies. Jo, molt afortunada, molt agraïda per aquestes paraules tan generoses. I sí, al capdavall, aquesta distòpia, com dius tu, és lleu, no s'allunya molt, situa, no, com la realitat actual en què ja vivim davant d'un mirall lleugerament hiperbòlic o deformat, però és cert que la gràcia és que els temes sonin vigents i que el lector, com dèiem abans, s'hi senti interpel·lat i implicat i sacsejat, no, per tot això que... Moltíssima gràcia, de veres, per aquestes paraules.
10: El preu de néixer de Laura Agost, publicat per Proa, novetat, absoluta novetat, la podeu trobar ja, o sigui, acaba de sortir a les llibreries. Quan obrin, al matí, ja podeu anar-lo a buscar i esperem que gaudiu d'aquesta gran lectura. Nosaltres ens retrobem aviat, Laura.
3: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
9: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marc Balcells és doctor en justícia penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor d'estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en l'anàlisi de criminologia de l'expoliació arqueològica i en el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, així com en delictes contra la propietat cultural i crim organitzat. Fa d'assessor en aquestes matèries a l'UNESCO, entre altres. L'inframont criminal no només trafica amb drogues, armes, persones, òrgans, flora i fauna, residus, alimentació i una llarga llista d'ítems, sinó que també ho fa amb el patrimoni arqueològic. A Itàlia, un país on el paisatge és, en si mateix, un museu més que en terra, un dels patrimonis culturals més rics del planeta, trobem els tomberoli, els lladres de tombes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si tu estiguessis cometent un delicte, li explicaries a un criminòleg? Aquesta frase està extreta del llibre que us presentem, que és Arqueomàfia, i ens acompanya en Marc Balcells. Benvingut, Marc.
2: Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a tots els oients, a totes i tots. És un plaer i una alegria estar amb vosaltres.
1: Escolta, Marc, he triat aquesta frase perquè és de les que més m'ha impactat. El llibre tot ell és impactant, tot. Però, clar, com pot ser si les fonts no es poden revelar, però, ostres, en aquest llibre poses noms, cognoms i expliques moltes coses que he quedat, no sé, impactada, esfereïda, és al·lucinant.
2: Sí, el que passa és que els únics noms que no nombro són el de les persones que, o sigui, si parlo de noms, o són policies, o són arqueòlegs, o són persones que han estat condemnades per tràfic, els que són els meus lladres de tombes, quan dic meus, vull dir perquè, pobrets, ja al final el roce hace el cariño, no? Una mica, això... Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera. Firmem en aquell cas a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra. És a dir, que es podien explicar explicant-se moltes coses i, evidentment, sempre hi ha un marge de dir, bueno... Això els criminòlegs ja ho tenim per la mà, eh? Quan estem fent entrevistant a determinades persones, per exemple, quan entrevistes a menors, no? O quan entrevistes a gent a la presó, sempre hi ha com aquesta cosa de voler ser el més. I una cosa que jo precisament veia eren que eren històries molt verídiques, perquè ells no tenen cap tipus de por a la mà de la justícia. De fet, cap dels lladres de tombes que jo he entrevistat al llibre ha passat per la presó. Per tant, no tenien cap incentiu per enganyar-me ni res de res, perquè ells viuen en aquesta món idíl·lic de saquejar tombes i ells no ho veuen com una cosa criminal, perquè tenen tantes tècniques de neutralització de la seva conducta, tantes justificacions, tantes excuses a donar-se ells mateixos, que sabia perfectíssimament que el que m'explicaven era verídic. Encaixava més amb la literatura acadèmica, amb informes policials que vaig estudiar, amb les trobades que havia fet també amb el sector legal, que, com et deia, aquest sí que els nombro, són els arqueòlegs, gent del Ministeri de Cultura italià, carabinieri, gent de la policia financera italiana, que realment veia que una cosa encaixava perfectament amb la d'altra.
1: No, és una de les coses impactants. Després, jo ara me'n vaig una mica al vessant de la cultura, perquè tu, ara has dit, ells no tenen la consciència realment de que estiguin fent alguna cosa mal feta. A veure, és un crim. Però la cultura en si, sempre parlem, no? Clar, la cultura no es paga, és gratuïta, no s'estima prou, sempre som els germanets pobres, no es pot viure de la cultura, etc etc. Però aquí en el teu llibre jo penso que agafa una altra dimensió, perquè a nivell de criminologia, a nivell de delictes, el tema de l'art, de l'arqueologia, de tot el que és... ja no només quadres, no? En aquest cas, parlem de tombes etrusques. No, a nivell policial, no s'hi treballa tant, vull dir, no és un punt, no és com assassinar una persona, no és com un robatori, no, fins i tot a nivell legal. Tu fas una repassada històrica de tot això.
2: És una molt bona pregunta. Mira,

0: creació d'això. Això ho acabem de veure ara amb el Louvre. Això era un gegant amb peus de fang. Com pot ser que tu puguis entrar en plena llum del dia, endur-te'n les joies de la corona, etc, etc, etc, etc, i que allà no hi hagi hagut una auditoria de seguretat des de fa dècades, que no hi hagin diners per la seguretat, que moltes coses... Doncs ara sumem-hi a una cosa molt interessant que tu has dit, no? Ara compta que el meu llibre versa sobretot Itàlia, i Itàlia, que és, si no, un gran museu a l'aire lliure. És a dir, Itàlia és una zona de pas de tants pobles que qualsevol camp italià és un jaciment arqueològic. Llavors, no existeix màquina de generar diners que pugui generar una fortuna immensa perquè es pogués excavar amb tranquil·litat tota Itàlia. Això no existeix, per tant, diguem que la màxima arqueològica és que tot allò estigui sota terra ben preservat fins que arribi el moment que hi hagi una dotació econòmica, que això m'ho permeti excavar, etc, etc. A més, excavar amb un mètode arqueològic que va contraposat diametralment amb la tasca del lladre de tombes, que el que fa és una carrera contrarrellotge. Clar, un arqueòleg, tots hem vist la típica imatge a les notícies, pràcticament amb aquells pinzellets, escombra, un bon jaciment pot trigar anys a sortir a la llum. Aquesta gent entren i surten en qüestió d'hores, i ho buiden tot sense cap respecte pel patrimoni. I després una altra cosa que tu també havies comentat, Mònica, que és molt interessant, és el tema de fins a quin punt els països hi posem prou èmfasi en això. Afortunadament, Itàlia, Espanya, França, Estats Units, molts països tenen policies dedicades a patrimoni cultural. De fet, la italiana és la paradigmàtica, l'exemplar, fins al punt que quan es volen explicar, més que sentir-los xerrar ells, sents un publireportatge, no? De fet, ells tenen... La seva policia és inclús més antiga per un any que el tractat de la UNESCO de l'any 1970 que intentava posar fre al tràfic il·lícit de patrimoni cultural. Però, igual que parlo dels carabinieri italians, parlo dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, parlo de la gendarmeria francesa, Scotland Yard té una unitat que ara va i ara ve depenent dels diners, de la dotació econòmica que els donen, però què vull dir? Que, afortunadament, si una cosa s'ha entès des de la dècada dels 70 del segle passat, és que aquest tràfic és un tràfic molt seriós, que té conseqüències molt nefastes i que les policies s'havien de posar també les piles de cara al patrimoni cultural, ja fos robatoris, falsificacions, tràfic d'arqueologia, vandalisme o, tristament, també una cosa que estem veient molt ara, i aquí sí que les policies hi poden fer poc, tot i que, per exemple, a Carabinieri té una unitat internacional de cooperació, com la destrucció en temps de conflicte armat, de patrimoni cultural.
1: Que això ho hem vist a través de les telenotícies. Jo és que, vaig plorar.
0: És que és molt dur de veure, perquè, mireu, quan jo deia que les policies s'han hagut de posar les piles a partir de la dècada dels 70 del segle passat, és en part perquè el patrimoni cultural... Clar, si jo ara, nosaltres féssim ara una enquesta a l'audiència, segurament en el seu dia a dia, i és molt lògic, això no té un puntal. És a dir, si tu fas una enquesta sobre por al delicte, doncs et diran el carrer, un robatori, el tema ciber per als criminòlegs estem a tope amb ell, perquè hem d'entendre també encara moltes dinàmiques que passen en el món ciber i poder-les explicar d'una manera seriosa, amb recerca empírica. Però clar, tu no diries, a mi em fa por que al Museu del Poble ara entri algú o... Però mira, sense anar més lluny, jo us parlo des de Barcelona i una de les esglésies des de Barcelona va rebre un robatori amb acte vandàlic. Vull dir que són delictes que passen i continuen passant. El que passa és que moltes vegades, si no és un gran robatori com el del Louvre, doncs evidentment no passen a la notícia i per tant la ciutadania no rep. Però quan aquestes coses desapareixen, no és només una comunitat de fidels a la que, per exemple, els hi han trencat una estàtua d'una Mare de Déu, és l'espoli continu de jaciments arqueològics, són les joies de la corona del Louvre, i tot això no només parla d'aquests fidels i no només parla d'aquestes persones que viuen en aquest poble a prop de la necròpolis, parla de tots nosaltres, parla de la que és capaç de produir la civilització humana, entendre el nostre passat, entendre el nostre passat en clau identitària, perquè tots nosaltres som romans encara avui en dia. Per tant, la desaparició de peces en una necròpolis a Itàlia és una peça del nostre passat que desapareix també.

0: I això és el que no tenim prou en cura i no hi pensem gaire.
1: És un tema, és que clar, hi ha moltes coses que m'han agradat i ara vosaltres escolteu el Marc, però és un llibre molt fresc de llegir. No us penseu que és un assaig d'aquests contundents que diràs, bueno, jo no el compro perquè és un assaig. No, és un assaig molt fresc, molt lleuger, però ple de molta informació, fàcil d'arribar. Llavors, clar, el context, nosaltres no ho pensem, i tu ho expliques molt bé, no? Jo potser tampoc no n'era tan conscient de dir quina diferència hi ha. Clar, el que es fa en hores i el que es fa en mesos vol dir que tot el context d'aquella excavació queda destruït. Llavors, això és el que potser la població no sap. I d'altra banda, un altre punt molt important, per què pot afectar les comunitats? Perquè econòmicament nosaltres vivim, per exemple, molt del turisme. Com us penseu que els museus, que arriben totes les peces als museus, que es poden fer visites guiades, que es poden teatralitzades, poden anar als jaciments, si una cosa es destrueix? Jo penso que vol dir que la ciutadania... no sé si està prou conscienciada de tot això.
0: No sé. Jo crec que no, i és normal, perquè prou fem en el nostre dia a dia, i home, jo també ara algú podria dir, i ho entendria, ho acceptaria. Jo estic una mica esbiaixat, perquè la meva recerca en tant que criminòleg és eminentment aquest tema, per tant, el respiro 24/7. De fet, us he de dir una cosa, jo... el llibre, hi havia moments que pensava, oh, plego de treballar i em poso a escriure el llibre, i jo que coneixia altres amics meus escriptors que em deien, ah, quines ganes tinc de plegar a treballar per posar-me a escriure el llibre, jo pensava, mira, jo plego de treballar i continuo treballant, perquè estic escrivint sobre aquests temes, tot i que he de dir que jo sóc molt feliç parlant i fent proselitisme d'aquest tema i explicant-ho d'una manera, com dius tu, no volia fer un assaig que fos una cosa densa, sobretot perquè això venia de la meva tesi doctoral i pensava, no, vull que això realment arribi a tothom. I mira, una cosa que has dit molt, molt xula, al realment entendre que no sabem això, jo sempre quan ho explico a la gent faig un paral·lelisme molt ràpid. Si una cosa ha acabat el que som els criminòlegs, que és una mentida, perquè en realitat no ho som, però si tu a la gent li dius un criminòleg, la gent automàticament et dirà el 99% de les vegades un CSI. Doncs mireu, jo sempre explico, quan faig presentacions pel gran públic, etc, el mateix. Tu imagina't una escena del crim amb un CSI i tu imagina que ara passés jo amb un motxo i comencés allà a fregar perquè dic, escolta, allò, aquella sang per allà al mig és una porqueria, és una marranada, i llavors, a més, no ho fes amb mono, sinó que anés trepitjant, i a més em grato els cabells i cau part del meu de pèl allà, l'escena del crim, i queda contaminada, etc, etc. Doncs és exactament el que fa un lladre de tombes, o pels que llegeixin el llibre, un tombaroli, perquè és com se li anomena el lladre de tombes a Itàlia, que, repeteixo, és on jo vaig fer el meu treball de camp, no? Si jo sóc un arqueòleg i per fi m'han donat una dotació econòmica per poder excavar en aquella zona on se suposa que allà hi ha un jaciment, doncs, ostres, el que et dic, tot es paga, tot són recursos i, per tant, tot s'ha d'anar a poc, amb una metodologia molt lenta. Repeteixo, tots tenim al cap la típica imatge o recurs audiovisual, als telenotícies, de en aquest jaciment i allà el senyor allà vinga que excava, la senyora arqueòloga també, és a dir, que no és Indiana Jones. Indiana Jones seria l'equivalent a jo entrar trepitjant l'escena del crim, perquè si us en recordeu, Indiana Jones anava per allà, per aquí, per allà, apretant botons i bueno, en fi. I no, un tombaroli el que fa és entrar en una tomba, excavar-la, i el que troba, doncs s'ho endú en 0 coma. Per què hi ha un problema amb això i per què això, a part d'eliminar les peces, destrueix el nostre coneixement de la història? Perquè quan un arqueòleg arriba a una tomba verge, el primer que fa és una planimetria de la tomba. És a dir, a on està l'esquelet, quants estan enterrats allà, quin aixovar, amb quin aixovar els van enterrar, és a dir, hi havia joies, hi havia, aquestes joies servien a un ritual de l'altra vida, no sé, pensem tots una mica, no?, en tot el que hi havia a la tomba de Tutankamon, que no només era el sarcòfag, sinó que, a més, allò era, vamos, que era cala quica de béns arqueològics. Tot allò que estigui allà i estigui sense pertorbar, ens explica una història i l'arqueologia ens ajuda a traduir això. Ara, quan tu el que això ho estàs fent no per el context, sinó per la peça, això vol dir que tu allà entres, però com un miura, com un toro en una botiga de vidre, en una cristalleria, i t'endús tot. De fet, jo sempre poso un exemple. Quan jo feia treball de camp, jo em trobava en peces tirades de segles pel terra. Per què? Perquè quan tu veus una tomba que això està fresca i que algú ja ha estat relativament fa poc, aquesta gent trien el que es volen endur, el que volen posar a la venda i el que no. I el que creuen que no val la pena, doncs perquè no té cap tipus de valor econòmic, imagina't que no té cap tipus de valor econòmic, que acaben de trobar en una tomba verge, que potser és del segle III abans de Crist, doncs ells ho tiren per allà, i jo tinc fotos meves de fer treball de camp i trobar-me amb trossos de terrissa trencada, evidentment, perquè ho trenquen, perquè per ells allò és pallofa, no té cap sentit. Imagineu-vos la magnitud del dany i la magnitud del delicte. És a dir, no s'ha tipificat això en un codi penal perquè algú va tenir el caprici o perquè algú era un activista del patrimoni cultural. Això s'ha tipificat perquè és un delicte gravíssim, el de destrucció de jaciments arqueològics.
1: Jo hi ha escenes que he quedat impactada. No us ho explicarem tot, però jo ara, a títol personal, et diré que he treballat en excavació d'obra civil, conec la maquinària, no explicarem res més, però Marc, quan vaig llegir segons quins capítols, m'ho vaig poder imaginar realment com funciona, perquè he estat damunt d'aquestes màquines i he pensat, mare meva. Sí, està tipificat i a mi em sembla que les penes són molt baixes. Molt
0: baixes, sí. Itàlia en això s'ha posat les piles. En el període entre la publicació del llibre i l'actualitat, la tipificació de les penes ha pujat molt. Encara aquí, això és la màgia del llibre i la màgia de la recerca, eh? A mi d'aquest llibre m'han sortit més interrogants que respostes. És a dir, jo amb aquest llibre he pogut cartografiar per un públic actual del segle XXI a tots aquests segles de saqueig de tombes a Itàlia, però, per exemple, venen dos grans misteris que espero poder resoldre perquè l'aventura continua. Un, si vols, bueno, si vols te'ls explico breument per no deixar aquí cap cliffhanger.
1: Oh, jo anava a dir que això continuarà, però no, explica.
0: Això continuarà primer acadèmicament i espero que potser hi ha una arqueomàfia segona part, sí. Els tombaroli del segle XXI, veurem. Però en qualsevol cas, mireu, una cosa que em sorprèn molt és la manca de transmissió cultural, o dit d'una altra manera, aquesta tasca eminentment té una base familiar fins a arribar al segle XXI, on els fills li diuen als pares que s'ha acabat, que ells se'n volen anar a la discoteca i que, en tot cas, si es volguessin dedicar a alguna cosa il·lícita, vendrien drogues en aquesta discoteca, s'ho passarien bé i s'endurien més pasta. Perquè, clar, això de les tombes és anar provant i que surti bé, etcètera, etcètera. I, clar, doncs, evidentment, els xavals et diuen això, no? I llavors, aquí ve el segon misteri. El que es tira molt ara és de ciutat extracomunitari. És a dir, a Itàlia, sense anar més lluny, igual que es parla d'una arqueomàfia, es parla també d'una ortomàfia, no ens hauria de sorprendre. Nosaltres també tenim aquí molt treball il·lícit de temporers i molta explotació per determinats temes, no? De recol·lecció de fruites, etc, etc. Això no ho dic jo, està estudiat, vull dir que no hi ha cap problema. I clar, ara el que fan a Itàlia és agafar molts temporers del camp i els hi diuen: "Venga, a l'acabar de recollir fruita, ara a baixar cap al forat i a buidar la tomba." I, evidentment, et pots imaginar, tot i que no en tinc constància, però sí que tinc constància d'una piràmide terriblement capitalista també dintre dels lladres de tombes, doncs que els hi pagaran 4 duros per fer una activitat terriblement perillosa, perquè més d'un lladre de tombes, ho explico al llibre, no ho ha explicat. Perquè, clar, tu no fas un túnel cap a la tomba com el faria un arquitecte que primer retiraria tota la terra. No, ells fan una excavació a la mar de fràgil i més d'una vegada allò ha col·lapsat davant dels ulls de tota la banda i allà ha mort gent.
1: Un altre tema que no, ja no ens dona temps a parlar, però que sí, però és que esclar, hem de deixar alguna cosa, Marc, perquè es llegeixin, perquè és que si us hi expliquem tot això no pot ser.
0: Endavant, jo ho deixo al teu bon criteri.
1: És, si tot això funciona, és perquè hi ha algú que ho compra, i això ja ho anireu descobrint. I és que històries que dius, mira, perquè saps que és veritat, però quan et vas llegint el llibre hi ha moments molt surrealistes, eh? Vull dir que ja veureu quan la lectura és molt fresca. Tu ara has explicat dues cosetes que hem dit, això continuarà, I jo he agafat un petit fragment del llibre, tres línies, però que penso que per cloure l'entrevista són molt rodones, Marc. Com acabarà tot plegat? Guanyaran els bons o els dolents al final del llibre? Bé, no tinguis pressa per saber-ho. Pel camí ens esperen històries i personatges dignes d'una pel·lícula de misteri. Això és el que ens diu el Marc a l'inici i us ben asseguro que és cert, perquè com ja sabeu que jo em llegeixo els llibres, ha estat tota una absoluta arqueoaventura llegir-lo.
0: Ai, que bé! Mira, escolta, tinc la pell de gallina, de veritat. No sé si es veu, però escolta, em fas superfelíssim, felicíssim, i espero fer feliç a molta gent i a la vegada, doncs, ja et dic, d'una manera molt didàctica, doncs, que m'agafin de la mà i portar-los a l'inframón del tràfic il·lícit d'antiguitats, sí, sí.
1: Super recomanat, Els lladres de tombes, Arqueomàfia, Marc Balcells, publicat per La Campana. Marc, moltes, moltes gràcies.
0: Mònica, tu, moltíssimes gràcies per l'erudició d'aquesta entrevista i, escolta, endavant, i moltíssimes gràcies per la defensa del patrimoni.
2: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: Anem ara amb la proposta del Calaix, el Festival Terrer, que celebra el seu 10è aniversari. Música, vins, espais històrics i un territori per descobrir són els ingredients que fa 10 anys milers d'espectadors assaboreixen amb gran èxit. Blai Rosés, el director, comparteix amb nosaltres un tast del que hi trobarem. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs continuem d'aniversari en aniversari i aquesta vegada parlem de 10 anys del Festival Terrer al Priorat. Els que no hagueu trepitjat el Priorat és un pecat, i no diré venial, és un pecat mortal, però hi sou a temps, perquè fins al desembre podeu gaudir del festival. És una gran i bona excusa per trepitjar aquest terrer en tots els sentits. Nosaltres avui compartim estona amb en Blai Rosés, que està al capdavant d'aquest festival meravellós. Blai, benvingut.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Escolta, un festival que ara mires enrere i penses, uau, ja en fa 10.
2: Sí, s'han passat ràpid i ha sigut intens. Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens en donem compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, i que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi. Per tant, el que intentem fer des del terrer és oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
1: Bé, meravella absoluta. Nosaltres és que som adeptes, ja hi baixem molt sovint i per tant us convidem perquè sabem el pa que s'hi dona, el vi que s'hi dona. Parlaves de cellers, parlaves d'artistes, però també parlem d'espais singulars, d'espais meravellosos i preciosos per poder descobrir en aquest festival. Per tant, és un treball, són 10 anys de treball en equip. Vull dir que és immensa la feinada que feu.
2: Ens esforcem molt. Intentem fer una feina ben feta perquè no podem fer-ho d'altra manera, ja que la gent que elabora vins al Priorat destaquen per la seva excel·lència. Són vins que viatgen per tot el món, ens visita gent de tot el món. Si crec que una cosa hem fet des del principi del festival és programar propostes, artistes de molta qualitat, mirant també una diversitat d'estils que sigui fidel a tot el que avui en dia es belluga en el món de la música i com deies tu, intentant doncs, que aquests espais patrimonials, no? Qui no ha estat a la Cartoixa d'Escaladell o qui no ha visitat pobles com Gratallops, Torroja, Porrera, qui no ha vist el Parc Natural del Montsant de prop, doncs té uns deures encara per fer per poder conèixer doncs, un aspecte de la nostra identitat com a cultura mediterrània que s'arrela molt, molt enrere en la nit del temps.
1: Història, vins i música, alguns dels noms us sonaran perquè ens han acompanyat al programa, com és l'Elia Sampaio, que encara esteu a temps de veure-la. Però, escolta'm, va començar el 28 d'agost, s'allarga fins al 7 de desembre. Va començar, ja no teniu temps d'escoltar, però sí en un altre espai, l'Arturo Gaya, que també ens ha acompanyat al programa. Per tant, tu parlaves d'aquesta diversitat d'artistes. Fem una mica de repassada d'aquí fins al desembre, de quins artistes, quins són els plats potser més forts, de què podran escoltar, assaborir, gaudir?
2: Bueno, doncs, sens dubte, el proper concert, el dia 26, a la Cartoixa d'Escaladell, amb l'Arturo Freitas, que és un dels grans pioners de la música afroamericana al Brasil. Després, el cap de setmana següent, el 3 d'octubre, tenim l'Anna Andreu, que bueno, una cantautora amb una delicadesa, amb un sentit de la poètica. I després ens anem allargant per altres espais. Viatgem al Marroig, on presentem el nou disc de l'Helena Casas, una mítica cantautora i amb uns textos sempre molt pertinents. Després anem a Gratallops, amb un celler que ha sigut Premi d'Arquitectura, el celler de Clos Patxem. Ens endinsem dins un celler per un programa doble de concert de piano amb figures internacionals com el Denis Pascal i el Paul Lay. Després, un dels concerts més esperats d'enguany del festival, que és el que fem a la Torre Fontaubella, un concert de jazz i spoken word amb l'Albert Marquès, que juntament amb el Keith Lamar, que és un poeta, un rapsoda americà, que està ara mateix està en el passadís, en el corredor de la mort. Després, la nostra estimada Anna Ferrer, que ens acompanya a la Iglesia de Sant Jaume de Ulldemolins, que ens presenta el seu nou espectacle PA, però en aquest format de 360 graus, en aquest format amb binaural. Després, el dia 31, que és el dia de la Castanyada, fem una programació molt extensa, alternativa a una festa de la Castanyada, amb un concert amb acústic de quatre veus femenines que recuperen la tradició de la música polifònica mediterrània. Aquella mateixa vesprada tindrem després una nit de música experimental amb productores de música electrònica com la Clara Aguilar o la Dalila. Arribem a la recta final del festival. El 15 de novembre presentem una proposta amb el Centre Quim Soler, és el moment de la literatura, i després el 28 de novembre presentem una producció pròpia que fem conjuntament amb el Festival MOST i amb l'Orquestra Fidelutxe, que el que fem és, hem fet una crida, portem 2 anys treballant en recuperar imatges d'arxiu dels arxius familiars dels anys 60, 70, 80 que es van enregistrar imatges en Super 8, en 16 mil·límetres, els primers VHS, i farem una posada en escena, una premiere de tot aquest material que hem recuperat amb un concert en directe a l'Artesana de Falset. I hi ha la traca final, que és el cap de setmana del pont de desembre, on tenim, doncs, per mi, el luxe de poder programar en un cap de setmana els mítics As Trio, reis del jazz impro a casa nostra, els Hip Horns Brass Collective. Després tenim un clàssic del piano jazz, no? del nostre país, que és l'Ignasi Terrassa, amb la seva nova formació, l'Ignasi Terrassa. I per tancar presentarem el nou disc de la Marina Herlop, que és una de les artistes més sorprenents de la nostra escena actual, i que ha tret un disc que s'ha estrenat recentment a Londres i que ens servirà de punt i final d'aquest programa, que, com veus, és molt eclèctic.
1: Aquí n'hi ha per tots els gustos, per tant, tant de vins com de música, els espais ja no cal ni dir-ho, que són meravellosos, no us els podeu perdre, però, Blai, on poden comprar les entrades? On es poden informar, mirar les agendes, el programa?
2: Totes les entrades estan disponibles a través del portal terrer.cat, que és el nostre portal, on trobareu, a més, no només la informació del Festival Terrer Priorat, sinó també informació de altres activitats que tirem endavant des del festival, des de la plataforma terrer.cat.
1: Bé, jo ja no dic res més perquè, com que ja ho he viscut, per això us recomanava, però després d'escoltar el Blai, qui no té ganes de baixar fins al Priorat o de pujar, depèn d'on vingueu, i assaborir, ja dic assaborir, i gaudir tot el que ell ens ha explicat. Blai, és una meravella. Jo celebro aquests 10 anys i no per 10 més, sinó per 20, 30 i 40 més, que potser nosaltres ja no ho veurem, però que els que vinguin agafin aquest testimoni, perquè és per donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos per aquest 10è aniversari. Gràcies, Blai. I ja ho sabeu, ja podeu fer les maletes perquè tots marxem cap al Festival Terrer.

És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Comença la Champions League a Ràdio Ciutat. Aquest dimecres a 9:15 del vespre i des del Palau Olímpic. Assís a Joventut, Benei Kerslia.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Les retransmissions a Ràdio Ciutat comencen sempre mitja hora abans del partit.
4: Visca la penya!
5: La ràdio d'una gran ciutat.
4: I visca Badalona!
6: Badalona, 94.4.
7: Són les 4.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
10: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, a les 9 del matí precisament, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que ha engegat en els darrers 8 anys. Sánchez convoca eleccions anticipades després d'un cap de setmana de mobilització per l'habitatge en manifestacions a Madrid, Barcelona i altres punts de l'Estat que la Moncloa considera un èxit. El president del govern espanyol ha dedicat la seva intervenció a enumerar els projectes que ha dut a terme el govern socialista i ha assegurat que el seu executiu s'ha convertit en un referent de pau, feminisme i prosperitat. Sánchez vol continuar endavant, diu, amb les polítiques d'esquerra i especialment en les que afecten l'habitatge i per això ha considerat que per fer més necessita renovar i ampliar el suport de la gent.
11: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
10: El sindicat de llogateres creu que les eleccions no canvien els preus de l'habitatge i fa una crida a la vaga general. La portaveu de l'entitat, Carme Arcarazo, assegura que l'aprovació d'un dels decrets pot parar el cop, però no atura l'especulació. Des del sindicat de llogateres creuen que la convocatòria d'eleccions no soluciona la crisi de l'habitatge. La portaveu de l'entitat considera que l'anunci de Pedro Sánchez no canvia el fet que el lloguer mitjà a Barcelona es continuï situant en els 1.200 euros i que aquesta setmana hi hagi una norantena de desnonaments previstos a la capital catalana. Nova jornada de pluges intenses aquest dilluns a Badalona i ja en van 2 en tan sols 3 dies. Han arribat a caure 21,5 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Tot plegat després que Protecció Civil enviés poc abans de les 8 del matí un S-alert per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades,
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres. Ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell. I el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres doncs heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua d'aquests doncs, espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara, es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement, que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu, perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors, i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts de alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i d'òliba aquí a la comarca, i sabent també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament en mà, això, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és una, és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
3: Doncs...
5: M'he d'apropar molt, o no m'he d'apropar?
3: Bueno, has d'estar relativament a prop.
5: Així?
3: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
5: Rambla 54. A la meva ràdio local.
3: Perfecte.
5: Faig bé, eh?
3: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: En fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6... Hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els cap de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons...

0: i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora però... aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
3: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
3: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents i mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son seis piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer cinco más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... Bueno, 3 más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer
1: para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces, no, 6 més em va dir. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 siguin 3 metres, no? Al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8.
4: Sí.
1: Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors,

0: curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja anem amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Després també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
1: Sempre vestit. Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc ja ho veus, molt majes i les donen igual.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten i ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant. Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans

que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble almenar han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Molt bona. Sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte. En la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem, de moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, pues, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Danny Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Venga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està el típic que t'agites al llit i de sobte te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè com, si no, no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com en aquella època just després de la mort, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no sé, no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, que... no? Cadascú,
3: sí,
4: cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Comença la Champions League a Ràdio Ciutat. Aquest dimecres a 8:45 del vespre i des del Palau Olímpic. Assisa Joventut, Beneikers Lilla.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Les retransmissions a Ràdio Ciutat comencen sempre mitja hora abans del partit.
3: Visca la penya!
4: La ràdio d'una gran ciutat.
3: Visca Badalona!
5: Torna Filmets.
6: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
5: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Filmets Badalona Film Festival.
6: Totes les emocions.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdncom.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Badalona 94.4.
11: Són les 5.
12: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
13: Notícies Badalona.
14: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys.
15: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar i per a voler a ganar.
14: Per la seva banda, el sindicat de llogateres creu que les eleccions no canvien els preus de l'habitatge i fa una crida a la vaga general. La portaveu de l'entitat, Carme Arcarazo, assegura que l'aprovació d'un dels decrets pot parar el cop, però no atura l'especulació.
16: Anem cap a una vaga general per capgirar el sistema d'habitatge, per canviar el model que ara mateix està segrestat per l'especulació, per aconseguir contractes indefinits, baixades dràstiques del preu del lloguer, que es prohibeixin les compres especulatives, un impost a la riquesa que realment permeti tenir un parc d'habitatge públic digne, i anem cap a una vaga general també per aconseguir drets sindicals com a llogaters, per aconseguir negociacions col·lectives, per aconseguir dret a vaga.
14: Nova jornada de pluges intenses aquest dilluns a Badalona i ja en van 2 en tan sols 3 dies. Han arribat a caure 21,5 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Tot plegat després que Protecció Civil enviés, poc abans de les 8 del matí, un és alert per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. L'avís va arribar també a les zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que van afectar el territori durant el cap de setmana. Des de dissabte, l'acumulació d'aigua a la ciutat ha passat dels 204 litres per metre quadrat. L'alerta d'avui de Protecció Civil demanava evitar desplaçaments innecessaris ni acostar-se a rius, rieres i barrancs fins ara al migdia. I també a Sant Adrià de Besòs s'ha mantingut l'avís per pluges intenses fins a les 2 i l'alerta pel risc de desbordament del riu Besòs. L'Ajuntament ha recomanat evitar apropar-se al riu i a les zones inundables i seguir les indicacions de Protecció Civil. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
13: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
17: Ningú t'informa com nosaltres.
18: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 5 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Comencem recordant aquestes dues carreteres locals afectades per les darreres pluges i que estan tallades al trànsit, les dues a la zona del Vallès, la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès i també la comarcal 352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha un túnel, doncs aquest túnel també el tenim tancat a la circulació. Aquestes són les dues incidències ara mateix més importants pel que fa a les afectacions provocades per les darreres pluges. I pel que fa al trànsit, bàsicament, a banda de les aturades més o menys habituals, parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Santa Perpètua. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, i parlem d'aturades d'uns 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7. Com et deia, Santa Perpètua, en sentit sud, i és a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui dilluns al Connectats abordarem el racisme que es practica a les immobiliàries i al sector de l'habitatge amb Sukaina Belgan, propietària de la immobiliària Ethic Home. Continuarem amb el món de l'empresa, ho farem des de Terrassa per conèixer Bit Pilates Studio amb la seva fundadora, la Irene Molina. I acabarem interessant-nos pel canvi d'imatge de la productora musical Pick Up de Castellà del Vallès amb el seu director, l'Albert López. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de conèixer què és el que marca l'actualitat en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La desena edició de la trobada de bestiar i Can Roca Crema, organitzada per la colla del Bitxo del Torrent Mitger, es va haver d'adaptar el dissabte a la previsió meteorològica que va obligar a suspendre tota la programació prevista per a la tarda. Al matí, però, a la plaça de Can Roca sí que va poder acollir les activitats programades, entre les quals va destacar l'estrena de la primera cercavila participativa. Infants i famílies van sortir al carrer amb capgrossos, gegantons, dracs, timbals i altres elements de cultura popular, alguns confeccionats per ells mateixos. La iniciativa volia donar resposta a l'interès de la canalla per deixar de ser només espectadors i viure la cultura popular des de dins. La jornada també va posar en valor la figura de Dolors Sans, constructora de bestiari festiu originària de Vilafranca del Penedès, amb més de 40 anys de trajectòria. Precisament, totes les bèsties convidades en aquesta desena edició han estat obra seva. La previsió meteorològica, però, va impedir completar la celebració i va deixar el barri terrassenc de Can Roca sense la cercavila de bestiari, els balls de lluïment i la tradicional plaça de foc que estaven previstos per a la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Esmatza vol continuar a Sabadell. És l'anunci que ha fet el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, en el marc de la celebració aquest diumenge del 50è aniversari de l'empresa concessionària de servei de neteja i recollida de residus. Tot plegat quan és a punt d'exaurir-se l'actual contracte entre la companyia sabadellenca i l'Ajuntament.
3: 50 años después seguimos aquí. Por eso cuando imaginamos el futuro no pensamos nunca, no únicamente en seguir avanzando y creciendo juntos. Lo primero en lo que pensamos todos nosotros es en seguir estando cerca, es en seguir escuchando, es en seguir compartiendo ese orgullo por nuestra ciudad, es seguir haciendo aquello que mejor sabemos hacer, estar al lado, al costat de Sabadell.
2: Díaz també ha reivindicat que Esmatza ha estat present en moments claus, com ara durant la pandèmia o amb les inundacions de les últimes hores. L'acte d'Esmatza s'havia de celebrar dissabte a la nit, però les restriccions de mobilitat del govern de la Generalitat han obligat a reprogramar-lo fins ahir a la tarda.
0: Gràcies, Pol. Ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'episodi de pluges torrencials d'aquest cap de setmana ha deixat un escenari insòlit i també registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat ha viscut el temporal més greu d'almenys les últimes dues dècades, obligant a activar els protocols d'emergència i a restringir de forma severa la mobilitat. Així ha valorat les incidències Xavi García Albiol, alcalde de Badalona.
5: Ha estat la pluja més important que ha hagut a Badalona els darrers 21 anys. Molt menys del que podríem esperar i del que hem vist doncs, en municipis del nostre entorn. Sí que, per exemple, doncs, el servei de neteja ahir va estar afectat perquè ahir no es van recollir les escombraries.
4: Una de les incidències més significatives que ha provocat aquest episodi de pluges torrencials a Badalona ha estat una avaria a la xarxa elèctrica que ha deixat més de 3.000 abonats sense llum. Un llamp va impactar en una subestació elèctrica al barri de Sant Mori de Llefià, situada entre els carrers Sagrada Família i l'antiga carretera de València. A Badalona, el temporal de mar ha tornat a engolir sorra de les platges i els embats de les onades han arribat a les façanes d'algunes instal·lacions nàutiques. S'ha actuat també als passos soterrats que donen en el passeig davant de l'acumulació d'aigua.
0: Gràcies, Martí. Sabem que és notícia avui al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El Prat recupera progressivament la normalitat després dels forts aiguats d'aquest cap de setmana, especialment de dissabte. La pluja acumulada a la ciutat va arribar als 120,2 litres per metre quadrat, una de les xifres més altes registrades a Catalunya. Tot i aquesta intensitat del temporal, no s'han hagut de lamentar incidents greus al municipi. La pluja ha provocat inundacions puntuals en diversos indrets del municipi. Malgrat això, la ciutat no ha quedat estanyada gràcies també a la xarxa de col·lectors. Pel que fa precisament a la llera del riu, continua tancada i inundada a causa de la important cabal que porta a el Llobregat. El cabal s'ha arribat a multiplicar per 45 respecte a la mitjana habitual, és a dir, ha arribat fins als 407 metres cúbics per segon durant el pic de més incidència. L'Ajuntament manté la recomanació d'extremar la precaució en aquesta zona i respectar les restriccions d'accés.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els aiguats del cap de setmana han deixat una cinquantena d'incidències a Castellà del Vallès. La intensitat de les pluges han deixat uns registres gairebé de rècord. Segons dades recollides a l'estació meteorològica de Cal Botafoc, s'han recollit a Castellà 138,7 litres per metre quadrat, que queda molt a prop dels 139,8 litres registrats el 10 d'octubre de 1994, la xifra més alta segons l'històric existent. Les afectacions es concentren principalment a Sant Feliu del Racó, el Racó, l'Aerosol D, el Balcó de Sant Llorenç, Can Font i Can Avellaneda. També s'han registrat al nucli urbà i en diversos camins al terme municipal. Les incidències són sobretot esllavissades i arrossegaments de terra, pedres i sorra, despreniments de mur, caigudes d'arbres i pals de servei, inundacions en habitatges i desplaçaments d'etapes de clavegueram. Algunes han provocat talls o restriccions de circulació i danys en vehicles. Una part de les afectacions ja s'ha resolt, com la reobertura de la carretera C1415A, que va estar tallada des de la matinada de diumenge fins avui, a primera hora de la tarda. Avui l'Ajuntament ha emès un avís recomanant precaució a l'hora de circular-hi, ja que encara hi queden pedres i sorra a la calçada.
0: Gràcies, Oriol. Sabem ara què és el que marca l'actualitat en aquesta jornada. Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí ha enfrontat avui una nova jornada de pluges, com gran part de Catalunya, després d'un cap de setmana marcat pels aiguats. Al barri de la Serreta s'han acumulat 127 litres per metre quadrat en 24 hores, 73 al centre i gairebé 96 a les urbanitzacions. L'episodi del cap de setmana va deixar 22 trucades al 112 i 6 avisos als bombers, principalment per caiguda d'arbres, filtracions d'aigua i problemes amb tapes de clavegueram. També hi va haver 7 talls de llum, especialment a la zona del carrer Montserrat i el carrer Pinto Murillo. La riera de Rubí també va assolir un cabal molt important durant l'episodi, però el meteoròleg rubinenc Luis Mir Pérez considera que els 127 litres són una quantitat molt destacable, però no excepcional en el cas de Rubí.
9: Però sí que és cert que en 24 hores és de les pluges més importants que s'hi han recollit. Però, per exemple, si tirem enrere, 29 d'abril del 2024, hi va haver pluges de gairebé 160 litres per metre quadrat a la ciutat de Rubí, en un mateix dia.
8: I la situació encara no s'ha acabat. El meteoròleg preveu nous episodis intensos per demà a la tarda i dimecres.
0: Gràcies, Mariona. Marxarem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
10: Bona tarda. Els mòbils santcugatencs han sonat aquest dilluns a les 9:55 hores del matí per un nou avís SAlert de Protecció Civil. L'alerta ha informat de la possibilitat de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. La recomanació ha estat evitar els desplaçaments innecessaris i acostar-se als rius, rieres i barrancs. També s'ha recomanat no baixar soterranis i pujar a pisos superiors si entrava aigua. En cas de risc, la recomanació sempre és trucar al 112. A més, entre diumenge al vespre i dilluns a les 10 del matí, els bombers han informat que han rebut 9 avisos de Sant Cugat, principalment per arbres caiguts. També han rebut alertes de particulars per acumulació d'aigua i filtracions als habitatges i avisos pel mal estat dels pals elèctrics a la via pública. D'altra banda, les pluges d'aquest dilluns han arribat després d'un cap de setmana en què a Sant Cugat han caigut 130 litres d'aigua per metre quadrat. Les tempestes de dissabte, tant al migdia com a la nit, van deixar afectacions en la mobilitat i en la via pública, així com esllavissades a la Floresta i a les Planes. Per sort, no hi va haver danys personals.
11: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El racisme és una xacra que, malauradament, encara segueix molt estesa a la societat d'avui dia. També en espais que potser desconeixem o dels quals no se'n parla tant, com és el cas del sector immobiliari. Avui parlem sobre racisme immobiliari amb la Sucaina Belgán, que és propietària de la immobiliària Ethic Home. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc el telèfon a la Sucaina Belgán, propietària d'immobiliària Ethic Home. Què tal, Sucaina? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Mira, més enllà del tema de l'habitatge, que és una qüestió que és actualitat, però que també ens preocupa a tots, i sobretot també els preocupa a molta gent que sovint pateix situacions racistes, i sobre això volíem parlar, del racisme immobiliari, una xacra que potser no ho sembla, però que ara ens ho comentaràs, però sembla ser que encara està molt present. Fa poc vas explicar un episodi a les xarxes que va tenir força rebombori, oi?
2: Sí, va ser un episodi que vam viure aquí a l'oficina, però és que en tinc molts per explicar.
1: Què va passar concretament?
2: Doncs va entrar un senyor demanant informació per llogar, suposadament, doncs, un habitatge que tenia al Maresme, i ens va posar una condició molt concreta, que era que no volia que trepitgés cap morito, negrito, xinès, i tira fletxes, em va dir també, al pis de casa seva. I clar, nosaltres jo li vaig dir que suposaria un problema el no trepitjar el terra d'aquest pis, perquè clar, jo l'hauria d'ensenyar. L'home es va quedar una miqueta com de pedra i em diu: per què? Dic: home, perquè sóc morita. I ja va passar la justificació de: bueno, si són com tu, sí, tu és que parles molt bé el castellà... Coses
1: super mega racistes. Sí, o sigui, traient davant d'aquest episodi, evidentment és del tot, o sigui, no ens ho podríem arribar a pensar, que hi ha gent que va amb aquesta confiança a un establiment i parla d'aquesta manera i respon així. Quina va ser la seva resposta a això que comentaves, d'excuses o d'intentar disculpar-se o de fer veure que bueno, que no era tan seriós el que estava dient?
2: Bueno, al final el problema que tenim són en part els mitjans de comunicació, que cada vegada també són més reaccionaris. Aleshores, l'home s'excusava que, clar, amb tot allò que s'escolta a la televisió, que si els narcopisos, que si et deixen de pagar, que si no sé què, que si no sé quanto. Nosaltres aquí, per exemple, no hem tingut cap cas d'impagament de persones migrants, perquè a més el lloguer ho necessiten molt més que una persona autòctona, perquè va relacionat directament amb la seva regularització, amb renovar papers, renovar NIE i fins i tot fer una reagrupació familiar. Aleshores, per la comunitat migrant, el pes de pagar el lloguer o la hipoteca té encara més importància que per una persona que no té aquesta realitat, no?, de regularització i de més. Però com aquest senyor, és molt habitual. El que passa és que, clar, a mi no se'm llegeix com a persona migrant, perquè ni com a persona africana, perquè no porto el vel, vaig molt tatuada. Aleshores es va sentir, ell es pensava que era un entorn còmode, perquè segurament aquest senyor es va lluir en entorns còmodes per doncs, bueno, dir aquestes barbaritats sense cap repercussió.
1: Sí, sí. Comentaves que aquest no és un fet aïllat, sinó que passa sovint a les immobiliàries que hi ha racisme.
2: Sí, molt sovint, molt sovint. Nosaltres perdem molts clients perquè al final l'únic filtre que es pot aplicar legalment, a més, és l'econòmic. Et poso un exemple. Jo vaig tenir també un lloguer aquí a Badalona, a més unes persones que em coneixien, que jo pensava que, bueno, que seria ja... ho entendrien, no?, de la nostra manera de treballar i de més. I el primer perfil que vam tenir per aquest lloguer, que era un lloguer a 700 euros fa uns anys, va ser una parella de jubilats magrebins que cobraven ja uns 2.000, 2.500 euros. I a més ja em van portar, com que ja portaven temps buscant i ja s'havien trobat amb aquest racisme immobiliari, em van facilitar directament la documentació dels seus fills, que una era funcionària de la Generalitat i l'altre conductor d'autobusos, i tots sumaven una barbaritat com a perfil econòmic per un pis de 700 euros. El propietari em va comentar que volia, bueno, tenir una segona visita, no? I vam fer una segona visita a una parella d'argentins que a més treballen a Poblenou, en aquestes empreses modernes, no? I també cobraven molt, molt, molt, molt bé. i em va dir, bueno, mira, si et soc sincer, a mi m'agradaria més bé un perfil nacional. Tinc un company de feina que, encara que està embargat, la valeria el seu pare, i jo em vaig quedar de pedra. Una cosa. Vull dir, tenim dos perfilassos de l'hòstia. De l'hòstia. I encara i així, el propietari, òbviament no li vam treballar, li vam retornar el pis, però clar, el problema és que això és molt sovint i no ho fan de manera... d'una manera que sigui molt, molt visible, no? De cara als migrants et diuen que no, que ja està llogat, que ja tenen doncs altres perfils. I no només passa amb el lloguer, passa també amb les compravendes i amb les hipoteques, això, eh? Els filtres racistes estan a tot arreu.
1: O sigui, és gent descarada, que no té cap mena de vergonya en acceptar que són racistes i que els seus immobles no volen gent de fora.
2: Clar, i a sobre, clar, tenen aquesta justificació que cada vegada és més visible. És mi piso i lo alquilo a quien quiera. Però és que això no funciona així, així d'aquesta manera, perquè al final jo no puc tenir un gimnàs i només acceptar socis heterosexuals i no homosexuals. Jo no puc tenir un restaurant i dir, doncs mira, no vull atendre persones negres. Tu tens un pis i tens una finalitat, que és jugar-ho per tenir una renta i per no tenir mal de caps, i que aquests jugaters doncs el cuidin com casa seva. I no hi hauria d'haver cap filtre més. No es pot justificar. A més que és il·legal tant estatalment com aquí a Catalunya. Vull dir que no és una cosa boja, és il·legal discriminar una persona per racisme.
1: Sí, sí. Ara hem tret molts temes i volia anar a poc, perquè crec que tots mereixen prou importància. Has comentat que el racisme immobiliari no només es viu a l'hora de voler llogar el teu immoble segons qui, sinó que també hi ha altres situacions on es pateix racisme immobiliari, no?
2: Sí, sí. En compravendes, per exemple, fa no gaire un company meu d'una altra immobiliària, la propietària d'un pis que estàvem venent va fotre fora els clients perquè eren pakistanesos i no volia vendre un pis a migrants. S'escuden a la comunitat, és que clar, jo aquí els veïns per no tenir problemes i de més, però ja no només això, sinó que al final les oportunitats, hi ha una demanda altíssima per l'oferta que n'hi ha en aquests moments al mercat. I clar, si són la comunitat migrant és l'última a la que li arriben aquestes ofertes. I amb les hipoteques passa exactament el mateix, perquè clar, el problema és que els brokers, els bancs, tu portes a un banc un mateix perfil econòmic, però un que sigui autòcton i l'altre que sigui estranger, i li oferiran condicions diferents, més cares al perfil estranger.
1: Això és legal?
2: Ells no t'ho diuen d'aquesta manera, i fins i tot, clar, com que quan va passar el tema de la crisi del 2008, s'escuden molt a la fuga que va haver-hi de tants migrants amb la crisi financera del 2008. Aleshores, ells ho amaguen amb el risc d'impagament, no? Aquest risc de fuga, de que els migrants es poden agafar doncs, la seva família i tornar-se al seu país d'origen. Però és que al final, risc de fuga té més un noi jove català que compra un pis només ell sol, que no pas potser Fàtima, que té dos fills aquí, que van a l'escola aquí, que ja té unes arrels aquí a Catalunya, que no té pas al seu país.
1: Sí,
2: no és un filtre raonable, tampoc. Però ja no només els bancs, els mateixos brokers, perquè això jo ho he vist, que porto 12 anys treballant en aquest sector, el tema de la barrera lingüística, el tema també d'aquest racisme intern que tenim, ja no li ofereixen les mateixes búsquedes de possibilitats d'hipoteques a un client migrant que a un client autòcton. Això què vol dir? Que, per exemple, arriba Maria i José a l'oficina i els lluiten una hipoteca A, B i C, i aquí tal, aquí no tindràs una comissió per amortització parcial, hem pogut baixar a un 0,5, tal, i en canvi, amb un perfil migrant, com que hi ha aquesta barrera lingüística, si li aconsegueixen la hipoteca, ja se, bueno, que agradezca, no?, que ja té aquesta hipoteca i...
1: Que no es queixi, bueno, tampoc, no?
2: No s'esforcen, exacte. No s'esforcen perquè ja els està bé, ja està bé.
1: Imagino que també, en segons quins casos, pot haver-hi més burocràcia, que també dificulta molt més les coses.
2: Exacte, sí, per suposat. Però és que, ja et dic, en qualsevol aspecte, i sobretot en aquest sector, jo vaig fer un estudi en una universitat fa no gaire, que miraven tot el tema del racisme en diferents sectors, sector salut, sector immobiliari, sector educació, i el sector immobiliari és, guanya per golejada, és increïble el racisme que tenim en aquest sector.
1: Tal com està la situació ara mateix, quines solucions pot haver-hi?
2: Home, la solució n'hi ha moltes. El que passa que fixa't ara, per exemple, en tot això dels decrets que volien treure endavant, en cap moment es té en compte el factor racisme. És una cosa, la Mari Carmen, per exemple, tota l'empatització del món amb ella, però dos dies abans van desnonar que una família pakistanesa aquí a Badalona es va fer viral un àudio de que la dona baixava per l'escala amb el seu nadó en braços, i fins i tot van tenir que esborrar el vídeo per la quantitat de comentaris d'odi i d'amenaces que va rebre aquesta família. Aleshores, no tothom és Mari Carmen, no tothom mereix la mateixa empatia, i això és molt plausible. L'única manera que s'ha de fer és conscienciar, perquè són pràctiques totalment il·legals. A mi m'agradaria convidar qualsevol persona a investigar tot el tema també de les hipoteques, dels brokers i tal, perquè es sorprendrien i molt, i fer, sobretot, visualitzar aquest problema. El que passa que no estem ben organitzats i la gent, doncs, viu aquestes situacions racistes, no sap que ho pot denunciar, no sap que això és il·legal, i, doncs, mira, va fent, no?, sobrevivint. Després ens sorprenem quan es formen guetos, quan hi ha barris marginats, quan passa com al B9, i, clar, jo mateixa vaig anar al B9 i tinc un llistat enorme de persones que tenien contracte i que estaven indefinides des de feia molt de temps, però cap persona els llogava ni una habitació pel fet de ser negres. Aquestes persones no poden desaparèixer, existeixen, viuen aquí. Aleshores, solucions, n'hi ha moltes. A la voluntat de fer coses, doncs cap ni una.
1: En el vostre cas, en el cas de les immobiliàries, quan us trobeu en una situació així, què podeu fer?
2: Jo, per exemple, els hi tracto d'explicar com funciona el tema dels filtres, la meva experiència. Realment, el tema aquest de la importància de pagar el lloguer, que és per les persones migrants, que no és tot allò que veuen per la tele, en certs programes d'una ideologia molt concreta. Perquè, clar, jo entenc que la població al final tingui por, si estem tot el dia rebent aquest missatge deshumanitzant tota una població migrant, doncs al final cala aquest missatge. Aleshores, tracto d'explicar una miqueta, sé que n'hi ha propietaris que ho entenen, però n'hi ha d'altres que no, i jo personalment no treballo amb ells.
1: Això és una decisió que està cada cop més estesa? O consideres que des de Immobiliària Ethic Home sou un rar avis en aquest sentit, de no voler treballar amb gent que té aquestes pràctiques racistes?
2: Jo fins al moment no he trobat cap altra immobiliària que ho anunciï així públicament. Sí que tinc companys, perquè al final en el sector immobiliari també hi ha un percentatge molt important de persones migrants, perquè al final de que s'aprofiten en el sector immobiliari també és de contractar, doncs, comercials jovent de barris que necessitin, doncs, diners, treballar allà, i cada vegada hi ha més migrants, no?, dins del sector. Però sí que és cert que es normalitza i potser, doncs, no ho fan, però no ho diuen públicament, perquè això significa una pèrdua de clients, una pèrdua de facturació, perquè, clar, tu els dius que no, però la immobiliària PP els diu que sí.
1: Sí, sí, és una situació que, malauradament, toca viure. Tant de bo hi hagués més immobiliàries, doncs, que fan aquesta feina, per una banda, de tolerància zero, i també d'intentar fer una mica de pedagogia amb els clients i d'ensenyar-los que les coses no van així, i que això, malauradament, doncs, és una situació que passa, però que també se n'ha de parlar perquè tothom en sigui conscient. Sucaina Belgan, propietària d'Immobiliària Ethic Home, moltíssimes gràcies, de veritat, per atendre la trucada al Connectats i per voler parlar sobre aquest tema.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: toca relaxar-nos una miqueta i us proposem, ja que parlarem d'empreses i ens n'anem per fer-ho fins a Terrassa, el nostre company Sergi Estapé ha pogut parlar amb la Irene Molina, que és fundadora de Beat Pilates Studio. Sergi, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Saludem a la Irene Molina, que és la fundadora de Beat Pilates Studio. Bona tarda, Irene.
2: Hola, Sergi. Bona tarda. M'agradaria agrair-te que hagis pensat en mi per estar aquí avui amb vosaltres.
1: Explica'ns què és Beat Pilates Studio.
2: Beat és un estudi boutique de pilates i moviment al centre de Terrassa. Però el projecte va molt més enllà d'un reformer. Utilitzem el moviment per ajudar les persones a conèixer millor el seu cos, moure's millor i, en definitiva, a viure millor. Volem que el que treballes a classe tingui un impacte real a la teva vida i empoderar-te a través del moviment.
1: I fes-nos 5 cèntims a què es dedica, principalment.
2: A Beat partim de la metodologia i els principis del pilates, però també integrem la força i l'entrenament funcional. Treballem en grups reduïts i utilitzem els diferents aparells del mètode, reformer, la cadira, la torre, mat i complements varis, perquè cada cosa és diferent i no necessita fer exactament el mateix. En una sessió de 50 minuts el que busquem és combinar diferents estímuls perquè el cos pugui progressar i adaptem el treball a cada persona. A més, estic especialitzada en la readaptació de patologies a través del mètode Pilates. Per nosaltres, cada sessió té un propòsit i cada estímul una funció.
1: I quan va començar a funcionar?
2: Doncs, Beat va obrir, va inaugurar el 10 de novembre del 2023. Així que aquest any complim 3 anyets. Vull aprofitar per agrair a tota aquesta gent que ha passat per l'estudi, ha compartit moments amb nosaltres i, sobretot, per tota aquesta gent que va confiar des del primer moment i segueix venint a moure's cada dia.
1: I tu, Irene, personalment, com vas començar a interessar-te per aquest camp?
2: Doncs, sincerament, és una història molt personal. Jo vaig arribar al Pilates per una necessitat física després d'un accident molt greu que em va incapacitar. En aquell moment un traumatòleg em va recomanar, i estic infinitament agraïda, em va recomanar començar a fer pilates terapèutic amb màquines. I per mi va ser un abans i un després. Al final jo crec que, jo crec sincerament, que a mi el pilates em va tornar a la vida. Per tant, vaig descobrir que el moviment podia ser una eina, bueno, podia no, és una eina real per recuperar-te

0: control, la respiració, la consciència corporal, l'equilibri, que és molt important a mesura que ens anem fent grans. I es pot practicar a terra o amb diferents aparells. El reformer és el més famós de tots i el que està més de moda, però el mètode treballa tot el repertori en diferents aparells, tant el reformer com la cadira, com la torre, com el Cadillac, com el barril, i ens permeten jugar amb diferents estímuls. Cada màquina té un propòsit. El més interessant és que aprens a conèixer millor el teu cos i a moure't millor, no només durant la classe, sinó també té una transcendència a la teva vida.
1: I quins són els beneficis que ens pot aportar?
0: Seguint amb el fil, a nivell beneficis són molts els que et pot aportar el Pilates. Millorar la força, la mobilitat, l'estabilitat, la teva postura, la teva consciència, la coordinació, l'equilibri. També pot ajudar moltíssim a prevenir o gestionar determinades molèsties musculoesquelètiques, sempre entenent cada cas individualment. També hi ha una part que és molt important per mi, és com et fa sentir. Moltes persones al final acaben el nostre estudi perquè tenen dolor. De fet, els metges estan prescrivint moviment i sobretot pilates perquè no té impacte i ajuda moltíssim aquesta gent que té dolors, es senten rígides o no es senten fortes i amb el temps poden recuperar la confiança i trobar-se cada dia millor fent pilates.
1: Irene, amb aquest mètode, quines parts del cos són les que es treballen més?
0: Doncs el pilates treballa tot el cos. Tradicionalment es parla molt del core, però reduir el pilates només als abdominals seria quedar-nos molt curts. Treballem les cames, glutis, esquena, braços, espatlles i sobretot la mobilitat de la columna. Intentem que el cos treballi de manera integrada.
1: Segons la teva experiència, ha augmentat l'interès pel pilates en els darrers temps?
0: Sí, moltíssim. I realment crec que és una cosa molt positiva, perquè cada vegada hi ha més gent que entenc que fer exercici no és només buscar un resultat estètic. Ara bé, també penso que aquesta moda, dins d'aquesta moda, és important diferenciar entre fer una activitat que està a la moda i entendre realment el que estem fent. Per mi el pilates no és una moda, és una disciplina amb molta història i una base molt sòlida.
1: I es pot complementar el pilates amb altres activitats físiques?
0: Totalment. De fet, ho recomanem. Soc molt partidària de combinar-ho. El pilates és una base molt bona per poder després córrer, fer ciclisme, entrenar força, practicar un esport, perquè treballes aspectes com el control, l'estabilitat i la mobilitat. I al revés també, si una persona fa altres esports, el pilates pot ajudar-la a completar el seu entrenament.
1: A quin perfil de persones podem dir que va destinada aquesta pràctica?
0: Doncs el pilates, el més maco que té, és que està pensat perquè ho pugui practicar tothom. Tu, jo, ma mare, la teva, el teu germà petit, qualsevol persona que tingui un cos pot fer pilates. Us animo a tots aquells que esteu pensant en començar a fer un esport i us heu apuntat al gimnàs i heu pagat però no heu anat mai, no sabeu per on començar, no teniu confiança o teniu un dolor, que trobeu un centre de pilates amb professionals que us puguin acompanyar en aquest camí per tornar a reconnectar amb el vostre cos, moure's i sobretot empoderar-vos a través del moviment.
1: Demana una formació continuada pels que us hi dediqueu?
0: Doncs, en teoria sí. I per nosaltres, a dit, tots els professionals que tenim, 100% és un rotund sí, és una premissa per poder formar part de l'equip. Tenir una base sòlida d'una escola internacional avalada. I, a més, la formació no pot acabar un cop tu reps una certificació. Al final, tu estàs tractant dia a dia amb cossos reals, persones reals que presenten patologies i peculiaritats que tu, com a professional de moviment, has d'estar actualitzat constantment perquè surten nous estudis, surten noves tècniques que pots complementar amb el mètode. Al final, el que pretenem aquí dins de l'estudi és que els nostres clients evolucionin i millorin dia a dia. Per tant, tu has d'oferir-los aquesta mateixa evolució i la formació contínua ha de ser part de la teva professió per poder garantitzar aquesta excel·lència als teus clients.
1: Doncs Irene Molina, fundadora de Bit Pilates Estudio de Terrassa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
0: Moltes gràcies a vosaltres per haver pensat en mi i deixar-me formar part d'aquest programa. Espero que us hagi semblat interessant i

animat a tots aquells que fa temps que penseu en començar a moure's, a apuntar-vos al Pilates o a qualsevol altre esport que us vingui de gust provar. I sobretot per aquests de Terrassa, apunteu-vos a Vit. Estarem aquí esperant-vos per acompanyar-vos en aquest nou camí.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Hola, bona tarda, sóc el David Burillo i us vull recomanar la cançó d'Oques Grasses, Cara de Cul. És la meva cançó preferida i crec que és la setmana idònia perquè la pugueu escoltar.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La discogràfica castellarenca Pickup ha iniciat una nova etapa després de més de 42 anys d'història. La companyia va presentar la seva nova imatge en un acte que va servir també per donar a conèixer la nova línia de treball del segell, que aposta per incorporar nous artistes i connectar amb nous públics sense renunciar al llegat que ha construït des de la seva fundació. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Carme, bona tarda a tothom. Doncs sí, avui parlem de Pickup, la discogràfica castellarenca, que recentment ha fet un canvi d'imatge i que ha iniciat també aquesta nova etapa en el si de l'empresa. Una imatge que es va presentar al Mercat de Música Viva de Vic ara el passat mes de setembre i també on van parlar d'aquests nous objectius que s'han marcat sota la direcció de l'Albert López. Pickup, per qui no ho sàpiga encara, que suposo que són pocs, és una discogràfica independent que es va fundar el 1984 pel Joan Carles Duval amb la voluntat doncs, de donar suport als artistes dels països catalans que canten en català, sobretot, amb seu actual a Castellà, encara, a Castellà del Vallès. Més de 4 dècades ha esdevingut un dels segells de referència de la música catalana i ha tingut un paper destacat en l'impuls, sobretot, del rock català dels anys 80 i 90, que va ser doncs, quan va començar a brillar la discogràfica. I en el seu catàleg doncs, hi trobem noms tan diversos com el Raimon, el Lluís Llach, la Maria Marbonet, el Sau, el Sang Traït, l'Adrià Puntí, també el Gato Pérez, la companyia elèctrica d'Arma o bé el Blau Mut. El 2007, Pickup va adquirir els catàlegs històrics també d'Edixa i això va ampliar doncs, el seu patrimoni musical. I també en els darrers anys, el segell ha combinat la preservació d'aquest patrimoni amb l'aposta per artistes més emergents, més joves, sobretot doncs, de música rap, de música reggaeton, música més així de joves, com dèiem. Això ho ha fet a través d'un segell que ha creat dins de Pickup que es diu The Lyrics. The Lyrics es va crear el 2019 amb noms vinculats a les escenes urbanes alternatives i doncs la idea és que Pickup no només és una discogràfica sinó que també és una empresa que té un paper important doncs, en això, no? En la conservació, en l'edició, en la renovació de la música i també doncs, amb l'aposta per aquests nous grups emergents. Ara, de fet, amb aquesta nova imatge i nova etapa, la voluntat és de connectar el seu llegat amb aquestes noves generacions, és a dir, no abandonar aquests músics doncs, artistes que han estat tota la seva trajectòria professional en Pickup per sobre dels nous i tampoc els nous per sobre dels antics, és a dir, que d'allò. I com a curiositat, abans de donar entrada doncs, a l'entrevista, dir-vos que el nom de Pickup fa referència a l'agulla que es col·loca sobre el disc, perquè encara no ho sàpiga, el nom en anglès és Pickup, sí que s'escriu de manera diferent, però ells doncs, van fer aquesta traducció oral i per això la discogràfica es diu Pickup. I ara sí, doncs, sense fer més preàmbuls, el que fem avui, aquesta tarda, és saludar el nou, que ja fa temps que ho és, però el director de Pickup, l'Albert López, bona tarda.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Benvingut.
2: Gràcies, igualment.
1: Nosaltres vam veure aquest canvi d'imatge, de fet ens va cridar molt l'atenció, ens va semblar xulíssim aquest canvi d'imatge, sí. Però no és només això, no? Sinó que el que feu és una cosa que va molt més enllà, no? Explica'ns una miqueta, desgrana-ho una mica.
2: Bueno, vam aprofitar per fer-ho al mercat de música de Vic, portar-ho ja, vull dir, fer-ho ja present, i com dius, sí, hi ha un canvi d'imatge, hi ha un restyling, diguéssim, des del logotip a nivell de color corporatiu i de més de la marca del segell Pickup. Vull dir, això també vull que quedi clar, vull dir, al final Pickup doncs és la SL, però també evidentment des de l'inici també era la mateixa marca s'utilitzava de cara al segell, no? El segell Pickup. Amb els pas dels anys, sobretot quan arribo jo a la direcció, existia doncs l'empresa per una banda Pickup SL evidentment i amb el segell Pickup, però jo també vaig crear un segon segell que era el de Lyrics, que continua sent també de Pickup, i el que hem fet ara és una renovació de la marca Pickup, diguéssim, vale? De la part de Pickup. I aquest canvi doncs creiem que després de 42, quasi gairebé 43 anys de història, tothom la història doncs la té molt clara, sabem doncs els artistes que han passat per aquí, Raimon, Maria Marbonet, el Sau, el Sant Traït, Adrià Puntí, la Dharma, bueno, i podria estar així molta estona, i també sabem que doncs, que ja fa un temps també el fundador i president de la companyia, el Joan Carles Doval, doncs ja va fer un pas enrere, estava allò, i després de fer el 40 aniversari, doncs ja vam començar a donar-li voltes a això que ara doncs ja és una realitat. Que era el fet de dir, ja havia nascut un segell que quan es va fer l'Ura de Lyrics, era perquè Pickup doncs, era un segell històric amb tant de pes que sí que va haver-hi arribar un moment que semblava que el que costava era doncs, connectar amb el públic més jove. No? Era un segell que la gent veia més com un segell més clàssic, possiblement més cultural, i bueno, doncs, sabem doncs, que hi ha també doncs, un target important, que és la gent més jove, que busca doncs, músiques doncs, més, diguéssim, més immediates i tot això. Llavors d'aquí neix de Lyrics, que continua igual. I Pickup, doncs sí que és veritat que a la llarga dels anys doncs, han anat a artistes, molts artistes doncs, continuen formant part la discografia de la casa, però ja no estan tan actius. Clar, Raimona ja es va retirar, bueno, ho sabem de molts casos. Llavors, aquí la qüestió era tornar a donar aquesta nova imatge i aquesta nova etapa, no només d'imatge, sinó amb nous fitxatges, nous artistes per desenvolupar des d'un inici, i ja no només anar acabant amb les carreres, diguéssim, poc a poc ja, que es van retirant dels artistes anteriors. Llavors, amb aquesta idea, amb aquesta voluntat, és amb la que hem fet aquesta presentació al mercat, perquè aquest canvi d'imatge per intentar, doncs, encara els propers, Déu vulgui, 43 anys que venen de Pickup, i intentar com a mínim fer-ho la meitat de bé que els 43 anys anteriors, no?
1: Clar, per exemple, teniu artistes com 31 Fam, no? Que també...
2: Sí, bueno, 31, sí. Bueno, tenim la discografia de més, sí que és veritat que l'últim disc ja no l'havíem fet a The Lyrics, però sí que Val. A The Lyrics tenim, doncs, Flashy Ice Cream, el Sexeni, estan, doncs, la Peung Gang, està, doncs, jo sé, l'Scorpio, hi ha molts, no? Llavors ja veieu una mica també aquesta línia, no? Hem dit una sèrie de grups, de fet, sí. Sexeni va estar tocant a la Festa
1: de Castellar
2: major. Aquest Cert. Mateix any, no? I Flashy, crec que va ser l'any anterior. Però, bueno, aquest tipus de grups, no? Que segurament, doncs hi ha un target, un públic objectiu, doncs que ja es veu ben bé per on va, no? I són més de radiofònics i de més. Llavors, en el tema de Pickup, és intentar donar-li també aquell punt, diguéssim, de... Ara, en un moment en el que estem, que la gent consumeix les coses molt ràpid, les crema molt ràpid, o sigui, això és una realitat, o sigui, els grups també porten un ritme molt alt, no és com abans, no? Abans feies un single, treies potser un altre amb el disc, feies la gira o un parell d'anys de gira i estava sense treure res 2-3 anys i ningú passava res. Ara, quan fas això, sembla que la gent ja o ja està dient, hòstia, aquesta gent ha parat, no? La gent també descansa, no? Llavors, ara tenim un ritme generació TikTok que és un no parar, un no parar, un no parar. Llavors, amb The Lyrics ens veiem obligats a mantenir un ritme alt, perquè doncs, els singles canvien molt ràpid, la gent jove necessita sempre novetats, i la idea de Pickup és intentar continuar fent aquelles coses també que ens agraden i que valorem molt, que és propostes potser més de nínxol o propostes d'un ritme més lent, no tan immediat, potser per altres canals, que no té per què ser la mítica cançó que ho peta a la ràdio, sinó propostes amb un caire doncs, més de, bueno, diguéssim, que a la imatge inclús està feta la nova imatge partint del vinil, no?, que va ser molt important en el moment de Pickup, era el format que existia, i de fet va sortir molt en el logo anterior, i aquí el recuperem d'una manera una mica així que no s'acaba de veure, però sí que està dintre, diguéssim, de la P de Pickup, que al final Pickup no ens oblidem, que és, vol dir el braç que fa girar el disc en català, vull dir, bueno, en català, és Pickup en anglès.
1: Sí. Tal com sona, avui, no?, podríem dir.
2: Tal com sona, fonèticament.
1: Sala com es pronuncia.
2: Exacte. Llavors, aquesta manera ara que hi ha penya que compra el vinil i que bueno, jo sóc un d'ells que agrada també no només allò digital, sinó el tenir una portada gran, mirar els crèdits, i està molt lligada a una sèrie de gent, doncs, possiblement amb una altra manera de consumir la música. Doncs, segurament, això és el que volem des de la nova via, des de Pickup, i mantenir aquesta idea que teníem des de l'inici. I amb The Lyrics, doncs, continuar igual, continuar intentant connectar amb un públic més jove que segurament doncs, ells un vinil no saben ni el que és gairebé. No? És una mica aquesta...
1: No gairebé, no, t'ho afirmo, perquè aquí a la ràdio tenim a vegades visites escolars i més d'un nen o nena no saben què és un disc.
2: Exacte. Doncs bueno, va lligar-te una mica això, que no té per què, hi ha gent jove que sí, però és són d'un estil concret, no? Segurament que li agrada rebuscar, que agrada buscar músiques que no de primera ha de ser el single aquell que el primer escolta i agrada... Bueno, doncs amb aquesta actitud és amb la que Pickup Segell reviu amb noves fornades d'artistes actuals, vull dir, gent jove, però amb aquest sentit a nivell de musicalment parlant. Mm. I la primer fitxatge el vam presentar allà, que són Olivias, que és un duet de, bueno, de folk experimental, que hi ha violins, unes veus precioses, un directe magnífic, sobre també empat, vull dir, també hi ha música electrònica, bueno, és una cosa que veureu d'aquí poquet, perquè el primer single surt el 11 de novembre, i durant, des del novembre fins al més o menys febrer, doncs sortirà el disc sencer.
1: Molt bé, Olivias, en prenem nota.
2: Olivias.
1: Perfecte.
2: La O porta dièresis.
1: Ah, molt bé.
2: Una mica difícil, però sí.
1: Molt bé, doncs
2: aquest
1: el seguirem seguint.
2: Aquest és el primer de molts que aniran, tenim.
1: Uh-huh. Bon estat de salut, doncs, per pick-up.
2: Estem, sí, o sigui, aquesta és la idea, o sigui, ja que portem 42, 43, a mi encara em queda molt per la jubilació, llavors, com a mínim, a veure si fem 42 més i que la cosa continuï, que és la idea, continuem fent música, cultura i país.
1: Doncs esclar que sí, moltes gràcies Albert López, avui director de Pick-up, ha estat amb nosaltres a la ràdio, esperem que vagi molt bé, força, endavant, i molts artistes més, que puguin sumar-se a Pick-up.
2: Sí, home, i tant, segur que sí, i segur que passem pel poble a que veieu també el directe, això
1: d'acord.
2: Segur.
1: Moltes gràcies, Albert.
2: Gràcies per la vostra trucada.
1: Doncs de res, a tu una abraçada. Adéu.
0: Així acaba aquesta primera edició de la Setmana del Connectats. Ja sabeu que demà tenim més continguts preparats per tots vosaltres a partir de les 5:03. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: comença la Champions League a Ràdio Ciutat. Aquest dimecres a 2:15 del vespre i des del Palau Olímpic. Assís a Joventut, Beneikers Lia.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les retransmissions a Ràdio Ciutat comencen sempre mitja hora abans del partit.
2: Visca la penya!
3: La ràdio d'una gran ciutat.
2: I visca Badalona!
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Són les 6.
7: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han llegat en els darrers 8 anys.
10: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.
9: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat que Sánchez hagi anticipat les eleccions i creu que ho ha fet per por als casos de corrupció i noves informacions judicials que el puguin afectar. El popular ha assegurat que es tracta d'unes eleccions decisives i que van més enllà d'escollir entre PP i PSOE. Es tracta de decidir, ha dit, entre la corrupció i la decència. Nova jornada de pluges intenses avui dilluns a Badalona i ja en van 2 en tan sols 3 dies. Han arribat a caure 21,5 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Tot plegat després que Protecció Civil enviés poc abans de les 8 del matí un SOS per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. L'avís ha arribat també a zones de Badalona en un context especialment sensible després dels aiguats que han afectat el territori durant el cap de setmana. Des de dissabte, l'acumulació d'aigua a la ciutat ha passat dels 204 litres per metre quadrat. L'alerta d'avui de Protecció Civil demanava evitar desplaçaments innecessaris ni acostar-se a rius, rieres i barrancs fins al migdia. I també a Sant Adrià de Besòs s'ha mantingut l'avís per pluges intenses fins a les 2 i l'alerta pel risc de desbordament del riu Besòs. L'Ajuntament ha recomanat evitar apropar-se al riu i a les zones inundables i seguir les indicacions de Protecció Civil. També seguim pendents de la reunió convocada aquest migdia per l'Ajuntament de Sant Adrià per avaluar els danys provocats pel temporal als diferents barris i zones de la ciutat i iniciar els tràmits per sol·licitar que Sant Adrià sigui declarada zona catastròfica. Al municipi avui les classes s'han reprès amb normalitat. L'alcaldessa Filó Canyete ha informat que després de contactar amb els centres educatius no hi ha hagut afectacions que impedissin el funcionament de les escoles. L'objectiu, ha dit, és anar recuperant progressivament la normalitat a tots els serveis. Escoltem.
11: Estem treballant conjuntament a la delegació del govern per poder declarar doncs, Sant Adrià de zona de afectada per la catàstrofe meteorològica i, a més, doncs, hi haurà una reunió ja està convocada amb tots els CAPs i el comitè d'emergència que continua actiu per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
9: El ple municipal de Badalona celebrarà aquest dilluns una nova sessió ordinària on destaquen els punts urbanístics i pressupostaris. A l'ordre del dia hi ha nous tràmits per avançar en la transformació de les tres xemeneies i també per finançar les obres de reordenació del Parc de Lloreda, així com un pas endavant en el pla urbanístic a Can Colomer. També es proposen diverses modificacions del pressupost del 2026, entre les quals destaquen 614.000 euros més per al contracte de neteja de les instal·lacions esportives. En l'apartat de mocions, el grup municipal d'Esquerra Republicana plantejarà qüestions com la proliferació de rates a Sant Antoni de Llefià i l'aplicació de mesures fiscals de suport a la rehabilitació d'edificis i els establiments afectats per obres municipals. Per la seva banda, els comuns reclamen garantir el dret de l'habitatge, l'ampliació del parc públic i la protecció de les famílies davant dels desnonaments. I en esports, la Sisa Joventut i el Morbanc Andorra van haver de suspendre el seu partit previst per dissabte a les 6 de la tarda per les fortes pluges que van caure a Badalona i a Catalunya. El partit es disputarà el 14 d'octubre dimecres a les 8 del vespre. D'altra banda, el Badalona Women va aconseguir un punt a l'estadi Jesús Navas dissabte després d'empatar 3 contra el Sevilla en un partit d'autèntica bogeria. I el Badalona obté la tercera victòria consecutiva a la Lliga guanyant el Camp del Tona per 1-3 i acaba la cinquena jornada com a líder a l'espera que juguin la resta de partits. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
12: Ningú t'informa com nosaltres.
13: El millor del Badalona Matí.
14: Seleccionem els millors moments del programa.
13: Badalona Matí. Els millors moments.
15: Els millors moments.
16: Tema, el de l'educació, que ha estat notícia dia sí i dia també en els últims mesos pel malestar dels docents per un empitjorament crònic de les seves condicions, diuen. En aquest context neix un nou moviment de docents, l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha tingut un paper clau en les mobilitzacions del darrer curs. Un badaloní, professor de l'Institut La Pineda, forma part de la comissió de comunicació d'aquest nou moviment i ens visita avui al Badalona Matí. És en Ramon Castell. Bon dia i benvingut.
17: Hola, bon dia, benvingut. Estic a l'Albenis, no a La Pineda.
16: Ah, l'Institut Isaac Albéniz. Doncs mira, és un error que tenim aquí al guió,
17: costat, sí,
16: que de seguida ho corregim. Benvingut. Ramon, primer de tot, què és l'Assemblea Educativa de Catalunya, quan neix i amb quin objectiu?
17: Bé, bon dia. L'Assemblea Educativa de Catalunya neix cap al febrer, és el resultat de la coordinació d'assemblees de centre de tota Catalunya, va néixer una mica a partir de les assemblees de Barcelona Nord i s'estès per tota Catalunya. Hi ha més de 578 assemblees ja registrades i s'està estenent per tot el territori.
16: Ja existia a nivell local i ara fa el salt a nivell català?
17: Sí, sí. De fet, aquí a la zona del Barcelona Nord hem tingut una tradició important de moviment assembleari de centres i vam fer una mica el salt una proposta a nivell de tota Catalunya i la veritat és que ha regit prou, no? O sigui, ara està, diguem-ne, estès per tota Catalunya.
16: Qui en forma part actualment?
17: Són assemblees de, tant d'escoles com d'instituts de tota Catalunya, o sigui, que els centres que formen assemblees i s'inscriuen a assemblees docents formen part de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
16: Vostès han tingut veu dins de les negociacions amb el govern, amb el Departament d'Educació, és un dels objectius que es marquen?
17: De moment no hem tingut, diguem-ne, veu en cap negociació. De fet, les negociacions per part del departament estan tancades des del final del curs passat amb el pacte que van fer en Comissions Obreres UGT i el Sindicat de Secundària i a partir d'aquí s'han negat a fer cap mena més de negociació. O sigui, de moment estan tancades. És el departament que ha de moure fitxa i convocar el comitè de vaga perquè el curs va acabar en vaga i ha començat amb vagues i segurament continuaran vagues, depèn del que decideix assemblees de la pròxima Assemblea Educativa de Catalunya, però de moment el departament no s'ha mogut un mil·límetre.
16: Ramon, no sé si no creus que la ciutadania té la impressió que ja hi ha massa interlocutors educatius amb el govern per desencallar aquest conflicte? Parlem de sindicats, altres associacions de mestres i docents.
17: Hi ha sindicats, de fet hi ha un ventall de sindicats important. El que passa és que mai ha vingut una vena de representació de centres, no? D'assemblees de centres. I això és el que s'ha constituït. De fet, hi ha hagut un canvi en el tema representatiu. Si entenem el que va passar cap a finals del curs passat, va ser que dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, que són minoritaris en el sector d'ensenyament, juntament amb els sindicats de secundari, van pactar amb el departament. Es va fer una consulta a nivell de tota Catalunya, entre tots els docents, on van votar, estaven ja votat de 90.000 docents a Catalunya, van votar al voltant d'un 65% i el resultat va ser negatiu, de no refrendar a l'acord que va, diguem-ne, signar amb el departament aquests sindicats, no? Per tant, la representativitat i la democràcia, per part dels docents, van dir que no a aquest pacte, no?
16: Hi haurà més mobilitzacions aquest curs?
17: El que he comentat, al finals d'aquest mes hi haurà l'Assemblea Educativa de Catalunya, però es preveu que hi haurà més mobilitzacions.
16: No creu que els principals perjudicats són els alumnes?
17: Sí, sí, totalment. Els principals perjudicats són els alumnes per la qualitat educativa que hi ha en aquest país. Portem més de 20 anys amb una emergència educativa i no s'està donant cap mena de resultat. Falten inversió. El Parlament va aprovar una resolució de que s'havia d'invertir més del 6% en educació, que no s'està complint. Falta inversió en el que és, per exemple, l'escola inclusiva. S'han ficat alumnes d'escoles d'educació especial en escoles normals sense recursos. Falten, diguem-ne, vetlladors, falten, diguem-ne, personal de suport. O sigui, l'escola educativa té un problema important.
16: Tornem al Parlament, perquè dèiem al començament que la cambra ha reconegut l'autoritat dels mestres i ha instat el govern a regular la seva protecció i seguretat jurídica i psicològica. Com ho entomen, això? Esteu satisfets?
17: Bueno, això ha sigut degut al boicot que ha hagut a partir de lo que més de 1.300 centres de Catalunya s'han negat a fer sortides i colònies en un crit d'alerta de la situació grave d'emergència, no? Ha intentat fer en aquest sentit el govern una mena de sessió, a dir, bueno, reconeixem el paper dels mestres i blindar-los, diguem-ne, de banda. Penso que quan sortim de colònies o sortim de sortides, la quantitat d'alumnes que tens al teu càrrec, i són menors d'edat, és importantíssima, no? O sigui, la responsabilitat és molt gran. És una cosa que fa molts anys que havia d'estar reconeguda, no?
16: La manca d'autoritat a les aules era un punt clau de les negociacions?
17: Hi ha moltes, diguem-ne, demandes. Una d'elles, per exemple, són les ràtios. O sigui, tenim una quantitat d'alumnes a l'aula importantíssima, amb cada vegada més problemes socioeconòmics de diagnòstic a l'alumnat que no s'estan, diguem-ne, resolent. Per tant, la manca d'autoritat a l'aula és una part més d'aquesta, diguem-ne, mancança dels que estan patint l'educació.
16: El que no ha quallat, sembla, és el contracte de país que reclamava Esquerra Republicana. Els republicans el fixaven un horitzó de 8 a 12 anys a través d'un finançament estable i suficient que donés continuïtat a aquestes polítiques educatives independentment dels canvis de govern. Això creuen que els hi hagués donat més estabilitat? Ho reclamaran?
17: A veure, aquí han estat governant tant socialistes com Esquerra Republicana anteriorment i no han fet absolutament res per millorar la qualitat educativa. O sigui, estirar pilotes endavant, crear comissions, creant, diguem-ne, dilatant tot el procés possible per intentar allargar el període de govern que tinguin, no? No hi ha un pacte de país per solucionar l'educació, no hi ha un interès real per millorar-ho i, per tant, demanem això, no?
16: Amb quins problemes més habituals es troba un docent a l'aula? Què és el que més preocupa?
17: Cada vegada a l'aula hi ha més diversitat. Tenim alumnes amb diagnòstics cada vegada més complicats. Hi ha una problemàtica també socioeconòmica important a l'aula i això no s'està resolvent. El que parlem de l'escola inclusiva, quan parles d'escola inclusiva i tens alumnes amb unes mancances importants i no hi ha recursos per solucionar-los, és una enganyifa, no? O sigui, s'estan tancant escoles d'educació especial i estan posant alumnes en una escola normal. No només afecta a l'alumne que té problemes, sinó afecta a la resta d'alumnes que tenen un dret a una educació, diguem-ne, de qualitat. I, per tant, les mancances són molt greus.
16: Veient els resultats de PISA, que tant han donat a parlar, hi ha alguna cosa que no rutlla, creuen?
17: Els últims 15 anys els resultats de PISA anem en caiguda lliure. O sigui, aquesta vegada és que no han sortit perquè han fet trampes al solitari. O sigui, els han advertit com 8 o 9 vegades del govern central de que no estaven fent bé les coses i el govern ha continuat fent-les. O sigui, els resultats PISA és la continuïtat d'aquesta caiguda lliure per la falta de planificació dins del sistema educatiu i la falta de recursos.
16: Com es poden revertir aquests mals resultats?
17: Invertint i preveient un pla educatiu encara lluny, però consultant a la comunitat educativa.
16: Està d'acord amb la nova planificació del departament que recupera el curs veient les lectures obligatòries a batxillerat?
17: Bueno, és un pedaç més de dir que aquesta emergència, no? O sigui, hauríem de seure i parlar d'un pla a llarg termini amb concrecions, parlant amb els docents sindicats per determinar quin full de ruta hem de fer per millorar l'educació.
16: La consellera va plantejar un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. Com a docent, creu que amb això hi ha prou?
17: Sí, a veure, l'any passat s'han gastat no sé quants milions en comprar tauletes i ordinadors. O sigui, resulta que un any fan un negoci de venent tauletes i ordinadors i entrant en l'aula amb totes aquestes mesures de les noves tecnologies, i l'any següent, res, dos mesos després, diuen que s'ha de canviar. O sigui, quina mena de credibilitat d'aquestes propostes, no?
16: A l'Institut Isaac Albéniz patiu calor, patiu fred, no sé si forma part d'aquest pla de climatització. A nivell de climatització, com està la situació?
17: La climatització a les aules es posa ventiladors. De fet, fins i tot l'associació de famílies ha posat ventiladors a primer d'ESO, perquè la situació era, i les ha pagat ells, la situació era insostenible, no? Estem parlant de final de curs i principi d'aquest setembre, el calor a les aules era insuportable. Amb 25-30 alumnes a l'aula són, diguem-ne, mesures que s'han de revertir ràpidament, no?
16: Ramon Castell, professor de l'Institut Isaac Albéniz de Badalona, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
17: A vosaltres.
15: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
16: Catalunya ha viscut aquest cap de setmana un episodi de pluges torrencials excepcional. A diversos barris de Badalona s'han acumulat al voltant de 110 litres per metre quadrat i a l'estació del Museu de la Ciutat dissabte es van registrar 152 litres, superant de llarg el rècord anterior del 2016, 83,3 litres, el dia més plujós dels 21 anys de dades d'aquesta estació. Una situació extraordinària que també va obligar l'Ajuntament a activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'emergència, amb el tancament d'instal·lacions municipals no essencials i també la cancel·lació d'activitats a l'aire lliure. De tot plegat en parlem avui al Badalona Matí amb l'Oriol Rodríguez, que és meteoròleg badaloní, per conèixer també com s'ha gestionat l'emergència. També tenim al telèfon en Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Bon dia a tots dos.
18: Hola, bon dia.
19: Hola, bon dia.
16: Primer de tot, Oriol, què ha passat exactament des del punt de vista meteorològic? Quins ingredients s'han combinat perquè es doni aquesta situació?
18: Bé, el que hem tingut és una situació que a priori és típica dels mesos de tardor. Al final, la tardor és l'estació de l'any més plujosa i, per tant, és habitual que tinguem aiguats, que tinguem doncs, fins i tot episodis d'inundacions. Forma part del clima mediterrani. El cert, però, és que aquesta situació, podríem dir que ha vingut dopada, incrementada, per un mar que està molt més calent del que tocaria per l'època de l'any. Estem parlant d'una anomalia al voltant de 3 graus i fruit justament de totes les onades de calor i la temperatura tan desbocada que hem tingut al llarg de l'estiu, que també doncs, ha tingut repercussió al mar. I justament el mar molt calent, al final podríem dir que és una bomba de rellotgeria, és a dir, que si diguem-ne, a l'atmosfera es compleixen les condicions perquè plogui, si tenim el mar calent, és fàcil que plogui ploure amb molta més intensitat i acumular grans quantitats de pluja com ha passat ara.
16: I, Oriol, fins a quin punt podem parlar d'un episodi excepcional, no? Que es parla molt, ha estat insòlid?
18: Sí, a veure, en el cas de Badalona s'han acumulat quantitats en funció de l'observatori, ha sigut una mica irregular, però els valors més importants, per exemple, han estat, a més, mesurats en pluviòmetres homologats, per tant, són dades de fiar, fins a 187 litres per metre quadrat a Bufalà i 192 al barri del centre. Estem parlant de quantitats que són, diguem-ne, molt poc habituals. De fet, sí que ja hi ha algun antecedent, tot i que són ben pocs, i els trobem, per exemple, el 12 de novembre del 1988, llavors van caure 231 litres per metre quadrat, o el 31 de juliol del 2002, quan en van caure 218. Per tant, estaríem parlant, si féssim un podi, des del 1968, l'aiguat d'aquest cap de setmana se situaria en el número 3. Per tant, tindria la medalla de bronze.
16: Oriol, dèiem que la temperatura del mar ha estat una mica l'origen, no de tot plegat, però podem parlar també d'origen tropical? Es pot parlar de la tropicalització del Mediterrani?
18: Sí, és a dir, si tenim un mar molt calent amb una temperatura semblant a la que pot haver-hi, doncs, per exemple, al Carib, no? Com ha passat sobretot a finals d'estiu, ara ja ha anat baixant la temperatura, però bo, això estem a principis d'octubre amb valors de temperatura del mar encara voltant de 24-25 graus, que això és anormal per aquí, per la nostra zona. A més, com dèiem, el mar al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això doncs sí que podem parlar doncs d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? Mm-hmm. I de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics potser d'altres latituds.
16: Li preguntem al Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Sigfrid, comencem pel balanç. Quines han estat les incidències més destacades que heu hagut d'atendre a Badalona durant aquest episodi?
19: Hola, bon dia. Doncs l'acumulació d'aigua, sobretot a el que seria la via pública, en llocs concrets, baixos i petites esllavissades, alguns problemes estructurals per la gran quantitat d'aigua caiguda, però bueno, inicialment grans problemes no hi ha hagut, mm-hmm. els habituals que ja coneixem, passos soterrats inundats, en aquesta línia.
16: Sigfrid, l'Ajuntament va activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Correcte. En fase d'emergència. Explica'ns què implica activar aquest pla i quina és la feina que es posa en marxa a partir d'aquell moment.
19: Correcte. El Pla Bàsic és l'organització, és l'element que organitza la situació d'emergència. A partir d'aquí tots els nivells s'activen, que dependria d'un pla sectorial, que és el Pla Especial d'Inundacions, el qual Badalona ja sabeu que està treballant amb ell, encara no té resolt. I nosaltres estem de facto treballant en aquesta línia, amb la qual això estarà insertat dins del document únic de Protecció Civil, i això significa organitzar la part de tots els departaments municipals que aboquin tots aquests recursos que disposen per poder treballar de forma organitzada i eficient, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, al centre del CECOPAL. A partir d'aquí, doncs, ens enllacem amb el que seria la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i treballem plegats, coordinadament tant amb bombers, guàrdia urbana, urbanisme, medi ambient, i és el que es fa.
16: Mm-hmm. Davant episodis com aquest, què és el que més us preocupa a nivell de ciutat? Inundacions, mobilitat, bueno, rieres... Hi ha alguna zona crítica en concret?
19: Bueno, tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional, i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població ha de tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin realment és molt complexa, molt complexa. És una situació realment fora de lo normal. Això, per una banda, tenim els punts vulnerables monitoritzats, i una altra, doncs, una sèrie de punts crítics que tenim que vetllar, o sigui, serien rieres, indudablement, el treball que s'ha de tot el que sigui drenatge, permeabilitat, també el front litoral juga un paper molt important aquí també, els riscos que tenim en els diferents llocs de la ciutat, i, en fi, una situació delicada.
16: Cada vegada parlem més d'aquests episodis meteorològics extrems. Això, Sigfrid, està fent canviar els protocols o la manera que teniu de treballar, d'organització?
19: Indudablement. De fet, l'INUNCAT del 2026 ja ha fet uns canvis importants, en els quals aboca molta força també a el que seria la informació de la ciutadania i la publicitat per part de tothom. D'aquí venen els missatges de saber. Segurament s'acabaran de perfilar una mica millor, però és un moment que ens toca capdalt a tots, no només als serveis d'emergència, però sí obliga a una modificació total, a la coordinació més eficient, a que tots els serveis estiguin en ordre, a fer una feina prèvia i una feina posterior de rehabilitació. És el moment de les emergències, malauradament, però les emergències són sobtades i van d'una forma com ara, no? El moment d'ara mateix.
16: Parlaves ara dels avisos és alert. No sé si creus que hi ha un risc, que si s'envia massa sovint, de vegades es parla, Després d'una situació que no acaba sent tan greu com es preveia, la població acabi restant l'importància o no fent-li cas. Què n'opines?
19: Segurament, jo no soc un expert en comunicació, segurament s'ha fet molt esforç per arribar a aquest desalert, molts esforços tècnics per poder dur-los a terme. Cal confiar en les persones que treballen en aquests àmbits, igual que el que són prediccions meteorològiques, no? Seria pràcticament la mateixa visió. És una predicció meteorològica. Si creiem en el que és la ciència i la tecnologia, tenim que pensar que això s'està fent. En cent sí que és cert que s'està treballant per millorar si hi ha algun matís que es tingui que corregir, però l'ES Alert és un èxit i funciona, i és fins i tot amb l'ES Alert, i continuen havent-hi morts, malauradament, abans d'ahir. És amb l'ES Alert, i passa això. Imaginem-se sense l'ES Alert. Sí. És que no és moment d'analitzar si això és negatiu, sinó que és positiu, i el que tenim que fer és assolir una millor eficiència del missatge, no?
16: I encara es continuen produint, malauradament, aquestes conductes imprudents per part de la població, tot i l'enviament d'aquestes alerts, digues, Oriol.
19: Sí, estem tots cansats de les alerts i continuem veient actituds que cobres les xarxes socials, els vídeos, i és al·lucinant.
16: Exacte.
18: Sí, anava a dir que justament comentava, no?, el tema aquest de l'autoprotecció, que és molt important. Vull dir, s'ha fet molta feina i se n'està fent, i més que se n'hauria de fer. En aquest sentit, volia comentar també que fa un any i mig, aproximadament, es va portar al ple de l'Ajuntament de Badalona una moció, que vaig tenir l'oportunitat de poder-la defensar, que justament el que es proposava era doncs millorar la senyalització de les rieres i de les zones inundables aquí a Badalona. Al final, Badalona està, forma, diguem-ne, part de l'àmbit geogràfic del Maresme. Tenim rieres que travessen la ciutat de muntanya cap a mar, que quan plou molt aquests carrers s'omplen d'aigua i poden arribar a arrossegar cotxes, com ha passat, de fet, en el passat. I el que deia, no?, que aquesta moció el que defensava, i que va ser aprovada, a més, per unanimitat, que poques vegades passa això aquí a l'Ajuntament, doncs això, no?, millorar la senyalització, indicar aquests carrers que són rieres, doncs que són zones inundables, recuperar, per complementar el nom actual dels carrers, però recuperar aquests noms de les rieres perquè la gent sigui conscient d'on viu, perquè hi ha molta gent que no sap, per exemple, que l'Avinguda Martí Pujol és una riera, o que doncs, l'Avinguda Sant Ignasi de Loyola i la Rambla Sant Joan és una riera i que, per tant, són zones perilloses quan hi ha aquest tipus d'episodis, però que, també permeteu-me dir que, malauradament, que, almenys que en tingui constància, no s'ha fet cap avenç en aquest sentit, malauradament, i ens hem de trobar en una situació d'aiguats que tant de bo això sigui la manera d'esperonar, doncs, a tots els polítics de l'Ajuntament, de l'oposició, del govern, per fer alguna cosa justament per millorar també aquesta capacitat d'autoprotecció i de coneixement de l'entorn de la ciutat on vivim.
16: Oriol, sembla que no es va acabar de formar aquell mini huracà mediterrani, no?, que en un primer moment es va anunciar.
18: Sí, exacte, no es va arribar a formar. El que vam tenir va ser, tècnicament, el que s'anomena un sistema convectiu de mesoscala, que, perquè ens entenguem, bàsicament és un conjunt de tempestes molt organitzat, que dura moltes hores, que té una extensió, doncs, important, que porta precipitacions molt destacables i que va anar resseguint tota la línia de la costa molt lentament, i això va afavorir, doncs, que es produïssin aquestes quantitats de pluja tan importants i, a més, amb intensitats molt elevades. Vull dir també que, malgrat que pugui semblar que no, però a Badalona vam tenir molta sort en aquest sentit, perquè si bé van caure quantitats, ho dèiem, properes a aquests 180, 190 litres per metre quadrat en no gaires hores, no va haver-hi gaires moments en els quals plogués, podríem dir, amb una intensitat torrencial, sinó que va estar plovent de manera, diguem-ne, abundant, intensa, durant molta estona, però aquestes puntes d'intensitat torrencial van ser poques i, a més, van estar bastant espaiades. Això va fer que no es produïssin, diguem-ne, rierades com s'haguessin pogut produir i com, de fet, va passar aquí al costat del Maresme en diverses poblacions amb inundacions molt importants. Per tant, en certa mesura, vam tenir sort que va ser una pluja abundant, d'aquella espessa d'anar fent, però que vam tenir poques puntes, podríem dir, de torrencialitat.
16: Aquest mini huracà del qual es parlava se l'anomena Medica?
18: Sí.
16: I creus que si s'hagués materialitzat la situació hauria estat encara pitjor?
18: Probablement el que hagués passat si s'hagués acabat produint aquest Medica, no?, aquest cicló mediterrani amb característiques tropicals, clar, és difícil de saber què hagués passat exactament. Podria ser que hagués plogut més, però segurament el factor més diferenciat és que hi hagués hagut ventades més intenses. Al final, un cicló d'aquestes característiques va acompanyat de ratxes de vent que poden superar els 100 km per hora, cosa que no va passar. En cas que hagués passat, doncs, evidentment, això hagués pogut produir altres problemes, perquè amb el terreny tan saturat, l'estabilitat de molts arbres, no?, de les arrels dels arbres, es veu compromesa i, per tant, probablement hagués hagut, doncs, moltes incidències en aquest sentit.
16: Que fenòmens com aquest al Mediterrani costen de veure?
18: Costen de veure, però existeixen, hi ha antecedents. Per exemple, vull dir, és una anècdota, per dir-ho així, no?, però a mitjans dels anys 80, TV3 era l'única televisió a l'estat que tenia el Meteosat en directe, el satèl·lit Meteosat. Es va produir, en aquest cas a les Illes Balears, un medicà, un cicló amb característiques tropicals. En aquell moment els observadors de l'Institut Nacional de Meteorologia de Palma no tenien accés a aquestes imatges, van trucar a TV3 i TV3 va mostrar en directe per televisió aquestes imatges, i això va servir perquè els predictors de Mallorca, doncs, poguessin actuar i poguessin veure què és el que estava passant. Per tant, aquesta anècdota curiosa, no?, dona, doncs, informació en el sentit en què veiem, doncs, que aquest tipus de fenòmens ja han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
16: I, Siegfried, també et volia preguntar, ara mateix quina és la situació a Badalona? No sé si encara esteu treballant en algunes de les incidències d'aquest temporal del cap de setmana.
19: Mira, m'has agafat ara que estava parlant per l'altre telèfon amb el senyor. Encara, la situació ara és canviant i també s'ha intensificat a la part dels Vallesos i estem seguint l'episodi, no puc dir-te res més perquè ara estic a punt de posar en marxa també tota l'operativa que tenim aquí. Amb la qual ara la situació és inicialment aquestes pluges fins a les 14 hores és la informació que tenim pensat donar, però bueno, no, prefereixo no donar una opinió referent a la evolució perquè això millor seria l'Oriol a nivell meteorològic que ens podria donar la informació perquè és molt canviant i és delicada. S'afegeix a aquesta intensitat de pluja que hi ha hagut aquesta nit, per la qual ara seria el moment d'això, de problemes estructurals, perquè és l'avisada més potent, caiguda d'arbres, segurament algunes alertes ha vingut a un i vindrà un altre avís, en fi. Per la qual la situació és emetent, caldrà estar emetent i treballant aquests punts vulnerables i crítics que tenim detectat i en la mateixa línia que s'ha treballat fins ara i a veure si tenen sort i fa el menys mal possible, no?
16: Si això hagués passat en un dia laborable entre setmana, la gestió, Siegfried, creus que hagués estat més caòtica, més complicat de gestionar tot plegat?
19: Bueno, tot el que sigui gestió de masses, gestió de... Hi ha molts punts que estan encara treballant, que deia, si la gent va treballar, el que són restriccions de la mobilitat és un altre dels aspectes que en el futur ens tocarà treballar de forma intensa, perquè clar, estan encara decidit en restriccions potents de mobilitat i sobretot en l'àrea metropolitana, escoles, instituts, proves mèdiques, entorns laborals que potser no poden realment prescindir del personal. És un canvi de paradigma molt potent que té unes afectacions greus, sèries, i que necessita d'un treball molt curós fora de l'emergència, però ara no es dona treu, ara estem dins de l'huracà i no... Jo, en fi, és que tinc que marxar, no puc continuar l'entrevista, ho dic perquè si no hi ha res més, jo us agrairia que em deixéssiu.
16: Sí, Siegfried, cap problema. Doncs, sí, aneu a descansar, que déu-n'hi-do també la feinada que heu fet durant aquest cap de setmana.
19: No, és a seguir operatiu.
16: I tant, ja continua.
19: Llenço la mà a l'Oriol perquè ha explicat una cosa anteriorment que jo l'he seguit des del moment que va sortir, és molt interessant, m'agradaria contactar. Si em passeu el contacte d'ell, per favor.
16: I tant, te'l farem arribar. Sí,
19: moltes gràcies. Gràcies, Oriol.
16: Gràcies, Siegfried Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, per la seva intervenció. I ara que dèiem això, Oriol, que la temperatura del mar es preveu que vagi pujant. Per tant, fenòmens com aquest ens hem d'acostumar, cada vegada seran més habituals.
18: Sí, a veure, és una mica el que dèiem, és a dir, són fenòmens que de per si formen part del nostre clima, del clima mediterrani, és a dir, si parlem amb els nostres pares, els nostres avis, segur que tenen històries d'inundacions, de riarades, del riu Besòs desbordat, etc. El que passa és això, no?, que amb un augment de la temperatura, que implica també un augment de la temperatura de l'aigua del mar, i per tant aquesta major energia, aquesta major, diguem-ne, quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera, sí que és cert que episodis com els d'aquest cap de setmana o com el que estem tenint ara mateix aquí a Badalona, per exemple, també amb aquestes pluges que estan sent intenses ara mateix, doncs segurament seran cada cop més freqüents i més intensos. Tot això sempre intercalat en períodes de sequera, que també formen part del nostre clima i que amb el canvi climàtic també són cada vegada més severes, més extenses i més perllongades, no?, com la que vam tenir entre els anys 2021 i 2024.
16: I Oriol, ja per anar acabant, aquest episodi de pluges, podem dir que entra el top 3 de registres a Badalona, de l'Observatori Municipal?
18: Sí, és el que comentava abans, és a dir, sí, hi havia, diguem-ne, el dia més plujós des de que hi ha dades a Badalona, que de manera continuada, que això és el 1968 fins a l'actualitat, el top 1, per dir-ho així, la medalla de bronze se l'emporta aquest 12 de novembre del 1988 amb 231 litres per metre quadrat. En aquella ocasió, i de fet hi ha imatges que corren per internet, que crec recordar que les va emetre en aquest cas Televisió de Catalunya, doncs hi havia imatges que es veia la Riera de Canyet, és a dir, l'Avinguda Martí Pujol, l'aigua desbordada i arrossegant cotxes riera avall. En segona posició hi ha el 31 de juliol del 2002, llavors van caure 218 litres per metre quadrat, una tempesta, de fet, no va haver-hi pràcticament llamps, va ser pluja constant, abundant, durant la nit i matinada de l'últim dia de juliol i el primer d'agost a tota la zona del Baix Maresme. A Taià, per exemple, es van acumular, si no recordo malament, 240 litres per metre quadrat, a Montgat també, per tant va ser tota aquesta zona molt afectada, també amb inundacions, i en tercer lloc trobaríem l'aiguat d'aquest cap de setmana. Tot i això, quan parlem, això estem parlant, diguem-ne, d'acumulació total, d'acumulació total de pluja. Però el que fa mal no és tant tot el que s'arriba a acumular, sinó la intensitat, és a dir, en quanta estona cau aquesta aigua. I sí que trobem aiguats amb menys quantitat de pluja, però amb una intensitat major, que són els que han causat més danys, com per exemple el 14 de setembre del 99, quan una altra vegada la Riera Martí Pujol, no?, la Riera de Canyet, es va desbordar, va arrossegar cotxes i la policia municipal va haver de rescatar persones a dins dels vehicles al centre mateix de la ciutat. Per tant, són episodis que es poden anar repetint.
16: I ara mateix, a Oriol, durant la tertúlia hem rebut un alert. Quina és la situació, quina és la previsió en aquests moments?
18: Bé, ara mateix s'ha format un altre sistema convectiu, no tan intens com el del cap de setmana, ni tan, diguem-ne, organitzat, però que s'ha format sobre el mar, ha anat entrant. De fet, hi ha hagut inundacions ja importants, per exemple, altra vegada a Granollers, on han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. S'acosten ja als 100 litres en aquest punt del Vallès Oriental. En el cas d'aquí a Badalona, també està plovent amb intensitat. De fet, venint cap aquí,

0: s'entrevista, doncs, en principi, la tarda serà força més tranquil·la.
1: Molt bé, Oriol Rodríguez, meteoròleg badaloní, moltíssimes gràcies per venir avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres.
1: Fins aviat. Gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: El fenomen meteorològic insòlit d'aquest cap de setmana, ara en parlàvem, ha tornat a posar el riu Besòs al centre de l'actualitat. Les pluges van fer que el cabal les disparés, multiplicant 215 vegades el seu volum habitual. La crescuda del riu ha tornat a evidenciar que vivim en un territori amb risc d'inundació, ja que en alguns trams el riu va estar un metre i escaig de desbordar-se a Sant Adrià de Besòs. I aquí apareix un dels grans projectes de transformació del litoral, el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, amb la construcció del futur Catalunya Media City, una zona on una vegada més l'esplanada ubicada davant la nau de turbines s'ha negat d'aigua. Per parlar-ne de tot plegat, avui visita el Badalona Matí en Ferran Falcó, que és el director del Consorci del Besòs. Ferran, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ferran, com valores l'episodi viscut al Besòs? Consideres que la resposta davant això ha de ser conèixer millor el risc d'inundació, adaptar-nos i també invertir en reduir-lo?
4: Sí, això és... Ahir vaig tenir la necessitat de fer una piulada, que suposo que és el motiu pel qual em vareu trucar, en la qual explicava, sense alarmismes, que evidentment l'episodi d'ahir va ser un episodi extraordinari, va ser un episodi potent, 937 metres cúbics segon, vol dir que vam tenir un cabal molt, molt important en el riu Besòs. Però, això no vol dir, perquè també ho vaig llegir-ho ahir en algunes piulades, que hàgim de desistir de la voluntat de treballar bé, prenent les mesures que s'han de prendre per mirar de minvar els riscos d'inundabilitat que té aquest sector, doncs que hàgim de, diguem, baixar els braços i abandonar la possibilitat de desenvolupar-lo. A mi em sembla que això té un punt fins i tot d'absurd i de contrahistòric. Mai a la història de la humanitat cap humà ha decidit no travessar un riu perquè el primer que va travessar-lo es va ofegar. El que s'ha fet és inventar-se un pont. Mai cap japonès ha decidit deixar Tòquio perquè hi haguessin terratrèmols. El que ha fet han estat edificis capaços d'aguantar-los. Mai cap de nosaltres hem decidit deixar de fer un edifici perquè es pogués incendiar. I hem pres mesures, escales d'evacuació, extintors, el que sigui, per fer possible que aquell edifici fos el màxim de segur possible, no? Per tant, ni els holandesos van deixar Holanda, malgrat que els Països Baixos són un país inundable, ni els londinencs han deixat Londres. Tothom ha treballat perquè el seu territori fos el més segur i el més resilient possible. I aquí sempre hem dit que passaríem de tenir un sector contaminat a tenir un sector descontaminat, que passaríem de tenir un sector inundable a un sector resilient, que no vol dir no inundable, mai hem dit que deixi de ser-ho, i que passaríem de tenir un sector que no té cap mena de vida ni d'activitat, llevat la que faci la distribució elèctrica avui per avui, a tenir un sector ple de vida, amb activitat econòmica, amb activitat residencial, amb activitat comercial i amb activitat de formació, d'innovació i de cerca.
1: Ferran, en aquesta piulada que feies, en aquest fil de comentaris a la xarxa social X, deies que el PDU de les Tres Xemeneies es va aprovar l'any 2023 amb un informe favorable de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, incorporant, a més, aquestes mesures, no, d'inundabilitat exigides segons el mapa de perillositat i risc d'inundació vigent, no, el MAPRI. Dius que per responsabilitat vau decidir anar més enllà, oi?
4: Sí. El PDU es va aprovar considerant uns 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector. No vol dir baixant pel riu, vol dir circulant pel sector de les Tres Xemeneies. 40 metres cúbics segon d'aigua. I nosaltres ens vam adaptar als requeriments del nou MAPRI, i de la nova normativa europea, i vam augmentar aquests 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector a 310 metres cúbics d'aigua circulant pel sector. I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de la

0: organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst de fer-hi. I això ens va portar a prendre que estan relacionades en el projecte, que per cert està a exposició, està en aprovació inicial, esperant l'aprovació definitiva i està penjat a la nostra web. Això ens va portar a dissenyar uns projectes d'organització que tenen algunes singularitats. Per exemple, les cotes dels carrers. La cota del carrer Dolores Ibárruri, que és el central d'aquest sector, passa de 4,70 m actual a 6 metres. Tanmateix, es genera la capacitat de circular aigua amb la creació de passos, de sifons, de connexions hidràuliques que ho facin possible. Es dissenyen uns sifons, per exemple, per sota del nou col·lector, futur col·lector de Llevant, que el que han de poder fer també és conduir aquesta aigua. I, en definitiva, el que intentem fer amb aquestes mesures és aconseguir que, en un cas de desbordament, aquí hi ha les famoses T50, T100 i T500, que són... la T50 és que hi hagi un episodi d'inundació amb una probabilitat d'un 2%. La T100 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una probabilitat d'un 1% a l'any. I la T500 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una possibilitat d'un 2% a l'any. Doncs bé, amb aquestes tres modalitzacions, el que hem fet ha estat prendre tota una sèrie de mesures. Amb sifons, amb les cotes dels carrers, amb la plataforma, usant la plataforma inferior del carrer Olímpic, que actuarà com un sifó quan la passera que es farà dins al carrer Olímpic amb el desenvolupament d'Inditex es posi en marxa, amb el nou pas soterrat per l'Avinguda Maresme, que també actuarà com a sifó, i també amb tots els suds, les zones verdes deprimides, que es projecten en el parc perquè puguin aguantar, filtrar, aguantar, vull dir, amb llàmines d'aigua, filtrar i absorbir aigua durant un episodi d'aquestes característiques.
1: I Ferran, hi ha una qüestió que va més enllà, oi, de les tres xemeneies, perquè aquest nou mapa de risc amplia la zona potencialment inundable també entorn al Poble Nou, fins més enllà també del port de la ciutat, no?, de Badalona. És un problema territorial.
0: Sí, evidentment els modelatges del MAPRI, fets amb aquest model que hem pres nosaltres, el que determina és que en cas d'una inundació, d'un desbordament del riu Besòs, l'aigua arribaria evidentment a barris de Barcelona fins al Poble Nou i arribaria també fins al barri de la Mora de Badalona i probablement també al barri del Gorg. Molt o poc? Poc, però en tot cas arribaria. I per això nosaltres, a banda de dissenyar mesures pel que és el nostre sector, el sector de les Tres Xemeneies, el que hem fet ha estat estudiar mesures que no són dins del nostre sector i que jo crec que l'important aquí és que, a més de que nosaltres fem la feina que tenim encomanada de fer de tirar endavant aquest sector amb seguretat i prenent les mesures que determinem, d'altres facin la seva de feina. I aquí és on, per exemple, hem presentat a Adif una proposta perquè s'elevi el pont del ferrocarril. Perquè ahir aquest pont del ferrocarril va estar a un 82% de la seva capacitat. És a dir, ens vam quedar a punt de que fos realment desborratat pel riu. I això fa anys que es diu i fa anys que en parlem. I jo crec que precisament la lliçó d'ahir és que aquesta mena d'actuacions s'han d'accelerar i que aquest és un pont que actua de barrera en el cas d'una crescuda importantíssima del riu Besòs i que hauríem d'augmentar el seu gàlib. Però n'hi ha més, hi ha més mesures en aquest sentit, no? De moment el que podria fer Adif en el pont del ferrocarril, i crec que farà, serà reposicionar tubs de servei que estan en el propi pont avui i que si agafeu una fotografia els veureu perquè són una llenca de tubs que està sota l'estructura del propi pont. Si els mouen i els reposicionen, doncs més capacitat de passar aigua tindrem. O reobrir el pas per sota del Maristany al marge dret de la desembocadura. Allà hi ha hagut actuacions per evitar precisament que persones hi poguessin acampar o viure a posició de New Jerseys, d'impediments, etc. Tot el que siguin impediments de que l'aigua pugui córrer s'han de poder anar traient. I també en matèria de manteniment, la Diputació de Barcelona, que és la qui ens fa aquesta feina i, per cert, la fa molt bé, doncs probablement hagi d'augmentar el seu nivell de manteniment del que és la llera, no? En definitiva, a mi el que em sembla és que davant d'un episodi com el d'ahir, el que no hem de fer és creure'ns que no li podem fer front. El que hem de fer precisament és actuar i prendre mesures perquè aquest desenvolupament i aquesta vida que volem crear en aquest sector, que en aquests moments està descontaminat, està contaminat, doncs ens permetin gaudir d'un espai que en episodis extraordinaris doncs serà inundable, però que en la vida normal i ordinària de la nostra societat serà plenament operatiu.
1: Ferran, aquesta proposta, no?, que vau presentar a DIF d'elevar el pont del ferrocarril per on passa la R1, entenc que aquest projecte, de moment, en quin punt es troba? S'ha avançat en aquest sentit? Teniu alguns terminis per part de DIF?
0: Clar, aquesta no és la nostra competència ni és la nostra feina. Nosaltres el que vam fer va ser parlar-ho amb el responsable de DIF a Catalunya i, segon, traslladar-ho també al Departament de Territori, que és el nostre departament de referència, perquè hi ha la Secretaria d'Infraestructures. Ells tenen aquest estudi que vam voler encarregar a Barcelona Regional, és un estudi que el que preveu és situar la cota de la solera del pont a 8,69 i el carril de la via a 9,89, és a dir, més elevat del que ho és en aquests moments, i això implica també alguna obra que seria ben positiva per tots nosaltres. Implica que per l'aterratge d'aquesta nova via, per exemple, hauríem de moure l'estació de tren de Sant Adrià, la qual cosa és una perfectíssima oportunitat per tenir una millor estació de tren a Sant Adrià de Besòs, que bé que se la mereix la ciutat i bé que la necessitarà quan les tres xemeneies estiguin a ple rendiment i quan Inditex estigui a ple rendiment. Per tant, jo vull veure el got mig ple i vull veure les possibilitats que se'ns obren a partir dels projectes de transformació que tenim en el sector. Si no fem res i ens rendim i admetem que com que és inundable no s'hi pot fer res i no s'hi ha de fer res, seguirem igual, exactament igual. I cap de les mesures de millora que hem posat sobre la taula no es faran perquè no s'han fet els darrers 100 anys i no es faran tampoc en els propers 100. I em sembla que el barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que pateix perquè és inundable i també perquè té una xarxa de clavegram insuficient, amb un projecte com aquest pot millorar. Per tant, no només estem parlant de les tres xemeneies, estem parlant del conjunt, de l'àmbit d'influència de les tres xemeneies, que és molt més gran i ens convida a seguir fent les coses millor i a invertir en infraestructures que ens permetin superar episodis com el d'ahir, que dic que va ser extraordinari, que va ser realment molt potent. Jo a la nit, quan vaig veure la quantitat d'aigua que estava caient i seguia una mica les pàgines de l'Agència Catalana de l'Aigua per veure quants litres d'aigua estaven passant en aquell moment en el cabal del riu Besòs, vaig pensar que podíem acabar tinguent un episodi d'aquests que només hem modelat, no? Finalment no va ser així, però vam estar a punt. I, per tant, això no vol dir que no pugui passar en el futur, i això ens convida, jo crec que ens ha d'esperonar a treballar per fer el que sempre ha fet la humanitat, que és sobreposar-se a les inclemències i per realment fer polítiques d'adaptació al canvi climàtic que siguin pràctiques i eficaces, i aquestes ho són.
1: Ferran, també parlaves d'un sistema d'alerta primerenca, no?, amb Protecció Civil, Sant Adrià i Badalona. En què consisteix això? Com funcionaria?
0: Bé, això ho estem treballant amb Protecció Civil. De fet, també ho hem donat a conèixer a l'equip de Protecció Civil de Badalona. És un sistema d'alertes que el que farà serà a la població que viu en el barri de Sant Joan Baptista o que viu al barri de la Mora o que viurà a les Tres Xemeneies poder-li vestir, igual que es fa avui per avui, amb el SES Alert que ens envia Protecció Civil, doncs tenir un sistema d'alertes per la població que allà hi viu, perquè simplement es confinin, pugin a habitatges més alts, etc. Recordem que les Tres Xemeneies en planta baixa no es permet habitatge, per exemple. Per tant, es prenen tota una sèrie de mesures que, igual que avui, quan quan el riu doncs, puja de cabal, es provés d'entrar-hi, hi ha tot un sistema que, de barreres que ho fa impossible, doncs tinguem mesures també per alertar la població, perquè vivim en situacions en què cada vegada més aquesta cultura del risc i de la pròpia protecció i de la prevenció doncs, han de ser més evidents i les hem de tenir més clares, no?
1: Molt bé, Ferran, ja per acabar, pràcticament no ens queda temps. Com avança el projecte del Catalunya Media City? Hi ha alguna novetat pel que fa al calendari, avenços?
0: Bé, doncs ara estem a l'aprovació inicial dels projectes d'urbanització, aquests projectes que t'explicava, que inclouen aquestes mesures. Esperem al novembre, a la primera setmana de novembre, tenir les aprovacions definitives i a partir de les aprovacions definitives entrar ja en el que seria la redacció de plecs, la licitació d'obra, per poder començar una de les fases d'urbanització del sector. Per tant, seguim tirant endavant amb molta il·lusió i molt segurs de que el que estem fent no és pas empitjorar el nostre entorn, sinó millorar-lo i d'una manera molt, molt, molt ostensible i molt, molt, molt important.
1: Ferran Falcó, director del Consorci del Besòs, gràcies per atendre'ns avui en directe al Badalona Matí. Que passi un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Saludem en Jaume Forés. Què tal? Bon dia, Jaume.
3: Bon i plujós dia.
1: Bon i plujós dia. És el moment de parlar de teatre. Avui ens parlaràs del cinquantenari del Teatre Lliure.
3: Sí, exacte, perquè aquest 2026 el Teatre Lliure celebra els 50 anys de trajectòria, diríem, com una de les institucions escèniques més importants del país, i tampoc ha estat absent de les pluges, perquè el passat dissabte havien de fer la festa pública, havien preparat una festa a l'aire lliure a la plaça Margarida Xirgo de Barcelona i es va haver d'anul·lar per les pluges que ens van afectar dissabte. Però tot i així, la programació de la celebració serà com tota la tardor, durarà tota la tardor. Perquè, clar, el Teatre Lliure va començar a caminar el 2 de desembre del 1976 amb una estrena d'una obra que es deia Camí de nit 1854, escrita i dirigida per el Lluís Pasqual, que parlava sobre l'origen del moviment obrer català. I, com tots sabem, s'ha convertit doncs, en una de les principals institucions teatrals de Catalunya i jo fins i tot diria que d'Espanya, perquè 50 anys doncs, donen per molt. No? Va començar com una cooperativa, després es va transformar en una fundació i tot va començar sota un lema que ells encara utilitzen avui dia, que és un teatre d'art per a tothom, que és un lema que ells van prendre del Piccolo Teatro de Milà, que aleshores estava dirigit pel Giorgio Strehler, que és un dels noms més importants del teatre europeu. No? L'equip fundador van ser molta gent, però l'equip fundador de la cooperativa del Lliure diríem que els noms més destacats eren la Carlota Soldevila, el Lluís Pasqual, el Pere Planella i evidentment el Fabià Puigcerver, que era un escenògraf i director de teatre que va revolucionar l'escena catalana i que bàsicament era l'ànima principal del Lliure i que ens va deixar a principis dels anys 90 massa aviat,
1: diríem. També actors i actrius d'aquella primera fornada, no? Que hi trobem noms de prestigi com ara Lluís Omar, no?
3: Sí, exacte, Lluís Omar, l'Anna Lizaran, la Imma Colomer, la Montse Alcañiz, el Fermí Reixac, aquests ja hi eren des del principi, i encara alguns que potser no estaven els primers anys, però de seguida van formar part de l'equip de Lliure, com la Emma Vilarassau, el Jordi Bosch, vull dir que és una veritable escola del teatre català, eh? Sí. I clar, a mig segle doncs, han passat moltes coses, no? Han tingut crisis, han canviat directors, tots coneixem, per exemple, quan el Lluís Pasqual va acabar dimitint el 2018-19, i que han tingut episodis més brillants i alguns una mica més truculents, sí. Ha canviat de seu, va passar de Gràcia al Lliure Gràcia, on la cooperativa Lleialtat Sencer de Gràcia va saltar a Montjuïc, que és on avui dia el coneixem, però després el 2010 va tornar a recuperar el Lliure de Gràcia, ara té aquestes dues seus. Diríem, ha passat per molts llocs, sí. Ara mateix està comandat pel Julio Manrique i cal dir que el Lliure, l'equip del Lliure, és a dir, la gent que treballa dia a dia al Lliure entre les oficines, els tècnics, la gent de sala, la gent de neteja, no? Tota aquesta gent que és tan important, actualment dona feina a 90 persones de forma fixa avui, que és una empresa bastant gran, eh? Ens hem de fer aquesta idea. I mira, si et sembla bé, parlarem una mica de què hem preparat aquesta tardor per celebrar aquests 50 anys.
1: Molt bé, fem un repàs.
3: Fem un repàs.
4: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com la Bella Helena l'any 1979, els fundadors del Teatre Lliure.
5: Tinc esperit!
4: Fa 50 anys ells tenien un somni i gràcies al seu esperit cooperatiu avui nosaltres podem pujar en un escenari fet amb les seves pròpies mans. Això és... Tot fent... La Bella Helena!
3: Doncs, com acabem de sentir, això és el tràiler de l'obra, una de les obres que ara mateix està en cartell, que és Tot fent la Bella Helena, que és un d'aquests espectacles que han programat per celebrar aquest 50è aniversari, no? La Bella Helena és una opereta del Jacques Offenbach que es va fer l'any 79, és a dir, al principi gairebé del Teatre Lliure, dirigit pel Pere Planella, i que ara un equip format per el Miquel Masfiol, que és un director i dramaturg balear, que ja ens va regalar una trilogia fantàstica que ell deia de la condició millennial, en què adaptava clàssics de la literatura des d'una perspectiva contemporània, va adaptar Les penes del jove Werther, Els miserables... Doncs ell ha agafat com l'espectacle que va muntar el Pere Planella el 79 i l'ha convertit en una cosa nova, no? Com si avui dia una nova companyia volgués fundar el Lliure des del principi. Llavors és bastant irreverent, és molt divertida, això ho fan el Lliure de Gràcia, i recupera com tota aquesta essència cooperativa en què tothom feia una mica de tot del Lliure, no? És una mirada contemporània a aquells orígens. Però no és l'únic espectacle que s'ha programat pels 50 anys. Per exemple, a Lliure de Montjuïc, i crec que ja en vaig parlar a l'últim programa, fins a aquest diumenge encara podeu veure l'òpera de Tres Rals, aquest gran musical de Bertolt Brecht i Courbail, dirigit per la Marta Pazos, que va inaugurar també el 50è aniversari del Grec Festival de Barcelona i que ara està en el Lliure. Però al llarg de la tardor anirem trobant més obres. Tindrem El retorn de l'herència, Matthew López, dirigit pel Josep Maria Mestres, que va ser un gran èxit de fa un parell de temporades i tornarà. Hi haurà un homenatge a la Margarida Xirgo, que aquí a Badalona ens l'estimem tant, amb una dramatúrgia de la Cristina Clemente, dirigida per l'Israel Solà, que és el director de la Calòrica, amb la companyia IT Teatre Lliure. Vull dir que hi haurà moltes sorpreses.
1: Molt bé.
3: Però a part del teatre hi ha més vida, no? Més enllà del teatre. I, per exemple, el Lliure també ha preparat una exposició que jo recomano moltíssim al Palau Robert de Barcelona, que es diu Un teatre lliure i que es pot visitar de forma gratuïta fins al dia 17 de gener. És una mostra comissariada per la Tània Balló, que s'allunya una mica aquestes retrospectives històriques a l'ús, com, per exemple, fa un parell d'anys vam veure l'exposició que va fer la Cubana pels 45 anys, que allà hi havia moltes dades històriques, i el Lliure ha fet una cosa diferent. Ha convidat 5 escenògrafs vinculats al Teatre Lliure al llarg de la seva trajectòria i han fet 5 instal·lacions escenogràfiques. Són el Frederic Amat, la Montse Amenós, el Max Lenzel, el Lluc Castells i la Sílvia de l'Anyó. I la veritat és que és molt xulo anar-hi perquè veus una mica cadascú com s'aproxima al Teatre Lliure, com ho entén. El Frederic Amat ha fet unes construccions amb uns autòmats, la Montse Menós ha recuperat els terres de muntatges originals dels anys 70 i 80, el Max Lenzel ha fet tota una construcció que juga amb la llum i amb la foscor i que per mi és la més interessant de tota l'exposició i que parla molt bé d'aquests espais del teatre que es transformen constantment. El Lluc Castells fa un homenatge a tots els treballadors del teatre, més enllà dels actors i directors, els que normalment surten sota el focus, no? De tota la gent que fa possible que la casa funcioni, i la Sílvia de l'Anyó ha recuperat maniquí, no? Figurins, vestuari dels últims 40 anys del Lliure. Hi ha peces molt xules, hi ha peces del mateix Fabià Puigcerver que s'ha dedicat, impera per tota l'exposició i tothom d'una manera o altra fa referència al Fabià perquè era l'ànima, no? Però realment és una exposició que val molt la pena i jo us he convido a anar, i a més, si sou teatreros anireu descobrint petites càpsules, petites sorpreses, no? Hi ha vestuaris del Gelabert Azopardi, la Maria Elena Roquer, de muntatges del Carles Santos, que són tots aquests noms que vinculen tant al Teatre Lliure aquests 50 anys i la veritat és que fa molta il·lusió anar-hi, això, al Palau Robert.
1: Molt bé, Jaume, em sap greu, però ens hem d'acomiadar perquè és que l'actualitat mana. Tenim avui una jornada complicada a nivell d'incidències a la ciutat. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.
6: Badalona.
7: 94.4.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Bona tarda, són les 7.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
9: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
9: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
11: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
9: Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
12: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
13: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
4: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
9: Mentre estan en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
4: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
9: La decisió l'ha pres el grup, juntament amb el promotor del concert, davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
4: I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
14: Que es disputarà d'aquí a 3 setmanes amb aquests partits: Espanyol, Sestao, River, Quarte, Girona, Utebo, Sabadell, Calamocha, Europa, Manresa, Sant Andreu i també el Reus, Baracaldo i el Prat. Si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els 16ens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Cobrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb aquestes afectacions que hi ha tingut per la pluja. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs comencem repassant aquesta xarxa viària, com molt bé deies, afectades per les pluges. Comencem repassant un parell de vies tallades a la circulació. Per una banda, la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès. Per l'altra, la comarcal 352. Aquesta via està tallada en dos punts, el túnel que hi ha entre Granollers i la Roca del Vallès i també a l'altura de les Franqueses del Vallès. Per tant, aquestes dues vies, com et deia, tallades a la circulació. I a més, es dona pas alternatiu a la C59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines i a la Nacional 150 a Terrassa. Per tant, com et deia, totes aquestes vies encara afectades de diverses maneres per les pluges de les darreres hores. Pel que fa al trànsit, no sembla una jornada excessivament complicada. De fet, hi ha menys volum de trànsit, o sembla que hi ha menys volum de trànsit del que és habitual. Parlem d'aturades més o menys que toquen en aquesta àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. En conjunt, aquest dilluns, els bombers han fet 550 serveis, dels quals 44 han estat de salvament. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ara sí que estem en condicions de veure com ha anat la roda de premsa que ha fet Salvador Illa ara mateix, fa uns instants. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del SECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
5: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Gràcies, Pau. Ho dèiem, ara un dels territoris més afectats ha estat el Baix Empordà, on els bombers continuen treballant a municipis com Platja d'Aro per retirar l'aigua acumulada en baixos i gratges propers al riu Ridaura.
3: Protecció Civil ha enviat al migdia un és alert a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del Ridaura i barrancs propers.
0: Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
6: Durant tot el dia, els bombers han estat treballant especialment al municipi de Platja d'Aro per retirar l'aigua que encara hi havia acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura. De fet, aquest migdia, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels municipis de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols pel risc de desbordament del Ridaura i ha demanat a la població que evités els desplaçaments i es protegís a l'interior dels edificis. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, reclama la necessitat d'enderrocar els dos ponts que hi ha sobre el riu Ridaura i construir-ne de nou sense pilars per evitar que el riu es desbordi.
7: Els dos ponts estan entre 4 i 5 metres, diguéssim, cap a dins del que és la llera, per tant, estreten el recorregut de l'aigua, i una segona situació que és que tots dos ponts tenen pilars intermitjos que provoca que puguin provocar un taponament del curs de l'aigua.
6: Està previst que a les 8 del vespre la consellera d'Interior, Sílvia Paneque, visiti la zona del riu Ridaura a Platja d'Aro.
0: I a Barcelona els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
8: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
9: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
8: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i ja de cara a demà. Lluís Mipérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord de Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista al dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
11: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
12: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones. elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
11: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellvé.
13: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
14: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
13: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
15: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
13: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar al candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
0: I pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit en les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
0: Mont Carvajal.
16: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
17: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuem treballant.
16: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
18: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
16: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
19: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
16: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
0: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podria tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. Un òrgan en el que el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
0: I encara parlant d'habitatge, en marxa a aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que ha organitzat el Sindicat de Llogateres. Anem cap allà, Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
20: Bona tarda, ara mateix es respira, com podeu escoltar, un ambient reivindicatiu i de protesta davant la crisi d'habitatge que travessa el país. Són milers de persones les que s'han trobat a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona quan tot just començava la reivindicació convocada pel Sindicat de Llogateres. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i dels desnonaments i hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes dels ciutadans. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven a un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
0: I avui ja ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
0: I a Rubí, el doctor Eduard Estivilla ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Anem cap allà, Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
21: Bona tarda. Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, mestre Martí Tauler, amb l'especialista Dr. Cigrí, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les seves últimes, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Entre infants i adolescents necessiten més hores, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estigui assegurat que moltes persones tenen medicació sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes. Tot i que Siri ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut el centenar d'assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat que la seva experiència cultivada amb més de 700 xerrades i divulgació i 40 anys de carrera segueix igual d'actualitzada.
0: Gràcies, Mariona, des de Ràdio Rubí.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en territori, les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
22: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
23: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida, i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
22: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Uller, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
24: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
22: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: torna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doe Key o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa, Terol, i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els 16ers de final de la Copa de la Reina de Futbol amb 3 equips catalans, l'Europa de la Segona Federació, que s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Corunya, en aquesta tercera eliminatòria. L'Espanyol de Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i, per últim, el Badalona Women viatjarà a Andalusia per jugar contra un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. Ja han arrencat els Goal Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge, Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, jugarà aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat a defensa del títol amb golejada contra França, 8-0. Escoltem la jugadora Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips, tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
2: Per cert, els organitzadors dels World Skate Games han decidit que els partits del Mundial Femení es canviaran de pavelló perquè, com van denunciar molts equips, la pista relliscava massa. Durant 3 dies es treballarà en aquest pavelló, el pavelló Arena, perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial Masculí, que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Pirineus 27, el conseller d'Esports Berni Álvarez ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així, sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, del que ha sigut l'organització del Tour de França, el que serà l'organització de final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, on acabem recordant la golejada del Barça de futbol a la Lliga F, 7-0 ahir contra el Real Madrid al Camp Nou.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Vamos a dejarnos la piel. Vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza.
3: Unes eleccions que ens permetrà, doncs, decidir.
4: El bloqueig permanent de la dreta vers a tot allò que és avançar o protegir la gent.
5: Es demostra que segurament, doncs, ara mateix les majories que hi ha al Congrés no són les òptimes per poder afrontar grans reptes que té l'estat espanyol.
6: El carrer està reclamant l'habitatge des de fa anys.
7: Anem cap a una vaga general per capgirar el sistema d'habitatge, per canviar el model que ara mateix està segrestat per l'especulació.
8: Estem treballant conjuntament a la delegació de govern per poder declarar, doncs, Sant Adrià de zona de afectada per la catàstrofe meteorològica.
9: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys.
2: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar i per a voler a ganar.
9: Els diferents grups municipals de Badalona han reaccionat a la convocatòria d'eleccions generals anticipades feta per Sánchez. El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè, diu, fa mesos que la legislatura actual està esgotada, ho explicava l'alcalde Xavier García Albiol.
3: Unes eleccions que ens permetrà, doncs, decidir, entre altres, moltes coses, la política de vivenda que se n'està parlant els darrers dies, però sobretot també decidir si hi ha un govern que canvia les actuals lleis que el govern d'Espanya de Pedro Sánchez es nega a canviar, lleis com el tema de que permeten l'ocupació il·legal, que permeten l'immigració irregular, que permeten la multireincidència.
9: Els companys de partit de Pedro Sánchez sostenen que l'executiu espanyol ha governat intentant pactar amb tothom a l'hora de legislar. Escoltem Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC.
4: Hi ha una cosa que ha deixat clara aquesta última setmana i és el bloqueig permanent de la dreta vers a tot allò que és avançar o protegir la gent, no? I per tant, evidentment, jo crec que arriba un punt en el que has de dir prou, fins aquí hem arribat, i evidentment això en termes electorals jugarà un paper. I l'ha de jugar, és a dir, la gent ha de ser conscient de tot allò que està ara mateix en joc i de tot allò que hem de resoldre. No podem permetre'ns una altra vegada una Espanya paralitzada per una oposició nefasta.
9: Esquerra Republicana, un dels socis de govern de Sánchez, afirma que era partidària que el president esgotés la legislatura perquè creu que encara hi ha molts projectes pendents d'enllestir. Àlex Montornès, president dels Republicans a Badalona.
5: Es demostra que segurament, doncs, ara mateix les majories que hi ha al Congrés no són les òptimes per poder afrontar grans reptes que té l'estat espanyol. Dit això, nosaltres pensem, doncs, que encara hi havia moltes carpetes que eren interessants poder seguir treballant i que ara, doncs, haurem de mirar com queden a la futura legislatura.
9: Guanyem Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions perquè ha estat governant d'esquena a la ciutadania. Ho deia Dolors Sabater, presidenta de Guanyem.
6: El carrer està reclamant l'habitatge des de fa anys. És una indignació sostinguda que al final explota. És molt fàcil, no?, dir que la culpa, carregar totes les culpes a qui no ha fet possible ara, a última hora, aquesta possibilitat, quan sabem que aquests mai ho faran possible, la dreta i l'extrema dreta mai ho faran possible, però és que el que ens s'ha demostrat és que el centre-esquerra tampoc.
9: I per part dels comuns, aquesta és la valoració que en feia la seva presidenta Aida Llauradó.
10: Que realment la gent posi sobre la taula que la prioritat d'una legislatura a l'Estat també és pel dret a l'habitatge, aquest dret a l'habitatge que el Partit Socialista durant tots aquests anys no ha sigut capaç de defensar, però encara menys aquesta dreta reaccionària que cada cop és més forta i que cada cop ens polaritza més, on els especuladors i alguns poders econòmics molt potents estan passant per sobre de la gran majoria social que tenim al carrer.
9: I més enllà d'aquestes reaccions sobre les futures eleccions, encara hem de parlar de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. Una de les zones més afectades per les pluges ha estat Sant Adrià de Besòs, on s'ha mantingut l'avís per pluges intenses fins a les 2 d'avui i l'alerta pel risc de desbordament del riu Besòs. L'Ajuntament ha recomanat evitar apropar-se al riu i a les zones inundables i seguir les indicacions de Protecció Civil. Filó Canyeta, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, ha demanat que el municipi es declari com a zona catastròfica.
8: Estem treballant conjuntament amb la delegació de govern per poder declarar Sant Adrià de zona de afectada per la catàstrofe meteorològica i, a més, hi haurà una reunió, ja està convocada, amb tots els CAPs i el comitè d'emergència que continua actiu per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
9: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
11: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
12: Les veus fora del camp.
13: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
12: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
14: I ens endinsem en aquesta tertúlia futbolística i ho fem avui dilluns, un dilluns marcat per la meteorologia. I suposo que potser si el temps ens ho permet, doncs l'amic Linares apareixerà per aquí. Però en tot cas sí que podem comptar avui a la tertúlia de futbol amb el Carles Caballero. Benvingut a la tertúlia, Carles.
15: Hola, Ramon, què tal?
14: Doncs bé, tu has pogut venir sa i estalvi, no?
15: Sí, bueno, he tingut sort i he trobat aparcament.
14: Malgrat els avisos, no?
15: Sí. Ara mateix, deixa'm dir que ara mateix aparcant m'ha sonat l'alarma. Aquest matí a les 8:30 i ara ha tornat a sonar.
14: Jo crec que sí, que ha anat sonant ja diverses vegades. I per tant, doncs, bé, la gent que no ho veu clar, o la gent que pugui comprovar que té dificultats, doncs que ho eviti. Nosaltres farem avui, de moment, comencem aquesta mini-tertúlia, si arriba l'amic Linares, si arriba l'amic Aleix. Però en tot cas, Carles, és curiós perquè en una jornada on només han disputat 3 partits de la tercera federació, doncs mira, l'horari del Tona Badalona va ser el que va salvar el partit.
15: Sí, sí, a mi em va estranyar molt perquè va ser una jornada molt atípica i vaig posar la ràdio per sentir-te tu perquè, bueno, no em venia bé d'anar-hi a Tona i mira, vaig encertar en el sentit de que, hòstia, un viatge amb les circumstàncies que veu tornar a vosaltres ja no sé si us va agafar de ple tornant, però sí que és veritat

0: perquè, clar, fa tres setmanes, home, això sembla impensable. És veritat, doncs, que pot haver-hi tres equips, no? La Grama, el Vilanova i, el, i la Muntanyesa, que si puntuen, no? Poden passar el Badona per damunt, però, vaja, no és fàcil guanyar tres partits seguits. Curiosament, ara mateix el Badona ha guanyat els tres rivals que estan a baix de tot, però sorprenent, no?, que el Tona no hagi puntuat a casa seva. És veritat que el Vilassai li... li marquen 6, eh? També és sorprenent, no? Això.
1: A mi em va sorprendre molt de, bueno, degut al partit que vam fer nosaltres, que nosaltres ens vam plantar cara. Nosaltres vam ser superiors, però la segona part ens van tancar. I no veig un equip perquè li facin 6 gols i menys per ser últims. Ramon, no ho veig. Però el futbol té aquestes coses. Nosaltres, com tu has dit, fa 3 setmanes, nosaltres ens estàvem trencant les vestidures, Ramon. Fins i tot hi havia gent molt nerviosa amb dues derrotes consecutives i ara ja això canvia, perquè això et dic que el futbol va per barri, Ramon. Jo fa, ja et dic, fa mai tres setmanes ens trencaven tot aquí i ara som líders, hòstia, Ramon, i el mateix equip. Escolta, jo crec que al Genís San Pietro se li ha de deixar treballar, té el que... ve d'on ve i té el seu currículum molt, crec que molt important. Ha trobat un equip base, sembla ser que ja ha trobat la manera, i el seu estil de joc cada vegada s'està impregnant més amb els jugadors. Crec que el Badalona fa un futbol de molta categoria, sobretot aquests últims dos partits, la primera part, ho ha fet sensacional. Però al final crec que l'estil de joc s'està imposant i penso que el Badalona, pues, bueno, lluitarà per la 5 primera posició. Després el temps dirà el que deia. De moment, cap equip s'ha posicionat com el rival a batre. Nosaltres sabem quin són el rival, perquè al final, amb això del futbol, tu saps qui ha d'estar i més o menys, amb la sorpresa sempre. Però a priori, els tres equips aquests que tu has nomenat que poden posar per sobre, no que no em preocupin, sí que em preocupen. Clar, la Muntanyesa no és la seva lliga. La Grama, potser, tampoc és la seva lliga, encara que cada any lluita per ficar-se. El Vilanova sí, sembla ser que té molt bon equip i la intenció és lluitar per al campionat. I després jo crec que Hospitalet i Cornellà estaran lluitant, i nosaltres, i alguna sorpresa, però crec que hem començat força bé.
0: Doncs està clar, perquè ara mateix el que dius tu, no? Jugant a futbol, perquè és veritat que a Tona va ploure, el camp estava mullat, el camp estava relliscós, més o menys aguantava aquest terreny de joc. Sembla que el canvien ara aquest mes d'octubre i posen gesp artificial, però... és cert que els primers 20 minuts no es passa tan bé, després l'equip es va posantant, no? I va creixent, no? I tot el que semblava més feble defensivament s'acaba convertint en un equip més sòlid, no?, al darrere, i a més tocant al mig del camp i arribant amb un Martí Alonso brutal a dalt, lluitant-ho tot absolutament contra centrals de gran envergadura com Barnils, que sí, coneixes, sí, perfectament, sí, sí, sí, etcètera. I al final, doncs, jo crec que destacar la feina del col·lectiu, perquè és injust, no?, dir, ostres, que aquest millor que aquest. Però clar, és que els dos centrals i els dos migcentres i el davanter centre, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, a mi és una grata sorpresa. Jo ho vaig destacar la setmana passada, la sorpresa d'això, de Martí, i que n'ha fet els últims dos partits sensacional, tot i que no arribava al gol, i ahir... I, bueno, el dissabte, igual. I crec que és un jugador que et dona la vida, més enllà que pugui fer gols, que els farà, però el que treballa, el que aguanta, les pilotes que toca, crec que és un fitxatge que de moment està donant el que s'espera d'ell, tot i que potser a lo millor no era, no, a priori, no semblava el titular, eh? Cuidado, i ho dic jo des de la meva opinió.
0: No, que hi va haver un moment que Antoni Asso sembla que li havia passat per davant. Donava la sensació.
1: Sí.
0: Que de fet, a tu et va sorprendre que sortissin tots dos d'inicial o per característiques del partit vas creure que potser era...
1: Home, sí, per les característiques del partit del camp i com estava...

0: al dia, crec que el Genís va apostar per una lluita aquí dalt, perquè era qüestió de quedar-se a pilota i que puguin ser, com tu has dit, 15 minuts primers, ben anar una mica adormits, però després totalment superior al Badalona. I penso que va estar encertat. Jo crec que el Genís llegeix el partit i, depèn del rival, crec que farà les alineacions, variant un, dos, com molt. Jo crec que ell, el seu estil no el tocarà, i jo crec que ha encertat al mig del camp i a la defensa, després d'aquests dos primers partits, on, sobretot el dia de la Muntanyesa, on va haver-hi una davallada defensiva important, penso que el Genís, ja et dic, lluitarà a dalt, no lluitarà, serà campió, no serà campió, però el futbol que veiem serà de molta, molta categoria. I ell és fidel a la seva ideologia. Vull dir que ell, des del primer partit... Bueno, si comptem el dia de la Muntanyesa, el dia del Martinenc, també vam tocar molt, Ramon. Podien haver guanyat aquests dos partits. Només la mala sort va impedir no guanyar aquest partit. Però a l'estil de joc, tot i que va haver-hi moltes errades defensives, va ser igual.
1: Doncs veurem, perquè ara, ostres, el Badalona que sí que es veurà les cares amb un rival directe, diumenge amb el Vilanova.
0: Correcte.
1: Molt bon partit aquest, eh?
0: Home, a priori crec que és el partit de la jornada, Ramon. Ara ja tenim... a veure, sense menys preuar a tots els rivals, han de pensar que ara ve el Vilanova, anem fora i ve el Cornellà.
1: Lleida i Cornellà.
0: Lleida sí. I Cornellà. Lleida...
1: Irregular, sí.
0: Molt irregular. Jo pensava, a priori, que, per com havia anat a l'estiu, de que l'Atlètic Lleida estaria, Ramon. Cuidado.
1: Sí.
0: Cuidado. Penso que hi ha temps, hi ha marge per recuperar. Però, a priori, jo pensava que l'Atlètic Lleida seria un
1: però,
0: altre.
1: Però, vaja, que a priori no pensaves que ahir la Pobla de Mafumet li robés un punt, li robés dos punts allà a Lleida, no?
0: No, que va. És que... Penso que no, que és un equip que encara no... Jo crec que adonarà. Lo que passa que això, amb aquesta categoria, quan et despenges, després és molt, molt complicat enganxar els de dalt. I nosaltres, pues, bueno, el diumenge tenim una pedra de toc importantíssima. Ex-equip de Genís San Pietro, un rival de play-off i un rival que està cridat a lluitar per les 5 primeres posicions, Ramon.
1: I amb les dificultats que ha tingut el Badalona, no? La setmana passada es lesionava Josu, tens a Pepe Bonilla, Toni La Rosa, no? Sí. Robert tampoc estava convocat per lesió.
0: Sí.
1: Que jugadors que estaven sent titulars, la majoria.
0: I estan cridats a ser importants durant la temporada. Els veterans, el de més categoria, que haurien de tirar del carro. Però...
1: Tu creus que això ha fet que, per exemple, Juaco hagi tornat a donar la seva millor versió?
0: Sí.
1: Porta
0: sí.
1: Tres partits marcant.
0: Marcant. I deixa'm dir, apareixent, que els dos primers partits, jo deia, hòstia, què ha passat aquí? Al moment, al ratets que va sortir. Però Juaco està sensacional. Torno a repetir, Martí, fantàstic. La setmana passada, el tros que va sortir al Tom, fantàstic, també.
1: Suposo que Tom devia plegar al minut 70 aquesta setmana perquè jo crec que se li devien ja pujar els bessons. Crec que muscularment estava ja molt tocat.
0: Molt tocat, però és important el Tom. El Tom és un nano que no s'emprenya, bueno, dic no s'emprenya, sí. Sembla que no s'emprenya...
1: Que fa equip, no?
0: I que fa equip. I quan surt, escolta, ho dona tot. Ho dona tot. Me'n sembla que vull dir que... Però, bueno, al final penso que tots han de portar. Tenim una plantilla força important i, bueno, no sé si es fitxarà algú o no degut a les lesions, però això només el temps ho dirà. Si continuem així, a lo millor aguantem bé, Ramon.
1: Doncs sembla que el Badalona de moment guanya i diverteix, que això és el més important, no? Perquè guanyar i jugar bé a futbol no és fàcil avui en dia, i el Badalona ho està aconseguint, i ara diumenge contra el Vilanova és una bona oportunitat. Me'n recordo fa 3 temporades, Carles,
0: sí,
1: que amb Gerard Albadalejo a la banqueta el Badalona va guanyar 4 partits consecutius. És l'oportunitat d'igualar en aquesta tercera federació ara mateix aquesta marca, no?
0: Ho veig factible, tot i que no serà fàcil, però ja et dic ve un equip amb molta entitat, amb molt bon joc, amb molta ambició, i penso que és el moment d'aprofitar per fer aquesta quarta victòria consecutiva. Només per mala sort no portem 5, Ramon, o 4, segures.
1: Sí.
0: Posa-li 4.
1: Sí.
0: La de la muntanyesa era molt clara, però bueno, al final és futbol. Penso que estem capacitats per aconseguir aquesta quarta victòria consecutiva, Ramon.
1: Doncs aquest Badalona, cada moment, il·lusiona. Vaja, no sé, deixa'm ser una mica dolent, no? Des del punt de vista que sembla, ostres, a vegades sembla que potser també s'esperi, no? A que es patini per sortir en una xarxa social, no? I ara, doncs, a vegades, quan guanyes, sembla que hi hagi menys repercussió.
0: Sí, però la gent aprofita, Ramon. I el Badalona...
1: És que no és ni tan blanc ni tan negre,
0: ni
1: no?
0: Ni tan negre, correcte. No. Però el Badalona és molt mediàtic. És molt fàcil aprofitar-se dels moments... dèbil, flexible, que dic una cosa... I ara, quan guanyem, sembla que tot sigui normal, que és el que ha de ser... Cuidado, no és fàcil, eh? No és fàcil guanyar i guanyar. El que passa que sí que és fàcil aprofitar-se de la red social per anar ficant...
1: No hi ha ningú feble, i estic convençut que el Vilassar, que ahir va encaixar 6 gols, que se'n fa difícil de pensar una 6.
0: Escolta,
1: no sé, desconec si hi va haver alguna circumstància...
0: Jo no, Ramon, tu has vist...
1: I va començar guanyant el Vilassar, eh?
0: Sí, el minut 16. Et diré una cosa, tu veus l'alineació del
1: Vilassar?
0: I escolta, Gerard Barri, Estellers... Esteve Monterde, el petitet.
1: Sí, a l'extrem aquell que jugava al Badalona. Sí,
0: sí ara no em surt el nom ara. Que era, vull dir, hi ha 4 jugadors que han passat per aquí, 4 o 5, hi ha una també... Bueno, és igual, 4 o 5...
1: Fuster, Marc Fuster.
0: Marc Fuster, correcte, que no em sortia el nom. I tu dius, hòstia, aquest equip, 1-6, últim, no ho veig, perquè aquest equip... amb 4 o 5 més, fa anys era l'equip del Badalona. I lluitava Nadal també.
1: I jo dic una cosa, jo no sé si... Correcte. Jo no sé si el Badalona guanyarà o no el Vilanova, no ho sé. Segurament serà un partit molt igualat. Però si tu no ho fas bé a Tona, perquè jo t'asseguro que el Tona va competir i molt, eh? El Tona va competir i molt, eh? Amb les seves armes va competir i molt.
0: Nosaltres parlàvem d'equip que estaria lluitant a dalt. Te'n recordes?
1: És veritat que ens va sorprendre Àxel Bizuete, que el tècnic del Tona, que és veritat que, igual que el Badrona va posar un parell de variants a l'alineació, no? D'ahir, en relació a la setmana passada, Antoni Asso va jugar Fran Miranda a l'esquerra i Pol Gimeno banqueta d'entrada.
0: Sí.
1: Fran Miranda va començar una mica dubitatiu a la banda esquerra, però després van entonant defensivament. Suposo que igual buscava més consistència defensiva, potser. Pol Gimeno és més... potser s'incorpora més a l'atac...
0: És més atacant.
1: Sí, potser sí.
0: Crec que el Genís estudia molt els rivals i el terreny de joc. Crec que ell va apostar per una lluita més de força que no de pujar i tocar, com en Gimeno. Jo penso que ell, amb Fran Miranda i amb Asso, el que va és... Ell pensava, i a més amb el dia com estava, jo crec que es preveia un partit de lluita amb Farragós. I crec que, bueno... Va encertar, Ramon. Crec que a casa nostra, en un dia normal, no faria aquesta alineació.
1: T'ho deia perquè no sé si et va sorprendre, per exemple, que el Tona, d'entrada, havia jugat els 4 partits anteriors, titular i tot el partit. Deixés a la banqueta Chema Moreno d'entrada. No sé si buscava alguna altra cosa, l'entrenador del Tona. I fins i tot també hi havia un jugador al mig del camp que no va sortir titular. No sé, potser buscava també alguna variant.
0: Bueno, potser buscava alguna sorpresa, aunque amb això del futbol les sorpreses són relativament una mica estranyes, però sí, suposo que ell buscaria de sorprendre una mica al Badalona, en aquest cas a Genís, però...
1: Buscar-li més les bandes, o no sé.
0: No sé, crec que sí. va intentar-ho. Penso que jo crec que ha de ser fidel i penso que ell canviar d'aquesta manera va començar bé, eh? Va començar bé. Semblava que tenien controlat, però al final el Badalona... Jo crec que el Badalona, amb aquest estil de joc, i toca, toca i toca, es menja, pràcticament es menja tot el rival. Falta veure'l amb els equips, a priori, que han d'estar cridat per ser top. Però el Badalona... És que el tema de possessió és brutal, Ramon. És brutal, és brutal, brutal, brutal.
1: I dos jugadors al mig del camp, com són Jair i Nil, que quan havien d'anar a posar el peu, el posaven, eh?
0: Pues Déu-n'hi-do, quin caràcter tenen els dos, eh? Aquests, hi haurà partits que tindrem una mica de història.
1: Però Nil, per exemple, et puc dir, ara potser m'equivoco, però potser és més baixet que nosaltres, eh?
0: Sí, jo he estat al costat d'ell i
1: un xaval que té finalització, que té tècnica i
0: no s'arruga.
1: No
0: s'arruga.
1: No.
0: Té un caràcter, i Jair, que ja el coneixem, en totes les guerres està ficat. Aquest és del morro.
1: Sí, vaig tema perquè al minut 30, 30 i pico va veure groga.
0: Sí,
1: però va aguantar molt bé, sí.
0: Escolta, perquè...
1: Molt de seny.
0: És correcte. És que Jair és un home que va a la guerra, però després té molt de seny. El sentit que li treuen la targeta a la primera part i acaba el partit. Tot i que li agrada, és el seu estil, però té una qualitat, aquest home, no sé com, l'any passat no hi era aquí, estava al Vilanova. És que té una qualitat impressionant. Lo de Jair és brutal. I després crec que encertar lo de Genís de ficar a Bermu amb aquests partits darrere. Penso que Bermu, amb la seva categoria, tot i que perdem aquesta al mig del camp, però és que tots tres no poden jugar amb aquesta posició.
1: I escolta'm una cosa, clar, és molt fàcil dir-ho després de tres partits consecutius que sobra Marqués, perquè de tant en tant se'n va l'atac, Aguilera, i mira, li va arribar el rebot i va marcar.
0: Sí.
1: Però un central... Jo crec que estem davant d'una segona versió de Marco Martínez des del punt de vista un jove que surt, que sorprèn, que sembla que, a més, anirà agafant maduresa.
0: L'altre dia a casa va haver-hi un moment que també ho va tenir. També va haver-hi. Però penso que, bueno, el futbol ha canviat molt, Ramon. Ja. I els defenses ara fan gols. Ara fan gol, tu veus els partits de la tele, ahir mateix estava mirant el partit, han sortit dos partits de Portugal, i el Cancelo aquell n'ha fet dos golarros, escolta, i ahir no va fer un altre, a part del que va fer, de fora de l'àrea, i s'incorporen al central, s'incorporen al lateral. El futbol ja ha canviat. Abans semblava que els gols ho havien de fer els davanters. No, ara no. Ara un davanter pot fer un partidàs i no fer gol. I no fer gol. I després pots tenir un defensa que abans només diu, tu has de marcar amb aquest. No, ara fa dos gols, qualsevol defensa. Penso que el futbol ha canviat molt dels anys darrere.
1: Doncs, escolta, com tenim la ciutat? Perquè aquesta pluja ara amb la gespa, la de dalt no es podia regar, però ja s'ha regat. Vull dir, sí. Això és inevitable. I per la de baix no sé com anirà, però bé, suposo que també s'ha d'anar regant, no?
0: La de baix, jo aquesta setmana he estat a l'estadi, i sembla ser que ja hi era, només faltaven les porteries i sembla que estava tot preparat. Sembla ser que no trigarem a estrenar a l'estadi.
1: Hi ha dues dates claus, no? El 25 i l'1.
0: Correcte, crec que la clau és el 25, Ramon. Penso, i m'ha arribat, que serà el 25. I et dic una des d'aquí, crec que és com ha de ser.
1: Sí, és el que comentaves la setmana passada. Dia 25, Badalona-Cornellà, dia 1, Wiman-Barça.
0: Hi ha coses per fer-hi, per intentar omplir el camp.
1: Per cert, Carles, de moment no hi ha igualtat, no?, la Lliga Femenina.
0: No.
1: Ahir 7-0, no?
0: Sí. És que el Ramon...
1: És com si, jo no li trec mèrit a la victòria al Barça, però és com si el Madrid llancés la tovallola, no?
0: Total. Jo et diré una cosa.
1: Que el Barça, la resta sí que hi ha una igualtat, però...
0: Però que no, i semblava que tothom demanava que el Madrid tingués un equip femení per això de la rivalitat. Però ni així, i mira que el Madrid n'ha fitxat bé, s'ha gastat els diners, però hi ha molta desigualtat amb el futbol femení. I...
1: Tu creus que és perquè abans no s'ha treballat igual? I potser sí que aquí el Barça ha cuidat els equips del planter, per exemple.
0: El Barça, tu pensa que el Barça és el millor equip del món durant molts anys. I té aquella repercussió que té, però tampoc té una repercussió brutal. Jo sempre sé que el futbol femení no acaba d'enganxar, no sé si per la publicitat, no sé per lo que, però costa molt. Però ahir ja ho veus tu, 7-0.
1: Doncs el Badalona Women, que espera ja poder jugar també a l'estadi municipal, de moment amb aquest empat a 3 al camp del Sevilla el passat dissabte, un partit que va marcar el 2-3 en el 94 i en el 96 li van empatar 3 a la Ciutat Esportiva Jesús Navas.
0: Sí, correcte. Bueno, i el Badalona Women, que està aguantant bé, que és un equip que està aguantant bé, està donant la cara, un equip que no li perd la cara a la categoria, i clar, sí, sí. Però al final l'economia és la que és, no, Ramon? I, bueno...
1: Sí, sí, està clar.
0: Està claríssim, però...
1: Veurem com li senta, no? Està allà a casa, no?
0: A
1: l'estadi municipal, com el Badalona, també jugarà els seus partits al Sígol. Diuen que quan coincideixin els tres, no podran jugar els tres un cap de setmana.
0: Sí, es veu... Segons diuen el que entenen de gespat,
1: sí.
0: Que dos partits al cap de setmana. I quan juguin els tres, que serà, per lo que hem dit del calendari, em sembla ser que en tota la temporada poden coincidir dos cops. Que tots tres juguin a casa.
1: Uf.
0: Dos cops. I un ha de sortir al camp de dalt. Clar, al camp de dalt només hi ha dos que poden sortir. Saps què vol dir això, no? Ho deixo aquí perquè... Deixo aquí una adivinança.
1: Un endivinall aquí a l'ambient.
0: Sí, m'entén, no?
1: Doncs, Carles, veurem la setmana que ve perquè arriba un apassionant Badalona Vilanova. Disculpem al Linares, disculpem a l'Aleix per aquest temporal d'avui. Gràcies, Carles, per
0: acompanyar-me
1: a la tertúlia i continuarem, eh? Esperem que continuem parlant de victòries.
0: Correcte, Ramon.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: 91.4.
1: Són les 8.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dilluns 5 d'octubre de 2026. Us parla Martí Villegas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença d'aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per tal d'impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. Els diferents grups municipals han reaccionat a la convocatòria d'eleccions generals anticipades feta per Sánchez. El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè, diu, fa mesos que la legislatura actual està esgotada. Els companys de partit de Pedro Sánchez a la ciutat sostenen que l'executiu espanyol ha governat intentant pactar amb tothom. En canvi, Badalona en Comú, amb representació del govern espanyol a través de Sumar, creu que la convocatòria d'eleccions era necessària davant d'un congrés format per una majoria de dretes. Esquerra Republicana, un dels socis de govern de Sánchez, afirma que era partidària que el president esgotés la legislatura perquè creu que encara hi ha molts projectes pendents d'enllestir. Per contra, Guanyem Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions com a conseqüència d'haver estat governant d'esquena a la ciutadania. Nova jornada de pluges intenses avui a Badalona i ja en van dos en tan sols 3 dies. Avui han arribat a caure 70,5 litres per metre quadrat. Protecció Civil ha enviat poc abans de les 8 del matí un missatge d'alert per avisar d'un nou episodi de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. Degut a la situació meteorològica, les biblioteques de Pomar, Lloreda i Canyadó Casagemes han tancat aquesta tarda. A més, avui tampoc ha obert portes al parc de Can Soleil i de Calarnús, ja que s'havia d'avaluar el seu estat després de les pluges dels darrers dies. I avui també hi ha hagut ple municipal. El Partit dels Socialistes ha titllat l'Ajuntament de Badalona com el pitjor d'Espanya en quant a la demora en el pagament a proveïdors. Són 193 dies els que els proveïdors esperen a ser pagats. Badalona desbancaria així el Puerto de Santa Maria en el rànquing dels ajuntaments que triguen a pagar. Les acusacions han sortit quan el secretari municipal ha donat compte del cessament del gerent de l'Ajuntament, un cessament que, segons Guanyem, posa en relleu la descomposició que pateix l'Ajuntament de la ciutat. Per la seva banda, l'alcalde Xavier García Albiol s'ha defensat dient que quan van entrar al govern, el de Badalona era segurament l'Ajuntament espanyol amb més contractes vençuts. Un 85% ha dit, quan acabi el mandat, assegurat que gairebé tots els contractes estaran renovats. Més enllà d'això, el ple s'ha aprovat el document que, a partir del conveni entre Ajuntament i Consorci del Besòs, permetrà estudiar els terrenys del sector de les Tres Xemeneies. Tots els grups, d'altra banda, han donat el sí al conveni entre Ajuntament i AMB per finançar la segona fase del Parc de Lloreda. Les obres podrien començar el primer trimestre de 2027. I pel que fa al temps, demà ens espera de nou un dia amb cel tapat i amb aparició de pluges durant el matí i la tarda.
3: Infopodcast Badalona.
0: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
6: Moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui donem la benvinguda a l'Elisabeth Jiménez, la Mercedes Estebanez, en Francesc Ribot i l'Enrique Lara. Bon dia a tots quatre.
7: Bon dia. Hola, bon dia.
8: Bon dia.
6: Bon dia per dir-ho d'alguna manera, remullats encara i de seguida fent balanç també d'aquest temporal insòlid que ha afectat a Badalona, també gran part de Catalunya, litoral, prelitoral. Hem pogut escoltar aquí en directe la declaració des de la Moncloa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El president ha comparegut a les escales de la Moncloa per anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades pel 29 de novembre. Tancat d'aquesta manera aquests dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del Partit Popular, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez el que ha fet és mantenir converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral per aprofitar aquesta mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En un discurs sense preguntes, Sánchez ha demanat demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia per doblegar les elites, diu, conquerir avenços socials i també seguint transformant Espanya. Durant el seu discurs també ha afirmat que part de la majoria social viu amb insatisfacció quan veu que els seus drets han estat trepitjats al Congrés en benefici d'uns pocs i han més també errors del seu executiu. També ha fet autocrítica, malgrat això ha dit que el seu govern ha deixat de treballar per impulsar una agenda progressista i de creixement. Sánchez ha dit que ja ha transmès aquesta decisió de convocar eleccions al rei Felip VI, que signarà el decret de convocatòria electoral. El monarca iniciarà aquest dilluns un viatge a Finlàndia, però pot signar telemàticament qualsevol document. El decret es publicarà demà, 6 d'octubre, al BOE. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà el calendari electoral. Doncs bé, aquesta és la situació. Què us ha semblat aquesta decisió? Ja es parlava que es podria avançar. Creieu que no es materialitzaria aquest avançament electoral? Comencem, Elisabet.
5: Sí, empiezo por mí. Bueno, pues a mí me parece una muy buena noticia. De hecho, lo estábamos esperando desde hace muchos años, pues todos los españoles, evidentemente. Pero lo que es alucinante es pues el discurso que ha hecho el presidente para convocar elecciones. O sea, ha hecho un mitin electoral de cierre de campaña más que una convocatoria de elecciones, como ha pasado siempre que algún presidente ha convocado. Lo que ha venido a decir es que mal gobierna la oposición. O sea, lleva 8 años gobernando, no ha resuelto un solo problema. Luego ha dicho lo bien que estamos los españoles gracias a él. No hay más que salir a la calle para ver cómo a los españoles nos salen los billetes por las orejas. Todos vivimos estupendamente bien. Pagando pocos impuestos, tenemos unos servicios de primera. Todo el mundo tiene casa. O sea, están todos los problemas solucionados gracias a él. Y bueno, la verdad es que es surrealista. Estamos en un presidente que tiene, pues bueno, que convoca elecciones. Es una huida hacia adelante, evidentemente. Él sabrá por qué las convoca ahora y no la semana pasada o hace 2 semanas, la situación es la misma en realidad. Es un presidente que ha gobernado en contra del Parlamento, es un presidente que ha gobernado en contra de los españoles, es un presidente que se ha aliado con derechas, con izquierdas, con terroristas, con quien le da la gana, solo para mantener el poder y estar ahí. Es un presidente acosado, él y todo su núcleo familiar y de partido, por casos judiciales realmente terribles, como el último que hemos escuchado ahora, de intentar contratar a unos narcos para acabar con la juez Viedma. O sea, ya eso es de un surrealismo tal que ya no sabe uno si está despierto de España o está soñando en una película de negra totalmente. Es terrible. Esperemos que nadie se deje engañar, porque ya supongo que ya nadie se deja engañar por este hombre, el 29 de noviembre, que salgamos todos a votar, que lo tengamos claro desde el principio y que aseguremos que nuestro voto va directamente a donde tiene que ir.
7: Mercedes.
8: Bé, a mi no m'ha acabat de sorprendre la convocatòria perquè ja portàvem un cap de setmana que s'anava parlant. Sí que és veritat que em sobta doncs, que el Partit Socialista, precisament, ell ho ha lligat, no?, amb aquests 2 decrets d'habitatge, i el Partit Socialista, precisament, és un dels partits que ens ha portat a la situació actual, no? Recordem, en els inicis, és el decret Boyer que ja va eliminar els lloguers indefinits i altres mesures. Clar, aquí... Sí que coincideixo amb ell, no? En aquesta part hi ha una sèrie de partits, com és el Partit Popular, Junts i Vox, que clarament, votació rere votació al Congrés, es veu que sempre voten a favor dels interessos d'una minoria, que casualment és la que té molts diners i moltes propietats i sempre estan al costat d'aquestes grans empreses que estan acumulant pisos i pisos i pisos amb aquesta voluntat d'extreure el màxim benefici i d'especular amb l'habitatge, no? I recordem que l'habitatge llavors és un dret, és a dir, la gent necessitem un lloc on viure, no? I aquests dies s'està posant sobre la taula, doncs, que hi ha aquesta dicotomia. O fomentes el dret de l'habitatge i, per tant, prens mesures que clarament les que s'han fet fins ara, jo crec que la situació a la que hem arribat és perquè s'han pres molt tímides i que calen mesures que van molt més a l'arrel del problema, o estàs a favor de que la gent pugui especular amb drets bàsics. També penso en l'alimentació, que també ho estem veient, no? Com han anat pujant els preus al llarg dels anys, i crec que el que s'està generant és un descontentament de que la gent cada vegada veu més que els seus salaris no arriben per pagar les coses que tots necessitem bàsiques, no són luxes. Jo necessito menjar, necessito accedir a un habitatge, vull una educació i, per tant, com és que s'està desmantellant també l'escola pública, necessito, si estic malalta, anar a la sanitat, etcètera, etcètera, etcètera, no? Llavors, aquí... hi ha un descontentament general, que jo entenc que hi ha gent que es pugui plantejar, però, clar, si mirem històricament què han fet segons quins partits, doncs Junts ho vam veure clarament ahir. o abans, el divendres, no?, quan van votar en contra dels decrets, però recordem que qui pugui pensar que el PP és una solució, recordem el seu històric, és a dir, van ser els primers que van liberalitzar el sòl, que ens va portar una crisi immobiliària el 2008, que la seva resposta va ser anem a fer una reforma laboral perquè els empresaris puguin acomiadar la gent, i recordem quan ells governen en autonomies i en moments de crisi s'han produït més morts amb la Ayuso i el Covid, o a la Dana València. Entonces, sí, cuidado amb qui s'està posicionant com a possible solució amb el tema de l'habitatge. Tots aquests estan callats perquè no tenen cap mesura que resolgui el problema. Cap.
6: Acabem d'escoltar el posicionament de tots, després hi haurà torn de rèplica. Cuando quieras, Enrique.
7: Sí, antes de entrar aquí, estaba porfiando aquí con el compañero Ribó que no iban a haber elecciones, y tres minutos después la anuncian, ¿no? O sea, que fíjate cómo tengo mi bola de cristal.
9: He guañado la aposta, ¿eh?
7: Sí. Mi bola de cristal está fatal. Entonces, lo que sí que veo es que no hay una solución de futuro, que esto no quiere decir que vaya mejor ni vaya peor, que la cosa van a estar como están, que aquí lo que hace falta es un pacto de país con respecto a la vivienda, porque aquí lo que hay que generar es vivienda pública, y porque ese pacto en ningún caso se va a celebrar porque hay una diferencia de postura con respecto a la derecha y con respecto a la izquierda. Y ya está. Y entonces vamos a estar un poco más lo mismo si pierden al revés, ¿no? O sea, va a estar el PP con Vox y aquí pues vamos a ver cuáles son las soluciones, pero no va a haber un pacto de país. Y entonces todo lo que se haga en esa línea, pues estaremos en el mismo sitio. O sea, soluciones, no problemas. Y este pacto no va a suceder.
6: Francesc.
9: Bé, el PP pot dir que ha aconseguit que el Pedro Sánchez convoqui eleccions, però és que el PP porta anys i anys i anys des del primer dia amb una manca total de respecte amb els ciutadans que havien votat ja demanant les eleccions anticipades del primer moment. Una mica jo crec que tots els partits haurien de reflexionar que els tempos són els que hi ha. Es produeixen unes eleccions, la gent vota, i qui governa ha d'intentar configurar una majoria per governar, i l'oposició ha fet d'oposició, però no està contínuament erosionant les bases mateixes del sistema democràtic. Dit això, el Pedro Sánchez, jo personalment crec que s'equivoca. Era cantat que convocaria eleccions perquè havia una pressió des dels seus propis partit i del territori perquè les convoquessi, perquè hi ha molts alcaldes del PSOE i molts presidents autonòmics del PSOE que el que volen és que el Pedro Sánchez no estigui com a president de govern quan es facin les seves eleccions respectives al mes de maig, perquè pensen que això anirà en contra seva. I ha buscat el moment on creu que té una excusa per poder-les anticipar. Aquestes eleccions les convoca no per l'interès nacional de l'estat espanyol, no per l'interès dels ciutadans, les convoca per pur interès personal i partidista. I això mai és una bona manera ni mai per encertar-la. És a dir, convocar eleccions anticipades tenim històricament, tant a la banda del PP com a la banda del PSOE, moltes experiències de qui convoca les eleccions pensant que les guanyarà les acaba perdent. Esperem. Jo entenc que el calendari d'en un any al PSOE i entorn del Pedro Sánchez se li faria llarg. Entenc que hi ha problemes reals en aquest país que anirien erosionant la imatge del Pedro Sánchez. Dic, i aprofita a l'únic moment que hi ha una certa mobilització de l'esquerra a partir d'un fet que ens va indignar a tots i que ha mobilitzat l'opinió pública. I el socialista i el Pedro Sánchez espera que aquesta mobilització de la gent més o menys d'esquerra pugui arribar a prou força al dia de les eleccions i intentar repetir una majoria alternativa de govern. Dit això, dic, el dia que truqui a la porta tots farem balanç del que va prometre i del que no ha complert. Perquè escolta, desenganyem-nos. Pedro Sánchez i el PSOE han fet moltes promeses a tothom, però ha complert ben poques.
8: Ostres,
9: del PP tampoc no em fio res.
5: La de no robar. Jo he dit una cosa. Por lo visto aquí, los
7: sí,
5: cuatro
7: que
5: estamos...
7: Que se puede dar de la mano con el PP.
5: No, a mí me encanta interrumpir.
7: Pero el de robar se da de la mano con el PP.
5: No, pero una cosa. Aquí estamos todos de acuerdo, por lo que estaba escuchando, que todos estamos de acuerdo que Pedro Sánchez no convoca elecciones por el país, no convoca elecciones por patriotismo, no convoca elecciones por su partido, no convoca elecciones por la ciudadanía, convoca elecciones por sí mismo, por puro interés. No, sí, pero a ver, si lo habéis dicho, inmediatamente ha sido todo lo que has dicho.
6: El tema de Elizabeth, acabemos.
5: Vale, gracias. Entonces, como estamos todos de acuerdo, que pensemos que ese señor es que ha gobernado durante 8 años y que es el que se presenta de candidato. O sea, vamos a tener 4 años más de lo mismo, no, peor, porque la situación es muchísimo peor. Yo no quiero olvidar a Ceuta, ¿eh? O sea, España está como está ahora mismo y lo ha conseguido ese señor que se fue de vacaciones además. O sea, 4 años más de este señor, ¿realmente queremos un egoísta, una persona que solo piensa en sí mismo, en escapar de la justicia y conservar su patrimonio? ¿Queremos que esa persona dirija el país durante 4 años más y nos vamos todos a la porra? ¡Qué bien! También quiero recordar que todos los partidos a la izquierda del PSOE han apoyado a Sánchez y le han mantenido, y le han estado riendo las gracias y han estado con él, y no han levantado ni un solo puño, ni han levantado una manifestación, ni en nada de nada. O sea, están ahí apoyándole en el gobierno. O sea, que ahora que vengan... No, ahora hay elecciones, espera, vamos a separarnos, porque claro, qué mal eres tú, si van en paquete, si es que van en paquete. Sí. O sea, por favor, españoles, pensemos en nosotros mismos,
10: por
5: cada
10: favor,
5: uno en su ideología.
10: La esperanza de lo que viene es nefasta.
5: Pedro Sánchez más, no más.
10: Una
5: Pedro Sánchez,
10: otra.
5: Jamás en la vida.
8: Perdona, jo crec que hi ha una cosa en la qual en aquesta taula estem d'acord, que és que tot, i ho hem estat parlant la majoria del temps, que és que això és un càlcul partidista. Però igual que és un càlcul partidista, que el PP porti
5: partidista,
8: demanant
5: no.
8: Les eleccions des del primer dia.
5: Los varones
8: perquè
5: del PSOE llevan tiempo pidiendo
8: elecciones. El que hi ha darrere que el PP porti demanant eleccions des del primer dia de la legislatura és que no té cap
5: si
8: mesura.
5: Permites?
8: Llavors, un moment, jo t'he deixat parlar. Un moment, jo he deixat parlar.
10: Sisplau, escoltem a la Mercedes i després escoltem
8: a mi em preocupa que el debat se centri en quins són els interessos partidistes. Anem a parlar dels problemes de la gent, que és el que ens està portant a la situació ja no política, social i econòmica del país.
5: Pedro Sánchez,
8: llavors, quines són les mesures en matèria d'habitatge que té, per exemple, el Partit Popular per garantir que es compleixi el dret a l'habitatge i que la gent deixi de patir per aquest tema. Perquè si mirem... Perdona, Eli, si mirem el que està passant...
11: Deixeu parlar a la Mercedes.
8: Si mirem el que està passant en aquesta ciutat, el que veiem és que l'alcalde s'està desentenent totalment d'aquest tema, que no paren de proliferar els pisos turístics en els nostres barris i que no està fent servir les eines que té per garantir això i reclamar-li a la resta d'administracions que cadascú facin les seves mesures. No, és anar a parlar de realment quines són les mesures que planteja cada partit en relació a una problemàtica social que està generant aquest descontentament de... Com és que els preus dels aliments no paren de pujar? Com és que no es poden accedir a pisos de lloguer perquè el que s'està fomentant són els pisos de temporada i els lloguers temporals, etc, etc, etc.
6: Ja hi ha hagut una reacció, pel que fa...
11: Disculpeu, se'ns està colant per aquí un...
10: Un anunci publicitari.
11: Un anunci i que realment no sabem d'on prové aquest so perquè...
10: Però factureu-lo, almenys.
11: Ara, ja està. Temes que passen. Coses de la tecnologia, que ens fa parar una mica... Bé, així com sigui, volia comentar que ara ja hi ha hagut les primeres reaccions, en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. El president ha afirmat que és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere, després que el president, com hem escoltat, Pedro Sánchez, hagi anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Illa diu que un govern que va néixer per avançar no pot aturar-se perquè alguns prefereixin el bloqueig, ha afirmat en una publicació a través de X, i ja ha assegurat que Catalunya no es resigna i no es rendeix. Catalunya, diu, estarà amb Pedro Sánchez, ara més que mai, ha clos. I tot això ens porta, diguem, vols afegir alguna cosa?
9: Sí, que el senyor Illa està fent el mateix que ell criticava quan manava el senyor Pujol, que és parlar en nom de Catalunya. Dic, sisplau, jo, el president de la Generalitat sempre serà el meu president, però que no parli per boca meva. Per boca meva parla la gent a què he votat i que està representada al Parlament. I a partir d'aquí continuem amb la conversa. És a dir, a veure, dic, l'únic actiu que té fonamentalment el Pedro Sánchez per mobilitzar el vot de l'esquerra és la por al que ha de vindre. Pensar-se en un país, en un estat que governi PP i Vox, dic, això és el que fa mobilitzar la gent. I el tema de l'habitatge és una de les banderes que pot unir a totes les esquerres i el que cal, i el PP hauria de fer el que li van demanar també amb el Congrés, que és escolta, acceptar, seure's en una taula, mirar quines mesures reals es poden fer per evitar que es produeixin els desnonaments, per aconseguir que hi hagi més habitatge públic, per evitar que la gent sigui expulsada de les seves llars, per evitar que les ciutats i els barris no se'ls reconeguem perquè hi ha més gent que ve d'expats i el comerç va desapareixent. I, tot, i jo entenc que la veritat no la tindrà cap grup amb exclusiva, però que és el tema és prou important perquè tots aportem el millor de nosaltres mateixos perquè aquest problema desaparegui. I ho veig més fàcil que es pugui fer des d'una majoria d'esquerres al govern que no amb el PP i Vox, que neguen el problema.
7: Jo crec que ese es el problema de que se quiere votar o se piensa en votar, como la experiencia la tenemos en Badalona, en contra de... Porque en contra de Albiol, pues así nos ha ido. Entonces, lo que tiene que haber propuestas encima de la mesa y cambios reales. Porque si no, estamos donde estamos. O sea, yo por eso hablaba de que... Y esto solo puede ser posible con un pacto de país que no se van a sentar nunca. O sea, el PP y la izquierda y la derecha en ciertos temas se tienen que poner de acuerdo. En temas de país, como Ceuta, en temas... en temas de tal, no aprovecharlo, como ahora tú has metido una cuñita, porque al final lo que
12: cuñita.
7: Está pasando... sí, referente
12: una
7: a Ceuta, han metido Ceuta,
12: no, pues
7: que la han nombrado
12: Ceuta.
7: Antes.
12: Que
7: la
12: no hablemos de Ceuta.
7: No hablemos de
12: Ceuta.
7: Ceuta.
12: Venga,
7: vale.
12: No vamos a meter cuñitas. Pero vamos a olvidarnos de Ceuta, ¿verdad
7: vale.
12: Que sí?
7: No, entonces,
9: tenía prou problemas.
6: No, es el tema de Enrique. Enrique acaba, susplau.
7: ¿Me toca?
12: Sí, claro.
7: Gracias, Eli.
12: No, el presentador, no a mí.
7: No, hombre, si me dejas. Yo lo único que digo es, las esperanzas que hay de futuro son pocas. ¿Vale? Porque no hay ninguna propuesta referente al habitatge. No hay ninguna propuesta referente...
12: Están en el Congreso los diputados, la están
7: sí, hombre,
12: congelando,
7: sí.
12: No la sacan,
7: sí, hombre,
12: es
7: sí.
12: Verdad.
7: Y lo único
12: hacer
7: que hay
12: dinero,
7: es,
6: la
7: ir,
6: la...
7: es ir en contra y el derribo. Entonces, el derribo al que esté en el poder. Y eso ha funcionado, o sea, y eso es lo que ha pasado aquí en Badalona. Si somos nos ha pasado aquí. Y después resulta de que las cosas que importan de la ciudad pues no están encima de la mesa, ni hay soluciones. Hay... discursos y parafernaria, pero no hay soluciones reales. I luego hablaremos de l'habitatge, quan toque, no?
6: Sí, i tant. Hi ha molts temes i poc temps, perquè el temps vola aquí a la ràdio, però també volia fer referència, ara que estàvem parlant de Salvador Illa, i és que el sondeig d'Ipsos per a La Vanguardia, elaborat entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre, amb 2.000 entrevistes, dibuixa un escenari de forta fragmentació política, si avui hi hagués eleccions al Parlament. El PSC passaria, aquí veiem el gràfic que els telespectadors de Televisió de Badalona el poden veure, passaria de 42 a 30 escons, mentre que l'Aliança Catalana saltaria dels dos actuals a 30,
7: wow.
6: Igualant als socialistes, i Vox passaria d'11 de
7: 8.
6: Junts també patiria una forta davallada de 35 a 16. Aquest sondeig és una fotografia puntual o realment estem davant d'un canvi profund del mapa polític català? Fa molt que es parla d'aquesta gran irrupció i gran crescuda d'Aliança Catalana. Creieu que es materialitzarà? Per què creieu que la gent apostarà per aquest partit, segons fan preveure totes aquestes enquestes?
13: Jo penso que aquí hi ha dos fenòmens. El primer és el que ja he intentat explicar, que hi ha un descontentament general de que la gent està veient que en el seu dia a dia, no, o sigui, els governs, els diferents governs, des del local fins a la Generalitat i a l'Estat, no estan donant resposta a les seves necessitats, i això està carregant a la gent, perquè és que, un tema, les nostres butxaques també, i a l'angoixa que sent la gent de ser desnonada o de no poder pagar necessitats bàsiques. Alhora crec que també hi ha un... És a dir, han sortit altres persones com el Roger Tugas, que també han fet enquestes i que diuen que les enquestes que han anat fent no són com aquestes o no són tan exagerades com aquestes, i per tant jo aquí també crec que hi ha un debat al voltant de com els mitjans de comunicació contribueixen o alimenten segons quins discursos, però bueno. I després, en relació amb Illa, jo vull comentar, recordem que tenim un president de la Generalitat que està més preocupat per ampliar l'aeroport que per arreglar Rodalies. I crec que això és un exemple molt clar del que està succeint i de la separació que hi ha entre la gent de classe treballadora que agafa el transport públic per anar a treballar, sigui Rodalies, sigui l'autobús, etc., i uns dirigents que estan més preocupats per com ampliar l'aeroport en comptes de restringir, doncs, per exemple, jets privats, i llavors tenir més espai per altre tipus de trajectes. Llavors, aquí és on hi ha una mica també la disfunció, desde mi punto de vista.
12: Vale, vamos a ponernos en un barrio cualquiera. No, es igual, no, de toda Cataluña, no, no. No. Si te centras en Badalona, me centraré en Badalona yo también. Vamos, es una encuesta, sí. Es una encuesta a nivel de Cataluña.
5: arriba a Cataluña. Y estamos hablando de que la izquierda pierde absolutamente el fuelle, la gente ya no cree en la izquierda, les ha engañado lo suficiente ya como para decir, mira, me hablas mucho de la paz mundial y de cosas súper tal, pero resulta que yo salgo a mi barrio, no puedo andar, tengo inseguridad, pasa lo que pasa, o sea, no puedo vivir, las casas ocupadas, los barrios están cada vez peor. La gente está hasta las narices. Entonces, lo que cuando un político se aparta de las necesidades reales de las familias y de la gente que está en la calle, pues pasan estas cosas. A la izquierda se le va la fuerza por la boca diciendo unas consignas súper globalistas, pero resulta que cuando toca las cosas del comer y del beber se olvida de la gente totalmente y no hace más que políticas que agravan todavía más, como la regularización de un montón de ilegales metidos, porque esos son personas, ¿eh? No, perdona, es que, ¿ves? Es que cuando resulta que cogemos los problemas y los escondemos debajo de la mesa,
14: ¿cómo lo de Ceuta? Pero
5: es que la gente, escúchame una cosa, es que esas encuestas no es un cuadro que dibuje a alguien porque se le ocurre, esos son intenciones de voto de personas, es que hablamos de eso, hablamos de personas, la gente está hasta el moño.
14: Estás hablando de la ocupación.
5: La gente está hasta, sí señor, sí señor, la gente está hasta el moño. Si vienen tantas personas, ¿dónde van a vivir? Pero es que es una cuestión matemática. Y una cosa, y el tema este de meter miedo, esto de las encuestas, es normal que en Cataluña pues la gente ya a la izquierda ya pase olímpicamente, pase igual en el resto de España. El problema es que en Cataluña, pues por el tema de la estelada, estos partidos, los que no son de izquierdas de la estelada y los que no son de izquierdas de la no estelada, tampoco se van a poder poner de acuerdo y va a ser una pena, porque va a volver a gobernar la izquierda cuando la gente no es lo que quiere. Eso se tiene que leer, se tendría que leer a nivel nacional esos resultados, porque aquí votaría la Alianza Catalana, pero ¿qué votaría esta gente a nivel nacional? Eso puede compensar bastante el tema de que se pegue un buen batacazo a la izquierda en las urnas, porque la gente ya no cree en la izquierda, les han engañado muchísimo, ya no creen.
9: A veure, si la gent no creu en els partits polítics en general,
5: deixa'm
9: acabar, Elisabet, sisplau.
6: Escoltem ara...
9: I tu no pares de fer-ho.
6: Deixa
9: estructurar les paraules i després, si vols, les critiques. A veure, la gent ha perdut la confiança en el sistema polític perquè la dreta l'ha fallat sempre i l'esquerra no ha estat a l'alçada. Després, sí, les enquestes són enquestes, és la foto d'un moment determinat. I ho dic des de la posició d'Esquerra Republicana, que totes les enquestes li donen un petit creixement. O sigui, per tant, les esquerres no fallen per tothom. Tres diputats, quan a vosaltres... No, totes les enquestes donen el creixement i a vosaltres totes us donen una pèrdua de vots que es desvien cap a Vox.
5: Sí.
9: La qual cosa no m'alegra, perquè si una cosa és el foc, l'altra és l'infern. Per tant, malament rai. Ara bé, hi ha variables que poden fer canviar molt aquesta correlació de forces d'aquí és que es produeixin les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, hem de veure com evoluciona el mapa polític. A la gent li preocupen sobretot les coses que li afecten al dia a dia.
5: Clar.
9: Li preocupa el tema de l'habitatge, que és la primera preocupació transversal per tots els partits, i aquí els partits no donen respostes, i per tant, per això crec que s'haurien de ficar tots rebutjant les protagonistes per fer-ho. La gent li preocupa la seguretat, i això és veritat, que una part de l'esquerra no ha tingut mai aquest discurs. No es passa al nostre cas. Nosaltres tenim claríssim que, primer, des de fa 40 anys, que no hi ha drets sense deures. Tenim claríssim que la seguretat hauria de ser una de les banderes de l'esquerra, perquè sense seguretat no hi ha llibertat. I a partir d'aquí, evidentment, tenim un país que ha crescut descontroladament i que, per poder garantir uns serveis socials, públics, en condicions, s'ha de una mica també repensar, aturar i veure quina és la població que pot acollir el nostre país en condicions, sense separar els que han vingut fa dos dies dels que han vingut fa 200 anys, perquè si agafem els noms... Això és com a Vox, que si agafes els cognoms dels principals dirigents de Vox, hombre, la banderita espanyola no sé si és la que tenen a la butxaca, jo crec que deu ser la del dòlar, perquè la meitat són de fora, però bueno, escolta, tothom és digne de contribuir amb el seu país i hi ha exemples molt grans de gent que ha vingut de fora i són referents en molts camps, no? Per tant, escolta, comencem a treballar sense els biaixos partidistes, mirem de que quan arribi un moment ja farem campanya per a les eleccions i que a les campanyes d'eleccions fiquem propostes damunt de la taula i debatem les propostes. I si és possible que abans de les eleccions ens fiquem d'acord en què és el que s'ha de fer per a l'habitatge, què és el que s'ha de fer perquè Rodalies pugui ser gestionat pels que ho patim, doncs, hòstia, tot millor. I el senyor Illa, a part de fer declaracions, que les fa molt maques, igual que altres que tenim aquí a Badalona, les concreti. I després se'n recordi que és president dels catalans, dels que l'han votat i dels que no han votat. I que la seva obligació com a president és defensar i enfrontar-se cada vegada que faci amb el govern de Madrid. Es digui Pedro Sánchez o es digui Feijó o os digui Mónica Rodríguez o...
7: La verdad, no sé o la sensación que yo tengo es que ningún dirigente político ni ningún partido nos crea seguridad o nos ve o tenemos la sensación de que se esté trabajando para los temas sociales y que se avance. Esa es la sensación que tenemos desde la ciudadanía, sea en el Ayuntamiento de Badalona, sea en la IENE y sea en el Estado, ¿vale? Entonces, no vemos, porque todos sabemos las deficiencias que hay en la sanidad, en Rodalías, y al final la sanidad también cae aquí, en el gobierno de aquí, del país, que hay ahora y que ha habido en los otros gobiernos. Sabemos el problema de la Habitat, sabemos, o sea, al final, en los problemas que importan, la sensación que tenemos es... ¿A quién le votamos? Que son todos iguales, ¿no?
5: No, no son todos iguales.
7: Sí,
5: no, mira, ¿sabes,
7: sí, hombre,
5: ¿sabes
7: sí.
5: qué pasa? Mira, a mí me hace mucha gracia porque llevo muchos años militando en el Partido Popular. Entonces, cuando el PP lo hace mal, que lo hemos hecho mal alguna vez, evidentemente que sí, entonces los del PP son malos. Pero cuando lo hacen mal los otros, el discurso es todos los políticos son malos. No, señor, hay esperanza en este país, por supuesto. Sí que hay esperanza en este país, faltaría
9: más. Y no pasa por el
5: Congreso de los, y en el Congreso, bueno, va a pasar por un partido nuevo que aparezca de marcianos. Nos ha fastidiado.
9: No, no, pero...
5: En el Congreso de los Diputados hay un montón...
7: Si quieres, aterrizamos en Badalona.
6: Elizabeth.
5: El Congreso de los Diputados hay un montón de propuestas del Partido Popular que son buenas para hacer vivienda y están ahí congeladas, y eso es una realidad. Así que no digas, por favor, que no sabemos. No, hay que enterarse, hay que ampliar, no solo leer lo desde
7: ¿De
5: un color, sino mirar realmente todo. Hablas de mucha gente como si la gente fuese tonta y no supiese lo que se está manejando por ahí.
7: Información. Soy una persona informada.
5: Y por otro lado, Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, Francesc, es quien está sosteniendo a ella en el Parlamento y está sosteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. O sea, que sois exactamente
9: pues
5: los mismos.
9: Pues quina força més gran que té Esquerra Republicana.
5: Sí, senyor.
9: Quina força
5: sí, senyor,
9: més gran
5: porque en España hay un problema. Con cuatro votos coges y diriges un presidente. Es con un chantaje. Es que esto es lo que no se puede hacer y se tendría que evitar. Sí. Y Esquerra Republicana, es Pedro Sánchez.
9: Fas com el Vox, que vol eliminar els partits independentistes.
5: Pues si sois vosotros que estàs negociant amb ells i no els mantenim.
6: A veure, Mercedes, escoltem.
9: Vols fer-ho més fàcil?
6: Francesc, sisplau, Mercedes.
5: Conmigo, vete a tu partido a decirles, no te enfades conmigo, yo no soy la culpable.
9: Yo no me enfado amb tu.
5: Si fuese por mí, no estaríais ahí. No
9: que diguis si valides el que diuen molts dirigents del PP i de Vox.
6: Francesc, Elisabeth, sisplau.
5: ¿Por qué no quieres hablar de lo que te he dicho?
6: Sisplau, podem... Sisplau, ja, però... Mira, un altre alert tenim aquí per trencar el gel. O sigui, això és ideal, ha arribat en el millor moment.
5: Vale, però què diu?
6: Què diu? Anem al... Pluges torrencials fins a les dues d'avui, evitar desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no baixeu a soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua. D'acord, ens acaba d'arribar un altre esaler. Abans a l'inici d'aquest programa ens ha arribat un altre, i ara un
13: mira,
6: altre.
13: Mira, la meva intervenció era per aquí.
9: I mantingueu-vos informat
13: Perdoneu,
9: per les ràdios
13: doncs
9: i per les
13: televisions. Vaig intentar lligar
6: fons oficials, això
13: el debat 1
6: crida.
13: Amb el debat 2.
6: Vinga,
13: anem a veure si me'n surto.
6: 4 minuts i mig
13: vale?
6: ens queden, vinga.
13: Hem anat parlant, no? No sé quin polític t'he enganyat, no sé... Jo crec que si ho portem en clau local i ho enllacem en què ens acaba de sonar aquesta alerta, aquí tenim l'exemple claríssim del polític que ens té tots enganyats amb promeses incomplertes,
5: senyor,
13: que és l'Albiol. I anem a... Ho trec del tema habitatge i me'n vaig amb les pluges que estem tenint i amb aquesta alerta que acabem de rebre en directe. 1. On està el pla d'actuació municipal?
5: Te lo voy a decir yo.
13: No existeix, no el tenim. I ara hi ha l'excuseta que és que els altres em van deixar això, que ja portem uns anyets aquí, eh? Segona, on estan els tres dipòsits que ens va prometre aquest senyor? Els va prometre ell. Ens va començar a dir que primer seríem amb fons europeus, que després seríem l'AMB, tenim 442 milions allà en el calaixet, un ajuntament que està intervingut per Hisenda perquè no estem fent els pagaments a proveïdors. Llavors, perdoneu, és que tenim l'exemple al costat de casa, eh? Un alcalde del Partit Popular que l'únic que fa són promeses que no compleix. Per tant, cuidado amb qui posem d'exemple i que aquí algú se li hauria de caure la cara de vergonya i potser posar-se més a treballar i menys fer viatgets. També em preguntava, on ha estat aquest cap de setmana?
5: Yo empecé en Vía Pública en este ayuntamiento en 2023. Y la primera lluvia que nos cayó torrencial estaba todo manga por hombros, no había absolutamente nada, lo pasamos de pena y fue horrible, se inundó todo. Géiser es horrible. Nos pusimos manos a la obra y ahora está pasando muchísimas menos cosas que pasaban antes. De hecho, yo vivo en Barcelona y ha sido un puñetero desastre, pero un puñetero desastre. Aquí es que ha caído una lluvia torrencial, ha caído una lluvia excepcional. O sea,
7: antes y ahora.
5: No, te puedo asegurar que yo lo viví en mis carnes en 2023. Pues mira, un plan que esta señora dice que no existe y sí que existe, porque nos lo compramos de arriba abajo. Se reunió ayer un comité
13: para... ¿Dónde está, Eli? on està? El podem veure, el podem publicar?
12: Pot ser públic? Pregúntalo, pregúntalo.
13: És que ho estic preguntant.
14: Francesc.
13: És que ho estic preguntant.
12: Sí que funciona i s'ha hecho un montón de coses.
9: No, jo ara... que l'Albiol és una persona que promet molt i fa poc, això ho sabem tots. Sí, en campanya electoral,
12: i si no, la calle
9: i si no, rectifiquen tu el que
12: falta
9: vaig
12: mucho por hacer, pero hay un montón de cosas.
6: Escoltem el francès,
9: rectifiquen el que, si el que dic jo no és correcte. En campanya electoral, l'any 2023, ell va dir que es farien tres dipòsits pluvials a Badalona. Amb l'any 2024 va fer unes declaracions dient que no es farien, però que estarien les obres en marxa amb l'any 2026. Cap a l'any 2023 estarien les obres en marxa a les 3 d'això. Quina és la realitat? Que hi ha, dels 3, hi ha 2 que s'han encarregat els estudis. És a dir, que quan acabi el mandat haurà passat els 4 anys i no s'haurà començat cap obra dels 3 dipòsits pluvials que havia. Que la promesa que havia fet, que aconseguiria els recursos de la Unió Europea, doncs no s'han aconseguit els recursos de la Unió Europea. Afortunadament, tenim prou diners al calaix per poder-ho fer. I, realment, evidentment, la pluja... Jo, primer de tot, amb això de la pluja, agrair als serveis d'emergència, agrair a bombers, als Mossos d'Esquadra i a tots els veïns la dedicació, el sacrifici
12: la
9: que han
12: Urbana,
9: fet.
12: Guàrdia Urbana, Protecció Civil de l'Ajuntament...

0: tant, molta precaució, sobretot també informació a través dels mitjans de comunicació i canals oficials en situacions com aquestes. El tema del temporal donarà també molt a parlar avui durant aquest Badalona matí. En parlarem amb un meteoròleg, també amb Protecció Civil de l'Ajuntament de Badalona
1: per
0: fer
1: balanç
0: de totes les incidències. Us agraïm a tots quatre, Eli Jiménez, Elisabet Jiménez, Mercedes Estebanez, Francesc Ribot i Enrique Lara. La vostra presència avui a la tertúlia de Badalona matí.
2: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: La penya no va poder disputar el seu compromís d'ACB contra l'Andorra, però debutarà demà a la FIBA Champions League contra el conjunt israelí del Berni Azaya. En futbol, el Badalona Women, que va, en aquest cas, treure un empat del camp del Sevilla en un partit amb un final boig. Qui s'ha posat líder de la nit al dia ha estat el Badalona, amb 3 victòries consecutives, això sí, líder provisional, perquè es van suspendre 6 partits de la jornada. Ho explicarem tot plegat aquí en el Temps d'Esports, evidentment, en un cap de setmana descafeïnat pel temps, perquè hi va haver equips, uns quants, que van poder disputar els seus compromisos, principalment els que jugaven dissabte al matí i també a primera hora de la tarda, també els equips que van poder disputar els seus partits diumenge a la tarda, però en tot cas, com dèiem, el Joventut, per exemple, que havia de jugar dissabte a les 6, doncs no ho va poder fer. Ara els verdinegres, que hauran de debutar contra el Penlik Herzliya, l'equip israelí, demà a la FIBA Champions League, un partit doncs, que es disputarà demà a partir de 8:15 i que, evidentment, seguirem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona. Vam saber, més o menys, cap a les 4 de la tarda, aproximadament, ja avançava el nostre company Xavi Ballesteros, que doncs, molt probablement el partit entre la Sisa Joventut i el Morabanc Andorra acabaria sent suspès. Recordem doncs, que es va decretar l'alerta dissabte, començava a les 6 de la tarda, i en tot cas doncs, els partits que haguessin de començar ja més tard d'aquella hora doncs, no podrien fer-ho perquè, evidentment, el govern català es va voler curar en salut, que no hi hagués cap mena de sorpresa. Evidentment, la tromba d'aigua que va arribar a caure a la nit va ser impressionant, causant doncs molt mal, i ja n'estareu tots a la guaita, evidentment, d'aquesta situació. Fins i tot aquest matí també ha estat excepcional, però com dèiem, la penya que estava preparada per jugar contra el Morabanc Andorra, tots dos equips van intentar posar-se d'acord per jugar el partit fins i tot diumenge a la tarda, però hi havia una sèrie de hàndicaps que tampoc garantien la possibilitat que es pogués disputar el matx al 100%. Per tant, doncs en principi, aquest enfrontament de la segona jornada de la ISB, el primer partit que la penya havia de disputar a casa com a local a la Lliga, doncs es disputarà el dimecres 14 d'octubre. Per la seva banda, l'equip femení, l'equip de Fabián Telles, havia també de jugar a casa el primer partit de Lliga, de la Lliga Challenge, ho havia de fer contra el València, i el partit també va quedar ajornat. En aquest cas, el Joventut Femení jugarà aquest dimecres. Serà a partir d'un 8:15 el partit entre el Joventut Femení i el València, corresponent a la primera jornada de la competició de la Lliga Challenge. Per tant, doncs, com dèiem, dos partits que ja tenen data després de la suspensió. Qui sí que va poder jugar va ser el Joventut U22, l'equip de Pau Ribas, que a més es va imposar a l'Unicaja de Màlaga, equip al que va pallissar per 101-59. Va suposar la primera victòria de l'equip de Pau Ribas amb un gran treball col·lectiu, amb 5 jugadors que van fer dobles dígits, destacant, per exemple, Eduard Coll com a màxim anotador amb 21 punts. Per tant, doncs, reguit

0: gel de situacions el dissabte, que es va prorrogar a diumenge, i per tant, com dèiem, un cap de setmana on hi va haver molts, molts compromisos suspesos. Qui va jugar, passem al futbol, dissabte pel matí, va ser el Badalona Women. Ho va fer al camp del Sevilla en un partit que va tenir una mica de tot. De fet, a la primera part, el Badalona Women no va ratllar els millors 45 minuts i va marxar al descans perdent per 1-0. Les indicacions i les directrius que va ordenar el tècnic Marc Ballester al descans van causar un bon efecte, i a la segona part va reaccionar l'equip badaloní, que va empatar el maig mitjançant un golarro, en aquest cas de Lucía Martínez, la central d'aquest partit, la migcampista reconvertida en central, que va marcar pràcticament des de la frontal de l'àrea un gol per l'escaire de la porteria del Sevilla. Tot seguit després va tornar a colpejar el Sevilla, que es posava un altre cop per davant 2-1. Però això sí, un Badalona Women que va continuar dominant, arribant, intentant culminar, i al 70 Sheila Guijarro tornava a posar, en aquest cas, l'empat en el marcador 2-2. El Badalona Women no es conformava amb la igualada, anava pels 3 punts, i ja en el temps afegit va haver-hi un gol de les badalonines que ens va fer pensar que els 3 punts vindrien cap a Badalona. Mirari es va estrenar com a golejadora del Badalona Women, feia el 2-3 en el temps afegit, en el 94, però com són les coses, i mai millor dit, no? Fins que no està el partit al darrer sospiro, al darrer segon, o fins que l'àrbitre no xiula, no s'acaba. I el 96 empatava de nou el Sevilla, en aquest cas amb un desajustament defensiu que va costar-li els 2 punts al conjunt de Badalona. Per tant, el got mig ple, el got mig buit, depèn de com es miri. Jo crec que en aquest cas la sensació va ser de mig buit, tenint en compte que la victòria estava al sac. Mancava acabar de lligar-lo. Escoltem en Marc Ballester, el tècnic del Badalona Women, valorant el que va donar de si al partit.
1: Sí, crec que la primera part no hem tingut continuïtat. Quan estàvem atacant, teníem una acció bona, 3 en precipitació, elles en pilota, la veritat que ens han trobat, ens han fet mal, ens ha costat ajustar-nos, i sí que la segona part, doncs, ajustant sobretot sense pilota 2-3 coses, i crec que amb l'entrada de Paula, no?, amb aquesta profunditat per fora, hem tingut molta més situació de perill, a elles els hi ha costat molt més arribar-nos, no?, aquestes situacions d'amplitud, i bueno, hem generat moltes ocasions pels 3 gols, i fins i tot crec que podia haver sigut més ampli el resultat.
0: Doncs no va ser així. És veritat que, a diferència d'altres ocasions, el Badalona Women va fer 3 gols, però en aquesta ocasió, doncs, els errors també li van costar els 3 punts. Però vaja, 8è lloc, 8 punts a la classificació, ara mateix 2 victòries, 2 empats, 2 derrotes, i aquest és el balanç del Badalona Women a la taula classificatòria. Recordem que s'enfrontarà al Tenerife a la pròxima jornada, que no serà diumenge, sinó serà ja el dia 18 d'octubre, perquè hi ha una aturada per seleccions. Lucía Martínez, l'autora del gol de l'empat del Badalona Women.
2: No, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión, y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas, y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
0: Qui no va jugar tampoc va ser el Sigul, a la tercera federació femenina, que va ajornar el seu partit contra el Sant Cugat, contra el líder de la competició, i per tant, doncs, aquest partit que també s'haurà de fixar data per poder-lo disputar, segurament entre setmana, segurament. A la tercera federació masculina, a 4:45, el Badalona jugava a Tona i va aconseguir la tercera victòria consecutiva. Un Badalona que, com dèiem abans, de la nit al dia s'ha situat líder. Això sí, 6 partits van ser suspesos dels 9 que hi havia en joc, però ara mateix només 3 equips, per possibilitat de puntuar o depenent de victòria o empat, podrien passar el Badalona a la classificació. Un Badalona, doncs, que es mantindria entre els 5 primers segur, i ara mateix no tan sols va dormir com a líder, sinó que com a mínim arribarà fins la pròxima jornada sent líder, i a més haurà de rebre a un rival directe a la classificació com és el Vilanova. Escoltem el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, valorant el partit. Un Badalona que es va veure amb el marcador en contra al minut 20 de la primera part. Els 30 van patar i a la segona part va acabar de capgirar el marcador. Molt bon partit dels escapulats i així ho valorava el tècnic Genís Sampietro.
3: Hem tingut els 10 primers minuts o 15 dolents, no? Que veies que l'equip havia entrat malament perquè al final és un context superdiferent i estem acostumats a una altra cosa i ha anat malament, ens han fet el gol i a partir del gol ens hem reposat superbé. Hem sigut nosaltres, inclús amb les dificultats que tenia el partit, hem aconseguit empatar i molt bé, la veritat. I la segona part, doncs, l'equip ha estat supersèrio igual, hem aprofitat amb una mica més de fortuna, hem sigut molt, molt eficaços, però l'equip, jo els he dit avui, no? Dic, si som capaços també de guanyar avui en aquest context, en un camp com aquest, on et porta a fer un joc completament contrari al que tu fas, era un repte per nosaltres i un pas endavant.
0: El que més va destacar Genís Sampietro va ser el treball com a grup, la victòria coral del seu equip. Cadascú va aportar el que va poder i tots els jugadors van ser fonamentals.
3: Normalment sempre és una victòria d'equip, no? Perquè al final són tots, però especialment avui crec que el que resalta és l'equip, perquè era molt difícil també brillar individualment, però sobretot això, crec que tothom ha fet una feina increïble, com s'han unit al final també per defensar. Molt content del caràcter de l'equip i res, és un pas més i a seguir treballant.
0: I qui s'estrenava com a golejador, a banda de Nil Sauret, que va fer el gol de l'empat, va ser Oriol Aguilera, que era l'encarregat de fer l'1-2 pel Badalona. El central, cedit pel Girona, que diu que s'està retrobant com a jugador, celebrava a l'haver guanyat i també el seu gol.
4: Sí, no, molta felicitat al final a nivell del gol. És una cosa que t'ajuda molt a nivell personal i també per poder sumar amb l'equip. Ajuda molt a l'equip, bona victòria, 3 seguides i ja per la següent, la setmana vinent.
0: I sobretot acumulant 90 minuts de joc, Oriol Aguilera, que precisament va venir al Badalona perquè necessitava minuts de joc, volia disputar molts minuts i de moment el Badalona els està tenint amb molt de protagonisme.
4: Molt content perquè, sí, com tu dius, sumant minuts, tornant a sentir-me jugador i molt content, molt implicat al grup i feliç d'estar aquí amb aquest grup i de continuar en aquesta bona dinàmica.
0: I de moment, sense muntar castells en l'aire, perquè primer van ser 2 derrotes, ara són 3 victòries i hi ha tranquil·litat, però no és fàcil guanyar 3 partits seguits.
4: No és fàcil, i menys venint d'on veníem, de l'inici que hem tingut, però crec que l'equip està bé, 3 victòries consecutives i a continuar.
0: Doncs el Badalona, que de moment suma i continua a l'espera del partit de diumenge a les 6 contra el Vilanova. Tot aquest resum, tot aquest contingut, avui resumit al programa L'Esport a Televisió de Badalona a partir de les 8 i avui també tertúlia de futbol aquí a Ràdio Ciutat. Adéu-siau!
5: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
6: Les veus del dia a Badalona.
7: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
8: Vamos a dejarnos la piel. Vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza.
9: Unes eleccions que ens permetrà, doncs, decidir.
10: El bloqueig permanent de la dreta vers a tot allò que és avançar o protegir la gent.
11: Es demostra que segurament, doncs, ara mateix les majories que hi ha al Congreso no són les òptimes per poder afrontar grans reptes que té l'estat espanyol.
12: El carrer està reclamant l'habitatge des de fa anys.
13: Anem cap a una vaga general per capgirar el sistema d'habitatge, per canviar el model que ara mateix està segrestat per l'especulació.
14: Estem treballant conjuntament a la delegació del govern per poder declarar, doncs, Sant Adrià de zona afectada per la catàstrofe meteorològica.
15: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els 2 decrets d'habitatge. En la seva compareixença aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys.
16: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar i per a volver a ganar.
15: Els diferents grups municipals de Badalona han reaccionat a la convocatòria d'eleccions generals anticipades feta per Sánchez. El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè diu fa mesos que la legislatura actual està esgotada, ho explicava l'alcalde Xavier García Albiol.
9: És unes eleccions que ens permetrà doncs, decidir entre altres moltes coses, la política de vivenda que se n'està parlant els darrers dies, però sobretot també decidir si hi ha un govern que canvia les actuals lleis que el govern d'Espanya de Pedro Sánchez es nega a canviar. Lleis com el tema de la que permeten l'ocupació il·legal, que permeten l'immigració irregular, que permeten la multireincidència.
15: Els companys de partit de Pedro Sánchez sostenen que l'executiu espanyol ha governat intentant pactar amb tothom a l'hora de legislar. Escoltem Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC.
10: Hi ha una cosa que ha deixat clara aquesta última setmana i és el bloqueig permanent de la dreta vers a tot allò que és avançar o protegir la gent, no? I per tant, evidentment, jo crec que arriba un punt en el que t'ha dit prou, fins aquí hem arribat, i evidentment això en termes electorals jugarà un paper. I l'ha de jugar, és a dir, la gent ha de ser conscient de tot allò que està ara mateix en joc i de tot allò que hem de resoldre. No podem permetre'ns una altra vegada una Espanya paralitzada per una oposició nefasta.
15: Esquerra Republicana, un dels socis de govern de Sánchez, afirma que era partidària que el president esgotés la legislatura perquè creu que encara hi ha molts projectes pendents d'enllestir. Àlex Montornès, president dels Republicans a Badalona.
11: Es demostra que segurament doncs, ara mateix les majories que hi ha al Congreso no són les òptimes per poder afrontar grans reptes que té l'estat espanyol. Dit això, nosaltres pensem doncs, que encara hi havia moltes carpetes que eren interessants poder seguir treballant i que ara doncs, haurem de mirar com queden a la futura legislatura.
15: Guanyem Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions perquè ha estat governant d'esquena a la ciutadania. Ho deia Dolors Sabater, presidenta de Guanyem.
12: El carrer està reclamant l'habitatge des de fa anys. És una indignació sostinguda que al final explota. És molt fàcil, no?, dir que la culpa, carregar totes les culpes a qui no ha fet possible ara, a última hora, aquesta possibilitat, quan sabem que aquests mai ho faran possible, la dreta i l'extrema dreta mai ho faran possible, però és que el que ens s'ha demostrat és que el centre-esquerra tampoc.
15: I per part dels comuns, aquesta és la valoració que en feia la seva presidenta Aida Llaurador.
17: Que realment la gent posi sobre la taula que la prioritat d'una legislatura a l'Estat també és pel dret a l'habitatge, aquest dret a l'habitatge que el Partit Socialista durant tots aquests anys no ha sigut capaç de defensar, però encara menys aquesta dreta reaccionària que cada cop és més forta i que cada cop ens polaritza més, on els especuladors i alguns poders econòmics molt potents estan passant per sobre de la gran majoria social que tenim al carrer.
15: I més enllà d'aquestes reaccions sobre les futures eleccions, encara hem de parlar de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. Una de les zones més afectades per les pluges ha estat Sant Adrià de Besòs, on s'ha mantingut l'avís per pluges intenses fins a les 2 d'avui i l'alerta pel risc de desbordament del riu Besòs. L'Ajuntament ha recomanat evitar apropar-se al riu i a les zones inundables i seguir les indicacions de protecció civil. Filó Canyeta, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, ha demanat que el municipi es declari com a zona catastròfica.
18: Estem treballant conjuntament amb la delegació de govern per poder declarar doncs, Sant Adrià de zona afectada per la catàstrofe meteorològica i, a més, doncs, hi haurà una reunió, ja està convocada amb tots els CAPs i el comitè d'emergència que continua actiu per tal de fer totes aquestes valoracions i veure com hem d'actuar per, com dic, recuperar tota la normalitat a nivell de serveis.
15: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Les veus del dia a Badalona.
7: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
19: Temperatura a Badalona.
20: 20 graus.
21: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
22: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
21: Més clar, més ràpid, més Badalona.
22: bdncom.cat
21: Badalona passa aquí.

0: Torna Filmets.
1: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
0: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
2: Filmets Badalona Film Festival.
1: Totes les emocions.
3: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
4: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
3: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
4: I a Ràdio Ciutat de Badalona, els dimecres a 8:15.
5: Badalona, 94.4.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Badalona, 94.4.
8: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la reentrada del curs? Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi com passi. Orient Mitjà. Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanha? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les gestes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges del tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan... Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordant-ho també que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Vale? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis, i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques... anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades és molt difícil això, ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell, al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació, era una, perdó, era efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va Girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però bueno. Però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada... A veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després si en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no?, diuen, que ja no es perden les
1: portes. Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no?, encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire en lloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell, i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible, i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno,
0: un debat historiogràfic
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de mànega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres, però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques, i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells, s'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg a Nanjing, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició a Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quan a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, 25.000 persones
0: és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé dos Sant Salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, però...
0: Seran 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun. Però no li deien turistes. Vale, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers.
0: Sí.
1: La composició de la flota ja es podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I que ha fet especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, ciència ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. Tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia, a les cobertes hi havia
1: allà, el ramat,
0: una mena, no?, de Corte Inglés, no, a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no?, per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV-XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes d'un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI, del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etcètera, que els interessava col·leccionar animals exòtics, etcètera. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Fica una girafa a un vaixell, té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar. Està. I el vent, sí, no? Era com Raimon allà.
1: El carn fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'ONU va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malaca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, és per... No és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no?, els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming... Adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament. Vale? Com, per exemple, en el segon viatge, al regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí.
0: Això també,
1: sí.
0: Ja... soft power, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge,
1: sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada, clar. Sí, el mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbica.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, bueno. Simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com... Què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament, no?
1: Sí,
0: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar. Bueno.
0: Passen 28.000 persones, en el moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Sí, com una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la pel·li de Madagascar, no? Mm-hmm. No sembla que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons, es falta el pingüí, però fora d'això.
1: Podria ser-ho, i llavors que es converteixen en espècies invasores, no?
0: Sí,
1: i...
0: govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Ho fem pel comunisme. Sí, els comunismes, sí. Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé. Doncs, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i el 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: No vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, doncs pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka... el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada i les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes o homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica el que va fer els Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, és el mateix. Ho està fent en Maduro?
0: Bueno, en Maduro no sé si...

0: constantment, o sigui, m'imagina
1: aquests viatges. Marejades, sí, sí, sí. Putant en un vaixell.
0: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
1: Ah, tu saps? Penses que era com una mena de...
0: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
1: Bueno. I tothom a la cobra... decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
0: sí.
1: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girar.
0: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
1: És la fantasia? Truca'ns.
0: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
1: sí,
0: eh?
1: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
0: En fi, cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
1: sí,
0: amb en Jordi Sallarès.
1: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
0: 5 o 6,
1: no?
0: Alguna cosa així.
1: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
0: Espera't.
1: 5 o 6, no? Encara vols...
0: Alguna cosa podem
1: rascar. Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
0: alguna cosa rascarem.
1: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
0: Sí, a veure, se'ns explica que sí, i és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Sohil, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui. No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Doncs pues també perquè és un tio que sabem que quadrarà en aquestes rutes marítimes, etc. Si no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
1: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
0: mm-hmm, sí,
1: i aquestes expedicions es cancel·len, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
0: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. És bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot,

0: font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
1: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
0: Ah, ah.
1: A veure si...
0: Un funcionari confuci de l'època ho resumeix molt bé i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll però cap benefici real per l'estat. Llavors el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
1: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
0: Doncs són bastant impecables.
1: Implacables o impecables?
0: Són implacables.
1: Són impecablement implacables, no?
0: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
1: Implacables.
0: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes dels ports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
0: el respondrem ràpid,
1: temps,
0: sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que de fet no les coneixem en gaire detall. Sabem per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat sobretot restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010 a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, exacte, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins a les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica i una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre'l.
1: Això
0: és horrible, però... no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia costes que els europeus no havien vist, no veuran fins a casa després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels navegants.
0: És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema. No,
1: clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català, no?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar, una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un ritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà, no?
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que ha flotat a l'aire, que són els imants de la Temanavera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió. Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina realitza, actualment està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a
0: la ràdio castellà, i prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dilluns 5 d'octubre de 2026. Us parla Martí Villegas. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Els comicis arriben després de no haver aconseguit que el Congrés li aprovés els dos decrets d'habitatge. En la seva compareixença d'aquest dilluns al matí, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin la seva formació d'una majoria molt més àmplia per tal d'impulsar les mesures que han engegat en els darrers 8 anys. Els diferents grups municipals han reaccionat a la convocatòria de eleccions generals anticipades feta per Sánchez. El Partit Popular creu que la convocatòria a les urnes arriba tard perquè, diu, fa mesos que la legislatura actual està esgotada. Els companys de partit de Pedro Sánchez a la ciutat sostenen que l'executiu espanyol ha governat intentant pactar amb tothom. En canvi, Badalona en Comú, amb representació del govern espanyol a través de Sumar, creu que la convocatòria d'eleccions era necessària davant d'un congrés format per una majoria de dretes. Esquerra Republicana, un dels socis de govern de Sánchez, afirma que era partidària que el president esgotés la legislatura perquè creu que encara hi ha molts projectes pendents d'enllestir. Per contra, Guanyem Badalona afirma que Sánchez ha convocat eleccions com a conseqüència d'haver estat governant d'esquena a la ciutadania. Nova jornada de pluges intenses avui a Badalona i ja en van dos en tan sols 3 dies. Avui han arribat a caure 70,5 litres per metre quadrat. Protecció Civil ha enviat poc abans de les 8 del matí un missatge d'alert per avisar d'un nou episodi de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme. Degut a la situació meteorològica, les biblioteques de Pomar, Lloreda i Canyadó Casagemes han tancat aquesta tarda. Més avui tampoc ha obert portes al parc de Can Soleil i de Cal Arnús, ja que s'havia d'avaluar el seu estat després de les pluges dels darrers dies. I avui també hi ha hagut ple municipal. El Partit dels Socialistes ha titllat l'Ajuntament de Badalona com el pitjor d'Espanya en quant a la demora en el pagament a proveïdors. Són 193 dies els que els proveïdors esperen a ser pagats. Badalona desbancaria així el Puerto de Santa Maria en el rànquing dels ajuntaments que triguen a pagar. Les acusacions han sortit quan el secretari municipal ha donat compte del cessament del gerent de l'Ajuntament, un cessament que, segons Guanyem, posa en relleu la descomposició que pateix l'Ajuntament de la ciutat. Per la seva banda, l'alcalde Xavier García Albiol s'ha defensat dient que quan van entrar al govern, el de Badalona era segurament l'Ajuntament espanyol amb més contractes vençuts. Un 85% ha dit. Quan acabi el mandat, ha assegurat que gairebé tots els contractes estaran renovats. Més enllà d'això, el ple s'ha aprovat el document que, a partir del conveni entre Ajuntament i Consorci del Besòs, permetrà estudiar els terrenys del sector de les Tres Xemeneies. Tots els grups, d'altra banda, han donat el sí al conveni entre Ajuntament i AMB per finançar la segona fase del Parc de Lloreda. Les obres podrien començar el primer trimestre de 2027. I pel que fa al temps, demà ens espera de nou un dia amb cel tapat i amb aparició de pluges durant el matí i la tarda.
0: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: 我在失信之痛苦里干掉国林。
1: 阿七就能落进去了。
0: 那你儿子站在这边呢？有没有出去？
2: 殺されちまえよ。分かってんだ。

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Tema, el de l'educació, que ha estat notícia dia sí i dia també en els últims mesos pel malestar dels docents per un empitjorament crònic de les seves condicions, diuen. En aquest context neix un nou moviment de docents, l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha tingut un paper clau en les mobilitzacions del darrer curs. Un badaloní, professor de l'Institut La Pineda, forma part de la comissió de comunicació d'aquest nou moviment i ens visita avui al Badalona Matí. És en Ramon Castell. Bon dia i benvingut.
4: Hola, bon dia, benvingut. Estic a l'Albenis, no a la Pineda.
3: Ah, l'Institut Isaac Albéniz. Doncs mira, és un error que tenim aquí al guió,
4: costat, sí,
3: que de seguida ho corregim. Benvingut. Ramon, primer de tot, què és l'Assemblea Educativa de Catalunya, quan neix i amb quin objectiu?
4: Bé, bon dia. L'Assemblea Educativa de Catalunya neix cap al febrer, és el resultat de la coordinació d'assemblees de centre de tota Catalunya, va néixer una mica a partir de les assemblees de Barcelona Nord i s'ha estès per tota Catalunya. Hi ha més de 578 assemblees ja registrades i s'està estenent per tot el territori.
3: Ja existia a nivell local i ara fa el salt a nivell català?
4: Sí, sí. De fet, aquí a la zona del Barcelona Nord hem tingut una tradició important de moviment assembleari de centres i vam fer una mica el salt, una proposta a nivell de tota Catalunya i la veritat és que ha regit prou, no? O sigui, ara està, diguem-ne, estès per tota Catalunya.
3: Qui en forma part actualment?
4: Són assemblees de tant d'escoles com d'instituts de tota Catalunya, o sigui, els centres que formen assemblees i s'inscriuen a assemblees docents formen part de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
3: Vostès han tingut veu dins de les negociacions amb el govern, amb el Departament d'Educació? És un dels objectius que es marquen?
4: De moment no hem tingut, diguem-ne, veu en cap negociació. De fet, les negociacions per part del departament estan tancades des del final del curs passat amb el pacte que van fer en Comissions Obreres UGT i el Sindicat de Secundària i a partir d'aquí s'han negat a fer cap mena més de negociació. O sigui, de moment estan tancades. És el departament que ha de moure fitxa i convocar el comitè de vaga perquè el curs va acabar en vaga i ha començat en vagues i segurament continuarà en vagues, depèn del que decideix les assemblees de la pròxima Assemblea Educativa de Catalunya, però de moment el departament no s'ha mogut un mil·límetre.
3: Ramon, no sé si no creus que la ciutadania té la impressió que ja hi ha massa interlocutors educatius amb el govern per desencallar aquest conflicte? Parlem de sindicats, altres associacions de mestres i docents.
4: Hi ha sindicats, de fet hi ha un ventall de sindicats important. El que passa és que mai ha vingut una vena de representació de centres, no? D'assemblees de centres. I això és el que s'ha constituït. De fet, hi ha hagut un canvi en el tema representatiu. Si entenem el que va passar cap a finals del curs passat, va ser que dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, que són minoritaris en el sector d'ensenyament, juntament amb els sindicats de secundària, van pactar amb el departament. Es va fer una consulta a nivell de tota Catalunya, entre tots els docents, on van votar, estaven ja votat de 90.000 docents a Catalunya, van votar al voltant d'un 65% i el resultat va ser negatiu, de no refrendar a l'acord que va, diguem-ne, signar amb el departament aquests sindicats, no? Per tant, la representativitat i la democràcia, per part dels docents, van dir que no a aquest pacte, no?
3: Hi haurà més mobilitzacions aquest curs?
4: El que he comentat, a finals d'aquest mes hi haurà l'Assemblea Educativa de Catalunya, però es preveu que hi haurà més mobilitzacions.
3: No creu que els principals perjudicats són els alumnes?
4: Sí, sí, totalment. Els principals perjudicats són els alumnes per la qualitat educativa que hi ha en aquest país. Portem més de 20 anys amb una emergència educativa i no s'està donant cap mena de resultat. Falten inversió. El Parlament va aprovar una resolució de que s'havia d'invertir més del 6% en educació, que no s'està complint. Falta inversió en el que és, per exemple, l'escola inclusiva. S'han ficat alumnes d'escoles d'educació especial en escoles normals sense recursos. Falten, diguem-ne, vetlladors, falten, diguem-ne, personal de suport. O sigui, l'escola educativa té un problema important.
3: Tornem al Parlament, perquè dèiem al començament que la cambra ha reconegut l'autoritat dels mestres i ha instat el govern a regular la seva protecció i seguretat jurídica i psicològica. Com ho entomen, això? Esteu satisfets?
4: Bueno, això ha sigut degut al boicot que hi ha hagut a partir de lo que més de 1.300 centres de Catalunya s'han negat a fer sortides i colònies, en un crit d'alerta de la situació grave d'emergència, no? Ha intentat fer, en aquest sentit, el govern una mena de sessió, a dir, bueno, reconeixem el paper dels mestres i blindar-los, diguem-ne, de banda. Penso que quan sortim de colònies o sortim de sortides, la quantitat d'alumnes que tens al teu càrrec, i són menors d'edat, és importantíssima, no? O sigui, la responsabilitat és molt gran. És una cosa que havia fa molts anys que havia estat reconeguda, no?
3: La manca d'autoritat a les aules era un punt clau de les negociacions?
4: Hi ha moltes, diguem-ne, demandes. Una d'elles, per exemple, són les ràtios. O sigui, tenim una quantitat d'alumnes a l'aula importantíssima, amb cada vegada més problemes socioeconòmics de diagnòstic a l'alumnat que no s'estan, diguem-ne, resolent. Per tant, la manca d'autoritat a l'aula és una part més d'aquesta, diguem-ne, mancança als joves que estan patint l'educació.
3: El que no ha quallat, sembla, és el contracte de país que reclamava Esquerra Republicana. Els republicans el fixaven un horitzó de 8 a 12 anys a través d'un finançament estable i suficient que donés continuïtat a aquestes polítiques educatives independentment dels canvis de govern. Això creuen que els hi hagués donat més estabilitat? Ho reclamaran?
4: A veure, aquí han estat governant tant socialistes com Esquerra Republicana anteriorment i no han fet absolutament res per millorar la qualitat educativa. O sigui, és tirar pilotes endavant, crear comissions, creant, diguem-ne, dilatant tot el procés possible per intentar allargar el període de govern que tinguin, no? No hi ha un pacte de país per solucionar l'educació, no hi ha un interès real per millorar-ho i, per tant, demanem això, no?
3: Amb quins problemes més habituals es troba un docent a l'aula? Què és el que més preocupa?
4: Cada vegada a l'aula hi ha més diversitat. Tenim alumnes amb diagnòstics cada vegada més complicats. Hi ha una problemàtica també socioeconòmica important a l'aula i això no s'està resolvent. El que parlem de l'escola inclusiva, quan parles d'escola inclusiva i tens alumnes amb unes mancances importants i no hi ha recursos per solucionar-los, és una enganyifa, no? O sigui, s'estan tancant escoles d'educació especial i estan posant alumnes en una escola normal. No només afecta a l'alumne que té problemes, sinó afecta a la resta d'alumnes que tenen un dret a una educació, diguem-ne, de qualitat. I, per tant, les mancances són molt greus.
3: Veient els resultats de PISA, que tant han donat a parlar, hi ha alguna cosa que no rutlla, creuen?
4: Els últims 15 anys, els resultats de PISA, anem en caiguda lliure. O sigui, aquesta vegada és que no han sortit perquè han fet trampes al solitari. O sigui, els han advertit com 8 o 9 vegades del govern central de que no estaven fent bé les coses i el govern ha continuat fent-les. O sigui, els resultats PISA és la continuïtat d'aquesta caiguda lliure per la falta de planificació dintre del sistema educatiu i la falta de recursos.
3: Com es poden revertir aquests mals resultats?
4: Invertint i preveient un pla educatiu encara lluny, però consultant a la comunitat educativa.
3: Està d'acord amb la nova planificació del departament que recupera el curs veient les lectures obligatòries a batxillerat?
4: Bueno, és un pedaç més de dir que aquesta emergència, no? O sigui, hauríem de seure i parlar d'un pla a llarg termini amb concrecions, parlant amb els docents sindicats per determinar quin full de ruta hem de fer per millorar l'educació.
3: La consellera va plantejar un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. Com a docent, creu que amb això hi ha prou?
4: Sí, a veure, l'any passat s'han gastat no sé quants milions en comprar tauletes i ordinadors. O sigui, resulta que un any fan un negoci venent tauletes i ordinadors i entrant a l'aula amb totes aquestes mesures de les noves tecnologies i l'any següent, res, en dos mesos després, diuen que s'ha de canviar. O sigui, quina mena de credibilitat té aquestes propostes, no?
3: A l'Institut Isaac Albéniz, patiu calor, patiu fred, no sé si forma part d'aquest pla de climatització. A nivell de climatització, com està la situació?
4: la climatització a les aules és posar ventiladors. De fet, fins i tot l'associació de famílies ha posat ventiladors a primer d'ESO perquè la situació era, i les ha pagat ells, la situació era insostenible, no? Estem parlant de final de curs i principi d'aquest setembre, el calor a les aules era insuportable, amb 25-30 alumnes a l'aula eren, diguem-ne, mesures que s'han de revertir ràpidament, no?
3: Ramon Castell, professor de l'Institut Isaac Albéniz de Badalona, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
4: A vosaltres.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Catalunya ha viscut aquest cap de setmana un episodi de pluges torrencials excepcional. A diversos barris de Badalona s'han acumulat al voltant de 110 litres per metre quadrat i a l'estació del Museu de la Ciutat dissabte es van registrar 152 litres, superant de llarg el rècord anterior del 2016, 83,3 litres, el dia més plujós dels 21 anys de dades d'aquesta estació. Una situació extraordinària que també va obligar l'Ajuntament a activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'emergència, amb el tancament d'instal·lacions municipals no essencials i també la cancel·lació d'activitats a l'aire lliure. De tot plegat en parlem avui al Badalona Matí amb l'Oriol Rodríguez, que és meteoròleg badaloní, per conèixer també com s'ha gestionat l'emergència. També tenim al telèfon en Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Primer de tot, Oriol, què ha passat exactament des del punt de vista meteorològic? Quins ingredients s'han combinat perquè es doni aquesta situació?
2: Bé, el que hem tingut és una situació que a priori és típica dels mesos de tardor. Al final, la tardor és l'estació de l'any més plujosa i, per tant, és habitual que tinguem aiguats, que tinguem doncs, fins i tot episodis d'inundacions. Forma part del clima mediterrani. El cert, però, és que aquesta situació, podríem dir que ha vingut dopada, incrementada, per un mar que està molt més al calent del que tocaria per l'època de l'any. Estem parlant d'una anomalia al voltant de 3 graus i fruit justament de totes les onades de calor i la temperatura tan desbocada que hem tingut al llarg de l'estiu, que també doncs, ha tingut repercussió al mar. I justament el mar molt calent, al final podríem dir que és una bomba de rellotgeria, és a dir, que si diguem-ne, a l'atmosfera es compleixen les condicions perquè plogui, si tenim el mar calent, és fàcil que plogui ploure amb molta més intensitat i acumular grans quantitats de pluja com ha passat ara.
3: I, Oriol, fins a quin punt podem parlar d'un episodi excepcional, no? Que es parla molt, ha estat insòlid?
2: Sí, a veure, en el cas de Badalona s'han acumulat quantitats en funció de l'observatori, ha sigut una mica irregular, però els valors més importants, per exemple, han estat, i a més mesurats amb pluviòmetres homologats, per tant són dades de fiar, fins a 187 litres per metre quadrat a Bufalà i 192 al barri del centre. Estem parlant de quantitats que són, diguem-ne, molt poc habituals. De fet, sí que ja hi ha algun antecedent, tot i que són ben pocs, i els trobem, per exemple, el 12 de novembre del 1988, llavors van caure 231 litres per metre quadrat, o el 31 de juliol del 2002, quan en van caure 218. Per tant, estaríem parlant, si féssim un podi, des del 1968, l'aiguat d'aquest cap de setmana se situaria en el número 3. Per tant, tindria la medalla de bronze.
3: Oriol, dèiem que la temperatura del mar ha estat una mica l'origen, no, de tot plegat, però podem parlar també d'origen tropical? Es pot parlar de la tropicalització del Mediterrani?
2: Sí, és a dir, si tenim un mar molt calent amb una temperatura semblant a la que pot haver-hi, doncs, per exemple, al Carib, no?, com ha passat sobretot a finals d'estiu, ara ja ha anat baixant la temperatura, però bé, això, estem a principis d'octubre amb valors de temperatura del mar encara voltant de 24-25 graus, que això és anormal, per aquí, per la nostra zona. A més, com dèiem, el mar al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això doncs sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? I de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics potser d'altres latituds.
3: Li preguntem al Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Sigfrid, comencem pel balanç. Quines han estat les incidències més destacades que heu hagut d'atendre a Badalona durant aquest episodi?
5: Hola, bon dia. Doncs l'acumulació d'aigua, sobretot a el que seria la via pública, en llocs concrets, baixos i petites esllavissades, alguns problemes estructurals per la gran quantitat d'aigua caiguda, però bueno, inicialment grans problemes no hi han hagut, els habituals que ja coneixem, passos soterrats inundats, en aquesta línia.
3: Sigfrid, l'Ajuntament va activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Correcte. En fase d'emergència. Explica'ns què implica activar aquest pla i quina és la feina que es posa en marxa a partir d'aquell moment.
5: Correcte. El problema bàsic és l'organització, és l'element que organitza la situació d'emergència. A partir d'aquí tots els nivells s'activen i dependria d'un pla sectorial, que és el pla especial d'inundacions, el qual Badalona ja sabeu que està treballant amb ell, encara no el té resolt. I nosaltres estem de facto treballant en aquesta línia, amb la qual això estarà inserit dins del document únic de protecció civil, i això significa organitzar la part, tots els departaments municipals que evoquin tots aquests recursos que disposen per poder treballar de forma organitzada i eficient, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, el centre del CECOPAL. A partir d'aquí, doncs, ens enllacem amb el que seria la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i treballem plegats, coordinadament tant amb bombers, guàrdia urbana, urbanisme, medi ambient, i és el que es fa.
3: Mm-hmm. Davant episodis com aquest, què és el que més us preocupa a nivell de ciutat? Inundacions, mobilitat, bueno, rieres... Hi ha alguna zona crítica en concret?
5: Bueno, tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagin realment és molt complexa, són una situació realment fora de lo normal. Això vol, per una banda tenim els punts vulnerables monitoritzats i una altra, doncs, una sèrie de punts crítics que tenim que vetllar, o sigui, serien rieres, indudablement, el treball que s'ha tingut de tot el que sigui drenatge, permeabilitat, també el front litoral juga un paper molt important aquí també, els riscos que tenim en els diferents llocs de la ciutat i, en fi, una situació delicada.
3: Cada vegada parlem més d'aquests episodis meteorològics extrems. Això, Siegfried, està fent canviar els protocols o la manera que teniu de treballar, d'organització?
5: Indudablement. De fet, l'INUNCAT del 2026 ja ha fet uns canvis importants en els quals aboca molta força també a el que seria la informació de la ciutadania i la complicitat per part de tothom. D'aquí venen els missatges de saber. Segurament s'acabaran de perfilar una mica millor, però és un moment que es toca capdalt a tots, no només als serveis d'emergència, però sí obligar a una modificació total, a la coordinació més eficient, a que tots els serveis estiguin en ordre, a fer una feina prèvia i una feina posterior de rehabilitació. És el moment de les emergències, malauradament, però les emergències són sobtades i van d'una forma com ara, no? El moment d'ara mateix.
3: Parlaves ara dels avisos de saler. No sé si creus que hi ha un risc, que si s'envia massa sovint, de vegades es parla, no. Després d'una situació que no acaba sent tan greu com es preveia, la població acabi restant-li importància o no fent-li cas. Claro, què n'opines?
5: Jo crec que segurament, jo no soc un expert en comunicació, segurament s'ha fet molt esforç per arribar a aquest desalert, molts esforços tècnics per poder dur-los a terme. Cal confiar en les persones que treballen en aquests àmbits, igual que el que són prediccions meteorològiques, no? Seria pràcticament la mateixa visió. És una predicció meteorològica. Si creiem en el que és la ciència i la tecnologia, tenim que pensar que això s'està fent. En cent sí que és cert que s'està treballant per poder-ho millorar, si hi ha algun matís que es tingui que corregir, però l'ES Alert és un èxit i funciona, i és fins i tot amb l'ES Alert, i continuen havent-hi morts, malauradament, abans d'ahir. És amb l'ES Alert, i passa això. Imaginem-se sense l'ES Alert. Sí. És que no és moment d'analitzar si això és negatiu, sinó que és positiu, i el que tenim que fer és assolir una millor eficiència del missatge. No?
3: I encara es continuen produint, malauradament, aquestes conductes imprudents per part de la població, tot i l'enviament d'aquest desalert, digues, Oriol.
5: Sí. Sí, estem tots cansats de desalert i continuem veient actituds que cobres les xarxes socials, els vídeos, i és al·lucinant.
3: Exacte.
2: Sí, anava a dir que justament comentàveu, no?, el tema aquest de l'autoprotecció, que és molt important. Vull dir, s'ha fet molta feina i se n'està fent, i més que se n'hauria de fer. En aquest sentit, volia comentar també que fa un any i mig aproximadament es va portar al ple de l'Ajuntament de Badalona una moció, que vaig tenir l'oportunitat de poder-la defensar, que justament el que es proposava era doncs millorar la senyalització de les rieres i de les zones inundables aquí a Badalona. Al final, Badalona està forma, diguem-ne, part de l'àmbit geogràfic del Maresme. Tenim rieres que travessen la ciutat de muntanya cap a mar, que quan plou molt aquests carrers s'omplen d'aigua i poden arribar a arrossegar cotxes, com ha passat, de fet, en el passat. I el que deia, no?, que aquesta moció el que defensava i que va ser aprovada, a més, per unanimitat, que poques vegades passa això aquí a l'Ajuntament, doncs això, no?, millorar la senyalització, indicar aquests carrers que són rieres, doncs que són zones inundables, recuperar, per complementar el nom actual dels carrers, però recuperar aquests noms de les rieres perquè la gent sigui conscient d'on viu, perquè hi ha molta gent que no sap, per exemple, que l'Avinguda Martí Pujol és una riera, o que doncs, l'Avinguda Sant Ignasi de Loyola i la Rambla Sant Joan és una riera i que, per tant, són zones perilloses quan hi ha aquest tipus d'episodis, però que també, permeteu-me dir que, malauradament, que almenys que en tingui constància, no s'ha fet cap avenç en aquest sentit, malauradament, i ens hem de trobar en una situació d'aiguats que tant de bo això sigui la manera d'esperonar doncs, a tots els polítics de l'Ajuntament, de l'oposició, del govern, per fer alguna cosa justament per millorar també aquesta capacitat d'autoprotecció i de coneixement de l'entorn de la ciutat on vivim.
3: Oriol, sembla que no es va acabar de formar aquell mini-huracà mediterrani, no?, que en un primer moment es va anunciar.
2: Sí, exacte, no es va arribar a formar. El que vam tenir va ser, tècnicament, el que s'anomena un sistema convectiu de mesoscala, que, perquè ens entenguem, bàsicament és un conjunt de tempestes molt organitzat, que dura moltes hores, que té una extensió doncs, important, que porta precipitacions molt destacables i que va anar resseguint tota la línia de la costa molt lentament, i això va afavorir doncs, que es produïssin aquestes quantitats de pluja tan importants i, a més, amb intensitats molt elevades. Vull dir també que, malgrat que pugui semblar que no, però a Badalona vam tenir molta sort en aquest sentit, perquè si bé van caure quantitats, ho dèiem, properes a aquests 180-190 litres per metre quadrat en no gaires hores, no va haver-hi gaires moments en els quals plogués, podríem dir, amb una intensitat torrencial, sinó que va estar plovent de manera, diguem-ne, abundant, intensa, durant molta estona, però aquestes puntes d'intensitat torrencial van ser poques i, a més, van estar bastant espaiades. Això va fer que no es produïssin, diguem-ne, rierades com s'haguessin pogut produir i com, de fet, va passar aquí al costat del Maresme en diverses poblacions amb inundacions molt importants. Per tant, en certa mesura, vam tenir sort que va ser una pluja abundant, d'aquella espessa d'anar fent, però que vam tenir poques puntes, podríem dir, de torrencialitat.
3: Aquest mini-huracà del qual es parlava se l'anomena Medica?
2: Sí.
3: I creus que si s'hagués materialitzat la situació hauria estat encara pitjor?
2: Probablement el que hagués passat si s'hagués acabat produint aquest Medica, no?, aquest cicló mediterrani amb característiques tropicals, clar, és difícil de saber què hagués passat exactament, eh? Podria ser que hagués plogut més, però segurament el factor més diferenciat és que hi hagués hagut ventades més intenses. Al final, un cicló d'aquestes característiques va acompanyat de ratxes de vent que poden superar els 100 km per hora, cosa que no va passar. En cas que hagués passat, doncs, evidentment, això hagués pogut produir altres problemes, perquè amb el terreny tan saturat, l'estabilitat de molts arbres, no?, de les arrels dels arbres, es veu compromesa i, per tant, probablement hagués hagut doncs, moltes incidències en aquest sentit.
3: Que fenòmens com aquest al Mediterrani costen de veure?
2: Costen de veure, però existeixen, hi ha antecedents. Per exemple, vull dir, és una anècdota, per dir-ho així, no?, però a mitjans dels anys 80, TV3 era l'única televisió a l'estat que tenia el Meteosat en directe, el satèl·lit Meteosat. Es va produir, en aquest cas a les Illes Balears, un Medica, un cicló amb característiques tropicals. En aquell moment els observadors de l'Institut Nacional de Meteorologia de Palma no tenien accés a aquestes imatges, van trucar a TV3 i TV3 va mostrar en directe per televisió aquestes imatges i això va servir perquè els predictors de Mallorca doncs, poguessin actuar i poguessin veure què és el que estava passant. Per tant, aquesta anècdota curiosa, no?, dona doncs, informació en el sentit en què veiem doncs, que aquest tipus de fenòmens ja han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
3: I, Siegfried, també et volia preguntar, ara mateix quina és la situació a Badalona? No sé si encara esteu treballant en algunes de les incidències d'aquest temporal del cap de setmana.
5: Mira, m'has agafat ara que estava parlant per l'altre telèfon a l'Alfegat. Encara la situació ara és canviant i també s'ha intensificat a la part dels Vallesos i estem seguint l'episodi, no puc dir-te res més perquè ara estic a punt de posar en marxa també tota l'operativa que tenim aquí. Amb la qual ara la situació és, inicialment, aquestes pluges fins a les 14 hores és la informació que tenim que ens arribarà, però bueno, no, prefereixo no donar una opinió referent a l'evolució, perquè això millor seria l'Oriol a nivell meteorològic que ens podria donar la informació, perquè és molt canviant i és delicada. S'afegeix a aquesta intensitat de pluja que hi ha hagut aquesta nit, per la qual ara seria el moment d'això, de problemes estructurals, perquè s'han de avisades més potents, caiguda d'arbres, segurament algun és alert que ha vingut a un i vindrà un altre avís, en fi. Per la qual la situació és emetent, caldrà estar emetent i treballant aquests punts vulnerables i crítics que tenim detectat i en la mateixa línia que s'ha treballat fins ara i a veure si tenim sort i fa el menys mal possible, no?
3: Si això hagués passat en un dia laborable entre setmana, la gestió, Siegfried, creus que hagués estat més caòtica, més complicat de gestionar tot plegat?
5: Bueno, tot el que sigui gestió de massa, gestió de... hi ha molts punts que estan en què treballar, encara, i així la gent va treballar, ja, el que són restriccions de la mobilitat és un altre dels aspectes que en el futur ens tocarà treballar de forma intensa, perquè clar, es tenen que decidir doncs, restriccions potents de mobilitat i sobretot en l'àrea metropolitana, escoles, instituts, proves mèdiques, entorns laborals que potser no poden realment designar del personal. És un canvi de paradigma molt potent que té unes afectacions greus, sèries, i que necessita d'un treball molt curós fora de l'emergència, però ara no es dona tregua, ara estem dins de l'huracà i no... Jo, en fi, és que tinc que marxar, no puc continuar l'entrevista, ho dic perquè si no hi ha res més, jo us agrairia que em deixéssiu...
3: Sí, Siegfried, cap problema. Doncs sí, aneu a descansar, que déu-n'hi-do també la feinada que heu fet durant aquest cap de setmana.
5: No, és a seguir l'operatiu.
3: I tant, ja continua
5: en marxa. I llenço la mà a l'Oriol perquè ha explicat una cosa anteriorment que jo l'he seguit des del moment que va sortir, és molt interessant, m'agradaria contactar. Si em passeu el contacte d'ell, per favor.
3: I tant, te'l farem arribar.
5: Sí, moltes gràcies. Gràcies, Oriol.
3: Gràcies, Siegfried Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, per la seva intervenció. I ara que dèiem això, Oriol, que la temperatura del mar es preveu que vagi pujant. Per tant, fenòmens com aquest ens hem d'acostumar, cada vegada seran més habituals.
2: Sí, a veure, és una mica el que dèiem, és a dir, són fenòmens que de per si formen part del nostre clima, del clima mediterrani, és a dir, si parlem amb els nostres pares, els nostres avis, segur que tenen històries d'inundacions, de riarades, del riu Besòs desbordat, etc. El que passa és això, no?, que amb un augment de la temperatura, que implica també un augment de la temperatura de l'aigua del mar, i per tant aquesta major energia, aquesta major, diguem-ne, quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera, sí que és cert, episodis com els d'aquest cap de setmana o com el que estem tenint ara mateix aquí a Badalona, per exemple, també amb aquestes pluges que estan sent intenses ara mateix, doncs segurament seran cada cop més freqüents i més intensos. Tot això sempre intercalat en períodes de sequera, que també formen part del nostre clima i que amb el canvi climàtic també són cada vegada més severes, més extenses i més perllongades, no? Com la que vam tenir entre els anys 2021 i 2024.
3: I Oriol, ja per anar acabant, aquest episodi de pluges, podem dir que entra el top 3 de registres a Badalona, de l'Observatori Municipal?
2: Sí, és el que comentava abans, és a dir, sí, hi havia, diguem-ne, el dia més plujós des de que hi ha dades a Badalona, que de manera continuada, que això és el 1968 fins a l'actualitat, el top 1, per dir-ho així, la medalla de bronze se l'emporta aquest 12 de novembre del 1988 amb 231 litres per metre quadrat. En aquella ocasió, i de fet hi ha imatges que corren per internet, que crec recordar que les va emetre, en aquest cas, Televisió de Catalunya, doncs hi havia imatges que es veia la Riera de Canyet, és a dir, l'Avinguda Martí Pujol, l'aigua desbordada i arrossegant cotxes riera avall. En segona posició hi ha el 31 de juliol del 2002, llavors van caure 218 litres per metre quadrat, una tempesta, de fet, no va haver-hi pràcticament llamps, va ser pluja constant, abundant, durant la nit i matinada de l'últim dia de juliol i el primer d'agost a tota la zona del Baix Maresme. A Teià, per exemple, es van acumular, si no recordo malament, 240 litres per metre quadrat, a Montgat també, per tant va ser tota aquesta zona molt afectada, també amb inundacions, i en tercer lloc trobaríem l'aiguat d'aquest cap de setmana. Tot i això, quan parlem, això estem parlant, diguem-ne, d'acumulació total, d'acumulació total de pluja. Però el que fa mal no és tant tot el que s'arriba a acumular, sinó la intensitat, és a dir, en quanta estona cau aquesta aigua. I sí que trobem aiguats amb menys quantitat de pluja, però amb una intensitat major, que són els que han causat més danys, com per exemple el 14 de setembre del 99, quan una altra vegada la Riera, Martí Pujol, no?, la Riera de Canyet es va desbordar, va arrossegar cotxes i la policia municipal va haver de rescatar persones de dins dels vehicles al centre mateix de la ciutat. Per tant, són episodis que es poden anar repetint.
3: I ara mateix, Oriol, durant la tertúlia hem rebut un alert. Quina és la situació, quina és la previsió en aquests moments?
2: Bé, ara mateix s'ha format un altre sistema convectiu, no tan intens com el del cap de setmana, ni tan, diguem-ne, organitzat, però que s'ha format sobre el mar, ha anat entrant. De fet, hi ha hagut inundacions ja importants, per exemple, altra vegada a Granollers, on han caigut més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora. S'acosten ja als 100 litres en aquest punt del Vallès Oriental. En el cas d'aquí a Badalona, també està plovent amb intensitat. De fet, venint cap aquí, es veien, no?, per exemple, el torrent de la Font, que és dels pocs torrents que està descobert al centre de la ciutat, just per sobre l'autopista, doncs, que ja començava a baixar amb alegria, i és que, de fet, ja portem quantitats que superen altra vegada els 30 litres per metre quadrat a bona part del terme municipal, i pensem que al llarg d'un any habitual superar els 30 litres en un dia potser passa un parell de vegades l'any, tres, no és una cosa gaire freqüent, per tant, estem parlant una altra vegada d'un dia d'aiguats intensos que cal estar atents. Tot això s'anirà traslladant en direcció nord-nord-est, per tant, anirà resseguint el Maresme, Vallès Oriental, s'anirà cap a les comarques de Girona, per tant, segurament d'aquí a no gaire estona, aquí a Badalona, la intensitat de pluja anirà minvant i, com de fet es deia l'espai del temps d'abans d'aquesta entrevista, doncs, en principi, la tarda serà força més tranquil·la.
3: Molt bé, Oriol Rodríguez, meteoròleg badaloní, moltíssimes gràcies per venir avui al Badalona Matí.
2: A vosaltres.
3: Fins aviat. Gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: El fenomen meteorològic insòlit d'aquest cap de setmana, ara en parlàvem, ha tornat a posar el riu Besòs al centre de l'actualitat. Les pluges van fer que el cabal les disparés, multiplicant 215 vegades el seu volum habitual. La crescuda del riu ha tornat a evidenciar que vivim en un territori amb risc d'inundació, ja que en alguns trams el riu va estar un metre i escaig de desbordar-se a Sant Adrià de Besòs. I aquí apareix un dels grans projectes de transformació del litoral, el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, amb la construcció del futur Catalunya Media City, una zona on una vegada més l'esplanada ubicada davant la nau de turbines s'ha negat d'aigua. Per parlar-ne de tot plegat, avui visita el Badalona Matí en Ferran Falcó, que és el director del Consorci del Besòs. Ferran, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Ferran, com valores l'episodi viscut al Besòs? Consideres que la resposta davant això ha de ser conèixer millor el risc d'inundació, adaptar-nos i també invertir en reduir-lo?
6: Sí, això és... Ahir vaig tenir la necessitat de fer una piulada, que suposo que és el motiu pel qual em vareu trucar, en la qual explicava, sense alarmismes, que evidentment l'episodi d'ahir va ser un episodi extraordinari, va ser un episodi potent, 937 metres cúbics segon, vol dir que vam tenir un cabal molt, molt important en el riu Besòs, però, bé, això no vol dir, perquè també ho vaig llegir-ho ahir en algunes piulades, que hàgim de desistir de la voluntat de treballar bé, prenent les mesures que s'han de prendre per mirar de minvar els riscos d'inundabilitat que té aquest sector, doncs que hàgim de, diguem, baixar els braços i abandonar la possibilitat de desenvolupar-lo. A mi em sembla que això té un punt fins i tot d'absurd i de contrahistòric. Mai a la història de la humanitat cap humà ha decidit no travessar un riu perquè el primer que va travessar-lo es va ofegar. El que s'ha fet és inventar-se un pont. Mai cap japonès ha decidit deixar Tòquio perquè hi haguessin terratrèmols. El que ha fet han estat edificis capaços d'aguantar-los. Mai cap de nosaltres hem decidit deixar de fer un edifici perquè es pogués incendiar. I hem pres mesures, escales d'evacuació, extintors, el que sigui, per fer possible que aquell edifici fos el màxim de segur possible, no? Per tant, ni els holandesos van deixar Holanda, malgrat que els Països Baixos són un país inundable, ni els londinencs han deixat Londres. Tothom ha treballat perquè el seu territori fos el més segur i el més resilient possible. I aquí sempre hem dit que passaríem de tenir un sector contaminat a tenir un sector descontaminat, que passaríem de tenir un sector inundable a un sector resilient, que no vol dir no inundable, mai hem dit que deixi de ser-ho, i que passaríem de tenir un sector que no té cap mena de vida ni d'activitat, llevat la que faci la distribució elèctrica avui per avui, a tenir un sector ple de vida, amb activitat econòmica, amb activitat residencial, amb activitat comercial i amb activitat de formació, d'innovació i de cerca.
3: Ferran, en aquesta piulada que feies, en aquest fil de comentaris a la xarxa social X, deies que el PDU de les Tres Xemeneies es va aprovar l'any 2023 amb un informe favorable de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, incorporant, a més, aquestes mesures, no, d'inundabilitat exigides segons el mapa de perillositat i risc d'inundació vigent, no, el MAPRI. Dius que per responsabilitat vau decidir anar més enllà, oi?
6: Sí. El PDU es va aprovar considerant uns 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector. No vol dir baixant pel riu, vol dir circulant pel sector de les Tres Xemeneies. 40 metres cúbics segon d'aigua. I nosaltres ens vam adaptar als requeriments del nou MAPRI del nou MAPRI i de la nova normativa europea, i vam augmentar aquests 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector a 310 metres cúbics d'aigua circulant pel sector. I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst de fer-hi. I això ens va portar a prendre, que estan relacionades en el projecte, que per cert està a exposició, està en aprovació inicial, esperant l'aprovació definitiva i està penjat a la nostra web. Això ens va portar a dissenyar uns projectes d'urbanització que tenen algunes singularitats. Per exemple, les cotes dels carrers. La cota del carrer Dolores Ibàrruri, que és el central d'aquest sector, passa de 4,70 m actual a 6 metres. Tanmateix, es genera la capacitat de circular aigua amb la creació de passos, de sifons, de connexions hidràuliques que ho facin possible. Es dissenyen uns sifons, per exemple, per sota del nou col·lector, futur col·lector de Llevant, que el que han de poder fer també és conduir aquesta aigua. I, en definitiva, el que intentem fer amb aquestes mesures és aconseguir que, en un cas de desbordament, i aquí hi ha les famoses T50, T100 i T500, que són... la T50 és que hi hagi un episodi d'inundació amb una probabilitat d'un 2%. La T100 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una probabilitat d'un 1% a l'any. I la T500 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una possibilitat d'un 2% a l'any. Doncs bé, amb aquestes tres modelitzacions, el que hem fet ha estat prendre tota una sèrie de mesures. Amb sifons, amb les cotes dels carrers, amb la plataforma, usant la plataforma inferior del carrer Olímpic, que actuarà com un sifó quan la passera que es farà dins al carrer Olímpic amb el desenvolupament d'Inditex es posi en marxa, amb el nou pas soterrat per l'Avinguda Maresme, que també actuarà com a sifón, i també amb tots els suds, les zones verdes deprimides, que es projecten en el parc perquè puguin aguantar, filtrar, vull dir, amb llàmines d'aigua, filtrar i absorbir aigua durant un episodi d'aquestes característiques.
3: I Ferran, hi ha una qüestió que va més enllà, oi, de les tres xemeneies, perquè aquest nou mapa de risc amplia la zona potencialment inundable també en tot el Poblenou, fins més enllà també del port de la ciutat, no?, de Badalona. És un problema territorial.
6: Sí, evidentment els modelatges del MAPRI fets amb aquesta... Amb

0: fer de tirar endavant aquest sector amb seguretat i prenent les mesures que determinem, d'altres facin la seva de feina. I aquí és on, per exemple, hem presentat a Adif una proposta perquè s'elevi el pont del ferrocarril. Perquè ahir aquest pont del ferrocarril va estar a un 82% de la seva capacitat. És a dir, ens vam quedar a punt de que fos realment desborratat pel riu. I això fa anys que es diu i fa anys que en parlem. I jo crec que precisament la lliçó d'ahir és que aquesta mena d'actuacions s'han d'accelerar i que aquest és un pont que actua de barrera en el cas d'una crescuda importantíssima del riu Besòs i que hauríem d'augmentar el seu gàlib. Però n'hi ha més, hi ha més mesures en aquest sentit, no? De moment el que podria fer Adif en el pont del ferrocarril, i crec que farà, serà reposicionar tubs de servei que estan en el propi pont avui i que si agafeu una fotografia els veureu perquè són una llenca de tubs que està sota l'estructura del propi pont. Si els mouen i els reposicionen, doncs més capacitat de passar aigua tindrem. O reobrir el pas per sota del Maristany al marge dret de la desembocadura. Allà hi ha hagut actuacions per evitar precisament que persones hi poguessin acampar o viure posició de New Jerseys, d'impediments, etc. Tot el que siguin impediments que l'aigua pugui córrer s'han de poder anar traient. I també en matèria de manteniment, la Diputació de Barcelona, que és la qui ens fa aquesta feina i per cert la fa molt bé, doncs probablement hagi d'augmentar el seu nivell de manteniment del que és la llera, no? En definitiva, a mi el que em sembla és que davant d'un episodi com el d'ahir el que no hem de fer és creure'ns que no li podem fer front. El que hem de fer precisament és actuar i prendre mesures perquè aquest desenvolupament i aquesta vida que volem crear en aquest sector que en aquests moments està contaminat, doncs ens permetin gaudir d'un espai que en episodis extraordinaris doncs serà inundable, però que en la vida normal i ordinària de la nostra societat serà plenament operatiu.
1: Ferran, aquesta proposta, no?, que vau presentar a Adif d'elevar el pont del ferrocarril per on passa la R1, entenc que aquest projecte, de moment, en quin punt es troba? S'ha avançat en aquest sentit? Teniu alguns terminis per part d'Adif?
0: Clar, aquesta no és la nostra competència ni és la nostra feina. Nosaltres el que vam fer va ser traslladar-ho al... Primer, parlar-ho amb el responsable d'Adif a Catalunya i, segon, traslladar-ho també al Departament de Territori, que és el nostre departament de referència, perquè hi ha la Secretaria d'Infraestructures. Ells tenen aquest estudi que vam voler encarregar a Barcelona Regional, és un estudi que el que preveu és situar la cota de la solera del pont a 8,69 i el carril de la via a 9,89, és a dir, més elevat del que ho és en aquests moments, i això implica també alguna obra que seria ben positiva per tots nosaltres. Implica que per l'aterratge d'aquesta nova via, per exemple, hauríem de moure l'estació de tren de Sant Adrià, la qual cosa és una perfectíssima oportunitat per tenir una millor estació de tren a Sant Adrià de Besòs, que bé que se la mereix la ciutat i bé que la necessitarà quan les Tres Xemeneies estiguin a ple rendiment i quan Inditex estigui a ple rendiment. Per tant, jo vull veure el got mig ple i vull veure les possibilitats que se'ns obren a partir dels projectes de transformació que tenim en el sector. Si no fem res i ens rendim i admetem que com que és inundable no s'hi pot fer res i no s'hi ha de fer res, seguirem igual, exactament igual. I cap de les mesures de millora que hem posat sobre la taula no es faran perquè no s'han fet els darrers 100 anys i no es faran tampoc en els propers 100. I em sembla que el barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que pateix perquè és inundable i també perquè té una xarxa de clavegram insuficient, amb un projecte com aquest pot millorar. Per tant, no només estem parlant de les Tres Xemeneies, estem parlant del conjunt, de l'àmbit d'influència de les Tres Xemeneies, que és molt més gran i ens convida a seguir fent les coses millor i a invertir en infraestructures que ens permetin superar episodis com el d'ahir, que dic que va ser extraordinari, que va ser realment molt potent. Jo a la nit, quan vaig veure la quantitat d'aigua que estava caient i seguia una mica les pàgines de l'Agència Catalana de l'Aigua per veure

0: quants litres d'aigua estaven passant en aquell moment en el cabal del riu Besòs, vaig pensar que podíem acabar tinguent un episodi d'aquests que només hem modelat, no? Finalment no va ser així, però vam estar a punt. I, per tant, això no vol dir que no pugui passar en el futur, i això ens convida jo crec que ens ha d'esperonar a treballar per fer el que sempre ha fet la humanitat, que és sobreposar-se a les inclemències i per realment fer polítiques d'adaptació al canvi climàtic que siguin pràctiques i eficaces, i aquestes ho són.
1: Ferran, també parlaves d'un sistema d'alerta primerenca, no?, amb Protecció Civil, Sant Adrià i Badalona. En què consisteix això? Com funcionaria?
0: Bé, això ho estem treballant amb Protecció Civil. De fet, també ho hem donat a conèixer a l'equip de Protecció Civil de Badalona. És un sistema d'alertes que el que farà serà a la població que viu en el barri de Sant Joan Baptista o que viu al barri de la Mora o que viurà a les Tres Xemeneies, poder-li vestir, igual que es fa avui per avui, amb el SES Alert que ens envia Protecció Civil, doncs tenir un sistema d'alertes per la població que allà hi viu, perquè simplement es confinin, pugin a habitatges més alts, etc. Recordem que les Tres Xemeneies en planta baixa no es permet habitatge, per exemple. Per tant, es prenen tota una sèrie de mesures que, igual que avui, quan el riu doncs puja de cabal, es proveix d'entrar-hi, hi ha tot un sistema de barreres que ho fa impossible, doncs tinguem mesures també per alertar la població, perquè vivim en situacions en què cada vegada més aquesta cultura del risc i de la pròpia protecció i de la prevenció doncs han de ser més evidents i les hem de tenir més clares, no?
1: Molt bé, Ferran, ja per acabar, pràcticament no ens queda temps. Com avança el projecte del Catalunya Media City? Hi ha alguna novetat pel que fa al calendari, avenços?
0: Bé, doncs ara estem a l'aprovació inicial dels projectes d'urbanització, aquests projectes que t'explicava, que inclouen aquestes mesures. Esperem al novembre, a la primera setmana de novembre, tenir les aprovacions definitives, i a partir de les aprovacions definitives entrar ja en el que seria la redacció de plecs, la licitació d'obra, per poder començar una de les fases d'urbanització del sector. Per tant, seguim tirant endavant amb molta il·lusió i molt segurs de que el que estem fent no és pas empitjorar el nostre entorn, sinó millorar-lo, i d'una manera molt, molt, molt ostensible i molt, molt, molt important.
1: Ferran Falcó, director del Consorci del Besòs, gràcies per atendre'ns avui en directe al Badalona Matí. Que passi un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Saludem en Jaume Forés. Què tal? Bon dia, Jaume.
3: Bon i plujós dia.
1: Bon i plujós dia. És el moment de parlar de teatre. Avui ens parlaràs del cinquantenari del Teatre Lliure.
3: Sí, exacte, perquè aquest 2026 el Teatre Lliure celebra els 50 anys de trajectòria, diríem, com una de les institucions escèniques més importants del país, i tampoc ha estat absent de les pluges, perquè el passat dissabte havien de fer la festa pública, havien preparat una festa a l'aire lliure a la plaça Margarida Xirgo de Barcelona, i es va haver d'anul·lar per les pluges que ens van afectar dissabte. Però tot i així, la programació de la celebració serà com tota la tardor, durarà tota la tardor. Perquè, clar, el Teatre Lliure va començar a caminar el 2 de desembre del 1976 amb una estrena d'una obra que es deia Camí de nit 1854, escrita i dirigida per a Lluís Pasqual, que parlava sobre l'origen del moviment obrer català. I, com tots sabem, s'ha convertit doncs en una de les principals institucions teatrals de Catalunya, i jo fins i tot diria que d'Espanya, perquè 50 anys doncs donen per molt, no? Va començar com una cooperativa, després es va transformar en una fundació, i tot va començar sota un lema que ells encara utilitzen avui dia, que és un teatre d'art per a tothom. Que és un lema que ells van prendre del Piccolo Teatro de Milà, que aleshores estava dirigit pel Giorgio Strehler, que és un dels noms més importants del teatre europeu, no? L'equip fundador van ser molta gent, però l'equip fundador de la cooperativa del Lliure, diríem que els noms més destacats eren la Carlota Soldevila, el Lluís Pasqual, el Pere Planella i, evidentment, el Fabià Puigcerver, que era un escenògraf i director de teatre que va revolucionar l'escena catalana i que bàsicament era l'ànima principal del Lliure, i que ens va deixar a principis dels anys 90 massa aviat, diríem.
1: També actors i actrius d'aquella primera fornada, no? Que hi trobem noms de prestigi com ara Lluís Omar, no?
3: Sí, exacte, Lluís Omar, l'Anna Lizaran, la Imma Colomer, la Montse Alcañiz, el Fermí Reixach, aquests ja hi eren des del principi, i encara alguns que potser no estaven els primers anys, però de seguida van formar part de l'equip de Lliure, com la Emma Vilarassau, el Jordi Bosch, vull dir que és una veritable escola del teatre català, eh? Sí. I clar, en mig segle doncs, han passat moltes coses, no? Han tingut crisis, han canviat directors, tots coneixem, per exemple, quan el Lluís Pasqual va acabar dimitint el 2018-19, i que han tingut episodis més brillants i alguns una mica més truculents, sí. Ha canviat de seu, va passar de Gràcia al Lliure Gràcia, on la cooperativa Lleialtat Sencer de Gràcia va saltar a Montjuïc, que és on avui dia el coneixem, però després el 2010 va tornar a recuperar el Lliure de Gràcia, ara té aquestes dues seus. Diríem, ha passat per molts llocs, sí. Ara mateix està comandat pel Julio Manrique, i cal dir que el Lliure, l'equip de Lliure, és a dir, la gent que treballa dia a dia Lliure, entre les oficines, els tècnics, la gent de sala, la gent de neteja, no? Tota aquesta gent que és tan important, actualment dona feina a 90 persones de forma fixa, avui, que és una empresa bastant gran, eh? Ens hem de fer aquesta idea. I mira, si et sembla bé, parlarem una mica de què han preparat aquesta tardor per celebrar aquests 50 anys.
1: Molt bé, fem un repàs.
4: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com la Bella Helena l'any 1979, els fundadors del Teatre Lliure.
5: Tinc esperit lliure!
4: Fa 50 anys ells tenien un somni i gràcies al seu esperit cooperatiu avui nosaltres podem pujar en un escenari fet amb les seves pròpies mans. Això és... Tot fent... La vella Helena!
3: Doncs, com acabem de sentir, això és el tràiler de l'obra, una de les obres que ara mateix està en cartell, que és Tot fent la vella Helena, que és un d'aquests espectacles que han programat per celebrar aquest 50è aniversari, no? La vella Helena és una opereta del Jacques Offenbach que es va fer l'any 79, és a dir, al principi gairebé del Teatre Lliure, dirigit pel Pere Planella, i que ara un equip format per el Miquel Masfiol, que és un director i dramaturg balear, que ja ens va regalar una trilogia fantàstica que ell deia de la condició millennial, en què adaptava clàssics de la literatura des d'una perspectiva contemporània, va adaptar Les penes del jove Werther, Els miserables... Doncs ell ha agafat com l'espectacle que va muntar el Pere Planella el 79 i l'ha convertit en una cosa nova, no? Com si avui dia una nova companyia volgués fundar el Lliure des del principi. Llavors és bastant irreverent, és molt divertida, això ho fan el Lliure de Gràcia, i recupera com tota aquesta essència cooperativa en què tothom feia una mica de tot del Lliure, no? És una mirada contemporània a aquells orígens. Però no és l'únic espectacle que s'ha programat pels 50 anys. Per exemple, a Lliure de Montjuïc, i crec que ja en vaig parlar a l'últim programa, fins a aquest diumenge encara podeu veure l'òpera de Tres Rals, aquest gran musical de Bertolt Brecht i Courbet, dirigit per la Marta Pazos, que va inaugurar també el 50è aniversari del Grec Festival de Barcelona i que ara està en el Lliure. Però al llarg de la tardor anirem trobant més obres, eh? Tindrem El retorn de l'herència, Matthew López, dirigit pel Josep Maria Mestres, que va ser un gran èxit de fa un parell de temporades i tornarà. Hi haurà un homenatge a la Margarida Xirgo, que aquí a Badalona ens l'estimem tant, amb una dramatúrgia de la Cristina Clemente, dirigida per l'Israel Solà, que és el director de la Calòrica, amb la companyia IT Teatre Lliure. Vull dir que hi haurà moltes sorpreses.
1: Molt bé.
3: Però a part del teatre hi ha més vida, no? Més enllà del teatre. I, per exemple, el Lliure també ha preparat una exposició que jo recomano moltíssim al Palau Robert de Barcelona, que es diu Un teatre lliure i que es pot visitar de forma gratuïta fins al dia 17 de gener. És una mostra comissariada per la Tània Balló, que s'allunya una mica aquestes retrospectives històriques a l'ús, com, per exemple, fa un parell d'anys vam veure l'exposició que va fer la Cubana pels 45 anys, que allà hi havia moltes dades històriques, i el Lliure ha fet una cosa diferent. Ha convidat 5 escenògrafs vinculats al Teatre Lliure al llarg de la seva trajectòria i han fet 5 instal·lacions escenogràfiques. Són el Frederic Amat, la Montse Amenós, el Max Lenzel, el Lluc Castells i la Sílvia de l'Anyó. I la veritat és que és molt xulo anar-hi perquè veus una mica cadascú com com s'aproxima al teatre lliure, com ho entén. El Frederic Amat ha fet unes construccions amb uns autòmats, la Montse Menós ha recuperat els terres de muntatges originals dels anys 70 i 80, el Max Lenz ha fet tota una construcció que juga amb la llum i amb la foscor, i que per mi és la més interessant de tota l'exposició, i que parla molt bé d'aquests espais del teatre que es transformen constantment. El Lluc Castells fa un homenatge a tots els treballadors del teatre, més enllà dels actors i directors, els que normalment surten sota el focus, no? De tota la gent que fa possible que la casa funcioni, i la Sílvia Delanyó ha recuperat maniquí, no? Figurins, vestuari dels últims 40 anys del lliure. Hi ha peces molt xules, hi ha peces del mateix Fabià Puigcerver, que s'ha dedicat, impera per tota l'exposició, i tothom d'una manera o altra fa referència al Fabià perquè era l'ànima, no? Però realment és una exposició que val molt la pena, jo us he convidat a anar, i a més, si sou teatreros, anireu descobrint petites càpsules, petites sorpreses, no? Hi ha vestuaris del Gelabert Azopardi, la Maria Elena Roquer, de muntatges del Carles Santos, que són tots aquests noms que vinculen tant al Teatre Lliure aquests 50 anys, i la veritat és que fa molta il·lusió anar-hi, això, al Palau Robert.
1: Molt bé, Jaume, em sap greu, però ens hem d'acomiadar perquè és que l'actualitat mana. Tenim avui una jornada complicada a nivell d'incidències a la ciutat. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
2: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
7: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui donem la benvinguda a l'Elisabet Jiménez, la Mercedes Estebanez, en Francesc Ribot i l'Enrique Lara. Bon dia a tots quatre.
2: Bon dia.
1: Bon dia per dir-ho d'alguna manera, remullats encara i de seguida fem balanç també d'aquest temporal insòlit que ha afectat a Badalona, també gran part de Catalunya, litoral, prelitoral. Hem pogut escoltar aquí en directe la declaració des de la Moncloa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El president ha comparegut a les escales de la Moncloa per anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades pel 29 de novembre. Ha tancat d'aquesta manera aquests dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del Partit Popular, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez el que ha fet és mantenir converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral per aprofitar aquesta mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En un discurs sense preguntes, Sánchez ha demanat mobilització perquè les urnes dotin les forces progressistes d'una majoria molt més àmplia per doblegar les elites, diu, conquerir avenços socials i també seguint transformant Espanya. Durant el seu discurs també ha afirmat que part de la majoria social viu amb insatisfacció quan veu que els seus drets han estat trepitjats al Congrés en benefici d'uns pocs i han admès també errors del seu executiu. També ha fet autocrítica, malgrat això ha dit que el seu govern ha deixat de treballar per impulsar una agenda progressista i de creixement. Sánchez ha dit que ja ha transmès aquesta decisió de convocar eleccions al rei Felip VI, que signarà el decret de convocatòria electoral. El monarca iniciarà aquest dilluns un viatge a Finlàndia, però pot signar telemàticament qualsevol document. El decret es publicarà demà, 6 d'octubre, al BOE. El Congrés i el Senat quedaran dissolts i s'activarà el calendari electoral. Doncs bé, aquesta és la situació. Què us ha semblat aquesta decisió? Ja es parlava que es podria avançar. Creieu que no es materialitzaria aquest avançament electoral? Comencem, Elisabet.
3: Sí, empiezo por mí. Bueno, pues a mí me parece una muy buena noticia. De hecho, lo estábamos esperando desde hace muchos años, pues todos los españoles, evidentemente. Pero lo que es alucinante es pues el discurso que ha hecho el presidente para convocar elecciones. O sea, ha hecho un mitin electoral de cierre de campaña más que una convocatoria de elecciones, como ha pasado siempre que algún presidente ha convocado. Lo que ha venido a decir es que mal gobierna la oposición. O sea, lleva 8 años gobernando, no ha resuelto un solo problema. Luego ha dicho lo bien que estamos los españoles gracias a él. No hay más que salir a la calle para ver cómo a los españoles nos salen los billetes por las orejas. Todos vivimos estupendamente bien. Pagando pocos impuestos, tenemos unos servicios de primera. Todo el mundo tiene casa. O sea, están todos los problemas solucionados gracias a él. Y bueno, la verdad es que es surrealista. Estamos en un presidente que tiene, pues bueno, que convoca elecciones. Es una huida hacia adelante, evidentemente. Él sabrá por qué las convoca ahora y no la semana pasada o hace 2 semanas. La situación es la misma, en realidad. Es un presidente que ha gobernado en contra del Parlamento. Es un presidente que ha gobernado en contra de los españoles. Es un presidente que se ha aliado con derechas, con izquierdas, con terroristas, con quien le ha dado la gana solo para mantener el poder y estar ahí. Es un presidente acosado, él y todo su núcleo familiar y de partido, por casos judiciales realmente terribles, como el último que hemos escuchado ahora, de intentar contratar a unos narcos para acabar con la juez Viedma. O sea, ya eso es de un surrealismo que ya no sabe uno si está despierto en España o está soñando en una película de negra totalmente. Es terrible. Esperemos que nadie se deje engañar, porque ya supongo que ya nadie se deja engañar por este hombre, el 29 de noviembre, que salgamos todos a votar, que lo tengamos claro desde el principio y que aseguremos que nuestro voto va directamente a donde tiene que ir.
1: Mercedes.
4: Bé, a mi no m'ha acabat de sorprendre la convocatòria perquè ja portàvem un cap de setmana que s'anava parlant. Sí que és veritat que em sobta doncs, que el Partit Socialista, precisament, ell ho ha lligat, no?, amb aquests dos decrets d'habitatge, i el Partit Socialista, precisament, és un dels partits que ens ha portat a la situació actual, no? Des de, recordem, en els inicis és el decret Boyer que ja va eliminar els lloguers indefinits i altres mesures. Clar, aquí sí que coincideixo amb ell, no? En aquesta part hi ha una sèrie de partits com és el Partit Popular, Junts i Vox, que clarament votació rere votació al Congrés es veu que sempre voten a favor dels interessos d'una minoria que casualment és la que té molts diners i moltes propietats i sempre estan al costat d'aquestes grans empreses que estan acumulant pisos i pisos i pisos amb aquesta voluntat d'extreure el màxim benefici i d'especular amb l'habitatge, no? I recordem que l'habitatge, llavors, és un dret, és a dir, la gent necessitem un lloc on viure, no? I aquests dies s'està posant sobre la taula, doncs, que hi ha aquesta dicotomia. O fomentes el dret de l'habitatge i, per tant, prens mesures que, clarament, les que s'han fet fins ara, jo crec que la situació a la que hem arribat és perquè s'han pres molt tímides i que calen mesures que van molt més a l'arrel del problema, o estàs a favor de que la gent pugui especular amb drets bàsics. També penso en l'alimentació, que també ho estem veient, no? Com han anat pujant els preus al llarg dels anys, i crec que el que s'està generant és un descontentament de que la gent cada vegada veu més que els seus salaris no arriben per pagar les coses que tots necessitem bàsiques, no són luxes. És, jo necessito menjar, necessito accedir a un habitatge, vull una educació, i per tant, com és que s'està desmantellant també l'escola pública, necessito, si estic malalta, anar a la sanitat, etcètera, etcètera, etcètera, no? Llavors aquí hi ha un descontentament general, que jo entenc que hi ha gent que es pugui plantejar, però clar, si mirem històricament què han fet segons quins partits, doncs Junts ho vam veure clarament ahir, o abans, el divendres, no?, quan van votar en contra dels decrets, però recordem que qui pugui pensar que el PP és una solució, recordem el seu històric, és a dir, van ser els primers que van liberalitzar el sòl, que ens va portar una crisi immobiliària el 2008, que la seva resposta va ser anem a fer una reforma laboral perquè els empresaris puguin acomiadar la gent, i recordem quan ells governen en autonomies i en moments de crisi s'han produït més morts amb la Ayuso i el Covid, o a la Dana València. Entonces, sí, senyor, cuidado,
3: per favor,
4: amb qui s'està posicionant com a possible solució amb el tema de l'habitatge. Tots aquests estan callats perquè no tenen cap mesura que resolgui el problema. Cap.
1: Acabem d'escoltar el posicionament de tots, després hi haurà torn de rèplica. Cuando yo, quieras, Enrique.
5: Sí, antes de entrar aquí, estaba porfiando aquí con el compañero Ribó que no iban a haber elecciones, y tres minutos después la anuncia, ¿no? O sea, que fíjate cómo tengo mi bola de cristal.
6: He guañado la aposta, ¿eh?
5: Sí. Mi bola de cristal está fatal. Entonces, lo que sí que veo es que no hay una solución de futuro, que esto no quiere decir que vaya mejor ni vaya peor, que la cosa van a estar como están, que aquí lo que hace falta es un pacto de país con respecto a la vivienda, porque aquí lo que hay que generar es vivienda pública, y porque ese pacto no se, en ningún caso se va a celebrar porque hay una diferencia de postura con respecto a la derecha y con respecto a la izquierda. Y ya está. Y entonces vamos a estar un poco más lo mismo si pierden al revés, ¿no? O sea, va a estar el PP con Vox, y aquí pues vamos a ver cuáles son las soluciones, pero no va a haber un pacto de país. Y entonces todo lo que se haga en esa línea, pues estaremos en el mismo sitio. O sea, soluciones, no problemas. Y este pacto no va a suceder.
1: Francesc.
6: Bé, el PP pot dir que ha aconseguit que el Pedro Sánchez convoqui eleccions, però és que el PP porta anys i anys i anys des del primer dia amb una manca total de respecte amb els ciutadans que havien votat i ha demanat les eleccions anticipades del primer moment. Una mica jo crec que tots els partits haurien de reflexionar que els tempos són els que hi ha. Es produeixen unes eleccions, la gent vota, i qui governa ha d'intentar configurar una majoria per governar, i l'oposició ha fet d'oposició, però no està contínuament erosionant les bases mateixes del sistema democràtic. Dit això, el Pedro Sánchez, jo personalment crec que s'equivoca. Era cantat que convocaria eleccions perquè hi havia una pressió des dels seus propis partit i del territori perquè les convoquessi, perquè hi ha molts alcaldes del PSOE i molts presidents autonòmics del PSOE que el que volen és que el Pedro Sánchez no estigui com a president de govern quan es facin les seves eleccions respectives al mes de maig, perquè pensen que això anirà en contra seva. I ha buscat el moment on creu que té una excusa per poder-les anticipar. Aquestes eleccions les convoca no per l'interès nacional de l'estat espanyol, no per l'interès dels ciutadans, les convoca per pur interès personal i partidista. I això mai és una bona manera ni mai per encertar-la. És a dir, convocar eleccions anticipades tenim històricament, tant a la banda del PP com a la banda del PSOE, moltes experiències de qui convoca les eleccions pensant que les guanyarà les acaba perdent. Esperem. Jo entenc que el calendari d'en un any al PSOE i al entorn de Pedro Sánchez se li faria llarg. Entenc que hi ha problemes reals en aquest país que anirien erosionant la imatge del Pedro Sánchez. Dic, i aprofita l'únic moment que hi ha una certa mobilització de l'esquerra a partir d'un fet que ens va indignar tots i que ha mobilitzat l'opinió pública. I el socialista i el Pedro Sánchez espera que aquesta mobilització de la gent més o menys d'esquerra pugui arribar a prou força el dia de les eleccions i intentar repetir una majoria alternativa de govern. Dit això, el dia que truqui la porta, tots farem balanç del que va prometre i del que no ha complert. Perquè, escolta, desenganyem-nos. Pedro Sánchez i el PSOE han fet moltes promeses a tothom, però ha complert ben poques.
4: Ostres,
3: per empezar,
6: del PP tampoc no en fio res.
3: La de no robar. Jo he dit una cosa, por lo visto aquí, los
7: sí,
3: cuatro
7: que
3: estamos...
7: Que se puede dar de la mano con el PP.
3: A mí me encanta interrumpir, o sea, si
1: es la mala Elisabeth, yo feliz.
7: Pero el de robar se da de la mano con el PP.
3: No, pero una cosa, aquí estamos todos de acuerdo, por lo que estaba escuchando, que todos estamos de acuerdo que Pedro Sánchez no convoca elecciones por el país, no convoca elecciones por patriotismo, no convoca elecciones por su partido, no convoca elecciones por la ciudadanía, convoca elecciones por sí mismo, por puro interés. No. Sí, pero a ver, si lo habéis dicho, y precisamente ha sido todo lo que has dicho.
1: El tema de Elisabeth, después
3: Vale, gracias. Entonces, como estamos todos de acuerdo, que pensemos que ese señor ha gobernado durante 8 años y que es el que se presenta de candidato. O sea, vamos a tener 4 años más de lo mismo, no, peor, porque la situación es muchísimo peor. Yo no quiero olvidar a Ceuta, ¿eh? O sea, España está como está ahora mismo y lo ha conseguido ese señor que se fue de vacaciones además. O sea, 4 años más de este señor, ¿realmente queremos un egoísta, una persona que solo piensa en sí mismo, en escapar de la justicia y conservar su patrimonio? ¿Queremos que esa persona dirija el país durante 4 años más y nos vamos todos a la porra? ¡Qué bien! También quiero recordar que todos los partidos a la izquierda del PSOE han apoyado a Sánchez y le han mantenido, y le han estado riendo las gracias, han estado con él, y no han levantado ni un solo puño, ni han levantado una manifestación, ni en nada de nada. O sea, están ahí apoyándole en el gobierno. O sea, que ahora que vengan... No, ahora hay elecciones, espera, vamos a separarnos, porque claro, qué malo eres tú, si es que van en paquete. Sí. O sea, por favor, españoles, pensemos en nosotros mismos,
7: por
3: cada
7: favor,
3: uno en su ideología,
7: la esperanza de lo que viene en
3: nefasta. Pedro Sánchez más, no más
7: una
3: Pedro Sánchez, jamás en la vida.
4: Perdona, jo crec que hi ha una cosa en la qual en aquesta taula estem d'acord, que és que tot, i ho hem estat parlant la majoria del temps, que és que això és un càlcul partidista. Però igual que és un càlcul partidista, que el PP porti
3: partidista,
4: demanant
3: no.
4: les eleccions des del primer dia.
3: Los varones del PSOE llevan tiempo pidiendo elecciones
4: i darrere
3: de
4: que el PP porti demanant eleccions des del primer dia de la legislatura és que no té cap mesura. Llavors, un moment, jo t'he deixat parlar. Un moment, que jo he deixat parlar.
7: Escoltem a la Mercedes i després escoltem
4: a la... A mi em preocupa que el debat se centri en quins són els interessos partidistes. Anem a parlar dels problemes de la gent, que és el que ens està portant a la situació ja no política, social i econòmica del país.
3: Pedro Sánchez,
4: llavors, quines són les mesures en matèria d'habitatge que té, per exemple, el Partit Popular per garantir que es compleixi el dret a l'habitatge i que la gent deixi de patir per aquest tema? Perquè si mirem... Perdona, Eli, si mirem el que està passant...
6: Deixeu parlar la Mercedes.
4: Si mirem el que està passant en aquesta ciutat, el que veiem és que l'alcalde s'està desentenent totalment d'aquest tema, que no paren de proliferar els pisos turístics en els nostres barris i que no està fent servir les eines que té per garantir això i reclamar-li a la resta d'administracions que cadascú facin les seves mesures.
3: És un discurso mentiroso.
4: És anar a parlar de realment quines són les mesures que planteja cada partit en relació a una problemàtica social que està generant aquest descontentament de... Com és que els preus dels aliments no paren de pujar? Com és que no es poden accedir a pisos de lloguer perquè el que s'està fomentant són els pisos de temporada i els lloguers temporals, etc, etc, etc.
1: Ja hi ha hagut una reacció, pel que fa...
8: Disculpeu, se'ns està colant per aquí un...
7: Un anunci publicitari.
8: Un anunci i que realment no sabem d'on prové aquest so perquè...
7: Però factureu-lo, almenys.
8: Ara, ja està. Temes que passen. Coses de la tecnologia, que ens fa parar una mica... Bé, així com sigui, volia comentar que ara ja hi ha hagut les primeres reaccions, en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. El president ha afirmat que és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere, després que el president, com hem escoltat, Pedro Sánchez, hagi anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Illa diu que un govern que va néixer per avançar no pot aturar-se perquè alguns
1: prefereixin el bloqueig, ha afirmat en una publicació a través de X, i ja ha assegurat que Catalunya no es resigna i no es rendeix. Catalunya, diu, estarà amb Pedro Sánchez ara més que mai, ha clos. I tot això ens porta, diguem, vols afegir alguna cosa?
6: Sí, que el senyor Illa està fent el mateix que ell criticava quan manava el senyor Pujol, que és parlar en nom de Catalunya. Dic, sisplau, jo, el president de la Generalitat sempre serà el meu president, però que no parli per boca meva. Per boca meva parla la gent a què he votat i que està representada al Parlament. I a partir d'aquí continuem amb la conversa. A veure, dic, l'únic actiu que té fonamentalment el Pedro Sánchez per mobilitzar el vot de l'esquerra és la por al que ha de vindre. Pensar-se en un país, en un estat que governi PP i Vox, dic, això és el que fa mobilitzar la gent. I el tema de l'habitatge és una de les banderes que pot unir a totes les esquerres i el que cal, i el PP hauria de fer el que li van demanar també amb el Congrés, que és, escolta, acceptar seure's en una taula, mirar quines mesures reals es poden fer per evitar que es produeixin els desnonaments, per aconseguir que hi hagi més habitatge públic, per evitar que la gent sigui expulsada de les seves llars, per evitar que les ciutats i els barris no se'ls reconeguem perquè hi ha més gent que ve d'expats i el comerç va desapareixent. I jo entenc que la veritat no la tindrà cap grup amb exclusiva, però que és el tema és prou important perquè tots aportem el millor de nosaltres mateixos perquè aquest problema desaparegui. I ho veig més fàcil que es pugui fer des d'una majoria d'esquerres al govern que no amb el PP i Vox, que neguen el problema.
9: Però jo crec que ese es el problema de que, que no. Se quiere votar o se piensa en votar, como no. La experiencia la tenemos en Badalona, en contra de... Porque en contra de Albiol, pues así nos ha ido. Entonces, lo que tiene que haber propuestas encima de la mesa y cambios reales. Porque si no, estamos donde estamos. O sea, yo por eso hablaba de que... Y esto solo puede ser posible con un pacto de país que no se van a sentar nunca. O sea, el PP y la izquierda y la derecha en ciertos temas se tienen que poner de acuerdo. En temas de país, como Ceuta, en temas de tal, no aprovecharlo, como ahora tú has metido una cuñita, porque al final está pasando... referente a Ceuta, han metido Ceuta, que la han nombrado antes.
3: No hablemos de Ceuta.
9: No hablemos de Ceuta. Ceuta. Vale.
3: Venga, no vamos a meter cuñitas. Vale. Vamos a olvidarnos de Ceuta, ¿verdad? Vale. Que sí, no,
6: entonces,
3: señor.
6: Tenim prou problemas.
1: Escolteme en Enrique. Enrique, acaba, sisplau.
9: ¿Me toca?
3: Sí, claro.
9: Gracias, Eli.
3: No, el presentador, no a mí.
9: No, hombre, si me dejas. Yo lo único que digo es, las esperanzas que hay de futuro son pocas. ¿Vale? Porque no hay ninguna propuesta referente al habitat. No hay ninguna propuesta referente...
3: Están en el Congreso los diputados, la están congelando, sí. No la sacan, sí, hombre, eso es verdad.
9: Y lo único que hay es ir en contra y el derribo. Entonces, el derribo al que esté en el poder. Y eso ha funcionado, o sea, y eso es lo que ha pasado aquí en Badalona. Si somos nos ha pasado aquí. Y después resulta de que las cosas que importan de la ciudad pues no están encima de la mesa, ni hay soluciones, hay... discursos y parafernalia, pero no hay soluciones reales. I luego hablaremos de l'habitat, quan toque, no?
1: Sí, i tant. Hi ha molts temes i poc temps, perquè el temps vola aquí a la ràdio, però també volia fer referència, ara que estàvem parlant de Salvador Illa, i és que el sondeig d'Ipsos per a La Vanguardia, elaborat entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre, amb 2.000 entrevistes, dibuixa un escenari de forta fragmentació política, si avui hi hagués eleccions al Parlament. El PSC passaria, aquí veiem el gràfic que els telespectadors de Televisió de Badalona el poden veure, passaria de 42 a 30 escons, mentre que Aliança Catalana saltaria dels dos actuals a 30,
9: wow.
1: Igualant als socialistes, i Vox passaria d'11 de
9: 8. Com la tosta.
1: Junts també patiria una forta davallada de 35 a 16. Aquest sondeig és una fotografia puntual o realment estem davant d'un canvi profund del mapa polític català? Fa molt que es parla d'aquesta gran irrupció i gran crescuda d'Aliança Catalana. Creieu que es materialitzarà? Per què creieu que la gent apostarà per aquest partit, segons fan preveure totes aquestes enquestes?
4: Jo penso que aquí hi ha dos fenòmens. El primer és el que he intentat explicar, que hi ha un descontentament general de que la gent està veient que en el seu dia a dia, no, o sigui, els governs, els diferents governs, des del local fins a la Generalitat i a l'Estat, no estan donant resposta a les seves necessitats, i això està carregant a la gent, perquè és que, un tema, les nostres butxaques també, i a l'angoixa que sent la gent de ser desnonada o de no poder pagar necessitats bàsiques. Alhora crec que també hi ha un... És a dir, han sortit altres persones com el Roger Tugas, que també han fet enquestes i que diuen que les enquestes que han anat fent no si no són com aquestes o no són tan exagerades com aquestes, i per tant jo aquí també crec que hi ha un debat al voltant de com els mitjans de comunicació contribueixen o alimenten segons quins discursos, però bueno. I després, en relació amb Illa, jo vull comentar, recordem que tenim un president de la Generalitat que està més preocupat per ampliar l'aeroport que per arreglar Rodalies. I crec que això és un exemple molt clar del que està succeint i de la separació que hi ha entre la gent de classe treballadora que agafa el transport públic per anar a treballar, sigui Rodalies, sigui l'autobús, etc., i uns dirigents que estan més preocupats per com ampliar l'aeroport en comptes de restringir, doncs, per exemple, jets privats, i llavors tenir més espai per altre tipus de trajectes. Llavors, aquí és on hi ha una mica també la disfunció, des del punt de vista.
3: Vale, vamos a ponernos en un barrio cualquiera. No, es igual, no, de toda Cataluña, no. Si te centras en Badalona, me centraré en Badalona yo también. Vamos, es una encuesta a nivel de Cataluña, a nivel de Cataluña. Y estamos hablando de que la izquierda pierde absolutamente el fuelle, la gente ya no cree en la izquierda, les ha engañado lo suficiente, Iaco, para decir, mira, me hablas mucho de la paz mundial y de cosas súper tal, pero resulta que yo salgo a mi barrio, no puedo andar, tengo inseguridad, pasa lo que pasa, o sea, no puedo vivir, las casas ocupadas, los barrios están cada vez peor. La gente está hasta las narices. Entonces, lo que cuando un político se aparta de las necesidades reales de las familias y de la gente que está en la calle, pues pasan estas cosas. A la izquierda se le va la fuerza por la boca diciendo unas consignas súper globalistas, pero resulta que cuando toca las cosas del comer y del beber se olvida de la gente totalmente y no hace más que políticas que agravan todavía más, como la regularización de un montón de ilegales metidos, porque esos son personas, ¿eh? No, perdona, es que, ¿ves? Es que cuando resulta que cogemos los problemas y los escondemos debajo de la mesa,
9: ilegales,
3: ¿cómo lo
9: hablando de votaciones
3: pero es que la gente, escúchame una cosa, es que esas encuestas no es un cuadro que dibuje a alguien porque se le ocurre, esos son intenciones de voto de personas, es que hablamos de eso, hablamos de personas, la gente está hasta el moño.
9: Hablando de la ocupación.
3: La gente está hasta, sí señor, sí señor, la gente está hasta el moño. Si vienen tantas personas, ¿dónde van a vivir? Pero es que es una cuestión matemática. Y una cosa, y el tema este de meter miedo, esto de las encuestas, es normal que en Cataluña, pues la gente ya a la izquierda ya pase olímpicamente, pasa igual en el resto de España. El problema es que en Cataluña, pues por el tema de la estelada, estos partidos, los que no son de izquierdas de la estelada y los que no son de izquierdas de la no estelada, tampoco se van a poder poner de acuerdo, y va a ser una pena, porque va a volver a gobernar la izquierda cuando la gente no es lo que quiere. Eso se tendría que leer a nivel nacional, esos resultados, porque aquí votaría la Alianza Catalana, pero ¿qué votaría esta gente a nivel nacional? Eso puede compensar bastante el tema de que se pegue un buen batacazo a la izquierda en las urnas, porque la gente ya no cree en la izquierda, les han engañado muchísimo, ya no creen.
6: A veure, si la gent no creu en els partits polítics en general,
3: deixa'm
6: acabar, Elisabet, sisplau.
1: Escoltem ara...
6: I tu no pares de fer-ho. Deixa estructurar les paraules i després, si vols, les critiques. A veure, la gent ha perdut la confiança en el sistema polític perquè la dreta l'ha fallat sempre i l'esquerra no ha estat a l'alçada. Després, sí, les enquestes són enquestes, la foto d'un moment determinat. I ho dic des de la posició d'Esquerra Republicana, que totes les enquestes li donen un petit creixement. O sigui, perdona, les esquerres no fallen per tothom. Tres diputats,
3: un
6: quan
3: no
6: a vosaltres... No, totes les enquestes donen creixement i a vosaltres totes us donen una pèrdua de vots que es desvien cap a Vox.
3: Sí.
6: La qual no m'alegra, perquè si una cosa és el foc, l'altra és l'infern. Per tant, malament rai. Ara bé, hi han variables que poden fer canviar molt aquesta correlació de forces d'aquí és que es produeixin les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, hem de veure com evoluciona el mapa polític. A la gent li preocupen sobretot les coses que li afecten al dia a dia.
1: Clar.
6: Li preocupa el tema de l'habitatge, que és la primera preocupació transversal per tots els partits, i aquí els partits no donen respostes, i per tant, per això crec que s'haurien de ficar tots rebutjant les protagonistes per fer-ho. La gent li preocupa la seguretat, i això és veritat, que una part de l'esquerra no ha tingut mai aquest discurs. No es passa al nostre cas. Nosaltres tenim claríssim que, primer, des de fa 40 anys, que no hi ha drets sense deures. Tenim claríssim que la seguretat hauria de ser una de les banderes de l'esquerra, perquè sense seguretat no hi ha llibertat. I a partir d'aquí, evidentment, tenim un país que ha crescut descontroladament i que, per poder garantir uns serveis socials, públics, en condicions, s'ha de una mica també repensar, aturar i veure quina és la població que pot acollir el nostre país en condicions, sense separar els que han vingut fa dos dies dels que han vingut fa 200 anys, perquè si agafem els noms, això és com a Vox, que si agafes els cognoms dels principals dirigents de Vox, hombre, la banderita espanyola no sé si és la que tenen a la butxaca, jo crec que deu ser la del dòlar, perquè la meitat són de fora, eh? Però bueno, escolta, tothom és digne de contribuir amb el seu país i hi ha exemples molt grans de gent que ha vingut de fora i són referents a molts camps, no? Per tant, escolta, comencem a treballar sense els biaixos partidistes, mirem de que quan arribi un moment ja farem campanya per a les eleccions i que a les campanyes d'eleccions fiquem propostes damunt de la taula i debatem les propostes. I si és possible que abans de les eleccions ens fiquem d'acord en què és el que s'ha de fer per a l'habitatge, què és el que s'ha de fer perquè Rodalies pugui ser gestionat pels que ho patim, pues, hòstia, tot millor. I el senyor Illa, a part de fer declaracions, que les fa molt maques, igual que altres que tenim aquí a Badalona, les concreti. I després se'n recordi que és president dels catalans, dels que l'han votat i dels que no han votat. I que la seva obligació com a president és defensar i enfrontar-se cada vegada que faci amb el govern de Madrid. Es digui Pedro Sánchez o es digui Feijó, o es digui Mónica Rodríguez, o...
9: La verdad, no sé o la sensación que yo tengo es que ningún dirigente político ni ningún partido nos crea seguridad o nos ve o tenemos la sensación de que se esté trabajando para los temas sociales y que se avance. Esa es la sensación que tenemos desde la ciudadanía, sea en el Ayuntamiento de Badalona, sea en la IENE y sea en el Estado, ¿vale? Entonces, no vemos, porque todos los, o sea, sabemos las deficiencias que hay en la sanidad, en Rodalías, y al final la sanidad también cae aquí, en el gobierno de aquí, del país, que hay ahora y que ha habido en los otros gobiernos. Sabemos el problema del hábitat, sabemos, o sea, al final, en los problemas que importa, la sensación que tenemos es, ¿a quién le votamos? Que son todos iguales, ¿no?
3: No son todos iguales.
9: Sí,
3: no,
9: parecido,
3: mira, ¿sabes,
9: siempre,
3: ¿sabes
9: sí
3: qué pasa? Mira, a mí me hace mucha gracia porque llevo muchos años militando el Partido Popular. Entonces, cuando el PP lo hace mal, que lo hemos hecho mal alguna vez, evidentemente que sí, entonces, los del PP son malos. Pero cuando lo hacen mal los otros, el discurso es, todos los políticos, o sea, son malos. No, señor, hay esperanza en este país, por supuesto. Sí que hay esperanza en este país, faltaría
6: más. Y no pasa por el Congreso
3: de
6: Vox.
3: Y el Congreso, bueno, va a pasar por un partido nuevo que aparezca de marcianos. Nos ha fastidiado.
6: No, pero...
3: En el Congreso de los Diputados hay un montón... El Congreso de los Diputados hay un montón de propuestas del Partido Popular que son buenas para hacer vivienda y están ahí congeladas, y eso es una realidad. Así que no digas, por favor, que no sabemos. No, hay que enterarse, hay que ampliar, no solo leerlo desde un color, sino mirar realmente todo. Hablas de mucha gente como si la gente fuese tonta y no supiese lo que se está manejando por ahí.
9: Soy una persona informada.
3: Y por otro lado, Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, Francesc, es quien está sosteniendo a ella en el Parlamento y está sosteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. O sea, que eso es exactamente
6: pues
3: los mismos.
6: Pues quina
3: mismos.
6: Força més gran que té Esquerra...
3: Sí, señor.
6: Quina força
3: sí, señor,
6: més gran
3: porque en España hay un problema. Con cuatro votos coges y diriges un presidente. Es con un chantaje. Es que eso es lo que no se puede hacer y se tendría que evitar. Sí. Y Esquerra Republicana, es Pedro Sánchez.
6: El Vox,
3: y Esquerra Republicana es
6: ella,
3: pero es que no lo digo yo.
6: Pues
3: si sois vosotros que estáis negociando con ellos
8: que no
3: y los mantenéis.
8: A ver, Mercedes, que no te guste.
6: Vos fer-ho més fàcil.
8: Francesc, sisplau, Mercedes.
3: No conmigo, si parla... vete a tu partido, no, no. Vete a tu partido a decirles, no te enfades conmigo, no, yo no soy la culpable.
6: Jo no m'enfado amb tu.
3: Si fuese por mí, no estaríais ahí. No,
6: però
3: bueno,
6: diguis escolta. I valides el que diuen molts dirigents del PP
8: però,
6: i de Vox.
8: Francesc,
3: no
8: si plau, Francesc, Elisabet, sisplau, sisplau.
3: Si us
8: plau, podem... Si us plau,
6: ja, però...
8: Mira, un altre saler tenim aquí per trencar el gel. O sigui, això és ideal, ha arribat en el millor moment.
3: Vale, però què diu?
8: Què diu? Anem al... Pluges torrencials fins a les dues d'avui, evitar desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no abaixeu a soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua. D'acord, ens acaba d'arribar un altre alert. Abans a l'inici d'aquest programa ens ha arribat un altre i ara un altre.
10: Mira, la meva intervenció era per aquí.
6: I mantingueu-vos informat per les ràdios i per les televisions.
10: Vaig intentar lligar
8: fons oficials, això
10: el debat 1 amb el debat 2.
8: Vinga,
10: anem a veure si me'n surto.
8: 4 minuts i mig ens queden, vinga.
10: Hem anat parlant, no sé quin polític t'he enganyat, no sé. Jo crec que si ho portem en clau local i ho enllacem en què ens acaba de sonar aquesta alerta, aquí tenim l'exemple claríssim del polític que ens té tots enganyats amb promeses incomplertes,
3: senyor,
10: que és l'Albiol. I anem, ho trec del tema habitatge i me'n vaig amb les pluges que estem tenint i amb aquesta alerta que acabem de rebre en directe. 1. on està el pla d'actuació municipal?
3: Te l'he de fer jo.
10: No existeix, no el tenim. I ara hi ha l'excuseta de que és que els altres em van deixar això, que ja portem uns anyets aquí, eh? Segona, on estan els tres dipòsits que ens va prometre aquest senyor? Els va prometre ell. Ens va començar a dir que primer seríem en fons europeus, que després seríem l'AMB, tenim 442 milions allà en el calaixet, un ajuntament que està intervingut per Hisenda perquè no estem fent els pagaments a proveïdors. Llavors, perdoneu, és que tenim l'exemple al costat de casa, eh? Un alcalde del Partit Popular que l'únic que fa són promeses que no compleix. Per tant, cuidado amb qui posem d'exemple, bueno. I que aquí algú se li hauria de caure la cara de vergonya i potser posar-se més a treballar i menys fer viatgets. O... També em preguntava, on ha estat aquest cap de setmana?
3: Yo empecé en Vía Pública en este ayuntamiento en 2023. Y la primera lluvia que nos cayó torrencial, estaba todo manga por hombros, no había absolutamente nada, lo pasamos de pena y fue horrible, se inundó todo. Geyser es horrible. Nos pusimos manos a la obra y ahora está pasando muchísimas menos cosas que pasaban antes. De hecho, yo vivo en Barcelona y ha sido un puñetero desastre, pero un puñetero desastre. Aquí es que ha caído una lluvia torrencial, ha caído una lluvia excepcional. O sea,
11: antes y ahora.
3: No, te puedo asegurar que yo lo viví en mis carnes en 2023. Pues mira, un plan que esta señora dice que no existe y sí que existe, porque nos lo compramos de arriba abajo. Se reunió ayer un comité
10: para... ¿On está, Eli? On està? El podem veure, el podem publicar?
11: De público,
10: pot ser públic?
3: Pregúntalo.
10: És que ho estic preguntant.
11: Francesc.
10: És que ho estic preguntant.
3: Sí que funciona i s'ha hecho un montón de coses.
6: No, jo ara... que l'Albiol és una persona que promet molt i fa poc, això ho sabem tots. En campanya electoral,
3: i si no,
6: rectifiquem tu el que...
3: Falta mucho por hacer, pero hay un montón de cosas hechas.
1: Escoltem el francès, esclar.
6: Rectifiquem el que dic jo no és correcte. En campanya electoral, l'any 2023, ell va dir que es farien tres dipòsits pluvials a Badalona. Amb l'any 2024 va fer unes declaracions dient que no es farien, però que estarien les obres en marxa amb l'any 2026. Cap a l'any 2023 estarien les obres en marxa dels tres d'això. Quina és la realitat? Que hi ha, dels tres, hi ha dos que s'han encarregat els estudis. És a dir, que quan acabi el mandat haurà passat els 4 anys i no s'haurà començat cap obra dels 3 dipòsits pluvials que havia. Que la promesa que havia fet, que aconseguiria els recursos de la Unió Europea, doncs no s'han aconseguit els recursos de la Unió Europea. Afortunadament, tenim prou diners al calaix per poder-ho fer. I, realment, evidentment, la pluja... Jo, primer de tot, amb això de la pluja, agrair als serveis d'emergència, agrair a bombers, als Mossos d'Esquadra i a tots els veïns la dedicació, el sacrifici que han fet,
3: per
6: fer el que han fet, perquè moltes vegades parlem dels polítics, però qui manté la ciutat en funcionament és la gent que està a peu de carrer.
3: I els polítics també estaven en aquesta ciutat en la calle.
6: Sobretot si hi ha una càmera. Venga, si hi ha una càmera, segur que sí.
3: És igual, seguir per este lado, que la gent no es va acabar d'entendre.
1: Ens queda un minut, ara... Aquest és l'alert que hem rebut.
6: Alguna mentida?
1: Si us plau, Francesc Elisabet, sense acabar el temps. Si us plau. Aquest és l'alert per pluges torrencials. Recomana evitar aquests desplaçaments a les comarques del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i La Selva. Per tant, molta precaució, sobretot també informació a través dels mitjans de comunicació i canals oficials en situacions com aquestes. El tema del temporal donarà també molt a parlar avui durant aquest Badalona Matí. En parlarem amb un meteoròleg, també amb Protecció Civil de l'Ajuntament de Badalona per
3: Seremos
1: fer balanç de totes les incidències. Us agraïm a tots quatre, Eli Jiménez, Elisabet Jiménez, Mercedes Estebanez, Francesc Ribot i Enrique Lara. La vostra presència avui a la tertúlia de Badalona Matí.
0: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Aquesta setmana iniciem un viatge d'alguns episodis en els quals ens endinsarem en la fascinant història del sud-est asiàtic, una regió plena de riquesa cultural, ètnica i religiosa. Parlarem de les grans civilitzacions que hi van florir, com l'Imperi Khmer i el regne de Lang Shang, que van deixar empremtes tan impressionants com Angkor Wat o Luang Prabang. Explorarem també els primers contactes amb els europeus, missioners, comerciants i aventurers ibèrics que van protagonitzar històries apassionants, com les de Diego Veloso i Blas Ruiz. Un viatge que ens portarà des dels conflictes amb els regnes veïns fins les intrigues diplomàtiques i militars que van marcar aquesta etapa tan vibrant. Benvinguts a la península d'Indochina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de la xarxa de comunicació local, el recinte maternitat a Barcelona. I avui és un dia molt especial per nosaltres perquè gravem aquí a la nostra emissora mare, per dir-ho d'alguna manera, i avui aquest episodi, que també podreu trobar com sempre a les nostres xarxes habituals, està dedicat a la història d'Indochina i a l'exploració del riu Mekong. Avui ho fem amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
2: Bones, què tal?
1: Albert Abril, benvingut.
3: Com anem?
1: I avui ens torna a acompanyar el Jordi Sallarès, professor de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat. Benvingut, Jordi.
4: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
1: Hem dit al principi que comencem, que ens atem una història d'uns episodis sobre la història d'Indochina. És el segon cop que ens visites a les portes de Troia i t'has liat amb Indochina. Aleshores, la pregunta és, Indochina, per què?
4: Bé, realment, quan vam estar parlant de fer algun programa, a mi és una zona del món que sempre m'ha agradat molt i realment volia fer un programa sobre el que era la guerra del Vietnam i les seves conseqüències, però clar, vaig pensar que per poder parlar de la guerra del Vietnam havia de parlar una mica del context històric, dels antecedents, però per parlar dels antecedents de la guerra del Vietnam havia de parlar de què hi havia abans de que els francesos estiguessin dominant la regió, però abans de parlar de com els francesos van arribar a controlar la regió, havia d'explicar qui vivia en aquesta regió, quines estructures. O sigui, va ser per anar afegint contextos, anar tirant del fil, anar tirant enrere, fins que vaig fer un salt de 1.500 anys.
2: Total. Em vaig liar. Al principi va haver-hi un Big Bang.
4: Exacte. No, però bàsicament el que m'agradaria fer amb aquest primer programa és fer una mica d'unes cronologies bàsiques del que és aquesta regió per poder més endavant que la gent que pugui escoltar els programes tingui una mica de context.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.